0: Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu a tu.
0: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Hola, amics i amigues d'Apunt Ràdio i de les vesprades d'entre setmana, que ara també podeu trobar en format moments especials. Esperem que vos agrade.
3: Para contarte canto, quiero que...
2: Cada dia, ja sabeu que a partir de les 4 de la vesprada hem presentat programes amb molta il·lusió. De fet, ens hem trobat gent estupenda, propostes imperdibles i consells que neixen del cor. Ve del cor i del coneixement d'experts com alguns dels nostres col·laboradors. Comencem recuperant les idees que ens va fer la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, per recuperar-nos dels excessos de les festes. Prengueu nota i de res.
0: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
4: Tinguem clar que la millor manera de cuidar-nos és en el dia a dia, quan mengem. Podem fer altres coses, però en el que mengem i com ho mengem, això és font de salut.
2: I sa, i divertit, i saborós, interessant.
4: Això és el més difícil.
2: No fa falta patir, però ella està nissa.
4: Això cal algú amb el talent de Clara Llorenç.
2: Ah, ha
4: de ser dietista i nutricionista, té la creativitat per a dir, mira, i a més t'ho vaig a posar fàcil i bonico. Què tal, Clara? Bon any.
5: Què tal, xics? Bon any.
4: Com estàs?
5: Que alegria veure-vos este 2026.
4: Que guai, igualment.
5: Que costa, ja.
2: Sí, però estem en el dia del bombardeig del detox miracle.
5: Sí. Eh?
2: Sucs verds, pastilles depuratives, dejunis, després muntatge pensant, menja massa, ara toca netejar el cos.
5: Claro, és que ara ve la farta, la sensació esta de, ostres, què he fet estos Nadals, i lo que tu digues, a lo millor, lo d'alimentació en consciència, jo vull dur la paraula alimentació en trellat i tranquil·litat.
4: Vale,
5: vale? Sí, trellat li queda...
2: Sí,
5: entonces,
2: sí,
5: anem a donar avui un poquet de trellat i tranquil·litat a este gener, que jo crec que agobia molt aquest bombardeig i també aquesta sensació que tenim, no?, de com més pesadesa. Al final, la paraula detox... Jo crec que és l'estrella en redes ara en gener.
4: Però tu eres una negacionista del concepte de detox.
2: Però per què és?
5: Vale.
2: Què volem dir quan diem detox?
5: Avui vaig a explicar per què aquest negacionisme. Al final, la paraula detox, vale, ve de detoxificar, que és pues eliminar aquestes substàncies tòxiques, no?, que tenim al cos. Per això ja tenim diàriament a l'intestí, al fetge i als ronyons que treballen, vale, per eliminar aquestes substàncies que és com que van netejant el cos realment. Entonces, què ha passat estos Nadals? Que òbviament hem sobrecarregat el cos, vale, hem menjat més, hem begut més, i sí que és de veres que el cos, el fetge, els ronyons i l'intestí continua treballant de la mateixa manera, vale, va netejant diàriament, però hem sobrecarregat massa este cos. Entonces, no és que necessitem fer un detox express per ajudar al cos, perquè al final ara explicaré per què és detox que la gent creu no serveixen per a res, però sí que a lo millor fer com un poquet de reset. Uh-huh. ¿Vale?
2: Molt bé.
5: Que al final este reset realment no va d'ajudar a netejar el cos, perquè el cos realment no li ajudes a netejar-lo.
2: Perquè no estem bruts.
5: Estem
2: sobrecarregats.
5: Sí, és que duem com aquest arrossegament, saps? Perquè al final el 24, el 25, el 31, el 1, el 5 i el 6 són meravellosos, però el problema és que entre mitges n'hi ha molts dies i la gent també ja agarres com aquesta rutina de dolce tots els dies, de beure tots els dies, de les sobres, i són 2 setmanes de tuté.
4: O sigui, que va acumulant-se.
5: Claro, claro, el problema no és això, sí.
4: Dona-li molta faena, diguem, els filtres del cos.
5: Sí,
4: no?
5: Al final costa molt entre... Jo el que veig és que crec que entre ese 25 i 31 costa molt tornar a la rutina, perquè al final dius, bueno, o també perquè tens molts dinars, tens molts... Entonces, t'acabes donant que dius, és que ha begut alcohol quasi tots els dies, ha menjat dolcet quasi tots els dies, no ha pres fruita en 4 dies. Ja. Eixe és el verdader problema.
4: Dit, ja tornaré al gimnàs després de Reis.
5: Bueno, sí, procrastinar, que això ja és...
4: Clar, i damunt... ens anima a procrastinar un poquet que volem compartir més temps en la família,
5: sí,
4: això, i anem deixant una
5: el mal temps no ajuda, ja. Al final duen uns horaris super desregulats estos Nadals, ¿vale? Perquè te gites més tard, t'alces més tard també.
4: Però també trobo que mentalment,
5: no,
4: emocionalment és molt
5: és
4: saludable deixar-te anar un poquet. També,
5: totalment, no? Totalment, però això no és qüestió d'arrepentir-se ara en gener, no és moment. La paraula detox no m'agrada perquè la paraula detox va associar culpa. Va associar...
2: Que interessant això.
4: És que si tens que detoxificar-te, claro, t'has toxificat.
5: Claro,
4: ho has fet malament.
5: Has
4: no?
5: disfrutat aquestes 2 setmanetes, meravellós. Entonces, al final, fem un reset. perquè desgraciadament no podem estar disfrutant

0: tant tot l'any, perquè si no al final petaríem. Entonces, al final, fer un reset és com si tu de repent el mòbil no te funciona bé, ¿vale? Tu no l'obris, no el neteges i el tornes a tancar, i tu simplement l'apagues, el deixes apagat 2 segonets, és com que el reinicies. Pues al final, ara en gener, la idea és com fer aquest reset, és com tornar un poquet a una alimentació més senzilla, més completa, a horaris regulars, a moure't més. Entonces, comencem un poquet pel reset digestiu, ¿vale? Que jo crec que a la panxa és el que més tute li hem donat. Entonces, així no va de passar fam realment, ¿vale? I no va de dejunis llargs, que després explicaré per què no t'he sentit estos dejunis. Va de simplement de tornar a clavar esa verdura que aquestes 2-3 setmanes pues se mos ha oblidat un poquet i tampoc passa res. Va d'una alimentació més senzilla, perquè al final hem estat setmanes en plats molt elaborats, amb moltes salses, tornar a horaris regulars. Entonces, al final és intentar ajudar un poquet al cos a que se regule d'esta forma. Perquè al final la forma d'assegurar-nos que a nivell digestiu l'intestí funciona bé és anar al bany tots els dies. És algo tan simple com tots els dies o quasi
1: la periodicitat que el teu cos
0: correctament
1: té sovint,
0: és saber
1: cada dia,
0: que a nivell intestinal està tot regulat i tot funciona bé. Entonces, això a nivell intestinal.
1: I o sigui, que el que realment hem fet és desquadrar els ritmes, a banda de poder abusar d'alcohol o de dolços i tal. Hem desajustat ritmes, també la son, també no sé què.
0: Totalment.
1: I el reset és el que vols dir, és torna a aixòs ritmes.
0: Torna a regular. Torna a l'alimentació normal, torna a les teues rutines de menjar i dinar a la mateixa hora, torna a clavar aquesta alimentació que tenies antes de Nadal. No facis barbaritats. Uh-huh. Al final, jo crec que ara
1: torna anem... la rutina que dèiem.
0: Torna, més. Claro.
1: Que agraïm que estigués tornant a l'escola.
0: Beneïda rutina, sí. Però costa molt a voltes. Sí. I saps què passa? Que la gent, a lo millor, quan pensem que se'n passa molt, volem cosetes molt ràpides per a dir, va, un detox de 3 dies i ja està. I és, a més, te dona com aquesta falsa sensació de dir, no passa res que m'haig de passar perquè en 3 dies ho arregle tot. Entonces, no és la idea. La idea és que tornes als teus hàbits i el cos va funcionar de manera correcta.
2: Incorporar llegums, comparar-les amb amanides, cereals, en fi, el que sabem que ens va bé. Passa.
0: Sí. Després, molt important és el fetge, ¿vale? A banda de l'intestí. Al final, jo crec que sempre tenim el fetge en el cap quan parlem de detox i té tot el sentit del món. Al final, el fetge, ¿vale? És el que ajuda a eliminar aquestes substàncies que tòxiques, per així dir-ho, que s'han acumulat al cos.
1: El fetge és com un colador, per ahí passa allò que mengem, les medicines que prenem...
0: Sí, al final, per ahí passa l'alcohol, la medicació, menjar i ho filtra. Té com 2 reaccions principals, ¿vale? Que una és convertir les substàncies tòxiques en no tòxiques i la segona reacció és que les fa solubles per a poder traure-les per la fenta o per l'orina. ¿Vale? Entonces, per a que aquestes reaccions se duguen a terme, per a que el fetge treballi correctament, n'hi ha que incloure una sèrie de coses en la nostra alimentació. Què són importants per a que el fetge funcione bé? Superimportants les proteïnes. Per què? Perquè, per això no menjar...
1: No té sentit.
0: No té sentit. Per a que el fetge funcione bé necessita aminoàcids. I els aminoàcids són com unes pessetes, ¿vale? Que n'hi ha dins de les proteïnes. Ous, peix, carn... A banda, necessita magnesi, zinc. Ja hem parlat així molt del magnesi, sabeu que funciona en moltes reaccions, pues en una d'estes és la funció correcta del fetge. Necessita també vitamines del grup B, que se troben a la fruita, a les verdures i als llegums, per ahí la importància.
2: I el magnesi que has mencionat?
0: El magnesi també.
2: Sí, però en quin tipus d'alimentació
0: trobem el magnesi? En espinacs, en llegums, en pipes de carabassa i en els de sésam. Aquestes són les que més. Plàtan i xocolate. Per això que podem continuar menjant xocolate. I sobretot el fetge necessita, perquè gasta molta energia en aquests processos, l'energia suficient, i l'energia la trobes a través del menjar. Per això no té sentit no menjar o deixar de menjar o viure a base de caldets durant 2 o 3 dies. Uh-huh. El fetge aixina no furula.
2: Ja entenem per què eres una negacionista del detox clàssic.
0: Claro,
2: ja,
0: però,
2: que te al final... Òrgans que filtren,
0: claro,
2: t'estan donant la clau de què és el que necessiten per a continuar filtrant, uh-huh, que és la base.
0: I
2: no?
0: Saps què passa? Que al final jo crec que la gent, pues, és necessari donar este coneixement per a que a voltes entenga per què no val de res que faça 3 dies a base de caldets.
1: I que segurament és contraproduent estar una setmana menjant barbaritats i alcohol i dolces tal, i 3 dies o 4 sense menjar res i caldets. El fetge dirà, sí, què està passant?
0: Tu saps lo estressant que és per

0: el cos això. Clar, passa de moltíssimes calories i moltíssim menjar a de repente dir, què faig? No, no puc funcionar perquè no m'estàs donant alimentació.
1: I aquesta idea que els aliments que són naturalment amargs afavoreixen el fetge, és correcte o la tinc jo ficada en el cap malament?
0: Això no sóc res negacionista, això és supercorrecte.
1: Això és real?
0: Mira,
1: vale,
0: per al fetge, per a què funciona, ja ho han dit, que són superimportants les proteïnes, els llegums, però les verdures estes amargues, ¿vale? Com són les verdures amargues? Són la rúcula, l'escarola, el radicchio i les carxofes, ¿vale? Així la carxofa estaria el punt número 1. Són este amarg, ¿vale? Produeix un estímul al cervell que fa que produïsca més bilis. Bilis, sabeu-lo?
2: Sí,
0: vale. Pues, la bilis és molt, molt important, vale, per a la digestió dels greixos. Uh-huh. A banda, facilita molt la digestió, ens ajuda a sentir-nos menys pesats, i esta bilis, a banda de millorar la digestió dels greixos, fa que el procés del fetge de detoxificació siga com més fluid. Li facilita molt este treball. O sigui que...
1: Estic a recordar-me una cosa, perquè m'està agarrant molta risa, que em van regalar, que això fan pues uns monjos o unes monjos per la teua zona, per la zona de Castelló, que és l'amargo carmelitano.
0: No,
1: heu sentit
0: sí?
1: parlar de l'amargo carmelitano?
0: Jo no.
2: Era com un licor.
1: T'has de fer un taponet. És com si tens dèficit a l'hora de que no menges prou carxofa, no t'agrada...
0: Però és un licoret?
1: No, però no és licor.
2: Uns monjos del desert de les Palmes.
1: Exactament, molt bé, del desert de les Palmes. Sí, no té alcohol.
0: Vale.
1: No té alcohol. Però és un xupito
2: amarg. Amarg com la fel.
0: Pues mira, això tira bilis.
1: Exactament, per a formar bilis.
0: Claro, claro, claro.
1: Que crec que encara me queda un ditet.
0: Pues mira.
1: Si vols... Per a les amistats, si...
2: Compartim
1: una miqueta.
0: Bon regal de...
1: Mira, tinc per al teu fetge.
2: I ara parlaves del dejuni.
0: Exacte.
2: A banda de caldeig, hi ha qui diu, no, ara vaig estar no sé quantes hores sense menjar.
0: No, n'hi ha gent que fa dejunis de 72 hores.
1: Hola.
0: És una...
2: Que
0: és
2: per caure redonter.
0: És una barbaritat. Al final, ahir el cos el tens com en un pause complet, entonces no estàs facilitant ningú tipus de detox. Entonces, jo no és que no recomane un dejuni controlat, ¿vale? Al final, lo que no recomane és dejunis d'esos de 24, de 48 i de 72 hores. Però lo que sí que a lo millor, després de estos Nadals, pues un dejuni fisiològic correcte de 12 horetes, simplement des de que sopes hasta que tornes a desdejunar, deixar aquestes 12 hores de pausa, al final això és algo normal, és algo fisiològic, i això sí que ho recomana, inclús 16 hores si n'hi ha persona que no té molta gana quan s'alça, ¿vale? Lo que sí que no, per les punts que ha comentat, d'aquesta energia que necessitem i d'aquesta alimentació, és estos dejunis prolongats. Per a mi és que no tenen cap de sentit.
1: O si te'n vas a les 7 i mitja, a les 8 del matí, te'n vas al gimnàs, o te'n vas a córrer, o te'n vas a fer esport, i no te'n vas en dejú.
0: Claro.
1: A la de cantar, o no, és que si no hago les 16 hores, pues no passa les 16 hores.
0: No passa res. No passa res.
1: Les 12, entre cometes, és fàcil si sopes ponte.
0: És molt fàcil, al final.
1: Sí, la clau és per a les 7 i mitja, a les 8.
0: Sí, si tu sopes a les 8 i des de junes a les 8, fas 12 horetes, que per a mi és com lo bàsic per a deixar que el cos, saps, faça ahí un pause.
2: Perquè a més no sé si ho heu vist en... Si, és per una amiga. No, perquè són molt perillosos les sobres. Vaig a explicar-li, vaig a fer un raonament.
0: Tota la raó.
2: Dit, jo ara me fico 3 dies en de xú, salsa de toc, no sé quant a passar fam, però me queden raconells de torrons, no sé quantos, i quan menys te l'esperes, clar, com el cos passa fam,
0: claro.
2: Te llancen. Això no ha de ser... Amiga mia, que m'estàs oyendo, això no pot ser... Les sobres són perillos.
1: Neteja el rebost i netejaràs el fetge.
0: Claro, claro. Diga, ja lo últim que queda és lo que tu dius, que és ese reset de com d'estímuls. Què estímuls? Al final, les sobres, si tu tens a casa ple de torrons, ple de dolç, culers d'alcohol i de demés...
2: O de guisoflos, greixosos.
0: Claro, claro.
2: O de vinet, o del
0: que siga. Acaben Nadals i lo que t'haig a quedar d'estes festes, que no siga alimentació diària... Tot congelat. Se congela hasta el torró. Hasta tot.
2: Molt bé. Això
0: no, és de veres. I congela molt bé.
2: I després en estiu...
0: Jo tinc xurros de falles congelats i no és broma.
2: I en estiu traus el torró i fas gelat.
1: Ah, pues mira, claro. Sí, sí.
2: I ja han passat uns mesos i...
0: Al final, el congelador és miraculós. Entonces, fer ahí un poquet de recetame, de sobres, estar uns dies, per favor, sense alcohol, que al final li han clavat massa tute al fetge, i el dolcet, que

0: ha d'estar en la nostra alimentació, però que tots sabem que ha de ser algo puntual, pues estes setmanetes ha passat a ser algo més diari, per lo que tu dius, perquè també ho tens a casa i ho veus i t'apetís, pues simplement que torne a ser ocasional.
1: Vale, no hi ha sucs d'aquells...
2: Miraculoso.
1: Batuts d'estos verds, no, que facin miracles.
2: Jo, perquè això està mal inventat. S'inventen un suc verd, que primer que siga per tirar-te'l per damunt.
0: Claro.
2: I que, com el Fairy, i que la faig al cos.
0: Iu, i que és el suc que acaba dins.
2: Això sí que estaria bé, però... Jo, estos no, no?
0: Que conste que no és que estiga en contra de sucs. A mi me pareixen... Si suc estos d'espinacs, de pinya, en un poquet de gingebre, me pareixen meravellosos. La qüestió és que no has d'alimentar-te només d'això al llarg del dia, o sigui, que tu ara que vols tornar a cuidar-te, te fas un suc d'eixos per a desdejunar o per a berenar, que siga complet, que tinga un poquet de iogurt, de kèfir, les espinacs, al final és perfecte. La qüestió és no alimentar-te només a base d'això.
2: I anem al... Tenim una recepta que sigui bona...
1: No? Es dona temps? No ho teníem... Vale, molt bé, entra la recepta.
0: Vale.
1: Que tindrà algo amarg.
0: O... Claro, té algo amarg. No? Perquè,
2: tindrà
0: a més...
2: carxofa.
0: Vaig a dir-ho fàcil, però per què esta recepta? Perquè en general el que més ens costa tornar a la rutina és pensar que l'alimentació ha de tornar a ser avorrida. Aleshores, Widuk, una manta que ja vas fer en la tele que vos va encantar, la llàmina de carxofes al forn amb parmesà.
2: Meravellosa, preneu nota, amics i amigues.
0: Dipejar amb un hummus casolà de dentilla, si tenim els llegums, i la carxofeta, vale? Ingredients, carxofa fresca, oli d'oliva, parmesà en pols, pebre negre, all en pols i un poquet de llima. ¿Vale? Entonces, anem a netejar les carxofes i anem a tallar-les en una mandolina a làmines molt finetes.
1: Vale.
0: Anem a col·locar-les en una safata amb aigua freda, suc de llima i trossos de llima, ¿vale?, per a que no s'oxide. Les sequem i les col·loquem sobre paper de forn superposades, ¿vale?, de forma que queden com un quadraet, com una llàmina, totes juntetes. Afegim per damunt un poquet d'oli, pebre, sal...
1: Superposades no és amuntonades.
2: No, és com
1: una al costat
0: de l'altra. Que se toquen puntets, o sigui, que se toquen un poquet.
2: Com una manta, claro, com una base. Com una base de pizza,
0: exacte,
2: de carxofa.
1: Una làmina, vale,
0: exacte,
1: molt bé.
0: Fiquem un poquet d'oli, fiquem un poquet de pebre, d'all en pols, de sal, i per damunt ho cobrim tot de parmesà per una capa superfineta.
1: Vale.
0: I ho fiquem al forn, que ja el tenim prescalfat, a 180 graus, 20 minutets, fins que estiguen d'auradetes, vale? I mentre està el forn a so, anem a fer el nostre hummus, vale? Que el hummus al final el vull fer de llentilles perquè crec que casa molt bé amb el sabor de la carxofa. I al final és una forma diferent de menjar llegums. Entonces, què necessitem? Llentilles cuites.
1: Poden ser de pot.
0: Poden ser... No, no, no, la idea és que siguen...
1: Han de ser de pot.
0: Així anar més rapidete, fàcil, vale? Vale. Llentilles cuites, l'ideal és que siguen les pardinetes, vale? Les xicotigües, una cullerada de tajina, que ja sabeu que és la pasta esta de
1: sésam.
0: Molt bé. Sí, sí. Suc de llima, oli d'oliva, comí, sal i aigua per ajustar la textura. Entonces, així anem a triturar el pot de xicotiu de llentilles cuites, una cullerada de tajina, una cullerada d'oli d'oliva, suc de llima, pues suc de mitja llima, vale? Un pessiguer de sal, un pessiguer de comí i triturem. Que la textura mos ha quedat un poquet espesa, fiquem un poquet d'aigua i tornem a triturar. Però aixina queda ideal. Fiquem un poquet de sal i de llavoretes de sésam per damunt i les carxofes ja les tenim, anem trencant la llàmina i anem dipejant.
1: I les carxofes les aprofitem per a...
0: Soles estan meravelloses.
1: Vale, vale.
0: Però així
2: soles estan
0: per
2: meravelloses i a més té humus estan de categoria superior.
0: Però així és
1: i a
0: per
1: més està fet un ratet, en mitja hora tot és fet això.
0: En 20 minutets tens les dues coses.
1: De molta
0: categoria. I tornes a la rutina sense una alimentació molt avorrida, que al final jo crec que en gener és el que costa.
1: Mira quin sopar de reis vaig a fer-me de les carxofes. Ne tinc de tot en casa. I les llentilles pardines i el hummus. La tajina va bé sempre, perquè quan
2: sempre,
1: no saps què fer de llegums, és que, ai, necessito menjar llegum. Pim, pam, pum, bocadillo d'un. I te fas el...
0: I en una torreta
1: i te fas el hummus. Oh,
2: conclusió, Joaquí, menjar bé, dormir, moure't...
1: Per l'amor.
2: Sempre.
1: Per dir-ho tot.
2: En definitiva, com deia la nostra lideresa, com deia la nostra lideresa espiritual, Clara Llorer, nutricionista, posar llum i calma era...
0: Trellat i tranquil·litat. Però llum i calma, m'encanta.
3: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Ara que per a bons consells, sempre els que venen escrits en un llibre ens encisa llegir, ens ensenya, ens entreté, ens fa fer-nos preguntes, reflexionar, tindre criteri, idees pròpies. Per això vos animem sempre que podem. Una de les propostes més entretingudes és una novel·la curta,

0: brillant i divertida que transcorre en una nit de la Ruta del Bacalao amb moments divertits i curiosos protagonitzats pel Fletxa, fill literari de Joan Carles Ventura. Escolteu-lo. Jo què, no? Esta seria un poc...
1: Jo crec que sí,
0: Sí, esta seria la banda
1: sonora. Perfectament. Sí,
0: perquè
1: sí,
0: l'autor
1: sí.
0: De Fletxa salta la ruta és Joan Carles Ventura i així es presenta ell en el mateix llibre. Diu, escriptor professional que ha fet feina de guionista, redactor i directiu de programes de televisió a Punt i B3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castellana Manxa, Punt 2, Canal 9. Des de que era només un projecte de persona, aquest inquietant personatge riberenc s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció.
1: Joan Carles Ventura, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: I bon any.
2: I bones
1: festes.
2: I bon tot.
1: I bona festa.
2: Se pega el fuig.
0: Definís inquietant, perquè diu, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc, definís inquietant.
2: Però jo m'inquieto a mi mateix, bàsicament. No ho sé. Ho vaig posar... És que això no ho sabeu, però les contraportades i tot això ho escriuen els propis autors.
1: Clar.
2: No
1: sé
0: si hi ha... Un compromís, direi que posa.
2: Clar, i aleshores t'ho demanen i que posa.
0: Sí, li ho has de donar a la mare, a la tieta, que diuen el més guapo.
1: El
0: més guapo de Sueca. Bueno, nascut, com ho diies.
2: Nascut al Bafar, empeltat a Sueca.
0: Sí. Vinga, va, presentem la nova aventura de Vicent, Fletxa. I ho fem parant-nos en la dedicatòria. Que sí, les coses comencen per el principi. Diu, a la meva colla d'amics, unida des de fa 30 anys... El que passa a les tirades es queda a les tirades. I aprofitem perquè expliques
1: que són les tirades, clar.
2: Les tirades són l'obertura de la veda de Casa de l'Ànec a l'Albufera, a la Marchal. Aleshores, una festa, però les tirades són una festa. La nit anterior a que s'obriga aquesta veda, els joves de Sueca, ara ja no ho fan, però antigament, i jo això sí que ho he viscut, anàvem a les cases de la mar, i de xalet en xalet anàvem fent festa i després de discoteca en discoteca com a prèvia que els caçadors encetaren la veda i s'hi posaven a tirar de bon matí. Això s'ha fet tota la vida, és una festa molt boja i en veritat el llibre s'havia d'haver dit ni de tirades. Era el sintagma
0: que... La idea
2: que
0: era aquesta, ja.
2: Sí, el que passa és que està editada per uns editors catalans, la col·lecció Cris.cat, i allò de les tirades no entenia
0: molt.
2: I de fet, fora de l'Horta i la Ribera no s'entén del tot, que són les tirades, i aleshores vaig deixar aquesta dedicat de la meva colla d'amics, que efectivament està formada una nit de tira des de fa vora 30 anys, però el títol va quedar-se en Assalt a la Ruta, que també el defineix prou bé.
0: Sí, perquè per la ruta transitarem.
1: Per la ruta transita prou,
0: igual que transita el Fletxa.
1: Sí. Perquè, de fet, de la ruta, això passa en 1987, sí. Si no ens anem errades. No.
0: És que comencem
1: la ruta,
0: en un mapa.
1: Clar, comencem en aquest plànol, no?, tan xulo.
2: És una nit de tirades del 1987, 20 de novembre, per a ser més exactes.
0: I és això... que dir-te que n'hi ha un mapa que recorda això, que te recorda en la ruta, estem parlant de la ruta del Bacalao, clar. Aquelles emblemàtiques parades de la ruta.
2: Barraca, Xocolate, Puzzle i Spook eren les que n'hi havia obertes en aquella època, i algunes paral·leles també, que de vegades algun lector molt puntillós m'ha dit també hi havia Salitre, també hi havia Calavera, també... Però sí, però no
1: bé.
2: Com a discoteques d'allò que s'entenia com del moviment de la ruta inicial.
0: Jo sí que vull parar en este mapa al començament, perquè al llarg del llibre no és que sigui un llibre il·lustrat, però sí que hi ha certs moments i il·lustracions perquè es fa referència a alguna còmic, es fa referència a alguna entrada d'alguna d'aquestes discoteques o algun concert del que ara després parlarem, i estan ahí recollides que jo no sé si estan basades en fets reals, si són reals o són dibuixos. No. Això explica-me-ho tot.
2: Totalment real. La història és ben semblant, però no verídica, però el que són totes les il·lustracions que acompanyen el llibre són reals. En veritat, jo en aquesta història, per diferenciar-me una mica dels altres dos llibres del Fletxa, he volgut jugar un poquet això. Això va passar de veres o no va passar? Perquè hi ha l'entrada del concert de The Cure, que van fer un concert a la Fonteta de Sant Lluís i la mateixa nit, hi ha una entrada de Cap d'Any de la discoteca Xocolate, el mapa, que el mapa és un mapa també... El mapa l'únic que té incorrecte diria que són els logos més recents, els que la gent reconeix més que no els que hi havia possiblement a l'època. I què més? No me'n recordo si... Ah, sí, no, hi ha unes il·lustracions d'un personatge de còmic que era unes entrades d'uns flyers de Barraca. I sí, totalment verídics. De fet, a l'exposició La Ruta de Bombas Crens es poden visitar encara, es poden veure, estan allà en format gegant i veritat, tot això és per a jugar això, que en realitat ficció va passar, no va passar, ja

0: un atracament de la discoteca Xocolata aquella nit, sí o no?
1: Creïble resulta, vaig a dir, creïble resulta.
2: I tot comença dient, bé, són paraules del Fletxa, no? Moltes persones em pregunten sovint quan em vaig convertir en detectiu privat i com és que em vaig especialitzar en assumptes nocturns i festius. I la resposta està en la ruta.
0: Clar. I això era... És que el llibre és això, és la precuela, no? És la història de com és...
1: Clar, perquè venim de dos entrevistes anteriors, Aventures del Fletxa, en esta vez de detectivesca, però així sabem per què se va fer.
0: Sí, ell ho havia contat en la primera novel·la, la primera novel·la que se'n diu En Fletxa, ell havia apuntat en algun moment que la nit de tirades de l'any anterior, o feia uns anys, bueno, feia la nit anterior, o sigui, la nit de tirades de l'any anterior, s'havia convertit en detectiu privat per casualitat, però no va aclarir a com. I aleshores jo sempre m'havia que tenen ganes de dir, va, anem a contar aquesta història i com ha passat. I és això el que tenim entre les mans. El Fletxa salta la ruta i és una història, això, una bola de neu rocambolesca en una nit molt concreta, una sèrie d'esdeveniments que se van sumant.
1: Rocambolesca és una gran paraula. He de dir-te que quan poses a llegir-lo no pots parar, a mi m'ha passat, per aquesta entrevista, i anem a endinsar-nos.
2: Anem a endinsar-nos, perquè a més és una data molt concreta en la que comença, no? El 20N, la commemoració de la mort de Franco, les tiralles en 7 temporades, una nit bona, no? És una nit amb bon oratge, després d'una gota freda.
0: Exacte.
1: Després d'una gota freda, bon oratge. Sí, sí, sí. The Cure, has dit.
2: The Cure.
0: El concert de The Cure a la Fonteta de Sant Lluís.
1: Les tiralles. El 20N.
0: I... El Fletxa està celebrant, està precelebrant el seu aniversari, que serà el diumenge 22, i farà 22 anys. Això és molt important. Ell vol anar-se'n a fer una festa superlativa, una farra suprema de 3 dies. Aleshores, ha començat, la cosa comença amb el concert des de Cure, que és un dels seus grups preferits, ja se veu en algun dels altres llibres, i després continuarà això, en la festa de les tirades, a les palmeres, la xocolata, barraca i companyia. I, clar, se donen diverses circumstàncies ambientals, com és la mort, l'aniversari de la mort de Franco, que jo quan vaig estar mirant a veure quan contava la història de com s'havia convertit en detectiu i quin any la situava, si el 87 o el 86, perquè en el primer llibre no s'acaba de dir, no s'acaba d'establir un marc temporal, es diu, va resoldre el robatori la caixa de tirades l'any anterior o els anys anteriors, o feia un parell d'anys. I llavors, quan vas trobar que el 87 coincidia amb el 29 dels 3, així tenim de tot, tenim els caçadors, vinga a traure escopetes amunt i avall, els joves fent festa en totes les discoteques, els fatxes, els d'ultradreta, els admiradors, els nostàlgics del franquisme i sin de cacera un poquet allà a fer maldat. I tot allò juntat, sumat a la coctelera, més el Fletxa en les seues ànsies de joventut, doncs va donar el resultat d'aquesta història.
1: I què ens crida l'atenció? Que és molt curiós. Que tot ocorre, tota l'acció, que és ben trepidant, he de dir-vos, transcorre en una nit, que m'està presentada molt en forma de molt dialogada. Perquè és la declaració, això ho puc dir, no? Que és la declaració d'ell davant de la policia, però clar, ell quan es fa les explicacions de tot el que li ha ocorregut també ho explica en els diàlegs amb la resta de personatges amb els quals interactua, no?
0: Ha sigut un poquet el repte d'esta història, de contar-la en forma d'això, d'un atestat policial davant d'un personatge que també té molta importància a la resta de novel·les, que és el Tato, que és el seu company d'investigacions en les altres...
1: El Tato és el policia que de veres se dedica a aquestes investigacions al qual ell, a partir d'ara... ajudarà.
0: Exacte, és un policia secreta que tot el món coneix en la moguda valenciana i serà el company de vivències de Fletxa juntament amb un altre personatge tercer, que és la tieta en Parigües, que és una tieta aficionada a les novel·les d'Agatha Christie. Aleshores, és el trio de protagonistes, però en esta història conten com el Tato i el Fletxa es coneixen arran d'un atestat policial d'haver trobat el Fletxa en circumstàncies molt estranyes i estar interrogant-lo. I tot això és un diàleg en estil directe i en estil indirecte que ha sigut un poquet el repte de contar aquesta història, no? Que passara en una sola nit i que bàsicament l'estigueren contant a través d'un diàleg.
1: I podem contar quines circumstàncies estranyes es troba la policia al Fletxa perquè són poderosament cridaneres.
0: Clar, està fet a posta, no? Però això pràcticament és la primera pàgina, és a dir, se'l troben... La policia s'ha trobat al Fletxa enmig de la carretera d'Alfafar al Saler, en boles, amb el cos tot arrapat i amb una motxilla damunt que portava 10 milions de pessetes. I a partir d'ací, és d'anar, d'on has tret això? Com és que estàs en boles? Què feies a 6 hores? Què t'ha passat? Que estàs fet un exeomo? I a partir d'ací anem estirant el fil cap arrere, no? Que hi vaig a contant què va passar aquella nit del 20 de novembre de 1987 i que damunt acaba en que ell es dona a conèixer com a detectiu privat especialitzat en assumptes nocturns.
1: Evidentment es troben en cap rapat en una nit comissa, evidentment es troben amb un, jo ho has comentat abans, en un robatori, amb una d'aquestes discoteques i amb uns personatges a mi m'han

0: Encantar tots. La colla en les que se'n van al The Cure, els que tornen, els que se'n van després... Desvela tu fins el que pugues, fins ahir.
1: Clar, a veure, també cada novel·la del Fetge va eixamplant un poquet, no?, el seu univers de relacions i de personatges i de col·legues. Alguns col·legues, algun col·lega, el Piri, havia eixit en Fletxes desviades, una altra de les novel·les, però després tenim el Charlie, la Guanxa, el Mangui, no? En fi, n'hi ha un poquet de tots. I aleshores, després van apareixent altres personatges secundaris, sí. Conforme... També, diguem-ne que la novel·la va discorrent per camins que conduïssin a culs de sac, no? A camins sense eixida, perquè és una investigació,
0: literal,
1: no?
0: I literal, ella en la seva fugida, en un camí que no té eixida, també cau, per cert.
1: Sí, sí, allò de... Home, justament estem a la marxa inundada, no, per allò de que s'obri la veda per a caçar ànecs i tal, i és un paisatge doncs, molt ideal per a aquestes coses, per a caure, descaure pedres si no el coneixes molt bé, si vas una mica tocat, depèn de quin vehicle, en fi, tot això se presta.
0: Hem de dir que és molt divertida la proposta, molt divertida la proposta de l'Estaventura. Bueno, tot és, però clar, com estàs la que està ara, sí, acabeta
1: sí, sí.
0: De...
1: Aquesta és la que estem venent
0: ara. Esta és la nova,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I ja t'ha acompanyat en tres novel·les, sí. Este personatge, clar. Però com va començar? Quin va ser la llavoreta del Fletxa?
0: Com el vas gestar?
1: El Fletxa naix de dues circumstàncies diferents. Una és, estic escrivint la meva primera novel·la, que es deia Camins dubtosos, i que era una novel·la amb moltes trames, subtrames, molts personatges, un desplegament. Clar, tu fas la primera novel·la, vols lluir-te, vols fer una cosa molt espectacular, una carta de presentació, però realment era una història complicadeta. N'hi ha un moment que jo, allà a la pàgina 150, com aquí que diu, comencé a abandonar-la i a pensar, és que no l'acabaré mai, és que em queda moltíssim, i no compta ni la meitat, i això s'està enredant i tal, i aleshores dic, per què no faig una cosa més senzilla, una trama lineal, una cosa tal, i en això que estic pensant apareix, veig una pel·lícula que es diu Puro Vicio, Inherent Vice, és una pel·lícula de, bueno, està basada en un llibre de Thomas Pynchon, no me'n recordo el director, mai no me'n recordo com li diuen, intente, sempre que vinc una entrevista no me'n recordo, sé que el protagonista és Joaquín Fénix,
0: ah,
1: i
0: sí?
1: Fa un personatge molt xulo, que és un detectiu hippie, que es diu Doc Sportello, que és un detectiu que va per la vida fumar de marihuana tot el dia, en l'època del any 68, l'estiu de l'amor, en el San Francisco hippie total. I aleshores jo dic, ostres, una cosa així, un personatge, un detectiu paròdic.
0: Però vaig a dur-lo així, vaig a fer-lo meu.
1: Sí, no és una còpia, és un homenatge, és un dir, és una
2: inspiració. Vaig a suecar-lo.
0: No, perquè és diferent,
1: clar.
0: No
1: se parece...
0: És sueca. Perquè hi ha molta essència suecana, eh?
1: Sí, sí, és que, clar, justament, si jo vull fer una història d'un detectiu paròdic, on l'ambientaria? Va ser un poc quan va vindre també les... Jo estiuet ja tot... Bueno, de fet, ara mateix estic vivint a la mar, allà a les Palmeres, perquè és un lloc que m'encisa, m'aporta moltíssima pau, alegria, felicitat. Sí. En fi, és el meu lloc al món, que dirien. I aleshores estava allà i dic, ostres, així hem tingut la ruta i així ha vingut moltíssima... I així hi ha, clar, molta trama i subtrama de delinqüència vinculada a tota aquesta moguda de la festa, però també de les drogues, prostitució... En fi, hi ha un poquet de tot. Aleshores, és un entorn ideal per a fer una trama detectivesca i després el punt paròdic el té la suecanor del personatge, que és la suecanor, no, diguem-ne, el menifotisme, el que ell
0: m'ha dit, la tia Amparigües, que és molt... Jo, més allà de sueca, és molt de tot el nostre territori.
1: Sí, la tia Amparigües...
0: En el meu cas és Consolín, però igual, tenim una tia Consolín, Conchín, Amparigües, o el que siga,
1: Rosalín,
0: que sap més que ho mateix,
1: sí, sí.
0: Que sí, perquè és la sabuda.
1: Home, és l'autèntica detectiva de la història.
0: Així apareix d'una forma més tangencial, vaig a dir, però apareix i és clau, determinant.
1: Ahí també ha sigut... És que el meu editor a mi em demana... en compte les pàgines que tarda a eixir Amparigües en la novel·la.
0: Ell és fan de l'Amparigües.
1: Hi ha moltíssima gent fan de l'Amparigües. També tindrà una... Mira, ho anuncia així. Amparigües tindrà la seva pròpia prequela. Això estem ahí. Coento a foc lent, però anem coento. I el tema és, clar, el repte estava així. Amparigües no pot haver-hi si de festa la nit de tirades de l'any 1987, perquè no pinta res entre les discoteques de la ruta ni res. Però com fer que tinguera protagonisme, que tinguera un paper clau i que estiguera present, diguem-ne, durant tot el relat. Això també ha sigut un repte, però, clar, al final ho escriu per aquestes coses, no? Per posar-se reptes, per divertir-se a un mateix. Una volta t'has divertit a tu, si t'has divertit a tu, normalment acabes divertint als altres. I, bueno, tu mateix has dit que t'has risc, que t'has llegida
0: molt... Jo la recomano. I a més vull fer una cosa, perquè està com catalogada com literatura juvenil i jo una amiga que no és jove... Vaig a dir-ho, l'amiga sóc jo. La he disfrutat tant i m'ho he passat tan bé que ves, catalogada per literatura juvenil, però jo crec que és per literatura universal.
1: No és catalogada.
0: Ah, com a, com i per què diuen

0: que eres un autor de literatura juvenil?
1: Perquè tinc les dues...
0: En l'edat que tens, eres pató de les públicos.
1: Perquè el protagonista és jove i això se'l suporta a confissions. Però jo en general tinc dues línies, dues vessants. Tinc novel·les juvenils i després tinc novel·la negra, però la novel·la negra... I inclús les meves novel·les juvenils estan també algunes situades en el que es diu literatura crossover, que són de 16 cap a 99. En fi, la literatura no té edat.
0: La literatura, des de veres, i llegir sempre és bien. Per cert, ja que llegir sempre és bé, què estàs llegint? Fes-nos alguna recomanació. O què has llegit últimament que t'has encantat?
1: Home, que m'ha encantat... ara mateixa me recordo d'un de Kiko Amat. Em va impactar. Encantar no sé si és la paraula, però de Kiko Amat, Los enemigos, o algo así, Tratado sobre los enemigos. Una cosa molt colpidora, perquè este tío fa unes coses molt colpidores. Després està llegint Nómades... Ai, ara no m'hi sirà el nom. Nómades de Mili Piera, l'últim llibre de Mili Piera.
0: L'últim llibre de Mili Piera? Sí,
1: I el que tenia ahir entre les mans es diu Mi año de descanso y relajación. No me facis dir quina és l'autora, perquè és una autora nova. Bueno, és una autora, crec que siriana, després arrelada a Nova York, i és una història molt surrealista d'una tia que està en depressió i està vinga a la pastilla tot el dia, i és una cosa molt rara, però me la van recomanar, i home, també és d'impacte. Jo crec que últimament duc unes lectures molt estranyes. Ara no m'hi Nómades... No m'hi el llibre de Mili Piera, no passa res.
0: L'últim llibre de Mili Piera, per a qui vulgui estar al cau. Nosaltres recomanem vivament de Joan Carles Ventura Fletxa, Assalta la ruta... Bueno, totes les entregues de Fletxa, no, tots els llibres de Ventura, perquè a més hi ha una manera de treballar que nosaltres entenem molt bé, perquè i tu has explicat en moltes ocasions, t'esquematises molt com a guionista, sí, que eres...
1: De formació professional.
2: Però és l'escaleta, sí, sí, sí. No?
0: Nosaltres li diem escaleta, que és un esquema pel qual seguir, i a partir d'ella creiem que estàs ara, també, que estàs parint.
1: Ara mateix estic descansant un poquet.
2: Que va molt bé,
1: A veure, jo sempre tinc a foc lent, i ja està coent això, les següents històries del Fletxa. El Fletxa té més història, ja. Des de la... que seria la tetralogia original, falten dues històries, l'ambientada del 1990 i l'ambientada del 1991, i després està per ahí en l'aire la prequela de La tieta Parigüesa. Aleshores, jo vaig incorporant coses de la meva vida a les següents novel·les.
0: O sigui, vas molt moment... en bicicleta, perquè tu fas aquest esquema que hem dit adés, però després te'n vas en bicicleta per desenvolupar.
1: Jo escric en bicicleta. Això és, tio, fas els esquemes de les novel·les primer, sempre per de formació professional de guionista, no? Sempre una escaleta i saber on vas i d'on vens, i després els capítols, la prèvia la vaig escrivint de la bicicleta mentre vas voltant pels mateixos paisatges. Jo, hi ha molts paisatges d'allà que cada volta que veig, escaragoleros, no sé què, jo els veig cada volta que passe per allà. Hi ha molts racons que dic, o coses que trac de, directament...
0: Que les descobreixes o les veus en els passejos.
1: Sí, sí, però bé, això Murakami també ho fa molt, això de córrer per a inspirar-se, per a deixar la ment rasa i aleshores poder posar-te davant del full en blanc, encara que tingués una planificació que sóc la meva, una escaleta.
0: Ai, que vos recomanin que vos endinseu en el món del Joan Carles Ventura. En este cas estem parlant de Fletxa, Salta la ruta, però de la resta també. I gràcies per venir a presentar-nos-el i parlar d'ell així.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que el
0: un 2025 ple d'aventures, lectures, i novel·les, tant. Salut i rises, que està de vent TVB.
1: Sí, sí, me ve. El 2026, el 25 ja passa.
0: El 26, el 20... Ai, però m'ha enganyat. No, és que volia dir 2026.
1: A mi em costa també de situar-me.
2: És que estem en el primer dia,
1: transició,
2: no?
1: Estem en la transició,
2: en segon,
1: estem en el 87,
2: però...
1: i no sabem si... Però sí, sí, moltes lectures. Que Reis vos deixen molt bones lectures i que sigueu molt feliços i felices. I gràcies, gràcies.
2: Igualment, gràcies a tu. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor.

0: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: Un bon llibre, o uns quants, es poden acompanyar a cada viatge que m'emprenem. Que quins viatges volem fer? Que cada setmana ens proposa Clara Estrems del blog Les Sandàlies d'Ulisses. Recordeu quan ens van proposar fa no res un viatge seguint el camí i les petjades dels Reis de l'Orient? Va, us ho tornem a explicar i veureu que fascinant. Estic per l'Itàlia?
2: Clar. Perquè encara que no ho parega, bueno,
1: anem a parar... Menjar-les per a Baltasar per anar a Itàlia?
2: No, tenim unes primeres pistes.
1: A fer-se un espagueti carbonara abans de...
2: No. Primer anem a la ciutat de Ravenna, a Itàlia.

0: Sí.
1: Perquè allí, aquesta ciutat té molts llocs patrimoni de la humanitat per la UNESCO, la veritat és que és una ciutat preciosa, i tenim els espectaculars mosaics bizantins de Sant Apolinar de Ravenna. Oh. I

0: són molt importants, perquè per la seva indumentària ens indiquen un poquet l'origen, i és que porten aquests capes rojos i aquests barres rojos, que ens estarien indicant el seu origen persa, probablement.
1: Ah, que són d'origen persa, doncs pues ja no, ja són anem a Itàlia, ara a Persia. Mira.
0: Així que ara viatgem a l'antiga Pèrsia, l'Iran actual. I clar, no sabem si són mags, són reis, sabem que són
1: científics de l'època, a lo millor.
0: Per ahí va la cosa.
1: Dirien, són màgics, que tenen sabuts.
0: Per ahí va la cosa, perquè sabem tots, sabem que si ells mos portem bé o malament, ells ho veuen, però esta màgia no va per ahí. I és que estos mags eren astrònoms perses, probablement eren aristocràtics, i seguint la profecia que indicava que una estrella anunciaria el naixement d'un rei, ells van ser guiats per aquesta estrella fins Jesús. Així que clar, sembla que probablement estos savis també eren sacerdots zoroastristes.
1: Clar, havien de ser de familietes bé, perquè és que estudiaven, és que eren familiers...
0: I per a poder-se pagar el viatge, clar, tenia que tindre el compte.
1: Home, astrònoms està bé, sí, perquè seguien el cel, seguia ben pel cel, sí, tu, pues, té molt de trella tot això que has dit.
0: I tot
1: això però
0: del...
1: què és zoroastrisme?
0: Clar, el zoroastrisme...
1: M'ha quedat molt... Sacerdots de zoroastrisme, això què és?
0: És la religió monoteïsta més antiga del món, va ser fundada a l'Iran per l'actual, pel profeta Zoroastre o Zaratustra, uns 2.000 anys abans del naixement de Crist, i encara continua viva en algunes zones d'Iran, Iraq, l'Índia, Pakistan, Azerbaiyan, i entre altres llocs. I, de fet, jo quan vaig anar a Iran vaig poder visitar dos dels temples més importants de zoroastrisme, que és el de Chak-Chak, que està dins d'una muntanya.
1: No m'ho sis bé la paraula zoroastrisme. No, jo... No, perquè siga.
0: Zaratustra, m'hi costa més, Zaratustra. En costa... Zoroastre, se ve dic Zoroastre. I n'hi ha allí dos temples molt importants i que està basat en el foc, i diguem que l'aigua i el foc són els elements fonamentals d'esta religió. Però...
1: O sigui, clar, que possiblement eren, venien de Pèrsia, d'origen persa.
0: Per ahir, sí, que en aquell moment Pèrsia era molt més gran.
1: I eren astrònoms, molt bé.
0: Així ha cobrat molt de sentit el tema de que foren guiats per una estrella.
1: Clar, miraven el cel, les estrelles es guiaven, i una d'elles, jo què sé, la van seguir. No està desencaminat, això?
0: Diuen algunes teories que l'estrella de Belén podia ser un cometa, però en aquella època els cometes eren símbols de mals auguris. Així que descartem esta part de que fora un cometa, perquè no podria significar el naixement d'un rei, així que això fora. Vale. N'hi ha unes altres teories que diuen que l'estrella que va il·luminar el cel podria ser una alineació de planetes de Júpiter i Saturn, o una nova estrella en el firmament. S'han intentat fer càlculs i probablement sí que podria ser que en aquesta època n'hi hagués un alineament de planetes. O sigui, que és una de les teories més fortes que n'hi ha, però no s'ha pogut confirmar.
1: No s'ha pogut confirmar. I per tant, què més sabem?
0: Ara sabem que només ix en un dels evangelis, o sigui, només Sant Mateu parla dels Reis de l'Orient.
1: Només un?
0: Només un dels quatre evangelis.
1: Mira si no plega llun.
0: Així que és el de Sant Mateu el que diu, que parla de la visita de...
1: Sant Mateu s'ha presentat i tots els amics a cantar una cançó. Diu, fora la música persa.
0: Això és per ficar-nos en
1: l'ambient de Sant Mateu.
0: Dels evangelis. Obrim l'evangeli. I el de
1: Sant Mateu.
0: I ell diu que parla de la visita d'uns reis d'Orient, que van arribar aquells dies a Jerusalem, uns savis, no diu reis, però uns savis de l'Orient, que es dedicaven a l'estudi de les estrelles, i li van preguntar al rei Herodes pel rei dels jueus que acabava de néixer. I clar, Herodes allí va col·lapsar un poc.
1: Clar, Herodes va dir, què?
0: Que com que n'hi ha un altre rei que jo de això no m'he enterat. O sigui que Herodes, així com molt listo, es va dir, mira, quan torneu, informeu-me a veure qui és este rei i tal. Però els reis van anar allí de camí i l'estrella va continuar i es va dur fins a Belén, l'actual Palestina, i allí van veure el xiquet a Maria, la
1: això
0: mare...
1: Això ja és el pessebre.
0: Això
1: és la cosa del pessebre que tenim a casa.
0: Ara ja està, però clar, hi ha una clau, i és que després de donar-li regals, l'Orencens i la Mirra, els reis en somnis van ser advertits que no tornaren per on estava Herodes i que tornaren per un altre lloc. O sigui que van canviar el camí de tornada per a no tornar-se a trobar en Herodes i no donar-li informació.
1: Ja veien que, que Herodes no anava a fer bé.
0: Sí, i després ja vol dir quin camí van triar, que la tornada és diferent, però ara estem en el de nada. Així que tenim tres reis, d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, i tenim tres regals, l'or, l'encens i la mirra.
1: Que només els anomenem a d'ells, però jo estic segura que ara venen un sèquit ben nombrós, perquè estos tenien perretes.
0: De fet, el número en l'Evangeli no el fica.
1: Jo només imagino d'ells planxant-se la capa.
0: Que...
1: Tenien gent que s'ajudarien a vestir-se.
0: Anirien carregades de... Sí. Una comitiva.
1: Una comitiva reial.
0: Però per què també este 3? El 3 és molt important al cristianisme. Apareix en moltes ocasions. També tenim Pare, Fill i Esperit Sant, 3.
1: Sí.
0: La Santíssima Trinitat. Tenim els tres reis d'Orient, que també simbolitzen les tres edats de l'home, perquè tenim un rei més ancià, un rei de mitjana edat i un rei més jove. I també representa este número 3 els continents coneguts en aquell temps. Després no. Així que amb el

0: Xo representaria Europa, Gaspar representaria Àsia i Baltasar representaria Àfrica.
1: Molt bé.
0: I què significa aquests tres regals que li van portar els reixos al xiquet Jesús?
1: Interessant pregunta. Sobretot la mirra, que m'ho du de cap. Sí. Perquè l'or sabem per què aprofita, però...
0: Pues mira, l'or va ser com a símbol de realesa. Mm-hmm. Perquè l'or té una naturalesa material, però també té una simbòlica i espiritual. I és la creació de l'or, tant en la forma material com en la simbòlica, és la meta dels alquimistes, ja que en el sentit espiritual la llum de l'or era necessària per a il·luminar la ment i l'ànima.
1: Els alquimistes, al llarg de la història, ells s'han trencat el cap intentant transformar les coses en or.
0: Sí? I així que a nosaltres ens semblaria que l'or ara mateix seria el més preciat, però ni molt menys. El rei Gaspar, el pèl roig, representa el continent asiàtic, que també inclou Orient Mitjà i Àsia Central, i este rei li va regalar encens. L'encens era com a símbol de divinitat, perquè, de fet, en l'antic Egipte la paraula encens significava fer que siga diví.
1: Ahí va.
0: I l'encens apareix en múltiples ocasions en la Bíblia, en l'Èxode també, quan Moisés beneix a les 12 tribus d'Israel, i per descomptat en el Nou Testament, a la visita dels reis també, i l'Apocalipsi de Sant Joan. I seguint el camí dels reis d'Orient, no es podem oblidar de la ruta de l'encens. L'encens s'obté de l'arbre de la Boswellia, que creix a la meu estimat Oman, al Yemen i a la banya d'Àfrica. I la ruta comercial, anomenada la ruta de l'encens d'Oman, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000.
1: Així que... Les espècies han sigut sempre molt preuades, i en este cas la de l'encens.
0: I això inclou, este Patrimoni de la Humanitat de la Terra de l'Incens, inclou els arbres de l'encens, que encara estan allí, les restes dels oasis de les caravanes, i alguns dels llocs arqueològics. I va ser una de les rutes més importants comercials de la història, terrestres i marítimes, perquè unien el món Mediterrani i Egipte en el sud d'Aràbia fins a la Índia. Eixa ruta passava...
1: Llarga, és important, sí.
0: I, a més, passava per moltes civilitzacions. Cal tindre en compte que anava des de l'Índia fins a Oman, en vaixell, després al Yemen i a Somàlia, pujava per Aràbia Saudita actual, el Mar Roig, fins a l'actual Jordània, a Petra, i fins a arribar a Palestina i al Mediterrani. Una ruta molt llarga i pel mig del desert.
1: I complicada, sí.
0: Així que els nostres reixos estigueren a Oman, agafaren estigueren a Oman de veres, o sigui, això és una cosa històrica, agafaren l'encens d'allí i continuaren la ruta pels deserts pujant a l'Aràbia Saudita fins a Belén. Esta ruta, a més de l'encens, transportava també la mirra.
1: I vamos con la mirra.
0: La mirra s'obtenia principalment de l'illa de Socotra, a l'actual Yemen. I passem, clar, en la mirra, passem al rei Baltasar, perquè el rei Baltasar li porta a Jesús la mirra com a símbol de Jesús com a home, ja que la mirra s'utilitzava per embalsamar els morts. Així que tenim...
1: La mirra molt de l'alegria no era.
0: Però, bueno, en aquesta època...
1: Però era important perquè era cara...
0: Per embalsamar, clar, era una cosa molt...
1: I deja un bonito cadàver per a la posteritat.
0: I en este cas és molt simbòlic perquè estos tres reis, estos tres reis i estos tres regals simbolitzen l'or, símbol de realesa, l'encens com a símbol de divinitat i la mirra com a símbol de Jesús com a home, sinó que Jesús és rei, Déu i home. Té molt de sentit, o sigui, que encara que no creguem que la mirra i l'encens no, té molt de valor.
1: I després el patiu perquè ja se van encarregar els pastorets i tota la resta de donar-li car, caldet...
0: Joguer, això és un altre tema.
1: No, claro, uns bolquers, sí, és un altre tema. Vinga, seguim la ruta.
0: Però comentat el que comentàvem, que segons l'Evangeli de Sant Mateu, una vegada els reis d'Orient són advertits en somnis, que no tornen fins a Herodes, però un altre camí, així que quin camí prenen? Diguem que li perdem un poc la pista perquè no tornen així en l'Evangeli de Sant Mateu. Però els reixos utilitzen aquesta ruta diferent perquè tornen al seu lloc d'origen amb vaixell, atravessant el Mar Roig fins a arribar al sud de la península aràbiga, l'actual Yemen, Oman i fins ahir a la Índia. Perquè la següent pista la tindrem en la Índia. Ells van acudir allí i no sabem... Tenim com un forat.
1: Espera que te fiqui música d'Índia. Fica-li música d'Índia. Vale, i entonces... La seva pista la tenim a l'Índia.
0: Així que no sabem amb certesa si és o no, però suposa que ells, quan van arribar a l'Índia, van començar a evangelitzar, perquè més tard acudiria l'apòstol Sant Tomàs a l'Índia.
1: I Melchor, que era huelan, com aguantar tot això, mare meva senyora?
0: Molt bé, sí. Podien durar molt, clar, no sabem quant de temps, potser els camins anaven ràpid, d'ells. Però, bueno, ahir passen uns segles, n'hi ha un temps que no sabem res d'ells, però fins a l'Índia arribaria Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que va ser l'emperador Constantí, va ser el que va declarar el cristianisme com a religió oficial de l'imperi romà.
1: Dis-me agorera, però en un segle les persones ja se degueren morir.
0: No, així ja estan morts.
1: El que no tenia és constància.
0: Sí, sí, sí. Així ja, en Constantí ja les persones ja...
1: Fins que en
0: ja,
1: el temps... Clar, que mos conta Helena?
0: Clar, n'hi ha un espai... Santa Helena, ella era una fervorosa creient i ella col·leccionava relíquies cristianes. I gràcies a la seva influència, el seu fill va ser el que es va convertir i va instaurar el cristianisme. Sí, sí. Però com ella col·leccionava relíquies, de bo que algú li va dir que a la Índia n'hi havia unes relíquies importants. i es troben allí les que suposo que són les relíquies de Reixos, i Santa Helena les troba, les compra i se les emporta a Constantinopla, l'actual Estambul.
1: Sí.
0: I allí estaran durant 3 segles, les sí. relíquies de Reixos. Ai. Temps després, aquestes relíquies seran traslladades a Milà.
1: Ui! Mira, tornem a Itàlia.
0: Que fort, el cercle.
1: Que fort, quina bambina.
0: El viatge de Reixos és prou llarguet, però allí no es quedaran molt de temps, tranquil·les, perquè arribarà Frederic Barbarroja en una de les guerres i saqueja Milà, el nord d'Itàlia, i s'emporta les relíquies fins a Alemanya.
1: Ui, senyor, me fa por preguntar-te on estan ara, que saber.
0: A Colònia.
1: Ah, pues sí, se van quedar.
0: Allí s'han quedat. Este és el lloc definitiu on s'han quedat les relíquies. I, de fet, la catedral de Colònia és la que alberga les relíquies de Reixos i es va construir per això. És una de les catedrals gòtiques més grans del món i també té una de les relíquies més grans de la cristiandat, que és dins de l'altar major està la relíquia que conté els ossos, les relíquies de Reixos. I estan a,
1: Les deixalles allò que ens ha plegat avui en dia dels Reis de l'Orient. Ui, que fort!
0: Però, és, clar, aquesta catedral és la catedral gòtica més gran del nord d'Europa i només entres a l'altar, a l'església, està com darrere l'altar major. És una relíquia molt gran, té com una és com un triangle, com una casa molt gran i està de fusta, però està recoberta d'or i plata, més d'un metro, estem parlant més d'un metro de gran, de alt i de gran, d'or i plata, i també té incrustacions de pedres precioses i tot això. I les imatges de la relíquia no són només de Reixos, també n'hi ha episodis de la Bíblia i tot això, però es considera com una de les relíquies més importants de la cristiandat i en part per això la gent de Colònia pot demanar festa, perquè aquest dia l'Epifania és molt important allí per les relíquies, encara que Alemanya no sigui un dia oficial de festa, però vam fer un viatge molt llarg.
1: Va fer un viatge molt llarg de persones.
0: I ara els viatges posteriors van repartint regals.
1: Que ara podem anar en cotxe o en això, però en aquella època va ser més complicat.
0: Clar, i no, ja tenint en compte que tot el que vam fer és, clar, tornen a aparèixer a Milà, o sigui que farà un viatge molt llarg, que com a curiositat ahir va ser festa també a Espanya,
1: sí.
0: A Cuba, Mèxic, Puerto Rico, els països d'Amèrica Latina per la influència espanyola,
1: sí,
0: però també a Alemanya pel tema este poden demanar permís, especialment Baviera, que és més catòlica, o després si a Colònia la gent pot demanar permís pel tema del dia 6, les xiques que siguin catòlics poden fer-ho, però això, hi ha una ruta molt llarga, molt interessant.
1: Amics, amigues, o feu la ruta, podeu fer la ruta dels Reis, o podeu anar a aquestes parts del món, com ara Colònia o a Alemanya, on estan les relíquies dels Reis de l'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. Pues que xulo, pues jo vull anar a tots els llocs.
0: Però sí, es pot anar fent per etapes.
1: Per etapes, sí, perquè d'una taca amb això de la faena és un poc complicat, però per etapes podria estar bé. Moltes gràcies, Clara Estrem.
2: Els millors moments de la vesprada de punt.
3: De carretera.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: Apunt Ràdio.
3: Què m'han dit? Que la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
4: Ah, sí? Però a estall?
3: Uf, però la faena és a estall.
4: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
5: Dóna molta faena, també.
4: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
6: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
3: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
4: Bum! Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
7: A guanyar diners, on estan, on estan, a guanyar diners.
4: Mon pare, quan era jove, diu que treballava estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
8: A mi això no m'agrada.
3: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
9: Això és de veres.
5: És de veres, és de veres.
3: No, tens seguretat.
10: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
4: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
11: No millor, molt millor.
3: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
11: L'esmorzar i el crema de ron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
4: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
0: Apunt Ràdio.
2: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
0: Som la veu de tots. Som Apunt. Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: Hola, amics i amigues d'Apunt Ràdio i de les vesprades d'entre setmana, que ara també podeu trobar en format moments especials. Esperem que vos agrade.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: També sentim gran fascinació per la gastronomia, ja ho sabeu, pel bon menjar. I a cada entrevista, a cada festa que visitem, ens agrada saber-ne de gastronomia, dic, i fer un tast, si pot ser. I per sort, cada setmana el nostre gastroturista Elisant Gil ens porta els millors cuiners, els millors representants de cellers i professionals del món de la cuina en general. Recuperem la visita del propietari de La Tavella, el restaurant que a Beniferri fa les delícies a la brasa i al forn amb les millors matèries primeres.

0: Mira, quan vingué el compare Gil, que ara li donarem pas i parlarem d'este lloc, jo tinc la goteta parada, que diu la meva dona, d'un rodabanyo a la flama, a la brasa, que m'haig menjat.
1: Sí que tens la goteta para, perquè a mi me l'has contada...
0: També t'ho he dit.
1: Però no una volta llevant,
0: Per què serà?
1: Perquè serà, perquè te va marcar.
0: Moltíssim.
1: Pues perquè pagaria la pena. Sí,
2: que tal, jo crec que el rodaballo és uno dels tops 10 de Tavella i de Pablo Chirivella. Però abans del començar, el nostre convidat vos porta una exclusiva.
1: Digues.
0: Conta.
2: Una exclusiva, perquè sé què és el que va menjar el camarada Maduro en el seu primer sopar en els Estats Units.
1: En la presó?
0: Sí. En la presó, això de Manhattan.
1: No seria rodaballo.
0: Tu què passa, que tens amistat en el cuiner de la presó de Manhattan?
2: Burger King i Pepsi Cola.
1: Yeah.
2: Una hamburguesa i un refresc de cola. Va fer que li llevaren els pepinillos.
1: Que yanqui.
2: No li agrada la mostassa, volia només que ketchup. O sigui, però bueno... Però això és el que va menjar.
0: I per què no se va menjar unes arepes? En Manhattan, que n'hi ha de tot, unes arepes.
2: Perquè ell diu que això ho menjava molt també allà a Venezuela.
0: Canvi un burger.
2: Què li anem a fer? Pues mira, no passa res.
1: Quina fartera de burger tens a partir
2: d'ara? I refresc de cola, que és el que toca. Bueno, i nosaltres, per parlar de coses que realment estan bones i tenen substància, avui hem convidat a Pablo Chirivella, que ja feia molt de temps que anàvem darrere de Pablo, però no hi havia manera de coincidir. I al final, pues bueno, ha quadrat la cosa. Acaba de vindre d'unes vacances, perquè els cuiners, els restauradors, també fan vacances, encara que la gent no ho pensa. I estos Nadals hi ha hagut algun que altre que ha aprofitat per fer una escapadeta de 4 o 5 dies. Pablo ha estat als Pirineus.
3: Sí, bona espera.
0: Què tal, Pablo? Bon any.
3: He estat un poquet, passant un poquet de fred.
1: I te n'has vengut així en el fred,
3: Un poquet de fred.
1: Te n'has portat com a...
0: Se te nota en la cara. Claro, sí.
3: Morenet.
0: Tienes un curao jamonero.
3: Curao jamonero.
2: És que a ell diu que li agrada tant l'estiu com l'hivern. Però què menges quan vas als Pirineus?
3: En l'estiu, pues allí és molt típic el cabrito i el ternasco d'Aragó, que està espectacular i ho fan boníssim.
2: Què t'ha paregut?
3: De carn.
0: El ternasco de la nostra part del Maestrat també és...
2: No, està mal,
3: No molt bo, molt bo.
2: No està mal. Per cert, que abans parlàveu en les d'Alcoi, els Reis Mags d'Alcoi deuen cafè, licor i herbero de la Serra Mariola.
1: Sí.
0: Important, en efecte.
1: Però això aguantem.
2: Molt important.
1: Bé, el fred i el que fas a falta.
2: Sí, senyor.
0: Això és fonamental. A més, si se fa en casa, ja és... Si tu has anat a la Serra Mariola... I tens una bona casalla seca, tu fas un herbero a casa, tu vas que te porta el tio.
2: Va,
0: un herbero fet. Sí. Jo no n'he fet. El meu cunyat fa un herbero brutal.
2: Pues digui-ho al teu cunyat.
0: Del Benicadell,
2: Vicent...
0: No són de la Mariola, són del Benicadell, que tampoc és tan malament.
2: Tu dili Vicent vol tastar-lo, i el tastem.
0: Te donarem una
3: volta. Jo m'apunto.
2: Que 11 anys té ja Tavella. 11 anys. Que Pablo el comença molt jovenet, ja el comença amb 17 anys. Va fer un periple per l'estranger... Porque...
1: De formació?
2: De tot. Bueno, sí, de formació. Ja començava a cuinar, però després volia cuinar.
3: Formació
2: i altres coses.
3: Formació i treball. Estiguerem, pues, molt de temps... Vaig estar fora en Anglaterra, Sant Sebastià, Tenerife...
2: Mèxic.
3: Ja va ser l'última etapa. Abans un poquet en Hong Kong i Macau estigui una temporadeta. I ja en Mèxic va ser l'última temporada de 3 anys que vaig estar allí i ja treballant i ja me'n vaig tornar a casa.
2: Però de Mèxic, tu comentes a sovint que tenen unes costums molt paregudes a les nostres, però en sabors diferents.
3: Uns sabors molt diferents, però sí molt estructurats per estats o per comunitats. Al final... que és molt, molt paregut l'estructura de gastronomia de la nostra.
2: I jo el que al·lucine és en Inglaterra. D'Inglaterra, de veres, t'ensenyaràs alguna cosa de cuina?
3: Estic treballant...
1: De cuina índia?
2: No ho sé.
3: Estic treballant en hotels. Vas tocar totes les parts de l'hotel, però sobretot en cara al públic.
2: I ahí feu cuina més internacional, claro.
3: Sí, sí, però ahí la cuina no la toqui.
2: Ahí no estàs en cuina?
1: Allí era gestió i que també te la...
3: Tocava un poquet.
2: I de cop, per repente, tornes a Espanya, tornes a València, i és curiós perquè montes un restaurant en un lloc que no és de pas. Per allí no passa ni un guiri, bueno, ni un guiri ni un nacional, per allí no passa ningú. Beniferri és un d'aquests raconets que s'han quedat ahí comprimits per l'autovia, per les rotondes, que s'ha quedat ahí al mig.
0: Jo et diria que no passa ni el cotxe de Google, tu.
2: No.
3: Pues sí passa que de vegades en quan fotografia a ma abuela regant en la porta, perquè sí que està per allí.
2: A sa abuela Rosario, 95 anys. I és una de les fonts d'inspiració de Pablo. Sí. Perquè quan tu tornes i li dius a ta abuela i a ta mare i a les teues ties que tu vols muntar allí en la casa familiar, en la vella alqueria, en Cal Estanquer, que vols muntar un restaurant, què te diuen?
3: Pues, de fet, la culpa que jo estiga 11 anys en Tavella la té en gran part ma abuela, que mos ha pogut facilitar sa casa perquè puguem treballar i estar allí oferint-vos a cada un que vingueu lo millor que tenim. I pues això, l'abuela al final és molt important en casa, i són 95 anys que té, que continua sent inspiració de la força que té i la mentalitat que sempre mos ha inculcat des de nanos. I pues això, una abuela que
2: una abuela de les d'antes.
0: L'àvia de Beniferri o alguna
3: cosa? L'àvia de Beniferri. N'hi ha una font del poble, no sé on venia, però
0: la iaia continua activa i està
3: activa.
0: I està de cap i de físic, sí, sí, i està perfecta, amb vosaltres.
3: Està perfecta.
0: Com li diuen?
3: Rosario.
2: Rosario, la iaia Rosario.
0: Rosario, una besadeta.
2: I a mi me crida l'atenció perquè un dia dinant allí, mostrava un vi i jo veig allí que posava una espècie de subetiqueta que posava Cal Estanquer. I dic, Cal Estanquer? Perquè no, és que esta casa era Cal Estanquer, perquè l'abuelo cultivava taronges i tabac, i el tabac després la pujava dalt a l'andana a secar i el venia allí. Per això allí en Beniferri coneixien la casa com Cal Estanquer.
3: El meu bisabuelo era Salvador, vaig, i pues això, era l'estanquer de Beniferri i és Cal Estanquer. S'ha criat tabaco, taronxa, s'ha fet taronxa, teníem animals en casa, i bueno...
2: Ell, després...
3: Això no ho ha conegut.
0: Però què feia, Caliqueños?
3: Feia Caliqueños,
0: Caliqueño valencià, que això és una cosa que s'ha acabat, però qui és fumador, sí, tots sabem el que passa en el tabac, és a dir, no estem així incitant el consum.
3: No.
0: Però el Caliqueño valencià és essència també de poble, veritat?
2: Bueno, la Canal de Navarrés jo crec que ha sigut l'últim lloc on s'han extingit els caliqueños, i estic totalment convençut
0: que encara quedaran,
2: que encara fan per allí pel consum propi. Això, jo estic convençut que sí.
3: I no se té que perdre.
2: No s'ha de perdre. Escolta, i després del Besiallo, aplega la iaia Rosario i és modista. I monta un taller de modista i tenda de... I, a més, venien allà.
3: La iaia es comença a vendre teles, a vendre, pues, després, abrigos, es comença a vendre de tot, i, pues, durant 60 anys continua, pues, entre ella, ma mare, ma tia, tot és allí. Bueno, el xiringuito.
2: Sa tia continua, Sa tia fa tasques d'administració allí en el restaurant, contesta els correus, les reserves i tal, o sigui que al final s'ha convertit en un restaurant familiar. Però mira, a mi me fa gràcia una frase de la iaia Rosario, perquè diu que allí en eixa casa passen coses i que la gent quan va no se'n vol anar. Això és de veres. Per això...
1: Ahí está la clau.
2: A Ximo li agrada tant el rodaballo de Tavella.
3: Superimportant que quan la gent entra en casa se sentis que arropa i cuidem, intentem cuidar molt a la gent que se desplaça hasta Beniferri, per això mateix, perquè no passen per la porta. Nosaltres no estem en mitjà València o en una avenida molt transitada. Entonces, n'hi ha que cuidar molt a la gent perquè se mereix el respecte per haver vingut hasta allí. O sea, sols per haver vingut hasta allí a veure què passa allí.
2: Té mèrit, eh? Quants te s'han perdut intentant buscar el restaurant?
3: Molta gent se'n va a Xirivella, que des d'ací dic que no se'n vagin a Xirivella, perquè...
2: I Xirivella és l'apellido.
3: Xirivella és l'apellido.
2: Xirivella és l'apellido. No, és Beniferri.
3: Oye, que os estoy llamando y estoy en Xirivella y yo no os veo. Aquí no estem allí.
0: A mi tampoc està tan lluny de Campanar, si hem de pensar-ho, però és de veres que això és caminals...
2: Està amagat, Ximo.
0: Però això... eixa carretera em portava, per eixa carretera se passava en temps de la iaia i de...
3: El camí
0: vell
3: de Llíria. El camí vell de
2: Llíria.
0: Però és molt xulo també anar, perquè passes encara queda horta, és un... Queda... Tu portes algú de Madrid o d'on siga, i el dus al llit a casa per eixa recorriu, i la gent flipa, que diu, en València és com l'Albufera. Ja estamos en 10 minuts, estamos en el Parc Natural. En 10 minuts.
1: És que és com un poble.
0: Sí, clar.
2: Sí, n'hi ha... Queden tres carrers, tres, no en queden més, que si tu no alces el cap i no veus els edificis que n'hi ha al voltant, si tu no alces el cap i mires els carrers, és com si de col, per repent, tu te n'has anat 50 anys enrere.
3: Sí.
2: I ojo, i moltes d'aixes cases les han restaurat i viuen.
3: Sí.
2: I l'eixa iglesieta xicoteta que teniu, oi, que fan missa?
3: Molt xula, sí.
2: Sí?
3: Sí.
0: Pues si n'hi ha retorn, si no hi ha crisi de vocacions, no?
2: Sí. Bueno, tu saps que ara el retorn porten tres o quatre parròquies, són retorns itinerants.
0: Posen la vespa per allà.
2: Claro.
3: Sí.
2: I fa uns anys hauries treballat. I tu tenies clar, no sé per què, te s'havia clavat entre cella i cella que tu volies braça.
3: Jo hauric 11 anys, fa 11 anys Tavella, convençut de que tenia que ser allí. Jo quan es comencen 17 anys en l'escola d'hostaleria, es comença a somiar en un restaurant i el restaurant no era en un altre posto que en Beniferri. No podia ser un altre posto que fora Beniferri, i això sí que ho tenia molt clar. I tenia que ser brasa per convicció pròpia de que m'apetia el que era el tema de la brasa, me atraïa moltíssim, encara que no havia treballat mai en una brasa. Soc autodidacta en el tema de brasa.
2: Ojo, eh? Uh-huh. Ojo, que la gent es pensa que cuinar en brasa és molt fàcil. I és no. Una equivocació tremenda. O sea, ahí ha que dependre perquè...
3: Busco arro de ballo s'ha cremat, eh?
2: Busco arro de... Bueno, i besugos, perquè no és el mateix el besugo d'hivern que el besugo d'estiu, explica això.
3: Correcte. La grasa del besugo, bueno, del besugo i de ningú peix. O sea, cada peix té la seva temporada i cada peix té el seu moment perfecte com pa entrar en la brasa. Nosaltres treballem molt el rodaballo, però treballem ja molts peixos que no sols el rodaballo.
0: Quines serien les... Anem a comptar a la competència quines són les que és de la brasa de Pablo Xirivella de Tavella. Però si tingueres que... Ja, pa casa. Per a mi, per a fer-me jo la brasa en casa. Sí. Perquè, en comptes de fer la paella, pues me vaig a fer un... Compre un bon rodaballo i me eix com a casa. Va, sí, ni de conya.
3: Segur, Ximo. Al final, la brasa ni l'havíem inventat en Tavella.
0: Però alguna nyenya, algun temps, alguna...
2: No, ell treballa entre nyenyes.
0: No, o sea,
1: cada plat tindrà la seva nyenya.
3: Nosaltres treballem en carbó, treballem en nyenya i treballem en tres tipus de nyenyes, com ha dit, de taronxer, d'olivera i de garrofera. Entonces cada una mos aporta un poder calorífic o una combustió diferent.
1: I també un aroma.
3: I un aroma diferent.
2: Bueno, o sea, aroma queda impregnat. I utilitza tres tipus de foc també. Utilitza la brasa normal i corrent, el hosper i el camado, o sea que
3: no,
2: cuidado, ¿eh?
3: Camado no.
2: Camado ya no.
3: No, camado no. El Ford Mor 1 es el buque insignia de Tavella des del primer moment. Nosaltres es començarem en un Ford Mor 1 més. I es començarem després la brasa huerta i després el hosper. I cada uno mos aporta una cosa.
0: El Ford Mor 1 què fas? Fas un putxero.
3: El Ford Mor 1 ho fem car. Pràcticament tot passa pel Ford Mor 1.
0: Ah, sí?
3: Pràcticament tot passa, menys la carn, que és brasa huerta, ¿vale? El resto, tot, quasi tot passa per el Ford Mor 1.
0: Què te dona el Ford Mor 1?
3: El Ford Mor 1 dona una potència i un l'aromatització brutal a uns diferents tipus de plat. No tot ha de passar per el Ford Mor 1, perquè té una potència molt agressiva, però... ahí va.
1: Però quan la controles...
2: Te vol contar més trampes, claro, és que...
3: Ja, no.
2: I influïix també l'altura de la graella.
3: Vos ho puc contar tot, perquè al final, és que en Tavella no hem inventat la brasa, ni el foc, però sí que, a partir d'anar xugant en diferents tipus de foc i diferents tipus de brasa, pues sí que... Podem...
1: Ja sabeu com.
2: Però mira,
0: com se riu.
2: Jo ha tingut...
0: S'ha treballat el secret.
2: ...alguna discussió en algun company, perquè ells etiqueten Tavella com a un assador. I jo sóc des que dic que Tavella és més que un assador. perquè quan vas als assadors tradicionals, a banda de la carn, ara ja el comença la gent a treballar el peix, però a banda de la carn i la del peix, t'ofereixen poc més en carta. Això no és el cas de Tavella. Tavella sí que teniu una carta molt més apanyada. Ahir n'hi ha una cuina també darrere de Tavella.
3: Juguem molt en tot el tema del pues, el producte de mercat d'aquest moment. Mos entra pràcticament de tot. Entonces, no és només peix, no és només carn. O sea, tenim moltes opcions.
2: Bueno, lo del peix...
3: Verdures.
2: Que a mi m'encanta. Ell té una pelea en el virrei, perquè ell és un gran defensor del virrei, perquè diu que en molts restaurants mos la colen i mos estan venent d'Alfonsino per virrei, i que no és lo mateix. Són els dos roxets i tal, però no és lo mateix.
3: Que mal ho veré.
2: No? Però és de veres.
3: És de veres, és de veres. Al final, un peix, són dos peixos molt pareguts, un són 5 vegades més car que l'altre, i pues, estan oferint coses que no són.
2: Però és 5 vegades més car que l'altre, per què?
3: Pues perquè uno és de Canàries, uno és de Canàries, del mitjà de l'Atlàntic, i l'altre és del Cantàbric, i són aus diferents, greixos diferents, espècies diferents.
2: Claro, ahí intervé moltíssim la temperatura de l'aigua.
3: És importantíssim que estem, que diguem, lo que estem menjant i lo que, o sea, i la traçabilitat i d'on ve,
2: exacte.
3: I sobretot que passe per Llonxa és molt important per donar-li treball a tot el tema de la pesca, perquè si està tot com està, però n'hi ha que donar-li l'oportunitat de que la gent també treballi. El tema dels pescadors, o sea, se chuen el tipo i que tot passe per Llonxa. I demanem una traçabilitat de tot.
2: Ara que estem parlant de peixos, Pablo Chirivella és més de carne o de pescado?
3: Pues a mi m'agraden les dos. A mi m'agrada menjar.
2: Però ho dic perquè hi havia una tendència fa anys...
1: Soc del teu gremi.
2: Ja m'ho entenc.
3: No me
1: mou. Perdona, soc de mitjà i a més m'agrada especialment el forn i la brasa.
2: No, no.
1: Que jo això... Tinc disculpes per ser família de forners, que comentàvem la setmana passada. Jo, a mi el menjar que més m'agrada està fet o a forn o a brasa.
0: A més, el que estava comentant Vicent...
1: Tot.
0: Jo crec que sou... Fins on jo conec. Jo conec a tu, conec a Joan, per exemple, en Altea, conec peix i brases. M'imagino que tots sou amics, no? És a dir, no és només una brasa. És un concepte restaurant on també hi ha la nostra horta, la nostra cuina de mercat, la nostra elaboració de cullera, que hi ha més coses, o inclús una miqueta d'avantguarda, si vols, en peix i brases.
2: Home, jo tinc una cosa, Joan, la moda no diu que els berberechos més grans que s'han menjat en la seva vida són els de Cat Joan. Sí. Això és un cacho berberecho quan te'l té.
0: I eriçons de mar i tindre producte de la mar.
3: Joan, la banda de la car, té un producte, al costat del mar, té un producte brutal i és un fenomen que el tio...
2: En vez de la vora del riu Mare, a la vora del mar Mare. Que jo estava repassant fotos avui del TripAdvisor i tal de Tavella. Ja n'hi ha moltes més fotos de peix que de carn.
3: S'ha
2: invertit la tendència.
3: Es començarem un 50-50 i és de veres que el nostre proveïdor de carn mostria molt el tipus de carn i defenem molt la carn que
1: entra.
2: En què treballeu? Vacuum?
3: Vacuum. A mi José Rosell.
2: José té molt bon producte.
3: A mi me cuida moltíssim i me tria molt tots els animals que entren en casa. Però sí que és de veres que en casa se ven molt més peix que carn. Molt més peix que carn.
0: No, jo crec que també per recomanar... Jo vaig anar en uns bons amics i veus aquelles peces de carn i si hi ha alguna d'oloreta en la brasa i te passes a el greixet pel nas i dius, ostres, esta vaca vella o això. Però tira-li el peix. Bueno, va, toca, no mullaré pas. I de veres que va ser una experiència perquè crec que apostar també per el peix a la brasa... No sé de... Ja sé que no és una tècnica nova, però sí que com a tendència en els restaurants no és...

0: Que fa massa temps, no, Pablo? Pues... Esteu defensant el peix, el peix fresc, òbviament, i de qualitat, no?
1: Pues bona matèria... Ai, perdó.
2: No, anava a dir bona matèria primera i feta a la brasa, ben feta.
1: La primera vegada que me menjé un peix a la brasa va ser en... Bueno,
3: pues, en... Això no ho dic jo, això no sé... I aquesta mania te ve de Mèxic?
1: No.
2: ¿De País Basc?
1: No, en Galícia... Me menché el primer un llobarro, me menché un llobarro a la brasa y...
0: Experiencia religiosa.
1: Sí.
2: Y vas a decir,
1: toqui, no sé qué toqui, no sé qué toqui, pero...
0: Sí, te abre el tercer ojo.
1: Sí, entonces vas a decir, esto necesité fer-ho en València, o sea, porque tenim mar, tenim brasa, así estem molt anclats a l'arròs, nosaltres som molt d'arròs, que podem treballar el tema de la brasa i l'arròs molt bé, però també tenim l'oportunitat de...
0: I personalment també a Canàries.
1: A Canàries.
0: A Tenerife, a Lanzarote. A més, en xiringuitos de platja, d'aquelles platges que tenen tan, tan solitàries, si vas fora de temporada, i te fots, de veritat, te fas uns peixos a la brasa. A més, unes varietats allí d'Atlàntiques no tan conegudes com així, dius, mare, senyor...
3: Allí no són els petos, allí són uns peixos, eh?
1: Allí n'hi ha un peix brutal que se diu Txerna,
0: que
1: és un espectàcul, i, o sea, és que toques també el cel.
0: També toques el cel.
1: Però el llobarro aquell, en Coruña, o sea...
2: No l'has pogut oblidar, igual que no
1: va ser brutal.
3: Són coses que t'impacten en esta vida i que després t'influïgen en les decisions que prens, segurament. I si allò barro va influir molt en ta vella.
1: Al final, esos records que tenim, no sé per si la companyia o el moment o ese peix en concret que estava en el seu punt màxim, i pues para mí aquello va ser la leche.
0: Bueno, tornant a lo que no és brasa, disculpa, Vicent, que hi ha tres coses ara mateix en esta temporada, ara que estem d'hivern, que tenim que faves i carxofes, i que
3: la temporada de carxofa.
1: La reina és la carxofa.
0: La
1: carxofa és brutal, i fem una carxofa a la brasa molt tradicional, molt repelaeta, però al final és màgia. També una carxofa de la Cafissà, d'un camp que té ma abuela, que pues, al final mos les duen, que estan...
2: Venen caminant elles d'allí.
0: Del camp de l'abuela.
1: Una hora.
3: Jo li preguntava abans d'entrar, dic, però... dic, sou tota la família de Beniferri tota la vida? Dic, quantes famílies de Beniferri que deuen Beniferri? Queda algú més a banda de la vostra família?
1: Quatre.
0: Seis apellidos de Beniferri.
1: Seis apellidos. Casi.
0: Ocho apellidos, no sé quants.
1: No queda molta gent. Des majors ja queden pocs. Però sí que queden quatre famílies encara.
3: Hem tocat aixina de rapa i fuig Canàries. Segurament la gran desconeguda és la gastronomia canària i els vins canaris. I parlant de vins... Tavella té una vinoteca envidiable. Quantes referències tindràs?
1: Pues estarem en les 900 i pico etiquetes.
3: Igual que el xat on l'anuncia, un animalà.
1: Un animalà, per gestionar això, sols necessites, vamos.
3: Mira, que el xat on ne tenia 1.600, i ara m'ha quedat en 900. Dic, què has fet en les altres? Diu, me les ha begut.
1: Normal. Jo també ho haurà fet.
3: A tu no te s'ocorris que fer això?
1: Bueno, no me... No, mos agrada molt el vi està molt present en casa, el vi que te begueres tu... És el vi de casa que mos el fa Javi Revert, que és un...
3: Home, això és una garantia.
1: És íntim a mi nostre, i mos cuida i mos... O sea, al final te rodeixes de bona gent i de gent que te cuida i que te vol, i al final són el que...
2: Al final el que aprenga amb aquestes persones extraordinàries que venen en tu i de tu i del que conteu així, coincideix en el que deia ma abuela. L'ingredient màgic de la cuina és el carinyo.
1: Tal qual.
2: Cuidar una bona procedència del producte, un bon producte, un bon foc, un bon forn, un bon...
3: Proximitat, el gust. Proximitat i temporada. I seleccionar el producte, per supost.
1: Sí. El vi de casa és des de Javi i pues, el Cal Estanquer està ahí present.
3: Està boníssim. Està boníssim perquè, a més, Javi és de l'escola de Calatayud, que el tio Paco, que estos venien així va dependre i damunt cobraen. Tendrien que haver pagat. Pues no. Pues Javi Revert està fent uns vins excepcionals i un d'ells el té Pablo Chirivella en Tavella. Un vinasso. Ixa i 900 més.
1: 900 més. Ixa i 900.
0: Un gran plaer, Pablo.
1: Gràcies, Chiri.
0: Un gran plaer.
2: Gràcies.
1: Igualment.
2: Gràcies, Vicent.
1: Gràcies, Vicent.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
5: El temps lliure és per a divertir-nos, per fer coses que ens omplin el cor i el cap, que ens facin sentir, que ens emocionen. I en aquest sentit proposem sempre que podem bones cites teatrals. Ens hem emocionat moltíssim amb l'espectacle de Contrahechos Producciones, una idea divertida que posa el focus en el tema cuida de algú de la teua família, d'alguna persona major. Es trasllada a escenes divertides, a escenes que podem reconèixer i algunes d'elles molt boges que tots hem vist o viscut.

0: Ai, la Fumiga cantant a Mami. A més, el vídeo és una delícia perquè estan les mares dels intèrprets ballant amb elles. I ens ve molt bé per a la temàtica que anem a abordar a continuació. Bueno, estem parlant d'una obra de teatre que ja la vam poder veure a la sala Russafa. Que de quina funció parlem? De Canviarem Bolquers segons el BOE.
1: Me aburro mucho, pero no me quejo.
2: ¡No! ¡Tú roncas!
1: No.
3: Sí.
1: No soy un niño.
3: Es conveniente, papá.
0: L'estrena... bueno, m'han pres el nom l'obra de la que m'he escoltat des de Tast i vaig a dir-vos que es tracta... Jo vaig a fer una definició i ja si jo m'enganyo m'ajudeu. Es tracta d'una comèdia tendra amb punts d'humor absurde que parla de cuidar els nostres majors. Se centra, o el centre està en l'instint humà, no?, de cuidar els demés, en principi els més menuts i amb el temps els més grans. Però en aquest despertar i en aquests instints, tots els que hem sigut cuidadors, si ho sabem, a voltes ni en moments que no són massa edificants o que te fa malícia que estrangularies al fill o a la iaia. Això és així. Patricia Pardo signa i dirigís este text, interpretat per Albert Trobanyó i Pilu Fontana, els saludarem, que estan així, a Claudi Ferrer i Sílvia Valero. Tots ells s'encarreguen de donar vida a una desena de personatges en un divertit retrat, anem a dir, de la subversió de rols familiars, que viu un home de mitjana edat quan ha de fer-se càrrec del cuidar son pare major. Mireu el que deia Patricia Pardo, la diré.
4: L'obra pretén parlar de les cures, de a qui cuidem i qui pensem que ens ha de cuidar. La dignitat que d'alguna manera oferim a les persones cuidadores, que o bé formen part del nostre cercle familiar o bé també poden ser contractades o no contractades. I tota la xarxa de cures que n'hi ha i que com a societat podem establir, perquè hi ha diàlegs que tendeixen a l'absurd, diàlegs que tendeixen al deliri i diàlegs que exposen la contradicció dels personatges. I els personatges en contradicció solen ser o estan tractats perquè siguin còmics. Mena d'homenatge a esta cosa de l'absurd, tot i que és veritat que l'obra conta una història. Trenquen esta immersió, esta quarta paret, per també fer explosionar els personatges i traure al públic de l'hipnotisme de la pròpia història.
0: Perquè he de dir-vos que la vida real ens aboca a moments absurdes, extrems, delirants, així que no per ser ficcionat no se'n pot anar de la realitat. Que dia jo que tenim amb nosaltres a dos dels intèrprets de l'obra, Alberto Baño i Pilu Fontan, que són Contrahecho Producciones, companyia amb segell i estil propi, de la que de seguida parlarem. Benvinguts tots dos.
5: Moltes gràcies.
0: Vau arrasar en la Russafa, però cosa gran. Jo vull preguntar-vos, perquè clar, han passat unes setmanes, uns mesos, i la experiència de que ja té un caminet fet l'obra. Ha madurat?
5: I tant, que
0: ha canviat. O sigui, el recorregut d'estos mesos ha fet que digues, ara això ja està... Com la paella, mama, la paella està en son punt. Ja està en mel.
5: Ara està ahí, ara està mel de Romer. Ara l'espectacle està, vaja, espectacular, com sempre ha estat, però ara ahí perfecte.
0: Ara ja té un recorregut que sempre li dona, no?
6: Sí, a més també tastar, no?, diferents públics, hem estat en molts llocs, aleshores ha estat ahí una experiència molt bona. Sí, hem rodat, hem fet gira.
5: Afortunadament.
6: I molt bé, l'hem fet així a la Comunitat Valenciana, en fora també.
0: I tu deies, jo he llegit entrevistes, que deies
5: que deia? Ai, quina por, quina
0: por. Tot bé. Que tenies ganes d'una comèdia.
5: Vaja.
0: A veure, quan jo dic que sou una... teniu setgell propi en aquelles funcions que trieu per representar, ni a part de denúncia o de vivència social en la majoria dels projectes, però en esta ocasió voleu que passara per el colador o per el tarannà de la comèdia, perquè la vida real és heavy, i de tan heavy... Quan t'entra la risa més insuportable? En un funeral, sempre.
5: Clar. Imagina't, imagina't.
0: Això és un exemple. Que...
5: No, en un funeral, en un funeral.
0: Sí, en un tanatori, sí, no? Que t'aveia, que t'aveia que fora d'aquesta
5: patina. Sí, sí. Nosaltres, sense abandonar el nostre segell, de sobte portàvem ja una trilogia de tres espectacles que hem rodat prou, afortunadament, no? I molt bé. I de sobte era com de, ostres, si abordem aquestes temàtiques que a nosaltres ens agraden, no? Que sempre ens suposem difícil, ens agrada ahir la dificultat. Diguem, i si ho fem també en un toc d'humor? I que millor que Patricia Pardo... per a posar-li este toc d'humor àcid, d'humor absurd i fantàstic, i com la vida mateixa, tan realista com ella fa, que, pues això, no?, que una escriptura com la d'ella per abordar el riure i els plors a l'hora.
0: Perquè vau anar a per ella, no, Pilu? O
6: sigui, vam anar a per ella.
0: Que fora Patri la que gestara el projecte.
6: La veritat és que per a nosaltres sempre ha estat una persona molt important en la, no, en la dramatúrgia valenciana, també sí. Com a clown, com a intèrpret, i com a actriu, no?, que ella és, sempre veure-la és meravellós, no? I també quan ja li van tocar a la porta i va dir que sí, no?, ho van fer amb molt de gust amb ella, vam...
5: Bueno, la vam amordassar.
6: Sí, sí. No, també, com que són veïnes, anaven tots els matins, hola, què tal, el consum.
0: No puc poder dir-vos que no. Però és de veres que després el procés crea... A mi me fascina mogolló que m'expliquen els processos... les persones que no tenen capacitat de crear, però que sí que ens agrada disfrutar de la capacitat que altres tenen de crear, a mi me fascina aquest procés. I també he llegit en entrevistes vostres que ha sigut una manera molt elaborada, molt concreta de treballar, que són uns assajos que solen durar a lo millor mes i mig, que sé jo tal, hau estat més temps, hau fluït amb, suposa, amb el text o amb les propostes que feia Patricia. Conteu-me com ha anat aquesta manera de treballar-ho.
6: És que també, jo crec que l'interessant també ha estat que ha estat com dividit en el temps, o sigui, no ha sigut tota l'hora, i això ha permès que la història funcione millor, i també les pauses a vegades i també...
0: Perquè madures, a lo millor, clar. Ara...
6: També és un poc bogeria, perquè tornes no. I diu no, esta escena fora. No, esta... Ai, ara, este monòleg. Sí, estrenem i tens un nou monòleg. I no sé què. Ja, o sigui, que sí, que és molt... és fluid i després també estos, no, que dius, ostres, ara què faig, no? Tornes de zero, no? Però és guai.
5: Clar, perquè l'autora i la directora era la mateixa persona, aleshores ella moltes vegades... O,
0: ella podia ser el que volia en el text.
5: Ho feia. Ara que no em sento, ho feia.
6: Fora,
0: perquè això, els directors i els autors de teatre veuen molt també de... A l'hora de posar-se a treballar en els actors, això es permet també... Clar, vaig a dir adaptar, no sé si és la paraula.
5: Sí.
0: O fer ajustar. Un traig un poc més a mida, ajustar. Molt bé, sí, ajustar.
6: Jo crec que sí, totalment. Sí, perquè tu tens l'escena, no?, i després sorgís una altra cosa que sembla més interessant en el directe, no?, en el moment del tu a tu, actor, actriu...
0: I d'ahir se pot treure un
6: suc. I d'ahir se pot treure i tu has d'agafar-lo. I ella, que és molt intel·ligent, ho va agafar, no?, i agafava coses. I després per a nosaltres era més treball, sí. Però després el resultat, que és el final, perquè tots anem a l'hora, no?, tots anem a pel resultat. I per a l'obra final ha estat un acert, clar.
0: El ritme és important, en qualsevol funció, en comèdia sobretot, però jo vull que me conteu una miqueta de l'obra. Hem dit així a pincellades que parla de cuidar i de curar, però hi ha un argument, sí, hi ha una família, sí. Hi ha una persona...
5: Exacte,
0: una
5: sí, miqueta, sí.
0: Una sinopsi.
5: Molt bé, ràpidament.
6: Vinga, va, Alberto, tira-li.
5: Què? No, encara que... Mira, és que este és el ritme... És que sembla que ja estem quasi al Rialto, perquè mira, ja portem ara un ritme vertiginós, que és el de l'espectacle, no? I amb aquesta comicitat tan bona que té... I, bueno, pues l'espectacle tracta, així a nivell realista, d'una família on està el pare, que és el protagonista, que és com un ancià europeu, adult, però descomptat amb el seu fill, que està casat amb la seva dona i que tenen fills, i després entra en escena el personatge d'Adeline, que seria com la cuidadora del pare. I Claudi Ferrer, Sílvia Valero, Pilu Fontanillo, fem ahí un treball de quatre, d'elenc, molt interessant, on a més anem canviat de personatges, i abordem tant les cures a este personatge major dins de casa com a l'hospital, als serveis públics. Aleshores, les cures

0: de nivell públic també estan tractades, com les cuidadores que tantes vegades estan donades o no d'alta, i estos temes també estan tractats amb humor i realisme.
1: Són espais comuns.
2: Sí,
1: físicament, la casa, un hospital, però també les situacions i les circumstàncies. En una societat cada volta més envellida, vull dir, nosaltres ara estem a lo millor en l'etapa de cuidar dels nostres majors, però ja me ficaran la sonda. Lola, prepara, Lola, ma filla.
2: Sí, sí.
1: No, vull dir, per què trieu este tema? Perquè a més crec que va ser una tria vostra, no? La proposta vostra, Patricia, treballem això, no?
2: Va ser una miqueta buscar, un mix, sí, perquè sí que ens agradava...
1: Buscar els espais comuns.
2: Els espais comuns els va trobar ella, que són l'hospital, la casa i el carrer, perquè també hi ha personatges del carrer, no? I la temàtica sobre les cures també, donar-li importància a les dones, no? El seu paper que tenen, que tenim dins de la societat, també totes els beneficis que tenim com a societat del benestar, que tenim hospitals, que podem...
1: Tindre consciència
2: de tot lo públic, també.
1: El nostre país encara,
2: clar,
1: i creguem més dits, encara aposta, no? Per
2: i ella és la que va fer ahir l'enllaç i va tractar, no?, de fer-ho tot des de totes aquestes idees que vam tindre, però sí que és de veres que les cures era com no?, l'eje central, les cures, i sobre tot això, pues ahí sí te lo público, el carrer, la casa, la familia, que la familia ahí también es un temazo.
1: Es un temazo.
0: Y los cuidadores, ¿no? Que es también un dels plats forts del espectacle. Y hay una escena también molt divertida de serveis públics sobre els bombers.
2: També.
0: I això és molt xulo, també.
2: Sí, que hi ha un moment de... també, no?
1: Sí, perquè... Sí. No sé per què fem aquesta cosa automàtica en els bombers,
2: Patricia Pardo també ho ha fet, eh?
1: Ves, Patricia Pardo, escriu fantàstic, dirigis fantàstic, però a més ella se defineix com pallassa, vull dir, no és una cosa... Vull dir, i clar, el ritme clown és un ritme frenètic, és un ritme o una manera de treballar... Jo, si dic una barbaritat, m'ho podeu corregir, perquè de teatre sé el que sé d'anar a Bonel, però molt gestual, volia dir.
2: Sí,
1: o molt tal. Tot això està incorporat a la manera d'interpretar els personatges.
0: Totalment, o sigui, no només en el text de que vaig a pim-pam-pim-pam, sinó també...
2: N'hi ha engaltades.
0: En la fisicitat i l'expressió del cos i de la cara, no? Per descomptat, està ahí plegat.
2: El clown, sí.
0: Plegat.
1: I després quatre actors, però diem que són diversos personatges, més de quatre personatges, volia dir, no? Que us poseu...
2: Sí, Claudi Ferrer és el que està, és el protagonista, diguem, no? L'anciano que ell no canvia de personatge i al seu voltant estem tots. No, i tu que fas dos personatges?
0: Sí, sí, jo faig dos personatges.
2: És que ell fa de bomber.
1: Ai, de bomber.
0: Jo soc el bomber, soc el fill.
1: Però
0: ets que
1: la
0: pena
1: dos... S'ha quedat ahí mirant. Sí, bueno, clar, sí. I eres el fill de l'home que necessita ser cuidat.
0: Exacte. Jo volia ser només bomber, però no ha pogut ser.
2: No ha arribat pa tant. Després Silvia Valero fa de la dona, no?, del fill, no?, en este cas.
0: D'infermera, també.
2: I d'infermera. I després jo és que me claves sis personatges ahí en
1: un plis-blas.
2: Una botxeria, ja t'ho dic, que sí. I clar, faig Tadelín, de Malaita també.
0: Però
2: Pilo es
0: fa un cafè i ja ho té tot.
2: Jo estic...
1: Tu vas com una moto, o què?
2: Sí, amb bambalines. I és que vaig, que bé. No, però guai, molt guai, molt guai.
1: Aprofitant que esteu així, aprofitant que estem presentant Gambi Aaron Walker segons el BOE, que recordem, s'estrenarà demà en el Rialto, teniu 4 dies per anar a veure el que no vos podeu perdre amb el que vos estem dient. Jo vull parlar una miqueta també de Contrahecho Producciones, que anais... Què farà? 8, 9 anys?
0: En guany farem 10 anys.
2: Farem 10 anys, el 26, que ja és l'aniversari.
1: Té l'aniversari xachi guany.
0: Què te sembla?
1: I com va néixer? Com va ser això?
0: Pues va néixer fruit d'una bogeria, com jo crec que néixen totes les coses artístiques i importants, també, per què no? I va ser, pues, això, acabant la carrera, en uns companys i amics, a poc vam anar construint esta
1: companyia.
0: Però
1: va ser rotllo, sujeta amb el cubata. A que montem una companyia.
0: No, és que també tenim prou seny i aire.
2: És que clar, sí, no, sí que és que portaven ja molt de temps junts a l'ESAT, nosaltres som de l'ESAT, no?, i ahí teníem tota la companyia, i va néixer primer a poc i ja després ens vam professionalitzar.
1: O sigui que va ser com un procés més bé natural.
2: Sí, natural.
1: Treballar junts, treballar a gust, perquè no se posem seriosament. Però sí que heu triat una manera de ser, bueno, heu triat una manera de ser, sí. Teniu una manera de ser, artísticament parlant. No?
0: Sí, la veritat és que crec que hem aconseguit un setge

i propi, una manera que tu saps que sí, pues que vas a veure més o menys de què tractarà, quin serà el punt de vista, perquè som prou contemporanis, prou de teatre de text.

0: dura, arriesgada. Ja, no, o sigui, no. O sigui,
1: com... Vinga, quina bellesa, no, a mi me bellesa no. Això, pues sí, pues no hi veu trobant
0: clar,
1: el camí.
0: Van crear l'obra de Segarem, ordigues amb els tacons, i
1: bueno, com va ser això? Com va ser clar, Segarem?
2: És que, clar, és que encara està rodant, i és porta aquest espectacle ja tota manera... 9 anys girant. Per, no només per el territori del País Valencià, sinó per tot, per tot arreu de l'estat.
1: Però suposo que això només vau dir, ostres, pues sí, sí, anem bé.
2: Bueno, això jo al principi mira, vaig dir... Jo
1: una cosa és el que tu vols fer, altra cosa és que aplegui, que te ho reben bé, que tal...
0: Això, sí. Això sí que va ser una miqueta de confiem en tu, saps? O sigui, som amics i...
2: Això va ser un susto.
0: Ha funcionat, a la carrera m'ha anat tot bé, tot, no, no, estem, ho hem fet bé, i van dir, no, és que volem parlar de prostitució, de dona, tal, i en russa fa escènica, i era com, vale, la primera i pa casa. O sigui, era la primera gran, no? La primera obra important, professionalitzats, tal, amb totes les coses que s'han de fer. I ens vam arriscar, ahir sí que ens vam arriscar fort i va eixir bé, però no pensaven que anava a eixir bé ni mal, sinó que anàvem ho fem.
1: Us vau llançar?
0: Sí.
1: I a l'expectativa.
2: Sí. Però jo, la veritat és que me'n recorde perfectament com si fos avui mateix. Li vaig dir a Marcos Luis Hernando, que era l'autor i el director d'aquest espectacle. Bueno, és, per descomptat.
0: Sí, sí, clar.
2: Ho farem, però no girarem, però ho farem. I mira... com em vaig enganyar. Sí, sí, però, totalment. Sí,
1: que guai.
2: Ell es reia de mi.
0: Sí, sí, però perquè, clar, la temàtica era camins, no?, a russa fa escènica. I ell va pensar en les dones que estan en el Caminàs de Castelló, perquè ell és d'allà, i va dir, no, és que vull parlar d'això. I nosaltres van dir, com? De la prostitució, de tal, de la violència de gènere, de tal, i, clar, uau, va ser com superfort, però, clar, el text era superpotent, sí, la història, sí, tot, sí. I ho van fer, i, clar...
1: Text superpotent era... i ben... encaixat sí, en tots els aspectes, o sigui, que va ser un encert.
2: Una aposta molt feminista, també.
1: Estava en el vosaltres.
0: Estava.
1: I quin full de ruta teniu? Vull dir, clar, ara aneu a passar per el Rialto, però aquests cabells, en què estan pensant? Quins altres reptes?
2: Doncs jo crec que ara que...
1: Per
0: clar.
2: No sabria dir-te, però jo crec que si enguany fem 10 anys com a companyia, jo crec que una celebració, un algo haurem de fer, no?
0: Alberto, la festa, està tot el rato pensant.
1: Jo vull que vingueu a Simos, xerreu, deixi d'aquest aniversari del que siga.
0: Que guai.
2: Haurem de celebrar-ho, no? Que una companyia valenciana aconseguisca viure o sobreviure 10 anys no és una cosa que malauradament passa tots els dies. Aleshores, jo crec que pues això, no? Per descomptat. I treballar, clar.
0: Sí, sí.
2: Creuem-me les dits.
1: Que no falte, sí, senyor.
0: I clar, també quan montes una festa, només una festa ja és treball. O sigui, ja muntar tot aquesta història, no? De,
1: ja és treball, sí, que és de
0: però ja estem pensant, no? Com fer-ho, què fer. Però, i quan també, perquè després el calendari, no, de tenim totes les pròximes actuacions i també estar sempre pensant, no? Jo ara este Nadal que he estat en tots els amics aixina que no són actors i tal, diuen, però tu com vius sense saber si tindràs o no treball? Perquè la gent les talla la peluca, no?
1: Vosaltres sou joves, però... La meva germana és actriu. De any i mig, menys que... I encara li pregunten a mi. Jo no podria suportar-ho, perquè, clar, fa vertigen, veure-ho des de fora. Després, bueno, pues és això. És no parar de creativitat, és no poder-te cansar mai, encara que vos canseu també, però...
0: Però sí, estem mai rumiant coses i sempre, no sé, arriben convocatòries i coses i dius, i ho fem, i què fem, i què fem? I dius, mare meva, si acabem d'estrenar, si fa 4 mesos, no? Però,
2: clar, és
0: però,
2: que l'espectacle és molt recent.
0: És un bebé, sí. Però, clar, després també, com els temps no són aixina, tampoc pots dir, vinga, que estreno demà, no? O sigui, n'hi ha un any, n'hi ha 2 anys, a vegades n'hi ha molt de temps rumiant, pensant en a qui crides, com ho fas, què deixes de fer per a fer això, o sigui que
1: és complex, sí. Estem parlant d'art, senyores i senyors, clar, sí, demà, canviar en Volkers, segons el BOE, al Rialto, 4 d'ahir, que podeu anar a veure'l, que és una comèdia que aneu a divertir-vos, que aneu a veure situacions delirants, xocants, algunes reconeixibles de la vida real.
0: Algunes famílies, també.
1: I que te convida...
2: Molt reconeixibles.
1: I que te convida a reflexionar, que això està molt bé, també.
2: Sí, sí. I també a emocionar-te, perquè és molt emotiva.
1: Perquè és molt important...
2: Fent-la i rebent-la.
1: Parlar dels cuidadors i de com cuidar... Però també com volem que ens cuiden.
2: Clar,
0: és que ahí
1: perquè a voltes no tries tu, te duen els fills cap així, cada mes en casa d'un fill, la pobra abuelo, diu, o en una residència,
2: mira,
1: o el que siga, n'hi ha mil històries.
2: És
1: no?
2: Com si estigués dient frases exactes del text, no? Perquè Claudia, un moment que diu, que cada mes en casa d'un germà, o, i ara què voleu, que me vagi a una residència? Clar, ells de sobte hi ha preguntes que comencen a fer-se, pues, el testament.

0: vital, per exemple, és una de les temàtiques... Bueno, temàtiques no, però és un de, dels temes que queden ahí... Les herències...
1: Qui em cuida, com i per què, no? O sigui, clar, està, està tot ahí plantat a l'obra i la veritat que...
2: És que és la vida de tots. Nosaltres parlem d'espais comuns. Això són situacions, clar, vivències, clar, sentiments, emocions, tot comuns, no?
0: Tal qual, sí, del sí. Dia a dia de tots i totes, per descomptat.
2: I sí, la vespre sí. De l'estrena, què feu? O sigui, després ho aneu assajant o avui és el jornada de reflexió? Això com...
0: No, l'espectacle, ja dic, com afortunadament està tenint com un bon camí, està molt rodat, però rodat i no necessitem assajar una jornada especial d'assajos, sinó que, a més, com tots som prou responsables, cadascú sap el que ha de fer
2: I abans d'eixir a escena fem una cosa d'estes de...
0: Moltes
2: compartir
0: coses.
2: Energia,
0: moltes
2: jo que
0: coses
2: sé, o de...
0: Ens mirem als ulls, no sense abracer...
2: O som molt peliculero, no passa la vida real, jo que sé.
1: Sí que es fa, sobretot en els moments, no? Les abraçades són molt boniques, molt sentides també de venga. O sigui, és com anem. O sigui, és una cosa ahí d'entrar molt fort.
2: Us he donat les gràcies per vindre.
1: A tu.
2: Moltes gràcies i molts èxits, Alberto i Pilu, contra Hecho Producción.

0: mans.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
2: I la música que ens acompanya cada dia, què? És tot un regalot quan és interpretada en directe al nostre estudi. Per exemple, cada setmana Carme Juan, en la seva secció, després de fer-nos un viatge musical amb algun leitmotiv, canta un tema traduït al valencià. Ai, és molt agradós. Mireu esta versió del Temblando de Hombres G, que com estos dies feia fred, li direm tremolant més o menys. I amb ella ens n'anem a això sí. Vos recordem que de dilluns a divendres, entre les 4 i les 7, vos esperem a les vesprades.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: És un animal, però és una persona.
3: Home, depèn.
2: I parles i sap el que li dius.
4: Jo crec que no.
5: Però ja està bé, no?
6: De què?
5: D'animalades.
7: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
5: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
2: Això no té nom.
5: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
8: Efectivament.
5: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
9: Hi ha molta maldat en este món.
5: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
10: És de veres.
5: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
10: És tan lamentable.
5: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
10: Fa pena.
5: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
11: És igual, amiga.
5: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
12: Sí!
5: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
13: Clar que sí.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
14: De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es tradueixen?
10: És de veres.
5: La resposta és fàcil. No, no i no.
15: No,
16: no, no. No.
15: Jo dic no.
17: No és possible, no és possible.
5: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
18: Sí. No.
5: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
18: Vale o no vale?
8: Ah, vale.
5: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
19: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
5: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
7: No!
5: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
7: No!
5: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció! Hi ha excepcions.
18: Home, pues clar.
5: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I.

0: Saint John d'Arc és Santa Joana d'Arc.
1: I és correcte!
0: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
0: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials, com jo?
1: A base de bé.
5: A base de bé.
0: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
6: Home, pues clar.
0: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
7: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
8: Very, very beautiful.
0: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
1: Està tot molt mal.
9: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
1: Molt senzillo.
10: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bueno.
11: Està de categoria.
1: Molt mal està tot.
0: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
12: I què li sembla?
13: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
0: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, sigui artificial o no.
1: Correcte!
0: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
14: Què diu? Què?
0: Que en valencià diríem deixar de seguir.
14: Ah, ara ho entès.
0: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
15: Senyor, sí, senyor!
0: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
16: Això és de veres, ensenyar... Sí?
17: Sí, ho fas molt bé.
18: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
18: Queda clar, sí.
19: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
0: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
7: Molt millor.
0: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
8: Per l'amistat i per la salut.
0: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
3: De tu a tu.
5: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
19: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa. A Bambolina Sonora tindreu l'oportunitat i el privilegi de sentir les millors adaptacions del teatre valencià convertides en radioficció. Volem descobrir i valorar la nostra escena, acostant-la a través de les ones a cada llar, a cada racó, perquè tu, espectador o espectadora, et delectes amb els actors i actrius, dramaturgs i dramaturgues que alimenten la nostra cultura per mitjà d'històries i personatges que viuen en elles.
4: Has begut massa?
6: No.
4: Doncs jo sí. Ja no sé ni el que escolto.

0: sempre t'he estimat.
1: Segons bufa el vent...
0: Les persones canvien.
1: Sí, tu has canviat de parer en 10 minuts, com sempre.
0: Per què no em creus?
1: Aleshores t'adonares que jo era l'home de la teua vida, no?
0: No, aleshores no, va ser ballant.
1: Mentida.
0: Que sempre hem de parlar del passat?
1: Perquè no tenim futur. No, no, Laura, ara, Laura, no. Però no, no, no t'equivoques, no sóc fàcil d'aconseguir.
0: Serà millor que cadascú siga infeliç pel seu costat. No jugues amb mi!
1: Però si no ho faig... Tu sí que has canviat.
0: Gràcies.
1: Estàs millor.
0: M'agradaria poder dir-te el mateix, però ja saps que no m'agrada mentir. Joan, en l'últim any he soterrat a mon pare, a tres amics i a la meua tortuga Esmeralda. He deixat de parlar-me... Sempre deies que érem especials.
1: I ho érem.
0: I què ha passat?
1: Què ha passat? El temps.
2: En la funció d'avui, practicarem l'amor, al teatre i en el teatre, amb dos grans amants, Joan i Laura, els protagonistes de Mandíbula afilada, un dels grans èxits de l'escena valenciana, escrit per Carles Alberola. La representació que a continuació vos oferim està dividida en dos parts. La primera pertany a Mandíbula afilada. Segurament els més majors la recordeu perquè aquesta obra va ser estrenada el 1997. I va estar més de 2 anys en cartell, amb més de 300 representacions. En la segona part, assistirem a l'estrena absoluta de Regala'm esta nit, el retrobament, més de 20 anys després, dels amants de Mandíbula afilada i dels dos actors que aleshores els van donar vida, Cristina Plazas i Carles Alberola.
3: Señores, señores, falten 2 minuts que comience la representación.
2: Actor, dramaturg i director de la companyia Albena Teatre, Carles Alberola també compta amb una llarga experiència en la televisió i el cinema. Una de les seues creacions més recents és Açò és un destarifo, una producció per a Apunt Media. Carles, quin honor comptar amb tu en l'estrena de Bambolina Sonora.
1: Un plaer, Blanca. Realment crec que és un projecte fantàstic i amb molt de gust poder participar amb ell.
2: I des de Barcelona, arriba una de les millors actrius nacionals de l'actualitat que està triomfant a la televisió a sèries com Estoy vivo, de Televisió Espanyola, o El nudo, d'Antena 3. Cristina Plazas, benvinguda i gràcies per acceptar el repte de retrobar-te després de més de 20 anys amb el personatge de Laura a la ràdio d'Apunt.
4: Moltes gràcies a tu per les teues paraules. No sé jo si seré una actriu tan gran com acabes de dir. Jo el que sé és que tingué el privilegi i la sort d'estar així compartint amb Carles l'oportunitat de tornar a interpretar estos personatges. I això és un plaer gegant, que diria la meva filla.
2: Amb este repartiment, això és un èxit segur.
3: Señores, señores, comença la presentació.
2: Crec que ja estan a punt d'eixir a escena. Així que pareu molta atenció a este viatge en el temps, perquè els dos fragments s'interpretaran seguits. De moment, ens transportem a l'any 1997, a un pis en la ciutat de València. Joan es troba a sa casa, on ha rebut una inesperada visita.
5: Estàs escoltant Ràdio 9. Avui és 22 de maig de 1997. Són les 7 de la vesprada. I com qualsevol dia de primavera, també avui pot ser perfecte per a enamorar-se.

0: T'estimes, Joan.
1: Que m'estimes?
0: Sí.
1: Has begut massa?
0: No.
1: Doncs jo sí. Ja no sé ni el que escolte.
0: Sempre t'he estimat.
1: Això m'ho he de creure.
0: És la veritat.
1: Esclar, per això et cases amb Guzmán el mes que ve.
0: Si tu m'estimares, no ho faria.
1: Eres la mateixa de sempre. Segons bufa el vent...
0: Les persones canvien.
1: Sí? Tu has canviat de parer en 10 minuts, com sempre.
0: Per què no em creus?
1: Ja.
0: Joan, saps que la nit que ens vam conèixer canvia la nostra vida?
1: La meua la posada al revés.
0: Portava este mateix vestit. Te'n recordes?
1: No ho oblidaré en la vida.

0: No me l'havia tornat a posar des d'aleshores.
1: Mira.
0: De fons sonava una cançó.
1: En una discoteca, què volies que sonara de fons? La sirena d'una ambulància?
0: Era una cançó de Sting, El canvi al lent. No ho recordes?
1: Doncs no.
0: Jo et donava l'esquena i de sobte ens vam mirar.
1: De casualitat.
0: No havíem parlat mai, però ens posàrem a ballar i...
1: I què?
0: I tu em vas besar.
1: Va ser sense voler.
0: Era com si apegares segells.
1: I aleshores t'adonares que jo era l'home de la teua vida, no?
0: No, aleshores no, va ser ballant.
1: Mentida.
0: Vaig notar alguna cosa especial ballant amb tu.
1: Que et xafava.
0: Però ho feies tan tendrament que va ser màgic.
1: Ah, i què passa a les convivències d'Aigües Vives perquè canviares de parer?
0: No ho sé, no ho recordo.
1: Així de senzill? Canviares la meua vida de dalt a baix d'una trompada. Quan començàrem a eixir junts, jo pensava que estava revivint el conte de la Bella i la Bèstia. Tots es burlaven de mi, tots, tots. Ningú donava un duro per nosaltres.
0: Però s'equivocaren. Van durar 6 mesos.
1: 184 dies, durant els quals aconseguires canviar el meu aspecte físic, psíquic i químic.
0: No.
1: La gent deixà d'esternudar quan jo passava pel seu costat. Però el més important de tot va ser que tu confiares en mi.
0: Sí.
1: M'espentares a pintar.
0: Perquè tenies talent.
1: Mentida. Jo pensava que ho feies per mi, però no era així. Tu estaves buscant algú. Algú que desconeixies, que no sabies on estava, i en mi trobares un excel·lent banc de proves.
0: Eres injust.
1: Però els experiments tard o d'hora s'han d'acabar, i a les convivències la senyoreta va decidir canviar el prototip riberenc, que no estava gens malament, tot siga dit, per un monitor polonès que pintava amb els peus.
0: Era suec.
1: Suec, ja. En la teua família ho porteu a la sang.
0: Atent, que ma mare se n'anara a comprar el pa i tardara 5 anys a tornar. No vol dir res.
1: No. I què en dius de la teua germana?
0: No tingués sort.
1: Ja, a Austràlia se n'anà buscant l'home de la seua vida.
0: Bé, i allà es casà amb un cambrer que resultà ser de Catarroja. I què?
1: No, no, no, no. I què més?
0: I que traficava amb caimans. Però ella no ho sabia.
1: Un excel·lent currículum familiar.
0: Però tot això no té res a veure amb nosaltres.
1: Res, res.
0: A més, la culpa va ser teua.
1: Meua?
0: El numeret del suïcidi va ser patètic.
1: Em vaig veure 1 quilo de pintura plàstica per tu.
0: Mesclada amb horchata.
1: Perquè fera millor gust.
0: Joan, jo no he vingut ací a parlar de tot això.
1: Ja ho veig, ja. Ja ho veig.
0: Però per què sempre hem de parlar del passat?
1: Perquè no tenim futur.
0: Què? De veritat? Penses això? Oh, oh, oh, oh. Uf, que ridícul. Pensaràs que estic comportant-me com una imbècil.
1: Sí.
0: No em dugues la contrària.
1: No, no ho faig.
0: D'acord, d'acord, pensa de mi el que vulgues. Com tots, que no vull créixer, que no sé ni què vull. Però el que t'he dit era la meua veritat. La que volia viure al teu costat en qualsevol cantonada de Brooklyn.
1: De Brooklyn?
0: És que és de Truman Capote.
1: Ah.
0: Després d'estes paraules, vols que me'n vaja? Ah, molt bé.
1: En qualsevol cantonada de Brooklyn.
0: Sí.
1: I per què no m'ho havies dit abans?
0: No ho sé.
1: Només hem perdut 10 anys.
0: No saps com t'he enyorat.
1: No ho entenc.
0: Pensava que era massa tard, que mai em perdonaries el que havia passat.
1: No, no.
0: Pensava que ja no t'agradava.
1: T'equivoques. Tens l'estranya capacitat d'excitar-me sexualment.
0: Jo?
1: Sí. M'estàs abraçant, no?
0: Sí.
1: No, no, no. És que no ho feies des del 7 de juliol del 87. No, no, Laura, Laura, no. Però no, no, no t'equivoques. No sóc fàcil d'aconseguir.
0: Perdona'm.
1: Hauràs de convèncer-me.
0: Com?
1: No deus voler que te ho explique.
0: Per a mi, tu eres genial.
1: Jo?
0: Pintant, eres genial.
1: No, no anem bé, Laura, gens bé. Però si jo només he venut un oli en ma vida a un sec, segurament.
0: No era sec.
1: Ah, no?
0: I és un oli preciós. A més, el teu cos és perfecte.
1: Bé, no, no et diré que no, però... Però què veus en mi per a

0: dir-me això?
1: Res d'especial, no et penses. És l'acumulació de xicotets defectes el que et fa perfecte.
0: Això no pot ser cert.
1: El què?
0: Això que m'està passant.
1: Però per què no?
0: Perquè és el que sempre havia desitjat. Ni en els somnis més pornogràfics que havia tingut amb tu era tan perfecte.
1: Aleshores, què em dius?
0: Laura, jo... t'estime.
1: Ai!
0: T'estime. Casem-nos.
1: Què?
0: Anirem a Palma de Mallorca, de viatge de boda. Fixa't, tinc dos bitllets en el Ciudad de Granada. Primera classe.
1: Tornes a burlar-te de mi?
0: No.
1: Clar, sempre ho has fet. Però suposa que m'ho meresc. Però com he pogut ser tan bleda?
0: No, sóc sincer. Primera classe.
1: Serà millor que cadascú siga infeliç pel seu costat.
0: Un moment. Jo t'estime, però per què no em creus?
1: Perquè tu has estimat totes les dones que has conegut en ta vida.
0: Però què passa ara? Bufa tramuntana? Sempre t'he desitjat.
1: I per això et gitares amb totes les meues amigues?
0: Ho vaig fer com a teràpia.
1: Ja.
0: Per a oblidar-te. A més, amb totes no em vas gitar. Amb Elena no ho vas fer.
1: Elena era lesbiana.
0: Ara ho entenc.
1: No jugues amb mi.
0: Però si no ho faig... Com vols que t'ho demostre? És que no te n'adones. Porta tota la vida pintant el mateix quadre. Però com vols que te ho diga? Cantant?
1: Cantant? Quina cançó?
0: When I fall in love, it will be forever.

0: You feel that way too. It's when I fall in love with you. Entens, Sara? El que volia dir-te.
1: Joan, jo... Jo...
0: Què?
1: Jo no entenc l'anglès.
0: Déu meu, estem perduts.
1: Però podria aprendre'm. Faré un intensiu.
0: Laura, te ho diré una vegada més, però no ho tornaré a repetir. T'estime. T'estime.
1: Sembla que em parles en estil.
0: Això és perquè l'estima que tinc amplifica les paraules que et dic.
1: Puc fer-te una pregunta?
0: És clar que sí.
1: M'estimes?
0: Què et fa pensar això?
1: Sí o no?
0: Sí!
1: Quant?
0: Quant? 22?
1: No és suficient.
0: Podia haver dit un número més alt.
1: Però per què mai parles seriosament?
0: Ho estic fent!
1: No et crec.
0: Atén, Laura, atén-me un moment.
1: No puc.
0: T'ho demane pels 4 fills que tindrem.
1: 4?
0: 4 xiquets.
1: Carai.
0: Saps com els posarem?
1: Com?
0: Carrete, Arias, Tendillo i Botubot. Què en dius ara?
1: Que és la millor defensa que ha tingut el València en tota la seva història.
0: Sabia que en dir-te això m'entendries.
1: Clar que sí.
0: I ara vaig a besar-te.
1: Què?
0: No, t'he avisat perquè no et desmalles.
1: Déu meu.
0: M'estic acostant.
1: Les cames em fan figa.
0: És lògic. Ara et besi.
1: Va. M'encanta besar sense mans.
0: I a mi, sense roba.
1: Has escoltat això?
0: Sí.
1: Són coets o és el meu cor?
0: Són coets.
1: Què farem ara?
0: Ens casarem.
1: Però si tu no creus en el matrimoni.
0: Faré una excepció. I si no vols anar a Palma de Mallorca...
1: Clar que vull. Estimat, no saps quant de temps he estat esperant en este moment.
0: Ho tinc tot planejat. Viurem junts i tu en mantindràs.
1: No vull que treballes.
0: No, però això no anem a discutir.
1: Viurem així?
0: No. Ens traslladarem a un xalet.
1: Un xalet?
0: N'he vist un preciós, enorme, amb jardí, gos i piscina inclosos.
1: On?
0: Al Monte Picayo.
1: Sí.
0: Ah, els xiquets tot el dia banyant-se, com els cigrons, en remull. Jo al jardí, prenent el solet.
1: Sí.
0: Sense fer-ne un brot.
1: I jo?
0: Tu... Llaurant els camps.
1: Llaurant els camps.
0: Què en dius?
1: Que és perfecte.
0: No ho és.
1: No?
0: Si els propietaris del xalet volgueren anar-se, no compartir-lo, sí que seria perfecte.
1: I si no volem?
0: Hauràs de casar-te amb Guzmán.
1: Però Joan, jo t'estimo.
0: I jo també, però sense el xalet. No.
1: Tens raó. No funcionaria.
0: No pensem en això. Ens esperen dies i dies de felicitat.
1: Tu creus?
0: N'estic convençut.
1: Hi ha tantes coses que desconeixem l'un de l'altre.
0: No.
1: Tantes preguntes a fer-nos.
0: Quines? Quines preguntes?
1: Aquí tinc una llista.
0: La llista?
1: T'importa?
0: Pregunta.
1: De bon matí, t'agrada cantar a la dutxa?
0: Sí.
1: Jo necessite silenci.
0: No et preocupes, no em dutxaré.
1: T'assegura que no sóc persona fins després del primer cafè amb llet?
0: Cafè amb llet? Quin fàstic, cafè amb llet.
1: Ho veus? Tot són problemes.
0: No et desanimes, continua.
1: Ronques?
0: Només quan dorm.
1: Alguna mania sexual?
0: Tot és.
1: Però penses que el sexe és cosa de dos, no?
0: Sí, i de tres, amb una miqueta de sort.
1: Televisió?
0: A totes hores.
1: Bé, això era molt important.
0: Sí, saps què farem? Soparem mentre veiem una vegada i una altra les pel·lícules dels germans Marx.
1: Sempre que no hi hagi futbol.
0: Atent, és que hi ha futbol tots els dies.
1: Ah?
0: D'acord. Aleshores, veurem futbol.
2: Per cert, és importantíssim que deixem una cosa clara des de l'inici. El València, per damunt de tot.
0: València! Bien! Ho veus? Estem fets l'un per a l'altre.
1: Espera, espera. Sí. Encara em queda una pregunta.
0: És la pregunta.
1: Sí.
0: Dispara.
1: M'estimaràs quan siga lletja i haja engreixat.
0: És necessari que engreixes?
1: Home, després de 4 fills.
0: Està bé, els adoptarem.
1: Estimat, tot el que tinc serà teu.
0: I tot el que jo tinc també serà meu.
1: Però què farem amb Guzmán?
0: El convidarem al nostre casament.
1: Serà un colp molt dur per a ell.
0: Vols que siga jo qui li ho explique?
1: No, ho faré jo mateixa. I com més pronte, millor.
0: Deu ser ma mare. A ti, què penses dir-li a Guzmán?
1: Que per fi he trobat el meu príncep blau.
0: Creus que ho entendrà?
1: Li ho diré en castellà.
0: D'acord. Sí. Hola, hola, hola, com estàs? Sí, sí, sí. Sí, un moment, un moment. Laura, espera tu.
1: Per a mi?
0: És Guzmán.
1: Guzmán? Guzmán, sí. Sí, sí, yo también quería hablar contigo. Sí, escucha. Juan y yo vamos a casarnos y queríamos invitarte a la boda.
0: Si vol vindre amb Pili, cap problema.
1: Oye, que si quieres venir con Pili, que no... No, no, Guzmán, no llores. Venga, por favor, no llores.
0: Es un panoli.
1: ¡Deja la pistola!
0: Això és xantatge.
1: ¿No ves que no merece la pena? ¡Deja la pistola!
0: Laura, Laura, si vol matar-se... Deixa que ho faça.
1: Vol matar-te a tu.
0: A mi?
1: Sí.
0: Dóna'm. Guzmán, Guzmán, no vale la pena, hombre.
1: Dóna'm. Guzmán, no escucha. No. No te muevas de casa. En unos minutos estoy contigo.
0: Laura, no te'n vagis.
1: No hauria d'haver vingut. Tot això no té sentit.
0: Però per què no?
1: Perquè és massa perfecte.
0: Jo sabia que seria perfecte des del primer moment que et vaig veure aquella nit a la discoteca. Carai, quina frase més llarga.
1: No, per favor, no tornem a començar.
0: Estaves d'esquena, amb eixe mateix vestit.
1: Sí.
0: I de fons sonava una cançó.
1: Una cançó d'estim.
0: Te'n recordes?
1: Cada colp que respira.

0: cada gest que faces, cada paraula que digues, jo t'estaré mirant.
1: Escolta això. Anem al llit?
0: Abusaràs de mi?
1: Sense pietat.
0: Sí?
1: I sense cobrar-te.
0: I què em faràs?
1: Un walkie-talkie.
0: Un walkie-talkie? I què és això?
1: La meua especialitat.
0: Veus com eres un mandíbula afilada? Anem al llit.
1: Han tocat.
0: No, obligues, vine.
1: Serà Guzmán?
0: No, vine.
1: Ah, no, no, són les pizzes.
0: No, obligues.
1: No, és que se m'havia oblidat.
0: No tinc gana.
1: No, no, ara no, però després sí que en tindràs, segur. Un moment, i estic amb tu, un moment. Si és Guzmán, què passa? Cap problema, Joan, cap problema. Passa, el saludes i... Laura, tu per si de cas no digues res. Bé, si comença a colpejar-me, telefones a la policia. Un moment, i estic... Sí, és que estic dutxant-me. Sí, ja vaig, ja obric la porta, ja obric.
2: El món de la literatura va exclamar un per fi en conèixer aquest dijous una esperada notícia. La concessió del Premi Nobel 1998 a l'escriptor portuguès José Saramago.
3: Avui, 22 de juny del 2000, la NASA confirma que ha trobat gel a la superfície de Mart.
4: Amb l'aprovació definitiva de la llei el 2 de juliol de 2005, Espanya es va convertir en el tercer país del món a legalitzar el matrimoni homosexual després dels Països Baixos i Bèlgica.
3: Avui tots som Iniesta, Espanya campiona del món en el Mundial de Futbol 2010.
5: Notícia d'impacte, avui 15 de febrer del 2012, l'Estat nacionalitza el grup Bankia.
4: En la seva roda de premsa de l'11 de març, el director general de l'Organització Mundial de la Salut anuncia que després dels elevats casos de contagi del nou coronavirus ha passat a qualificar el brot com a pandèmia.
6: La ràdio d'Apunt, acompanyant este 10 de maig de 2022.
1: Ja vaig, ja obric la porta.
0: Hola.
1: Laura.
0: Puc passar?
1: Estava esperant-te.
0: Tot continua igual, com si no haguera passat el temps.
1: Tu sí que has canviat.
0: Gràcies.
1: Estàs millor.
0: M'agradaria poder dir-te el mateix, però ja saps que no m'agrada mentir. Dos besets, no? Quant temps feia? Des de l'última vegada que vaig estar ací?
1: No ho recorde.
0: 25 anys.
1: 2 mesos i 13 dies.
0: I si no és una indiscreció, què has fet durant tots aquests anys?
1: Anar-me'n a dormir pronte. Guzmán... Bé?
0: Sí, bé, ja saps.
1: I la teua filla?
0: Natàlia?
1: Natàlia.
0: A Oslo, fent l'Erasmus.
1: Oslo, que lluny.
0: No et penses. Mai no hem tingut millor relació.
1: Ja.
0: Continues pintant?
1: No, ja no. No. Tu continues a la galeria d'art.
0: La vaig traspassar. Ara treballa en l'administració.
1: Funcionària! I què fas allí? A més d'esmorzar i retre homenatge a Don Moscoso.
0: Soc la directora general.
1: Ah, carai!
0: Sí. Vols saber per què he vingut? Ah. L'últim any ha sigut complicat. Han passat moltes coses i... A tu no et fa por que la nit més bonica ja hagi passat? Digues, si només et quedaren unes hores, què desitjaries fer?
1: Morir-me.
0: Ah, Si saberes que només et queda una nit amb qui desitjaries passar-la.
1: Laura, és una pregunta trampa?
0: Joan, en l'últim any he soterrat a mon pare, a tres amics i a la meua tortuga Esmeralda. He deixat de parlar-me amb la meua filla i m'he separat de Guzmán.
1: Ho sent.
0: Fa 6 mesos. I saps què? Que he sobreviscut. Estic viva. Així que he passat el dol. Vull començar de nou. Amb tu.
1: Començar de nou. Amb mi.
0: És ridícul. Ho sé, sembla Paulo Coelho. Tu, a més, eres depressiu, infantil i totalment analògic.
1: No, no cal que m'afalagues.
0: Jo sóc proactiva, realista, independent.
1: I humil, que no se t'oblide.
0: Ai, disculpa. És que no sé per què, però no puc parar d'insultar-te. El que vull dir-te és que, malgrat tot això, m'agradaria intentar-ho de nou, amb tu. Avui, al tanatori, he pensat que havia de vindre't a casa i dir-t'ho abans que et moriràs. Què em dius?
1: Que sona tot molt romàntic. És increïble.
0: Ho sé.
1: Després de tant de temps sense veure'ns, et presentes així i no se t'ocorre una altra cosa que dir-me que vols començar de nou.
0: Sí.
1: Si és una broma, no fa gens de gràcia.
0: És la veritat.
1: Segur. Però és que fa 25 anys em vas dir el mateix i acabaràs casant-te amb Guzmán. Per cert, encara està a mitja pensió a Picassent?
0: Que Guzmán entrarà a Picassent per motius comptables.
1: Per quedar-se els diners d'una ONG, voldràs dir.
0: Va ser un colp molt dur.
1: Sí, sobretot per als xiquets africans.
0: Jo no en sabia res, t'ho promet.
1: Doncs llevat de tu i dels seus companys de partit ho sabíem tots. Ara que ho pense, això no és incompatible amb la direcció general?
0: El que importa és que m'he separat d'ell i que vull refer la meua vida amb tu.
1: Esta nit.
0: Ara mateix.
1: Això no té cap sentit.
0: Sempre deies que érem especials.
1: I ho érem.
0: I què ha passat?
1: Què ha passat? El temps. Ha passat.
0: Per què no em creus?
1: Dona'm una raó per a fer-ho. Una.
0: Sempre t'he estimat.
1: L'última vegada que vas estar així, em vas jurar que sempre estaríem junts. Quan te n'anares, jo dormia i em vas deixar una nota. Per la millor nit de la meua vida. T'estimaré per sempre, Joan. I si he de morir, vull fer-ho abans que tu. 13 besos. Laura.
0: Vinga. Morir-me abans? Quina xorrada. Això de quina pel·lícula ho has tret, de Casablanca?
1: Reconeixes la lletra? Tu parlaries amb Guzmán i li diries que no l'estimaves, que jo era l'home de la teua vida. Un verdader mandíbula afilada. Ens vam citar a la cafeteria a Madrid. A les 19 hores, un gin tònic. Tu ja hauries parlat amb ell 2 gintònics. I vaig anar 3 gintònics, però tu no vas aparèixer. Intoxicació etílica.
0: No em vaig atrevir. I des d'aleshores m'he penedit tots els dies de la meua vida. Això no ho puc canviar. Però és el passat i el passat no compta. Compta el present, el que fem ara i així.
1: Laura, no et poses Electra, que ens coneixem. Si has vingut per riure't de mi, ja ho has fet. Ara el millor serà que te'n vagis.
0: Vols traure'm de la teua vida?
1: No sabia que estigueres dins.
0: Però de què t'estàs venjant?
1: De res.
0: Sembla com si fórem 2 desconeguts.
1: La vida és el que et passa, i si no et passa res amb algú, suposa que eixa algú es converteix en un desconegut. Això crec que també és de Paulo Coelho.
0: Eres un cabró.
1: I un mentider. No ho oblides.
0: I ara què?
1: Ara? A continuar respirant.
0: La vida és una merda.
1: I s'acaba tan pronte?
0: No hauria d'haver vingut. Com he pogut pensar que... Hòstia, sóc una il·lusa. El millor serà que me'n vaja. I no em digues que no ho faça.
1: No, no ho faig.
0: No tractes d'impedir-me-ho.
1: No, tranquil·la.
0: Només volia donar-nos una altra oportunitat i començar de zero. Però està clar que tu no sents el mateix, malgrat tot sàpies que estaves el primer de la llista.
1: El primer de la llista?
0: Sí.
1: El primer.
0: Estàs emocionat?
1: És tot un honor.
0: Oh, abraça'm!
1: Sí. Un moment. De quina llista?
0: D'esta.
1: Això què és?
0: La gent amb qui m'agradaria estar en el futur.
1: Continues burlant-te de mi.
0: Eres el primer. I si el

0: Primer diu que sí i s'acaba la llista.
1: Però si així hi ha gent de tota Espanya.
0: Per darrere estan els estrangers.
1: Marcus Spanauer?
0: El model austríac.
1: Però si està mort.
0: De veres?
1: L'any passat, de sobredosi.
0: Llàstima.
1: Laura, serà millor que ho deixem estar.
0: Sempre deies que calia tindre un pla B.
1: Però és que tu no tens un pla B. En eixa llista hi ha més noms que en l'expedient de la Gürtel.
0: Digues que sí i la trencaré.
1: No pot ser tan fàcil.
0: Per què no?
1: Perquè això és com una pel·li porno, que encara no s'han conegut i ja estan pim, pam, pim, pam, pim. I saps què? Que a mi m'encanta el porno.
0: Sabia que m'entendries.
1: Però, una cosa. Guzmán és molt rancuniós i de segur que ha fet amics a Picassent mentre es tatuava el pit.
0: Estigues tranquil. Jo parlaré amb ell.
1: D'acord. I la teua filla, creus que m'acceptarà?
0: Clar que no. Si no m'accepta a mi, com vols que t'accepta a tu?
1: També tens raó. Però si estem junts, vull que em prometes que... Laura, no has trencat la llista.
0: Ai, disculpa'm.
1: Vull que em prometes que no tindràs còpies. Laura, que serem sincers l'un amb l'altre, sense mentides ni secrets d'ara endavant, d'acord?
0: D'acord. No has sigut el primer de la llista.
1: Com ha estat això?
0: Has dit que res de mentides ni secrets.
1: Ja, però no m'esperava que arribaren tan prompte.
0: Des que m'he separat he estat amb altra gent, ho reconec. Però aquestes experiències, precisament, són les que m'han fet arribar fins a tu. Què en penses?
1: Que la sinceritat està sobrevalorada.
0: En tot este temps tu no has tingut cap relació?
1: En els últims 6 mesos?
0: Sí.
1: Clar que n'he tingut.
0: Quantes?
1: No m'agrada parlar d'això. A més, no porto el compte.
0: Jo tampoc.
1: 3.
0: 132.
1: 132? Has estat amb 132? Però com... No hi ha temps material en 6 mesos per a tindre 132 relacions diferents.
0: No dinar molts dies, sí.
1: I jo que no he deixat passar cap dinar.
0: Tinder és la motherfucker de les aplicacions.
1: En realitat, no havia estat amb ningú.
0: Em consideraràs una ninfòmana?
1: Una ninfòmana no, però una gran atleta sí.
0: Que sàpies que m'ho he deixat.
1: Mira, com jo la bicicleta estàtica.
0: He estat amb molts homes, ho reconec. Guapos, intel·ligents, musculats.
1: Vaja, com jo.
0: I dones també.
1: Crec que m'està pujant l'atenció.
0: Indistintament i també junts.
1: Un diazepam, necessito un diazepam.
0: No ho has provat?
1: Jo és que vaig estudiar als Escolapis.
0: Han sigut uns mesos molt bojos. Tenia molta pressió damunt de mi, buscava i... I bé, en realitat no sé el que buscava, però necessitava trobar... El què? No ho sé. Em seguixes?
1: Faig el que puc.
0: No t'has parat a pensar per què recordem unes coses i en canvi altres les oblidem?
1: Laura, no em facis preguntes tan difícils.
0: De vegades he pensat que aquella nit que passàrem junts ha sigut la nit més bonica de la meua vida.
1: No funcionarà.
0: Per què?
1: Tenim 50 anys, ja. No som 2 adolescents.
0: Ma mare en té 87 i està a Santorini de Creuer. Què em dius?
1: Que demà havia d'anar al metge. Però crec que ho ajornaré.
0: Sí! Formarem una família.
1: Laura, jo... Sincerament, no em veig canviar amb bolquers.
0: No, fills, no. Tindrem gats.
1: Gats?
0: Jo ja en tinc 2. Ròmulo i Remo. T'encantaran.
1: Veuràs, és que jo... Com dir-te-ho?
0: Mai no has tingut mascotes?
1: Vaig tindre puces, però suposo que això no compta.
0: M'hauràs d'ajudar a castrar-los.
1: Castrar-los?
0: He vist un tutorial on l'expliquen perfectament.
1: Això no ho fan els veterinaris?
0: Farem vida sana. Eixirem a córrer.
1: Però córrer no era de covards.
0: Menjarem cúrcuma, quinoa i tofu.
1: I algues, que no se t'obliden.
0: Vull que visques molts anys.
1: Jo. Viurem així?
0: No, cadascú a sa casa.
1: Però no volies que estigueren junts?
0: La convivència és molt mala, Joan.
1: Doncs si vols que quedem només per a menjar brossa, no sé què dir-te.
0: Em prejubilaré i viatjarem per tot arreu.
1: París, Roma, Nova York.
0: Afganistan.
1: Afganistan?
0: Sí.
1: I per què no el Triangle de les Bermudes?
0: Sempre he volgut anar a Afganistan.
1: Ja, però és que ara és temporada baixa. Espera que la tornen a envair.

0: Tindrem una vida plena.
1: No ho dubte.
0: I quan caigues malalt, jo et sondaré.
1: Això és precís.
0: Et moriràs primer que jo.
1: Però no havia de viure molts anys?
0: Jo ho portaré fatal. Fatal. Però coneixeré un osteòpata de Badajoz que em farà viure en plenitud els últims anys de la meva vida.
1: Quina sort.
0: I quan muira...
1: L'osteòpata?
0: No, jo. Quan muira, tu i jo compartirem un nínxol doble que hem comprat amb vistes a la mar. Què et sembla?
1: Que tot això és massa bonic perquè siga real.
0: Ho és.
1: No. No m'ho meresc.
0: Fotre, Joan, els pares escolapis feren bé la seua faena. Com vols que t'ho demostre?
1: Hòstia.
0: És prou real?
1: Jo diria que sí.
0: Vols més proves?
1: No, està bé, està molt bé. És que això és el que sempre havia somiat. I t'he fet entrar per eixa porta tantes vegades en els últims 25 anys que ja no sé reconèixer si eres real o no. Ja està, m'ha quedat clar, Laura, m'ha quedat molt clar, t'ho assegure.
0: Va, anem al llit.
1: Ja?
0: Vull que em facis un walkie-talkie.
1: Walkie-talkie... No sé si me'n recordaré.
0: Prens Viagra, no?
1: Com?
0: Fas cara de prendre'n.
1: Doncs no. Ja no.
0: Ui, i això per què?
1: Perquè l'última vegada que la vaig prendre... Em vaig quedar enganxat.
0: A l'esquena?
1: Els dos. Ens vam quedar enganxats, ja saps. No rigues. Ni avant ni arrere. Un desastre.
0: I què vau fer?
1: Anar a urgències, col·lapsades. Tot el món aplaudint i ella saludant. Va ser humiliant.
0: Ja ho imagino.
1: Sí, sobretot perquè son pare estava de guàrdia.
0: Eres un mandíbula afilada. Pren.
1: Què és això?
0: Viagra. Sempre em porta damunt.
1: Carai.
0: Els homes de la teua generació falleu més que una escopeta de fira. Ah, vine, eh? Anem al llit?
1: Sí. Sí, vaig. Però primer em dutxaré.
0: No fa falta.
1: Sí que fa falta, sí. Han tocat.
0: És per a mi.
1: Per a tu?
0: Sí, he demanat que em portaren a Rómulo i Remo.
1: Això és tindre autoestima.
0: I també la Dyson.
1: La Dyson? Què és? Una iguana?
0: Una aspiradora.
1: Ja vaig, obric la porta. Ja va.
2: La ràdio d'Apunt, acompanyant este 10 de maig de 2022.
0: Hola.
1: Hola.
0: Puc passar?
1: Sí, és clar.
0: Com estàs?
1: Sorprès.
0: Sí, jo també.
1: Un beset, no?
0: Uf, així que continues vivint així.
1: Sí, és una zona molt tranquil·la.
0: Ho dius pel cementeri? Fa un poc de llullo tindre-la així al costat.
1: Has vingut en cotxe oficial?
0: En cotxe oficial? Quin sant! No, he vingut passejant. M'agrada caminar.
1: Com a mi. Tu encara vius al xalet de la Canyada?
0: Em vaig mudar en separar-me de Guzmán. Saps que m'he separat, no?
1: Sí, fa 6 mesos.
0: 2 anys.
1: Carai, com passa el temps?
0: Ara visc en un pis menudet, al centre, amb la meua filla.
1: Natàlia.
0: Noèlia.
1: I Guzmán... Bé?
0: Guzmán... Viu amb la seua secretària.
1: Els dos a Picassent?
0: A Madrid. L'empresa de disseny va fer fallida i ara treballa per a una multinacional.
1: Però ell estava en política, no?
0: No, s'ho va deixar abans que imputaren a tots els seus col·legues.
1: Quina llàstima.
0: Com més lluny, millor.
1: Vols beure alguna cosa?
0: Prendré el mateix que tu.
1: Una aspirina efervescent?
0: No. Alguna cosa més forta.
1: Tinc paracetamol, ibuprofen i ultrason. Vols que et prepari un còctel?
0: Tens sigrams?
1: En pastilles, no.
0: Amb un poc de tònica.
1: D'acord, dona'm un segon.
0: Joan, això és una maqueta?
1: D'una obra de teatre que vaig fer.
0: Ja ho sé. Vaig veure el teu Romeu i Julieta.

0: Per fet, quan era jove i estudiar antropologia, que era el que m'agradava, i viatjar i fer alguna cosa de profit pels altres, però... Tu creus en l'herència genètica?
1: I tant. Mon pare va morir pensant que era Miguel Strogoff.
0: És estrany estar així, parlar amb tu després de tant de temps. Este matí pensava a veure't, al tanatori.
1: No, no m'agraden els tanatoris.
0: Pobre Josep.
1: Sí.
0: Un dia estàs així i l'endemà... No et fa por pensar que un dia... tot acabarà?
1: Procure no pensar-ho.
0: I que en uns anys ningú no se'n recordarà ni dels nostres noms?
1: Laura, estàs... bé?
0: Vols saber per què t'he telefonat? Per què he volgut que ens veiérem?
1: Ho sé.
0: No, ho saps.
1: Sé que els últims temps han sigut molt durs.
0: Ni t'ho imagines.
1: I que ens hem equivocat molt en el passat.
0: I tant.
1: Això no ho podem canviar, Laura, però és el passat. I el passat no compta. Compta el present, el que fem ara i així. Em seguixes?
0: Faig el que puc.
1: Mai és tard, si tornem a caminar.
0: Això és de Paulo Coelho?
1: Som supervivents, Laura, supervivents. I tenim tot el dret del món a estar junts i a començar de nou.
0: Perdona?
1: Sé que tota la gent amb qui t'has xitat t'ha portat fins a mi.
0: Què?
1: Però malgrat això, has de saber que si estiguera morint me desitjaria passar amb tu l'última nit de la meua vida.
0: Déu meu, estàs pitjor del que m'havien dit.
1: Però sóc el primer de la llista, i si el primer diu sí, la llista es trenca.
0: Però de què estàs parlant?
1: Viurem junts, però cadascú a sa casa.
0: No entenc res.
1: No, jo tampoc, però com és el que tu desitges...
0: Joan, para!
1: I no serà fàcil.
0: Serà impossible.
1: Perquè a mi no m'agraden els gats.
0: I a mi?
1: Viuré amb ells, però no pense castrar-los.
0: Has perdut el cap?
1: Un moment. No t'agraden?
0: Sóc al·lèrgica.
1: I què serà de Ròmulo i Remo?
0: Però qui són Ròmulo i Remo?
1: I tu m'ho preguntes?
0: Joan, no sé quina medicació t'estàs prenent, però desperta. Ni t'estime, ni vull començar de nou amb tu.

0: mascareta.
1: Sí, els actors som els únics privilegiats que durant una estona sembla que no estem en pandèmia.
2: No teniu ahí les orelles plantades, no? I el mal darrere.
3: Bueno, que bé.
2: Una meravella escoltar-vos, eh? Veritat.
1: Quin plaer tindré. Què tal? T'ho has passat bé tu o què?
2: Jo m'ho he passat de categoria, si estava aguantant el riure que no podia, doncs tenia ahí casau, què tal? Que no riguin, madre meva. La presentadora, no? I riguent-se així.
3: Saps què passa? Aquest espectacle ens va fer gaudir moltíssim durant el temps que vam estar fent-lo. I la veritat és que és un plaer retrobar-se en una obra, en uns personatges, 20 anys després, 20 i tants anys després.
1: Tant?
4: Jo de veritat que no m'ho sembla.
3: I després però pensar en com aquests personatges han evolucionat en el temps, no? I com seran, no? En fi, que és un plaer. La veritat és que ha estat una aventura que us hem de donar les gràcies. No?
1: Sí, bueno, sí, sí, perquè, clar, nosaltres que... Bueno, això diu Carles, 20 i tants anys, a mi em sembla impossible, això. Però quan vam fer Mandíbula afilada, clar, tu fas una obra d'aquestes característiques i penses que ja s'ha acabat l'aventura. Perquè, a més, és una obra que ja no podríem fer per edat, no?
3: No.
1: Bueno,
3: ja no.
1: Però, clar, que després ell durant... Bueno, durant molts anys, sempre Toni Benavent, que sí, és el seu soci d'Albena, parlava molt de... Però Mandíbula no s'hauria d'acabar així, no? Els personatges podrien evolucionar, podrien tornar a aparèixer uns anys després, però era difícil. Mm. I un dia?
3: Sí, trobar la visió, la focalització, no? Què contes d'aquests personatges? Què els ha passat? Algú continuarà en les seues dèries? Com tindran alguna cosa encara en comú a dir-se? Podran encetar una nova relació 20 anys després? Bueno, totes aquestes coses són les que hem posat en la coctelera, no? I esperem que el públic ho disca tant com veient el Mandíbula.
2: Clar, qui els ha vist, com creu que van a rebre-lo? De repente, però a aquesta m'ha passat el temps.
3: Efectivament. Jo crec que bé, la gent té un record molt agradable de l'espectacle, tot i que l'espectador veu una obra una vegada, com a molt, no? I se'n recorda del que se'n recorda. Però
1: nosaltres sí que tenim un record que, clar, la vam fer, sí, com deies tu al principi, abans de que començàrem, més de 300 vegades, i nosaltres som personatges que estan a dintre nostre. Que fins i tot nosaltres, jo he tingut la sensació, avui, que havíem de posar-nos en aquesta energia de quan teníem 30 anys i fèiem esta...

0: obra, perquè no la podem fer des d'un lloc que no sigui aquell.
1: Sí.
0: Aquests personatges són així, tenen 30 anys, encara ja han viscut coses, però encara els hi queda molta vida. També els de ara també,
1: que també, però menys.
0: Com deia Candela Peña l'altre dia, no? Esta fantasia que diu ella. Com me pregunta a mediana edat, jo, com mona que estoy. Però és veritat que tant si has vist Mandíbula afilada com si no, són dues obres autònomes, o sigui, sí, això és així, però si has vist Mandíbula afilada deu ser molt divertit, perquè tu també has viscut 20 anys més, trobar-te davant d'aquests personatges que recordes, encara que només sigui una vegada, i veure què t'ha passat a tu.
2: I després és molt interessant el projecte que esteu portant endavant, perquè et permet també focalitzar la història bàsicament a través de les paraules, no? Del diàleg, no? Més enllà de tota la cosa física, no? I de moviment que està en un escenari. Però per a fer-ho, per a traduir-ho verbalment, tu has d'estar en la situació, perquè si no estaries allunyat, no? I és un exercici, per una part, que ens ha permès recordar el que fèiem i, per una altra, anticipar el que farem.
0: Sí, sí.
3: Clar, jo us veia moltes vegades esta manera d'intentar apropar-se, d'intentar... No pots, perquè és el ràdio. Però és esta gran necessitat, no?, del personatge.
2: Sí, sí. No, necessitàvem tocar-nos una miqueta.
0: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
3: Si ha sigut difícil o...
2: És rar. Per a mi ha sigut una mica rar.
0: I hem hagut de trobar el fil que ens uneix, que ha sigut la mirada, i a pesar de la distància dels micros, del text, era necessari això. Sense aquest moment de connexió era difícil trobar l'estat dels personatges, perquè sol... Bueno, el teatre mai el pots fer sol. Això és així, tu has de veure del que fan els altres, no? O sigui, un actor que sap escoltar té el 80% de la feina feta. Això és així. Però és veritat que jo crec que al principi estàvem més... no al principi de la lectura, sinó quan hem arribat i escalfàvem, era, i com ho podem fer, això? Com podem... traspassar esta barrera, esta distància, i crec que ho hem aconseguit.
2: Sí,
0: no?
2: Sí. I tot ve, com tu deies, de la mirada, de posar-te en la sensació de perill que viuen els personatges, no? S'enfronten a decisions que no saben realment quin camí van a emprendre, i bueno, crec que eixe perill està en lo que fem, i d'ahí, d'eixe perill, d'eixe dolor, és d'on naix l'humor.
3: Sí, ha sigut molt divertit. Jo, també des del meu punt de vista, és que, clar, veure-vos actuar, de repent, parlar, era com diguem, vinga, aneu, jo quasi cal que me'n vaig i ja està tot fet, ja. És que ha sigut un plaer
0: escoltar-vos. Bueno, has tingut l'avantatge que, clar, que nosaltres, sobretot la part de Mandíbula, la tenim molt controlada, i tot i que el regalen, no l'hem fet encara, que ja el farem, esperem que més aviat que tard, és veritat que els personatges són els mateixos. Uh-huh. I nosaltres hem fet aquesta evolució que dèiem abans, no? Llavors, Laura i Joan són Laura i Joan 20 anys després.
2: Sí, però és important també per nosaltres doncs haver tingut la teva mirada, és a dir, les puntualitzacions que ens has fet, les coses a tenir en compte, perquè si no et deixaries anar i ho faries molt en una línia, a lo millor que haguem tingut l'escènica, no?
0: Sí, sí.
2: I
0: sí,
2: aleshores també... crec que ha estat molt bé, també des del respecte, no?, cap a una cosa que estava ja gestada en el seu moment. I, bueno, la veritat és que ha sigut un plaer, tant per part teua com per part de tot l'equip, el fet de sentir-te arropat, còmode.
0: És que sí, no seria molt difícil, perquè sí, tu has de posar la veu i el teu cos per fer un personatge. Sempre es diu, no?, en el teatre només veus a la gent que està damunt de l'escenari, però fa falta molta gent
3: darrere,
0: perquè això que tu veus ho puguis veure en qualitat... ben vestit, ben arropat. Així que moltes gràcies a tots.
3: Heu fet història amb Bambolina Sonora. I bé, hem fet l'estrena absoluta dels personatges de Joan i Laura 20 anys després, o més de 20 anys després. Ja que estem, has pensat fer una tercera part d'ací 25 anys?
2: Doncs tu riu-te, però sí que sí, ho he pensat.
0: Mira.
2: Sí que ho he pensat, sí. I
0: tant de bo. Amb 70 anys.
2: Més o manco. Tant de bo tinguem l'oportunitat i sobretot estiguem els dos en disposició de poder fer-ho. Crec que contar la vida és un regal que ens faríem a nosaltres, no?
0: Sí,
2: seria la nostra trajectòria a través d'uns personatges en tres etapes molt diferents de la vida. La vida realment es veu molt diferent dels 50 als 30, i pel que ho sap, no?, per la gent que tens a prop, dels 70 als 50. No?
0: Mira, això no ho podrà dir molta gent. Tinc faena pel 2040.

0: mira.
1: Tinc un projecte.
0: Ja els contaràs.
1: Sí, sí, la veritat és que seria fantàstic. T'imagines?
0: Sí, podria ser un viatge de jubilats de John i Laura, a veure què podria passar.
1: I què s'haurà passat, no? En aquest temps.
2: I caldrà veure com estan del cap.
1: I a veure si és ara Laura la que s'imagina a Joan arribant cada dia d'una manera diferent.
0: Joan tindrà el mateix àtic, no se sap.
2: Probablement continua sent un personatge aturat en el temps, no? Però bueno, contar la vida d'estos personatges, i ja dic, el poder fer-ho vosaltres mateixos d'alguna manera seria un fet també molt extraordinari. Seria un regal.
3: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Mèdia i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9. De tu!

pedres al cos, pedres precioses. Com la lluneta quan neix, que tothom la mira i mira com brilla. Tenia un plaer al foc i una tatxa ben gran clavat al cor. I tant que suplicava, la veu es trencava, trencava i trencava. Era bonica i tenia tallades al cos, pedres

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu. Sonem amb Marina Perelló i Abril Peidro.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou viatge musical en A Punt Ràdio.
2: Avui gaudirem dels èxits internacionals que ens han acompanyat al llarg de les últimes dècades i també dels hits de la nostra escena musical, que ve farcida de propostes ben interessants.
1: I comencem fort amb la cançó més venuda del 2017 al Regne Unit, composta i interpretada per un dels artistes més venuts del món. Sonen les primeres notes de Shape of You del cantant anglès Ed Sheeran.

0: With the shape of you. Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Ed Sheeran és un dels referents musicals del pròxim artista de la nostra playlist, Alex Blatt. Ell és cantant de Tardor, una de les formacions capdavanteres del pop-rock valencià, i fa uns anys va iniciar la seva trajectòria en solitari. Són dos coneguts... Dos coneguts és la cançó que tanca el seu últim EP, Margulis, volum 1, publicat el 2024. En este tema, Alex Blatt reflexiona sobre com mantindre la flama en una relació que ja té molt de recorregut. En un món obsessionat amb la velocitat i allò efímer, el músic Benidormí ens convida a apostar per l'amor que resisteix.

0: deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: I de la gran Pepa Flores passem a una altra veu d'una jove de la Marina Alta que també va començar molt menuda al món de la música. Escoltem la cantant, saxofonista i guitarrista pegolina, Llúcia.
2: Ella acaba de publicar esta cançó d'amor que porta per títol Sempre i on transmet el seu particular pop d'autor, ple de tendresa i calidesa. Sí.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda-te'n a Punt Ràdio.
1: D'una de les terres valencianes amb més art per metre quadral, la Marina Alta, ens n'anem cap a una altra comarca que ha donat grans artistes, la Vall d'Albaida, fent parada a Aielo de Malferit.
2: De segur que ja sabem de qui parlem, perquè va ser una de les veus més emblemàtiques de la música espanyola dels anys 70 i va deixar un llegat de cançons plenes d'emoció.
1: La seva carrera va ser breu, però molt impactant, amb èxits com Un beso i una flor i este que sona ara, Libre.

0: Viu la música. Sent a punt ràdio.
1: Libre va eixir el 1972 i és tot un himne d'alliberament i esperança. Una mostra perfecta de l'estil romàntic i apassionat que Nino Bravo va donar al pop espanyol dels 70.
2: I ara, Abril, canviem de registre. El pròxim artista de la nostra playlist té una habilitat especial per emocionar amb la seva música.
1: Pocs dies després de la barrancada del 29 d'octubre del 2024, va llançar una cançó que va fer-se viral en un 3 i no res. Voces de València. I fa ben poc, Roy Hortolà ens ha portat L'hora baixa a l'Albufera, un cant carregat de vida i d'ànima, amb ressonàncies que recorden l'I Got Life de Nina Simone.
3: Tinc

0: Sonem el ritme de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: Tinc la vida, et tinc a tu.
2: Després de l'últim tema de Roy Hortolà, fem un salt als 70 per a reviure un artista que ens captiva amb la seva veu dolça i la manera que té de connectar amb el públic.
3: Janet va passar la infància entre Anglaterra i els Estats Units, però després es va establir a Espanya, on va començar una carrera que la va convertir en una estrella del pop, tant a casa com a l'estranger.
2: Porque te vas és una de les seues cançons més conegudes. Es va difondre gràcies a la pel·lícula Cria Cuervos, de Carlos Saura, i va arribar a les llistes musicals de tot Europa, encapçalant-les en països com Alemanya i França.
3: Escoltem ara Porque te vas, de Janet.

0: Gràcies per sentir la música en A.Punt Ràdio.
1: De la veu d'una cantant i compositora hispano-britànica com Janet, continuem amb una de les veus més potents de la cançó d'autor en valencià, Clara Andrés.
2: Clara va començar la seva aventura musical a l'agrupació artística musical d'Oliva, tocant l'oboè i cantant en la coral. A més, de manera autodidacta, es va posar a aprendre guitarra i a crear les seues primeres cançons.
1: Però no va ser fins a l'any 2000 que es va començar a sentir la seva veu en públic, sobretot a València, on va fer els primers concerts com a cantautora. Avui ens quedem amb Dins, un tema del seu últim disc, Capfico, un treball carregat de poesia que li va valer el premi al millor disc de cançó d'autor als Premis Carles Santos el 2022.
3: D'allò que em vas deixant,

0: Sonem. Explorant cançons en A Punt Ràdio.
1: De la delicadesa i la introspecció de Clara Andrés fem un flashback fortet per tornar al pop rock dels anys 80 i sentir un dels artistes que va marcar aquella dècada amb una personalitat i estil únics.
2: Tino Casal va barrejar rock, pop i new wave amb un toc teatral i avantguardista. La seva innovació estava en l'estètica i el so, trencant amb els models tradicionals de la música espanyola de l'època. Escoltem ara Embrujada, una cançó que transmet captivació i misteri amb un ritme enèrgic i seductor que reflecteix la seva personalitat artística.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
1: Continuem amb un grup actual que desprèn tota l'essència dels anys 80. Nebulosa, el duo d'Ondara, format per Mary Bass, cantant, i el teclista i productor Marc de Souza.
2: Van saltar a la fama guanyant el Benidorm Fest del 2024 i així van representar Espanya a Eurovisió amb la cançó Zorra.
1: Ara segueixen publicant hits com el que escoltem ara, inspirat en el pop dels 80 i carregat d'energia positiva. Un himne d'empoderament que porta per títol Ja no soy la misma.

0: l'abisme que fui.
1: Sonem. Música per a polsar les nostres comarques en A.Punt Ràdio.
2: La dècada dels 80 també va estar marcada per bons grups de rock, com el que escoltarem ara. Es va crear el 1978 sota el nom artístic Elvis Boys, però després el canviaren per Tennessee, l'estat on va viure l'ídol del grup, Elvis Presley.
3: Escoltem un dels seus temes més coneguts, Te vi correr, una cançó que transmet una sensació d'esperança i de seguir endavant, amb un ritme enèrgic i optimista que convida a mirar cap al futur amb esperança.

0: grup valencià que ha sabut captar com pocs l'essència del rock americà, sobretot del country.
1: Si sona sempre nou i mai envellís, aleshores és una cançó folk. Amb aquesta idea va néixer Badlands, una banda valenciana que és alhora clàssica i fresca. En actiu des del 2014, el seu so combina arrels profundes del country i el bluegrass amb una energia ben jove.
0: Tornado, el tema que dona nom a un dels seus millors àlbums, produït per Manuel Tomàs, que ha treballat amb Niña Pastori i Amaral, els va portar a guanyar el premi a millor cançó de l'any 2020 als Premis Carles Santos de la Música Valenciana.
2: El

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: El grup que sonarà a continuació es considera una banda de transició entre la música dels anys 80 i la d'altres grups de l'explosió indie de principis i mitjans de la dècada dels 90. El seu so, que combina guitarres distorsionades i melodies introspectives, va obrir el camí a l'escena indie.
2: Parlem de Surfing Bichos. Un dels seus temes més coneguts va ser Fuerte, una cançó amb un potent missatge de força i esperança per a fer front a les adversitats amb valentia i determinació.

0: Viu la música. Sent a Punt Ràdio.
1: I del surf de Surfing Bitxos, el del grup valencià Afònix.
2: El 2010 van publicar esta versió de La Moixeranga, que no passaria desapercebuda i que ha esdevingut una de les versions més fresques i divertides d'esta cançó tradicional.

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: Ens acostem al final de la nostra playlist, però encara volem gaudir de grans figures de les dues últimes dècades. Parlem de dos artistes internacionals que van unir forces en un tema amb una crítica afilada a la superficialitat o a la bogeria per la fama, tot a ritme de bachata.
2: Escoltem La fama, de Rosalía i The Weeknd.

0: Sonem. Música per a polsar les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: L'any 2024 el triaren per compondre l'himne oficial del Festivern i el mateix any va guanyar el Premi Ovidi a Artista Revelació.
2: Ara escoltarem l'últim dels seus èxits, una cançó que s'endinsa en un univers de pop-rap melancòlic, allunyant-se dels himnes festius per explorar temes com la nostàlgia i la contradicció entre el record i la realitat. Amb lletres crues i una producció atmosfèrica que barreja beats urbans i melodies profundes, Quinto demostra una evolució artística que el consolida com una de les veus més autèntiques del panorama urbà.
1: Per tancar la playlist, triem Les Hores Mortes, de Quinto. Ens escoltem en el pròxim Sonem,
2: així, en A Punt Ràdio.

0: senyores.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu. Noranta minuts, en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

11 i 14 minuts. De seguida entrarem a les 11 i quart, una miqueta més tard del que és habitual. Comença esta edició, la del 90 minuts així en A Punt Ràdio, però clar, és que venim d'enllaçar amb el Punt a Punt, on vos hem contat amb la narració de Luis Urruti, amb els comentaris de Fernando Gómez, de Juanjo Rodríguez, de Charlie Egea, la victòria fantàstica de la selecció espanyola en el Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Avui Espanya jugava a Dallas, partit de 8 anys de final, i a la fi amb un gol de Merino ha superat altra gran candidata a obtindre el títol com la selecció de Portugal. Espanya, que ha guanyat per 1-0 la selecció de Cristiano Ronaldo, la selecció de Bob Martínez, i camina cap als quarts de final de la competició, partit que es disputarà el pròxim divendres davant el guanyador de l'eliminatòria, que començarà la pròxima matinada a les 2 de la matinada en aquest enfrontament entre els Estats Units, una de les tres seleccions anfitriones, de fet l'única que queda viva, i que s'enfrontarà davant la selecció de Bèlgica. Esta és la sintonia del 90 minuts, està Juan Alpuente en el control de so. Vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, el seu web, www.media.es, a la TVT, també a l'aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda així en 90 minuts, pues teniu els nostres canals de xarxes socials, en X o en Twitter, @90minuts, 90 i lletra, en TikTok, 90 minuts, ràdio, 90 en xifra, i en Instagram, 90 minuts, ràdio, l'Instagram en lletra també,

0: Un secret a veus, el València ha anunciat avui la renovació de Carlos Corberán fins 2028, una temporada més afegida a la que li quedava per contracte. En febrer, 90 minuts, ja va avançar que la renovació era un fet, encara que el club i el seu entorn varen negar-la. D'altra banda, el japonès Sato ja ha arribat a la ciutat i en breu ho farà Dieng. Primer dia del curs per al Villarreal. Avui han començat les proves físiques i els reconeixements mèdics per a la plantilla grogueta. Ja apunta a parlar amb Gerard Moreno, qui entra en el seu últim any de contracte. L'escoltem.
1: Amb ganes de treballar, de començar un repte nou, no? I bueno, molta il·lusió. Jo crec que tots tenim molta il·lusió. També és una temporada il·lusionant, on tornem a jugar a la Champions, així que, bueno, moltes ganes.
0: L'Elx perfila la pretemporada, encara que no els ha fet oficials. L'equip d'Anselmi té tancats dos amistosos en Pinatar Arena, davant el Kaiser Chiefs el pròxim 18 de juliol i front l'Al Ain el 28 del mateix mes. Al marge d'estos dos partits, davant rivals sud-africans i dels Emirats Àrabs, l'Elx també jugarà contra el Córdoba en data per definir. El Llevant busca dos laterals en banda esquerra després de la marxa de Manu Sánchez, qui torna al Celta, i de Diego Pampín, qui no renova el seu contracte. El club granota pentina el mercat darrere de dos laterals. D'altra banda, el Llevant tanca la seva campanya d'abonaments complint l'objectiu dels 19.500 abonats i obrirà el termini per a simpatitzants. El València femení pesca en el Llevant. Carolina Marín serà valencianista. La jugadora de Sagunt és una migcampista amb experiència que arriba al conjunt valencianista procedent del Llevant, club en el qual va formar-se com a futbolista. Un golejador neerlandès per al Castelló. La premsa de Països Baixos vincula a Jari Black, millor jugador de la segona divisió neerlandesa, amb els albinegres. El jugador ha anotat 11 gols i repartit 7 assistències amb l'Ado de Nag, que ha pujat enguany a primera divisió. El Castelló, de moment, ha tancat les incorporacions d'Álvaro Martín, Juanjo Nieto, Fran Castillo i Íñigo Córdoba, a més d'executar l'opció de compra per a fer-se amb els serveis d'Agustín Sienra. A més, els albinegres han anunciat avui un amistós contra el Llevant per al 8 d'agost a la seva ciutat esportiva. Ja és oficial, després de desvincular-se de València Bàsquet mitjançant el pagament de la seva clàusula de rescisió, Pedro Martínez ha fitxat pel Real Madrid. El tècnic català ha firmat un contracte amb el club blanc per a les pròximes tres temporades. L'escoltem.
2: Es un orgullo formar parte. Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia, con esa capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo es intentar ayudar a los jugadores, intentar ayudar al club, pues para que tengamos el mayor éxito posible. La táctica está muy bien, pero que lo más importante es transmitir confianza, que todo el mundo se sienta implicado. Jugadores con experiencia tienen una capacidad de liderazgo muy grande y creo que en el equipo hay algunos. Pero luego también, pues tener jóvenes, esa es la combinación ideal.
0: Més emotiu o més emotiva ha sigut el comiat, l'adeu de la Rea, que va a jugar amb Dallas en la NBA.
3: Hace 5 años, un niño llegaba con un sueño, con un nuevo reto que aprovechar. Desde el primer día me sentí como en casa. La confianza que Valencia Basket me dio fue algo de lo que siempre estaré agradecido. Durante los primeros años entendí lo que valoraban aquí. Al jugador, a la afición, a toda la gente del club. Son muchas las experiencias, los aprendizajes y sobre todo los amigos. Todo lo vivido se quedará para siempre en mi corazón. Gracias Valencia Basket por este viaje. Ojalá nuestros caminos

0: puesto el orgullo de conocerle, que es algo maravilloso.
1: Y ya para acabar, ¿puede ser Bélgica o puede ser Estados Unidos en Estados Unidos con todo lo que eso supone?
0: Bueno, nosotros estamos ya celebrando que estamos en cuartos, con quien tengamos que jugar, jugaremos felizmente y esperaremos el partido que tiene que dilucidar ese rival. Estamos muy tranquilos nosotros, confiamos en nosotros y tenemos mucha experiencia además en jugar contra anfitriones en competiciones importantes, como fue en Alemania, por ejemplo, y este equipo falla pocas veces.
1: Gracias, mister. Enhorabuena. Volvemos a Los Ángeles.
2: Declaraciones de Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, después de la victoria de la selección española. S'ocuparem y aprofundirem també en l'anàlisi i en les reflexions que ens deixa esta victòria de la selecció espanyola després en tertúlia. De seguida, amb Fernando Gómez, que continua per ací, i amb el company de Radio Marca en València. Suposa que vindrà exultant el company i l'amic Javi Lázaro. Però obrim també la plana del València perquè avui per fi ha anunciat la renovació de Carlos Corberán. Ja vos contarem en el mes de febrer, 23 de febrer, que el València, el mes normal és que renovara Corberán. I el 24 ja vos varem garantir, ho va fer Montal, que el València tenia renovat absolutament el tècnic Carlos Corberán. El dia 23, què varen dir? Pues varen contar això. Que la intenció que tenia Meriton és renovar Carlos Corberán. Jo no tinc que... Ahir no tenia les dades, avui tampoc. No sé si una o dos temporades. La meva sensació és que van a ser dos temporades, però és sensació, eh? No és informació, però Meriton, en ese model anglès que ha buscat per al club, busca estabilitat a la banqueta. L'escollit és Carlos Corberán, i amb Carlos Corberán lo que volen és, bueno, pues inaugurar el nou estadi amb ella a la banqueta, amb una plantilla ambiciosa per a tornar a Europa. Allò de les Ford Transfer Windows, que va dir en la seva última roda de premsa Ron Garley. Per això, en el moment més negre de Corberán, jo sempre, perquè la informació que tenia, defensava que a Corberán no l'anaven a tirar, perquè era la peça angular del projecte de Meriton en Mestalla. Això era el dia 23, i el dia 24 Montalt rematava Corberán. La intenció no és que tenia Meriton de renovar-lo, és que ja estava renovat.
3: Donar més dades a la informació que ahir ens oferia Salva Folgado, i la informació de la qual vos pot parlar a hores d'ara este programa, 90 minuts, és que Carlos Corberán ja està renovat. Ja n'hi ha un acord absolut entre les parts, i que no és que s'hagi produït en el dia d'avui que qui li s'ha reunit en ella paterna. No, ni molt menys. Anem a filar més prim. La renovació de Corberán se va dur a terme, o es dugué a terme, en els primers dies del mes de març. Vaig a filar encara més prim. Corberán arribar a Falles ja renovat per Meriton. Informació que podem donar-vos de primera mà en el 90 minuts. Per tant, el primer partit que llegué després de Falles, quin va ser el partit després de Falles?
2: El de l'Oviedo.
3: Pues ahí se partit, Carlos Corberán ja arribar renovat per Meriton.
2: Després de dos victòries, arriba el partit de l'Oviedo, el València no guanya, i Meriton no s'atrevís perquè considera que no és el moment idoni per anunciar la renovació de Carlos Corberán, i encara estan tractant de buscar aquest moment, però com que ja transcendit, pues suposa que ja no ho farà més llarg.
3: O ho negaran tots, que també són capaços. Així, qualsevol cosa entra en els plans de Meriton. Però esta és la informació que avui vos conta 90 minuts. No és que vagin a renovar-lo, és que Carlos Corberán ja ha prolongat el seu contracte amb el València Club de Futbol. O en un paper, o de paraula, o d'acord, de dir que ja està i que estan tots d'acord. Per tant, com dèiem, a Falles arriba renovat perquè aquest acord se va fer efectiu en els primers dies del mes de març. Notícia que vos conta 90 minuts, així que Salva...
2: Sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
3: Bueno.
2: Bé, pues efectivament, comentava jo, no crec que ara que pràcticament és un secret, aveus tarden massa en anunciar-ho. Pues bueno, anunciat avui, coincidint amb el moment en el que el València tornava a treballar sobre l'herba de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna.

0: pues el València, des de febrer fins a juliol, pràcticament ha tardat cinc mesos en anunciar la renovació de Carlos Corberán. Però vaig més enllà. Fa un mes d'aquella ronda famosa, la zona de confort de Ron Garli, de cafès, amb periodistes escollits... Ahir ho va negar Ron Garli. En aquesta ronda de cafès, Ron Garli va negar que Corberán estiguera renovat. I avui, el València, fotografia de Ron Garli, clar, i Carlos Corberán ja escenifica el que vos contarem així el 23 de febrer. El València tenia renovat Carlos Corberán finalment fins 2028, és a dir, que amplia, no renova, sinó que amplia, és més correcte dir que amplia el seu contracte fins a 2028. El València, que ja ha treballat avui sobre l'herba de la ciutat esportiva de Paterna, ha plegat ja Sato a l'aeroport de Manises, demà estarà treballant a Paterna, el pròxim en arribar va ser Aliu Dieng, Menier serà el següent fitxatge del València, però problema en fitxes que analitzarem o que recordarem ara en tertúlia, com varen contar-vos divendres, Raba, Santa Maria, de moment complicat de les Eixides, encara que la premsa grega diu que està a punt d'eixir cap al PAOK Santa Maria. I vos parlarem també, perquè continua interessat en Jesús Vázquez, el conjunt italià del Bologna. A mi, si me pregunteu, jo crec que té més opcions el Celta de Vigo, si finalment es va avant i presenta una bona oferta econòmica, que no el Bologna, per a contar Jesús Vázquez. I a més, vas a fer-vos una reflexió molt ràpida. El València necessita vendre futbolistes. I o ven Guerra o ven Jesús Vázquez. De moment no arriben ofertes perquè per cap altre jugador de la primera plantilla del València. Qui també ha tornat a treballar és el Villarreal, ho ha fet en la jornada d'avui, i esta és la conversa del company d'Apunt, Xavi Robert, amb Gerard Moreno.
1: És una nova temporada, què tal, com l'afrontes?
2: Bueno, bé, amb molta il·lusió. Comença una nova etapa i bueno, a començar amb ganes.
1: Una nova etapa marcada després de 2 anys i mig de Marcelino, arriba Íñigo Pérez, bueno, què esperes, què t'han contat de l'entrenador nou?
2: No, tothom, la veritat que han parlat molt bé, bueno, jo ja el conec, no, de la nostra etapa a Mallorca, però bueno, amb ganes de treballar, de començar un repte nou, no, i bueno, molta il·lusió, jo crec que tots tenim molta il·lusió, també és una temporada il·lusionant, no? On tornem a jugar a la Champions, així que, bueno, amb moltes ganes.
1: Vull deixar el llistó molt alt en Lliga i en Champions a treure's l'espina, i també si pot ser en Copa, no?, en quant a objectiu.
2: Sí, evidentment, nosaltres cada any volem millorar, no?, i bueno, és veritat que l'any passat a la Lliga vam posar el llistó molt alt, però bueno, hem de ser ambiciosos i bueno, ara estem a pretemporada, no?, comencem avui una nova etapa, no?, i bueno, amb calma, treballar molt, intentar també, pues, ajudar tant el míster, no?, com els companys que estan novament aquí, així que, bueno, m'entenc, no?, amb ganes i il·lusió.
0: Gerard Moreno, que enguany conclou contracte, ja veure que és el que fa el Villarreal amb un futbolista diguem tan important i tan emblemàtic, tot i les lesions en les últimes temporades per al conjunt del submarí. Resten 20 minuts per arribar a les 12, un altre en el camí, una pausa i obrim tertúlia, vinga ja.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en Apunt Radio.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble, pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca

0: amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A.Punt Ràdio.
2: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
3: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
4: No és possible, no és possible.
3: Xicotets comerços i associacions veïnals.
2: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
3: La què?
2: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per un altre de nivell adquisitiu superior.
5: Què diu, què?
2: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
6: I què li sembla això que ha passat?
7: És tan lamentable.
8: Hi ha molta maldat en este món.
9: Quasi m'ha entrat un infarto de veure tanta gent.
7: Fa pena.
2: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
10: No.
2: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
3: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
2: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
3: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
2: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
3: Adeu, fins a la pròxima llengüeta!
1: A.Punt Ràdio. A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'altre

0: Falància, 102.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A punt ràdio.
3: La Dixi!
4: Però què dius?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho.
4: Oh.
3: On vas amb ixa cara de pomes agres?
4: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
5: Queda clar.
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
6: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
7: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
8: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
6: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A punt ràdio.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu.

0: Són les 8.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, és dimarts 7 de juliol i la bona notícia és que avancen de manera positiva les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sonets a l'Alt Palància. Des d'ahir de vesprada està estabilitzat. L'últim balanç parla de 183 hectàrees cremades i una afectació mínima al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Més de 200 efectius, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències i 11 mitjans aeris, han treballat sense descans per a frenar el foc. El vora mig miler de persones desallotjades per precaució, tot veïnat d'Assuévar, han passat la segona nit fora de casa. Les flames s'han quedat a 200 metres del nucli urbà. En este informatiu anirem en directe al seminari de Segorb, on es troben. Abans, repassem altres assumptes destacats de l'actualitat d'avui en el nostre sumari. L'U2 ha establit per avui nivell extrem de risc d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. Toni Cano, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Hi ha possibilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i a l'interior de València. I a la zona més al sud es podrien superar els 44 graus. Per això s'han tallat les pistes i camins forestals als parcs naturals. I s'ha prohibit, a més, fer foc als voltants de les zones forestals. També s'han suspès els treballs i qualsevol activitat esportiva. València ha tancat els accessos a l'Albufera i ha activat els canons d'aigua per arregar la massa forestal a la Devesa del Saler. I a Dénia, a la Marina Alta, s'ha suspès el correfoc d'avui per la perillositat que comporta l'ús de la pirotècnia.
0: El jutge autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres per a la graduació de la filla, però li denega assistir a la cimera de l'OTAN, que té lloc encara.
2: La decisió no l'ha pres el jutge Peinado, que està de vacances, sinó el seu substitut. Argumenta el magistrat que Turquia no pertany a l'espai de cooperació policial i judicial de la Unió Europea. Per a la Moncloa, la decisió és incomprensible. El Partit Popular diu que Gómez perjudica la imatge d'Espanya. Félix Bolaños, Borja Semper.
3: Creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto.
4: Lo que determinen los jueces y la decisión que tome los magistrados, nosotros ni entramos ni salimos. Pero si hacemos una valoración política de la representación que tiene España en el exterior, y en este caso si acompaña al presidente del gobierno su esposa y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España.
0: No estarà, per tant, Begoña Gómez en eixa cimera de l'OTAN, que arranca avui amb la guerra d'Ucraïna i la despesa militar com a grans assumptes damunt la taula.
2: Trump ha carregat contra els països europeus per no haver-lo ajudat en la guerra contra l'Iran, diu, i per no incrementar el pressupost militar. I manté Espanya en el centre de l'ofensiva per oposar-se a destinar el 5% del producte interior brut.
0: En els esports, sobre la botzina, però Espanya està ja en quarts de final del Mundial. Òscar Forés, bon dia.
5: Bon dia, Alba, sí. Així és, amb un gol de Mikel Merino en el temps afegit de la segona part, la Roja es va classificar a nit per a quarts de final després de derrotar Portugal per 0-1 a l'estadi d'Arlington, a Dallas. Els de Luis de la Fuente s'enfrontaran divendres a Bèlgica, que es va desfer dels Estats Units per un gol a 4. En el bloc dels esports ampliem informació de la Copa del Món, Alba.
0: Ho farem. Fem una ullada també al trànsit a hores d'ara. Toni Cano, què tenim?
2: Tenim les retencions habituals, Alba. A València hi ha cues a la A7, a Museros i a Paterna, a l'Horta Nord, també a la B21, al Boixec, a la mateixa comarca, i a l'Horta Sud, a la B30, a Xirivella, i a la CB35, a la comarca del Camp de Túria, en el terme de Sant Antoni de Benaixeve.
0: I pel que fa a l'oratge, molt important, fonamental, avui estem parlant d'aquest risc extrem d'incendis i dels perills que comporta la calor que patirem durant tota la jornada.
6: Així és, Alba, estem en una situació extrema. Venim d'una nit tòrrida on les mínimes no han baixat dels 29 graus en algunes comarques litorals i avui ens espera el dia del pic de calor d'aquest episodi que ens deixarà, a ben segur, dades de rècord. De fet, avui esperem i advertim d'aquest avís roig que està actiu al sud del Golf de València. Comarques com la Ribera o la Costera poden arribar als 42 graus i superar-los. Podrien tindre valors propers als 44 al sud de la Ribera i, per tant, molta precaució davant d'aquest dia d'intensa calor. Hem de dir, a més, que gran part del territori està en avís taronja en previsió de temperatures que passen dels 40 graus, inclús en punts propers al litoral. Per tant, molta precaució tant avui com demà, perquè, a pesar que afluixa una miqueta la calor, continuarem en avís taronja pràcticament en tot el territori i en temperatures superiors als 40 de nou.
0: Victoria Rosselló, gràcies. Després ampliem. Així és, presenta de moment el dia. De seguida aprofundim, els acompanyarem fins les 9 i mitja del matí per a Punt Ràdio, ens podran veure també per la tele. Vicenç Jover està en la producció, Maria Josep Collada en el comandament tècnic. Anem amb tot.
1: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: Queda estabilitzat l'incendi forestal de Soneig a l'Alt Palància que ha afectat el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Les condicions meteorològiques han afavorit en les últimes hores els treballs d'extinció d'unes flames que s'han quedat a 200 metres del nucli urbà d'Assuévar. El foc ha afectat 183 hectàrees. Al punt de comandament està, com sempre, la nostra companya Marta García. Marta, bon dia. Sabem que la carretera ja no està tallada i, per tant, podria ser que el veïnat desallotjat poguera tornar durant el dia d'avui a les cases.
7: Què tal, Alba? Bon dia. Sí, encetem esta tercera jornada de l'incendi amb molt bones notícies. Segons ens ha confirmat l'alcaldessa d'Assuévar, Jessica Mirabete, la carretera Xóvar-Assuévar ja està oberta i des de ja el veïnat desallotjat pot tornar a les seues cases. Segons ens ha comentat l'alcaldessa, a les 8 del matí anava a les instal·lacions del seminari de Segorbe on hi havia part del veïnat desallotjat per a comunicar-los que ja podien tornar a les seues cases. De l'incendi també bones notícies. Està estabilitzat des d'ahir per la vesprada. La nit, amb més humitat i temperatures més baixes, ha sigut un bon aliat. Avui, des de primera hora, no han sigut necessaris, de moment, els mitjans aeris. També hi haurà una desescalada de mitjans terrestres i les tasques d'extinció i d'estabilització estaran avui en refredar la zona i repassar tot el terreny cremat per a que no quede cap punt calent. Per a fer un resum d'este incendi, recordem que han sigut 183 hectàrees cremades de pins i matolls i que deixen el primer gran incendi de l'estiu a la nostra comunitat.
0: Gràcies, Marta. Tornarem al final de l'informatiu per a actualitzar tota esta informació. Ara fem la crònica perquè després de més d'un dia, més de 24 hores de lluita contra les flames, els bombers, com comentàvem, han aconseguit, ha sigut este dilluns de vesprada, estabilitzar l'incendi. És un foc que ha cremat més de 180 hectàrees i que ha tornat a posar en evidència, Toni, la vulnerabilitat del territori en plena onada de calor.
2: Més de 200 efectius, Alba, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències i 11 mitjans aeris han treballat sense descans per a frenar un incendi forestal declarat diumenge que ha obligat a desallotjar centenars de persones i que també ha afectat el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Els mitjans aeris s'han retirat en fer-se de nit i s'hi han quedat les unitats terrestres de bombers refrescant la zona, segons ha confirmat Emergències de la Generalitat. L'incendi ha quedat estabilitzat a les 5:15 de la vesprada d'este dilluns amb 183 hectàrees afectades, la qual cosa ha permès reduir de vesprada a 6 els mitjans aeris que treballaven en l'extinció, encara que els desallotjats no podran tornar a casa per segona nit. La carretera CB230, com diem, ja està oberta al trànsit.
0: Mig miler de veïns d'Assuévar continuen, per tant, desallotjats per precaució. Més de 40 han passat la nit al seminari de Sogorb.
2: Així és, passar la nit fora de casa no és fàcil, però les notícies que arribaven al seminari de Sogorb eren tranquilitzadores.
8: Han dicho que el fuego está más o menos controlado, que lo que os preocupa es el humo, por lo tanto la gente está más tranquila en sentido. La cosa es que es gente mayor está intranquila por el cuándo van a poder volver a casa.
2: Cal recordar que este no és el primer desallotjament que viuen els veïns d'Assuévar.
8: A la hora de mover, de hay que evacuar, la gente ha sido mucho más rápida y ha respondido muchísimo mejor que la última vez.
2: Tampoc el seminari és la primera vegada que obri les portes al veïnat, que col·labora en tot el que pot, com explica el capellà José Salas i una veïna.
9: Hoy ha sido muy bonito, después de comer, que nos hemos puesto a recoger la mesa y se han puesto todos de pie, a fregar, a barrer.
10: Si es que somos un pueblo tan pequeño que estamos todos, como yo digo, como hermanos.
2: Al seminari Sogorbí, Alba, hi ha també una quinzena de mascotes evacuades d'Assuévar.
0: Doncs fem ara un repàs dels incendis a Espanya. A Catalunya continuen 3 incendis actius. Imma Vijuescas.
11: Bon dia, Alba. Catalunya s'enfronta a 3 incendis simultanis. A Sentmenat, un centenar d'efectius lluiten contra un foc que ha obligat a confinar 7 urbanitzacions. Amb unes alerts els va ordenar que no es queden de casa, tancaren portes i finestres. Esta matinada han treballat 61 dotacions i s'estima que l'incendi podria afectar 2.000 hectàrees. Un segon a la comarca de l'Anoia, que ha cremat 400 hectàrees, i n'hi ha un tercer a Artesa de Segre, que n'ha cremat 32 i este està controlat. El pitjor ja ha passat a les Gavarres, a Girona, en la lluita contra un incendi que va començar divendres. A Grazalema, a Cádiz, els veïns desallotjats per l'incendi ja han tornat a casa. Avui continuaran treballant en l'extinció de les flames i completar l'estabilització. Al Parc Nacional de los Picos d'Europa millora la situació, però mantenen l'alerta per les fortes ratxes de vent. Després l'incendi de Jerez de los Caballeros a Badajoz ha arrasat 500 hectàrees i este està estabilitzat. Però hem d'anar en compte perquè les altíssimes temperatures eleven a extrem el risc d'incendis a àmplies zones de la península.
0: Les altes temperatures tornen a ser protagonistes en la jornada d'avui, ja ho hem dit. Hi ha avisos per calor actius des del migdia. El litoral sud de València, amb avís roig, serà la zona on els termòmetres arribaran a les xifres més altes, fins a 44 graus en la zona de Carcaixent. Tot això ha provocat que s'hagin pres mesures d'urgència i de prevenció davant d'esta nova onada de calor. Anem a Alacant, a la delegació Pere Conca. Bon dia.
12: Bon dia, sí, i una de les primeres alba l'ha presa la Generalitat Valenciana i ha sigut el tancament dels 17 parcs naturals per risc extrem d'incendis. El nivell 3 de preemergència 3 estarà actiu fins dijous i prohibix tant el pas a persones com a vehicles i bicicletes, a més de la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o els seus voltants i la suspensió de l'ús festiu recreatiu del foc en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal. També figura, òbviament, la prohibició d'encendre qualsevol foc en els terrenys forestals i en la seva influència que està fins als 500 metres i la suspensió de qualsevol classe d'autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. A Alacant capital, on els termòmetres podrien arribar avui als 35 graus, segons dades de l'AEMET, l'Ajuntament ha tancat parcs i zones verdes per evitar situacions de risc com la caiguda de rames per la deshidratació dels arbres. També ha activat el Pla Territorial d'Emergència per a protegir a les persones sense llar i vulnerables dels efectes d'una meteorologia tan adversa. Per això, obrirà el segon gimnàs del Centre d'Acolliment i Urgències Socials entre les 11 i les 7 de la vesprada perquè les persones que viuen al carrer puguin refugiar-se allí en els moments de major calor. A més, Creu Roja reparteix aigua i menjar a aquestes persones i els informa dels perills de les altes temperatures. També esta ONG, juntament amb Extiendo Tumano, també farà el mateix a Dénia, on l'Ajuntament ha suspès alguns dels actes de les festes majors, com el correfoc que estava previst per a esta matinada. També està pendent de si les altes temperatures poden afectar els animals de la sessió de bous a la mar.
1: Les notícies del matí.
0: Són les 8 i 12 minuts. Acabem de saber que després de la reunió que s'ha mantingut al post de comandament respecte a l'incendi de Soneja, s'ha decidit, determinat, que la població d'Assuévar, la població desplaçada, pot tornar a les seues cases. Després els ampliarem esta informació. Ja dèiem que les perspectives eren positives, per tant, eixa és la notícia a estes hores, que la població pot començar a tornar a sa casa. De la política, parlem de les comunitats governades pel PP, que s'han oposat a la proposta del 0,1% d'objectiu de dèficit per als anys 27, 28 i 29 i el sostre de despesa del 4% per al 2027. Eixa és la proposta que els ha fet este dilluns el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, en el sí del Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Espanya ha quantificat en més de 5.800 milions d'euros el marge de dèficit que s'ha tombat. És a dir, les autonomies del règim comú, entre elles la Comunitat Valenciana, hauran de fer un ajust dels seus comptes per valor d'eixa quantitat. Escoltem el ministre Arcadi Espanya.
13: Confío en que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios, desde que mañana lo aprobemos en Consejo de Ministros hasta que vaya al Pleno del Congreso de los Diputados, reflexionen sobre su decisión. No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos tres años.
2: Unes propostes que no han convençut José Antonio Rovira, el conseller d'Hisenda, que ha centrat la

0: crítica en el que considera una contradicció imputar a les comunitats autònomes l'augment de la despesa de personal i topar al mateix temps la regla de despesa.
1: El gobierno nos está obligando a una serie de subidas que toma de forma unilateral, como es el aumento del sueldo de los funcionarios este año de un 4,5%, más seguramente un 0,5%, y al mismo tiempo nos topa la regla de gasto y nos permite más de un 4%. Básicamente el capítulo 1 de personal supone la mitad del gasto de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que no se puede trabajar así.
0: El ministre ha traslladat també que l'executiu central està disposat a debatre i establir objectius de dèficit asimètrics per comunitats autònomes, tenint en compte la situació fiscal diferent de cada una. Escoltem.
2: La Comunitat Valenciana i Múrcia, que són les que tenen les peores xifres de dèficit, tenen més necessitat d'aquest oxígeno, d'aquest marge fiscal adicional que podrien tenir si altres contribuyen de forma solidària a cederles ese margen. Para poder hacer esto, si las comunidades autónomas hablan entre ellas, establecen cuáles son los criterios de reparto de ese déficit de forma simétrica, pues podríamos convocar otro Consejo de Política Fiscal para ese reparto.
0: El ministre d'Hisenda torna a convocar a les comunitats autònomes el 29 de juliol per abordar el nou model de finançament autonòmic.
3: I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès que si governa, impulsarà a escala estatal una llei del concebut no nascut com la impulsada la setmana passada per la Comunitat de Madrid. Una norma que considera el fetus com un membre més de la família a l'hora de demanar i de concedir ajudes. L'anunci ha rebut crítiques des de l'esquerra. Ens heu contat tot, Magda Nicolau.
4: Núñez Feijóo promet una llei nacional perquè els concebuts no nascuts consten com un membre més de la família i permetre així l'accés a ajudes públiques.
5: Para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
4: La proposta agrada a Vox. José Antonio Fuster es el portaveu.
6: Es una ley que en su espíritu nos parece bien.
4: El líder del PP diu que ja ho va aplicar a Galícia per a les famílies nombroses.
5: Eso lo hice en el año 2011 en Galícia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid.
4: Però l'esquerra l'acusa de fer seguidisme de la presidenta madrileña. Escoltem Pablo Fernández de Podem i Antonio Maillo de Sumar.
7: Yo creo que revela el canguelo que tiene el señor Feijóo de que la señora Ayuso le apuñale.
8: Han asumido el marco de la extrema derecha.
4: La secretaria d'Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé, ho veu com una retallada de drets, però el portaveu del PP, Borja Semper, diu que serà una llei de suport a les famílies.
9: Conseguir que en Espanya tenir hijos deje de ser una heroicidad.
4: En el govern demanen a Feijóo que se centre en els ja nascuts. Pablo Buztinduy es el ministro de Derechos Sociales.
10: ¿Qué pasa con la gente que sí vive aquí y que muchas veces tiene que afrontar unas condiciones durísimas mientras las administraciones del Partido Popular miran para otro lado?
4: I insta al PP a donar suport a les mesures a favor de la infància que el govern inclourà en la llei de pressupostos.
3: I atenció al titular, a Londres sí, però a Turquia no. És la nova i polèmica decisió, esta vegada del jutge substitut del jutge Peinado, que no autoritza Begoña Gómez a acompanyar el seu home i president del govern a la cimera de l'OTAN, però sí a la graduació de la filla major a la capital anglesa. Estes són les raons, ens les porta Carles González.
11: Decisió sobre la campana, però Begoña Gómez no podrà viatjar demà encara a la cimera de l'OTAN perquè està convidada únicament per cortesia institucional, no té cap intervenció activa i Turquia no és part de la Unió Europea i no hi ha cooperació policial i judicial en cas de fugida. La decisió controvertida l'ha presa el jutge Antonio Viejo, que substitueix Juan Carlos Peinado, que se n'ha anat de vacances i que ja va prendre la mesura cautelar de retirar-li el passaport i prohibir-li eixir d'Espanya. Per a la Moncloa, la decisió és incomprensible, el PP s'ha posat perquè perjudica la imatge d'Espanya. Escoltem el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el portaveu popular, Borja Semper.
12: Creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto.
9: Pero si hacemos una valoración política de la representación que tiene España en el exterior, y en este caso si acompaña al presidente del gobierno su esposa y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España.
11: En la causa, la Fiscalía no s'havia oposat a cap desplaçament si les acusacions populars. El jutge Viejo sí que autoritza la dona del president del govern a desplaçar-se a Londres entre el 8 i el 10 de juliol a la graduació d'una de les seues filles, per dos raons: per la naturalesa familiar de l'acte i per la bona col·laboració judicial entre Espanya i el Regne Unit.
3: Són les 8 i 18 i a esta hora estem molt pendents d'una operació antidroga que s'està desenvolupant a Benifaió, a la Ribera Alta, Toni.
0: Sí, la dirigís la policia judicial de Xirivella i de moment sabem per fons de la investigació

0: Investigació que els agents han detingut dos persones en una nau industrial en desús de Benifaió. Ara mateix l'operació està en marxa amb el suport d'un helicòpter. I els agents escorcollen eixa fàbrica abandonada en un polígon industrial Alba d'eixa població de la Ribera Alta.
1: 8 i 19, continuem pendents, per tant, d'eixa operació. Tractarem de donar-los més informació segons avance el matí. Anem ara ja a l'exterior. La situació a Ucraïna és un dels temes centrals de la cimera de l'OTAN que comença avui encara, i més quan Donald Trump ha assegurat que tant Putin com Zelensky volen parar la guerra. Un objectiu clar per a aquesta reunió, segons el cap de la Casa Blanca. Ens ho conta Rafa Salom.
2: Precisament d'això va estar parlant per telèfon Trump amb Putin durant una hora i mitja dissabte. El president rus vol parar la guerra i el president d'Ucraïna també. Manté en to conciliador el nord-americà que pensa que a la cimera... Crec que ho aconseguirem. Aconseguirem acabar-la, ha dit referint-se a la guerra. Trump ha carregat contra els europeus per no haver-lo ajudat en la guerra contra l'Iran i per no incrementar el pressupost militar. I manté Espanya en el centre de l'ofensiva, però posar-se a destinar el 5% del PIB. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, dona suport a Trump i afirma que el pressupost de l'OTAN no és sostenible per als Estats Units.
3: European allies and Canada are already investing around 4%.
2: Els aliats europeus i el Canadà ja estan en el 4% del pressupost demanat pel Pentàgon.
1: I a Venezuela, la xifra de víctimes mortals del devastador terratrèmol, els devastadors terratrèmols del 24 de juny, continua augmentant, mentre les autoritats fan plans amb els Estats Units per a la reconstrucció. Innocenci Ortín, bon dia.
4: Bon dia. L'últim balanç de morts és de 3.535, vora 200 més que el que es va publicar el dia anterior. Segons les xifres oficials, hi ha més de 16.700 persones ferides i vora 18.000 que s'han quedat sense habitatge. A més, s'ha rescatat vora 6.500 supervivents. Un enviat dels Estats Units s'ha entrevistat amb la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, per establir una agenda de cooperació que ajudi a la reconstrucció de les infraestructures afectades. També està previst reprendre alguns vols comercials en una pista paral·lela de l'aeroport Simón Bolívar, el més gran del país i que també va resultar afectat pel sisme. Els familiars de les víctimes han demanat que es pare la demolició dels edificis que estan a punt de col·lapsar perquè diuen que encara queden molts cossos per recuperar.
5: Para ya por lo menos poder llorar a mi madre, que las enterramos, a mi papá, mi hermana perdió a su esposo, entonces queremos también tener un duelo digno, ¿sabes?
4: Fins ara s'han trobat uns 2.400 cadàvers que han pogut ser identificats, però n'hi ha més de 200 que encara no han sigut reclamats pels familiars.
6: Son enterrados en el espacio correspondiente para que cuando ya la alcaldía empiece a hacer los trabajos de cemento, esa cuestión, cada persona doliente pueda ver y venir a identificar y a ver a su ser querido.
1: I a Cuba, la situació per la falta d'energia és cada vegada més crítica. L'illa acaba de patir una nova apagada elèctrica, la que fa 8 en els últims mesos.
4: Els cubans es recuperen a poc de les 10 hores de desconnexió elèctrica total, la tercera d'enguany. A l'Havana, amb poc més de 2 milions d'habitants, apenes s'han restablit el servei a poc més del 5% de la població. El país viu una severa crisi energètica des del 2024, que s'ha aprofundit des de gener pel bloqueig dels Estats Units, que prohibís l'arribada de petroli importat i dels seus derivats. La població cubana suporta com pot, suporta com pot esta situació.
7: Esto es, ya tú sabes, ahí apretar y apretar, pero no es fácil. Desde ayer, a mediodía, sin luz.
8: Acostumbrándonos a las caídas estas, porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
9: Es desesperante, ¿por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los dos meses de julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí.
4: Uns talls d'energia que han incrementat el descontent social i que han provocat protestes pacífiques com cassolades en alguns barris de la capital cubana.
1: I un apunt més que arriba de l'exterior. Donald Trump admet que ha pressionat la FIFA perquè li donen la suspensió al millor jugador de la selecció dels Estats Units perquè puga jugar contra Bèlgica, com així ha ocorregut.
10: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that...
1: Corrupció ja han sentit confessada davant la càmera de la televisió. Posteriorment, Infantino ha admès eixa pressió de Trump en un comunicat, però assegura que la FIFA sempre...

0: ha actuat amb independència. Són ja les 8 i 23 i els contem també que qui guanyara d'aquest partit entre els Estats Units i Bèlgica s'enfrontava a Espanya si guanyava Portugal. Així va ser, l'equip belga guanyà l'anfitrió. Espanya es va classificar, com ja saben, per als quarts de final. Amparo Martín, tot això s'ha viscut a Foios.
1: A més, de veritat, expectació màxima al partit d'anit al Bà, un duel ibèric que tot i que ni Cristiano Ronaldo ni Lamine Yamal aportaren gol, l'afició espanyola va viure el partit com una final. A Foios, a la plaça del Poble, va acollir a gran part de la població d'este municipi de l'Horta Nord, que volia recolzar al seu veí i ídol, Ferran Torres, sopar a l'aire lliure i disfrutar del partit amb una pantalla gegant, junt a l'església.
2: Mira, hem preparat així bocadillos i una picadeta i anem a veure el partit així tranquil·lament a la plaça del Poble.
3: Nos falta la nevera, que hay gente que lo tiene. Aquí nos corre el aire, está mejor que en casa. ¿Dónde va a parar? Sin aire acondicionado ni nada.
1: Decepció generalitzada al veure que Ferran Torres no hi sia en l'11 inicial, però amb l'ànim fet que hi seria en algun moment i que marcaria gol.
2: A veure si en este partit marca algun golet i així no podem celebrar-ho així des del poble.
4: Tinguem a Ferran, que és així un ídol, és el que maneja així totes les masses i estem expectants a veure com va el partit d'avui.
5: Tot el suport del món a Ferran Torres.
3: El gol de Ferran, a veure si sale, perquè tiene velocidad i jo crec que sí que puede meter.
1: I finalment va eixir al terreny de xoc. No el marca Torres, però sí va ser l'assistència del de Foios qui va fer que Merino complira el somni de tots i en el minut 91 arriba el gol. Alegria al poble de Foios i a tota Espanya. La Roja passa a quarts de final i un bon final per a una nit tòrrida on la calor va passar a un segon pla.
0: Gràcies, Amparo. 8 i 25. Fem pausa i seguim.
6: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: Esports. Les notícies del matí.
0: Ja ho saben, que Espanya continua endavant en el Mundial. Portugal ja és història i ara és el moment de pensar en els quarts de final ja. Òscar, hola de nou.
12: Hola, Alba, sí. 91 minuts de patiment va costar poder pensar en quarts perquè Espanya es va imposar finalment 1-0 a Portugal i es classifica, com diem, per als quarts de final del Mundial. Objectiu complit, gràcies a un gol de Mikel Merino que va eixir de refresc des de la banqueta. De la Fuente es desfeia en elogis cap al futbolista navarrés. L'escoltem.
13: Pues la verdad, yo estoy muy feliz. Creo que es de todos conocido el afecto que siento por todos los futbolistas. Y uno de ellos, obvio, es Mikel Merino. Yo llegué a decir incluso algo más, que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Es una maravilla tener este grupo de futbolistas

0: Y vuelvo a recalcar, este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario. Lo más importante es poner en valor verdaderamente lo que se consigue. Y es muy difícil, perdón, y es muy difícil conseguir esas cosas.
1: Queda clara l'estima que li té de la Fuente al futbolista navarrès. Parlem del partit. A l'inici, la Roja va eixir millor. Oyarzábal va malbaratar una ocasió claríssima en el minut 8. A poc, Portugal es va llevar el domini de damunt i va crear alguna ocasió, sobretot amb un llançament de Nuno Mendes, que es va estavellar en el travesser. A Luis de la Fuente li va costar reaccionar amb els canvis, però va encertar. Ferran va revolucionar l'atac i seua va ser l'assistència que Miquel Merino va transformar en l'únic gol del partit. Escoltem el centrecampista de la selecció espanyola.
2: Bueno, pues mucha alegría, un gran alivio, porque en este tipo de partidos siempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas, y bueno, el poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego. Y bueno, hoy he tenido la suerte de tenerlo.
1: En el temps afegit, Bernardo Silva va tindre l'empat, però no va encertar en la rematada de cap. El remat victòria d'Espanya i l'afició contenta, tal com van poder comprovar a Foios.
3: Muy bueno. Ahora, nosotros mejores. No se puede comparar. Los españoles son los mejores.
4: Pero impresionante, ¿eh? Estàvem ahí segurs de que anava a guanyar España y al final sí, ¿eh?
5: La veritat és que sí, és que l'àrbit no pitava i sols un gol, estaven a punt d'empatar, però sí, per sort n'ha pitat i hem guanyat.
1: L'alegria de l'afició per una victòria que posa Espanya en els quarts de final, on s'enfrontarà a Bèlgica, que es va imposar als Estats Units per 1-4. El partit, recordem, es jugarà divendres a les 9 de la nit a Los Angeles.
6: I també els nostres equips continuen amb els primers dies de treball de la pretemporada.
1: Sí, el València farà este matí la segona sessió sobre la gespa de Paterna. Guido Rodríguez s'incorporarà ja als entrenaments després de superar amb èxit les proves mèdiques. L'argentí es mostrava feliç de quedar-se en el conjunt de Mestalla.
7: Estoy contento de estar acá de nuevo. Bueno, ahora vamos a empezar con las pruebas médicas y
8: con muchas ganas, la verdad, de sumarme al equipo y arrancar.
1: A més, Aires feia oficial també la continuïtat de Carlos Corberán a la banqueta fins al 2028. I avui s'espera l'oficialitat del fitxatge del jove japonès Sato, que ahir va aterrar a València i va completar la revisió mèdica. A Bunyol també està a punt de començar la segona sessió el llevant de Luis Castro. Els granotes han confirmat dos nous amistosos per a l'agost, contra l'Albacete i el Castelló. En el Villarreal seguiran avui les revisions mèdiques i físiques i serà dijous quan comencen a tocar baló. Gerard Moreno es valorava com veu el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta.
9: Tothom, la veritat que en parlen molt bé. Bueno, jo ja el conec, no, de la nostra etapa a Mallorca, però bueno, amb ganes de treballar, de començar un repte nou, no? I bueno, molta il·lusió. Jo crec que tots tenim molta il·lusió.
1: Per últim, Alba, l'Elx s'exercita a partir de les 9 del matí al camp Díaz Iborra a porta tancada.
6: Moltes gràcies.
1: A tu i
6: sempre tus alegries.
1: Sí, sí, sí.
6: Fem una ullada, ara són les 8:32, al trànsit, que és el que passa en les carreteres a aquestes hores, Toni Canola.
10: Hola, Alba. A València hi ha cues a la A7, a Museros, i a Paterna, a la B21, al Boixec, a la B30, a Xirivella, i també a la CB35, al terme de Sant Antoni de Benaixeve. Pel que fa als ferrocarrils, hem de parlar de Ferrocarrils de la Generalitat. Metro València informa en les seues xarxes socials que els tramvies a la ciutat de València circulen amb retard. També es recorda, a través de les xarxes socials, Metro València recorda que el servici està interromput entre les estacions de l'Albereda i Marítim fins al 30 d'agost per obres. Les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim, per tant, no tindran servici de metro en totes aquestes setmanes i, per tant, les línies 5 i 7 acabaran en l'estació de l'Albereda. Per anar a la platja, Metro València recomana transbord a Benimaclet, línia 4, línia 6 o l'MT.
6: Gràcies, Toni. Pel que fa a l'horatge, ja ho estem contant, terrissa extrem d'incendis, perquè va fer molta calor i a més es complixen moltes de les condicions que fan que siga molt viable, molt possible algun conat, algun incendi. Victòria Rosselló, bon dia de nou.
11: Màxima precaució, perquè la situació és molt adversa. Venim de molta calor. Ahir ja tingueren valors propers als 40 graus en comarques al sud del Golf de València. La situació avui arriba al seu pic de màxim calor amb temperatures que podrien fregar els 45. Per tant, venim d'una nit tòrrida on no han baixat les temperatures dels 29 graus en alguns punts de la costa durant tota la nit. Hem tingut valors a propers als 30, per tant, sense baixar d'aquesta xifra, i ja comencem el dia amb uns valors molt elevats. A més, hem de dir que tenim una situació que ha fet activar els avisos a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui estem en avís roig, atenció, a les comarques del sud de València.

0: que això afecta la ribera, la costera, punts també de la Canal de Navarrés, on les temperatures poden passar dels 42 graus i arribar als 45 o fregar-los. En la resta del territori, pràcticament tot el territori llevat de l'extrem nord, estem en avís taronja en previsió de temperatures que passen dels 40 i ens referim a punts que també poden ser propers a la costa. I demà i després demà continuarem en avís taronja, és a dir, és un episodi de calor, esta segona onada de calor que afecta la península Ibèrica i que esta vegada ha tocat de ple el Mediterrani peninsular, que almenys fins divendres ens deixarà valors altíssims de temperatura. Hem de dir que demà no seran tan altes com avui, però tornarem a tindre valors de més de 40 graus i també el dijous. Per tant, encara ens queden unes jornades de molta calor. A més, hem de destacar la humitat ambiental, que és molt baixa. També és un risc extrem per al perill d'incendis. I també avui s'afegeix el perill de les tempestes. Tempestes que podien ser seques, que no arriben a tocar precipitació a terra, però que sí que van amb acompanyament elèctric. I això és un altre factor clau per al perill extrem d'incendis que tenim avui.
1: Per tant, molta precaució. Moltes gràcies, Victòria. Bon dia.
0: Vosaltres, bon dia.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Estabilitzar l'incendi forestal de Sonets a l'Alt Palància. Les condicions meteorològiques han afavorit en les últimes hores l'extinció d'unes flames que s'han quedat finalment a 200 metres del nucli urbà de Suevar. L'última hora és que el veïnat ja pot tornar a les seues vivendes. Toni Canola, de nou.
3: Hola, de nou, Alba. Així és. La carretera CB-230 ja està oberta al trànsit i els veïns ja podran tornar a les seues cases. L'últim balanç, com hem dit adés, parla de 183 hectàrees cremades i una afectació mínima al Parc Natural de la Serra d'Espadà. L'actualització que acaba de fer Emergències de la Generalitat sobre els mitjans que encara actuen sobre el terreny parla de 3 unitats terrestres dels bombers forestals de la Generalitat, 4 brigades rurals d'actuacions forestals del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i encara un mitjà aeri de la Generalitat. Com acabem de comentar, a primera hora d'este matí, després de la reunió en el punt de comandament avançat, s'ha decidit, en una reunió amb l'alcaldessa de Sonetja, que les carreteres s'obrin, com acabem de dir, i, per tant, els veïns podran tornar a sa casa. L'evolució va permetre ahir reduir les dotacions aèries, que es van retirar en caure la nit, i després de la reunió, en el punt de comandament, el veïnat, com diem, ja pot tornar a les cases. Recordem que mig miler de veïns de Suera van ser desallotjats, que ja poden tornar a casa, i encara més de 40 han passat esta nit al seminari de Sogorb a l'Alt Palància.
4: Hoy ha sido muy bonito, después de comer, que nos hemos puesto a recoger la mesa y se han puesto todos de pie, a fregar, a barrer.
5: Si es que somos un pueblo tan pequeño que estamos todos, como yo digo, como hermanos.
6: Han dicho que el fuego está más o menos controlado, que lo que os preocupa es el humo. Por lo tanto, la gente está más tranquila en ese sentido. La cosa es que es gente mayor está intranquila por el cuándo van a poder volver a casa.
1: I l'1-2 ha establit per avui el nivell extrem de risc d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana.
3: Hi ha possibilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i a l'interior de la província de València i a la zona més al sud es podrien superar els 44 graus. Per això s'han tallat les pistes i camins forestals als parcs naturals i s'ha prohibit fer foc als voltants de les zones forestals. També s'han suspès els treballs i qualsevol activitat esportiva. València ha tancat els accessos a l'Albufera i ha activat els canons d'aigua per a regar la massa forestal de la Devesa del Saler. I a Dénia, la Marina Alta, han suspès el correfoc d'avui per la perillositat que comporta l'ús de la pirotècnia.
1: I el jutge autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres per a la graduació de la filla, però li denega assistir a la cimera de l'OTAN, que té lloc a Ankara.
3: La decisió no l'ha presa el jutge Peinado, que està de vacances, sinó el seu substitut. L'argumenta el magistrat que Turquia no pertany a l'espai de cooperació policial i judicial de la Unió Europea. Per a la Moncloa, la decisió és incomprensible. El Partit Popular, en canvi, diu que Gómez perjudica la imatge d'Espanya. Félix Bolaños, Borja Semper.
7: Yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto.
8: Lo que determinen los jueces y la decisión que tome los magistrados, nosotros ni entramos ni salimos. Pero si hacemos una valoración política de la representación que tiene España en el exterior, y en este caso si acompaña al presidente del gobierno su esposa y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España.
1: De seguida ampliem estos assumptes en la nostra tertúlia, en el temps de l'anàlisi, en les notícies del matí, són les 8:38, pausa i continuem.
9: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
10: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Hay algo que todos compartimos: el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiència interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
13: Del 1 al 26 de julio, Valencia se convierte en un gran escenario. La Feria de Julio vuelve con 300 actividades para todas las edades. Conciertos, música en directo, espectáculos, pirotecnia, cultura, deportes y tradición. Vive la Feria de Julio. Regidoria de Festes y Tradiciones, Ayuntamiento de Valencia.
9: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
2: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
1: 8:41, ens acompanya Arturo Checa, redactor periodista de Les Províncies. Bon dia.
14: Què tal? Bon dia.
1: I ens acompanya també Susi Bosch, politòloga. Bon dia per a tu també.
15: Què tal? Bon dia.
1: Comencem, companys, parlant de diners, parlant de finançament, perquè avui està previst ja que el Consell de Ministres aprove el límit de despesa no financera per als pressupostos del 27, també la senda del dèficit públic per als pròxims 3 anys. Hem de recordar que són punts que hauran de ser remesos al Congrés, on per ara, i en vista del que vam poder veure ahir, no compta el govern amb el suport de les comunitats autònomes. No va acabar amb acord el Consell de Política Fiscal i Financera. És el primer que se celebra amb el valencià Arcadi Espanya com a ministre d'Hisenda, i del resultat d'eixa trobada el que podem dir és que quedem amb eixa proposta del govern espanyol de un 0,1% d'objectiu de dèficit per als anys 27, 28 i 29 i sostre de despesa en el 4% per al 2027, i les crítiques de sobretot les comunitats governades pel Partit Popular, entre elles la valenciana. Va dir el conseller José Antonio Rovira ahir que aquestes xifres que dona el govern espanyol són inassumibles per a les comunitats. El sentim.
16: Pedro Sánchez lo que está haciendo es tomando acuerdos a espaldas de las comunidades autónomas que nos generan un incremento de gasto brutal. Como también se está hablando de bajada de ratios, que uno puede estar de acuerdo, pero hay que hablarlo con las comunidades, no hacerlo solamente por decisión del gobierno de Pedro Sánchez, y al mismo tiempo generar más gasto y ponernos un límite de gasto del 4% para el próximo año. Eso es una auténtica barbaridad, no se va a poder cumplir.
1: Això és el que deia Rovira des del Ministeri. Arcadi Espanya, el ministre, diu no entendre aquestes crítiques, reitera que la proposta és bona per a la comunitat valenciana.
17: Tindran que explicar-ho. Tindran que explicar per què han votat que no a 550 milions d'euros addicionals. Tot lo de més són excuses, però jo sempre demano el mateix. La Generalitat Valenciana ha de defensar els valencians i a les valencianes. No té que estar al servei de lo que diga el senyor Feijó i el carrer Gènova.
1: Susi Boix, com ho valoreu?
15: Sense acord, com tu deies, no? Cosa que jo crec que no ens sorprèn a ningú. Però, escoltant els talls que heu tret, jo destacaria dos qüestions fonamentals. Una, l'objectiu del govern. A la reunió que es va celebrar ahir, jo crec que podem destacar dos fonamentalment. Sembrar, no?, la divisió entre les autonomies governades pel Partit Popular. I segon objectiu, especialment per a la comunitat valenciana, poder facilitar-li a Diana Morant el relat de el Partit Popular s'alinea hegemònicament amb el seu partit, però no està al costat dels valencians. Jo crec que això seran els dos

0: Ahir també evidencia una coherència de relat per part del ministre Arcadi Espanya, en el que torna a sol·licitar ixe dèficit asimètric negociat de diferent manera en les autonomies, cosa que el Partit Popular ja va fer quan Cristóbal Montoro, m'ho he assenyalat busquí, que era el 2013, quan Montoro ho va fer. Però bueno, de nou, jo remarcar, de nou sense acord, de nou sense resoldre, però si ho traslladem a la ciutadania, fins a quin punt això arriba a calar, perquè jo segui sempre insistint de que la finançació no està ben explicada. Uh-huh. La gent no acaba d'entendre el nivell d'importància que té eixa deficiència de servicis que puguem tindre. Jo crec que ja ha arribat la ciutadania a entendre-la com una excusa. Quan falta algo, l'excusa és que no tenim finançament. I és un problema perquè no s'ha explicat.
1: Lamentablement no cala en la població, mm-hmm, com dice Susi, perquè debería ser un motiu para que la gent estuviera en la calle. És a dir, Alicante és la província més infrafinanciada d'Espanya. Mm-hmm. La Comunitat Valenciana tiene una infrafinanciació brutal. Y yo sacaría, pues, por ejemplo, la conclusión que ha sacado el compañero Alejandro Serrano hoy en las provincias con un titular que me parece magistral. Otra reunión para la financiación acaba sin hablar de la financiación. O sea, fijando un déficit de un techo de déficit del 4%, que con el nivel de ahogamiento de deuda que tiene la Comunidad Valenciana es absolutamente inasumible e imposible de cumplir, que es otro, bueno, pues otro yugo, ¿no?, que tiene la comunidad. Y comentaba Susi, ¿no?, el pasado de Arcadi Espanya como conseller. Creo que él también debería ser consciente, como ex conseller, ¿no?, lo que está pidiendo la Comunidad Valenciana a nivel de financiación y que en ningún momento llega. Ahora se emplaza a las comunidades al 29 de julio, uh-huh, que supongo que será de nuevo para salir o con papel mojado o sin ningún papel, absolutamente, en cuanto a financiación.
2: Esa era la pregunta que tenia preparada. El 29 de juliol sembla que aquest dia sí, damunt la taula està el sistema de finançament. Arturo Checa ja em respon que no, però Susi, tu esperes alguna cosa d'aquesta nova trobada?
0: Jo no tinc cap expectativa.
1: És que viene pasando durante años. O sea,
0: jo
1: no,
0: crec,
1: no,
0: a banda, esta proposta que ja la va presentar la seva, uh-huh, antecessora d'Arcadi Espanya, María Jesús Montero, ve donada amb l'oritxe del per què se presenta. És a dir, hi ha una negociació bilateral entre el govern d'Espanya i Esquerra Republicana de Catalunya. Això sempre va a ser, en este cas en concret, una pedra per a que el Partit Popular puga tirar endavant. Però a banda d'això, com diu Arturo, és que ja fa molts anys que estem debatint sobre el mateix i la situació és que hi ha un model de finançament que totalment caducat i tampoc hi ha una proposta unànime que seria acceptada per totes les autonomies. Jo crec que hi ha que recordar que la Constitució espanyola, regida per el principi de solidaritat d'autonomies, requereix d'una valoració multilateral entre totes les autonomies i que siga aprovat per unanimitat. Si no, qualsevol model de finançament que no passe perquè les autonomies reconeguen que estan dins de les seues expectatives, dins dels seus objectius territorials, evidentment sempre anem a tindre el problema i no anem a avançar. Sempre van haver autonomies perjudicades, uh-huh, i quan hi ha autonomies perjudicades és perquè hi ha autonomies beneficiades, no,
1: sempre,
0: i per tant trenquem el principi de solidaritat.
1: Sempre hi ha autonomies perjudicades, però sempre són les mismes i sempre són les mismes les que salen beneficiades, que són, bueno, pues, Catalunya, uh-huh, País Vasco, sobretot. El problema és que no es un problema ni siquiera del PP o del PSOE, es decir, uh-huh, nadie lo ha arreglado, tampoco en su época Rajoy hizo nada para solucionarlo, y como hemos dicho al principio, es un problema que la ciudadanía no vea la importancia de algo en lo que están implicados hospitales, centros escolares que tanto hemos estado hablando estos últimos meses de mejorarlos, y un sinfín de cosas, seguridad,
0: que hi ha un comú denominador en les autonomies que s'anomena, que jo crec que puguem estar tots d'acord en que sempre són les beneficiades, sí, i és la seva representativitat. És la seva representativitat, la força que tenen parlamentària, sí, numèrica, per a formar quòrum en el Congrés dels Diputats, i el que força i ha forçat els governs de torn des que hi ha democràcia a Espanya. I, per tant, jo crec que és una qüestió a analitzar el que ha passat, per exemple, en les eleccions andaluses, que ho analitzarem així a estos micròfons, com l'augment de l'esquerra nacionalista, uh-huh, era una xifra més que considerable, que deien sí, però en proporció a poder governar no alcança. Bueno, però és que les xifres que presentes que doblen en vots. I jo crec que un factor precisament és el veure com Els dos

0: partits alfa tenen unes alineacions hegemòniques, una disciplina de partit ben coneguda i reconeguda, i en canvi els partits nacionalistes estan traient una força. Ja no estic parlant de qüestions més puntiagudes, com puguen ser els separatismes o els objectius d'independències. Estic parlant de beneficis territorials,
1: sí que,
0: que qualsevol territori voldria per a d'ells.
1: Que no llegando a ese extremo de extremismo, ¿no? La Comunidad Valenciana también tiene un problema, ¿no? De a lo mejor de tener más identidad, ¿no? Es decir, tener más sentimiento de autonomía. Bueno, tradicionalmente, a excepción de Unión Valenciana en su día, no ha habido, ¿no? Un partido, digamos, que capaz de llegar a ejercer esa función de bisagra en el Parlamento, bueno, de bisagra, de sustento del gobierno, como está ocurriendo ahora con los partidos, bueno, el partido catalanista o los partidos vascos.
2: Doncs hi ha un altre tema damunt la taula que volia traure, que és actualitat política de les últimes hores, és eixe permís que sí que ha donat el jutge, no el jutge Peinado, sinó el seu substitut, a Begoña Gómez, per a anar a Londres a visitar la seva filla, però no per a acompanyar al seu home, al president del govern espanyol, a eixa cimera de l'OTAN que començava avui. Volia que un poc analitzàrem de quina manera responen els diferents partits a aquesta decisió. Des del govern sentíem fa pocs minuts Félix Bolaños deia no entendre eixa decisió. Explicaven que hi ha un risc zero, no recordo exactament les paraules, però eren 0-0 de risc de fugida de Begoña Gómez, mentre que des del PP posaven un poc el focus en no tant eixe risc de fugida com el fet que la imatge tal vegada internacional d'Espanya es pot veure d'alguna manera menyspreada per l'assistència de Begoña Gómez. Volia saber què penseu d'aquest assumpte i si enteneu també en el vostre cas la decisió que ha pres el jutge.
0: Bueno, tu ho has dit, Alba, és una actualitat política, perquè si ho llegim en sector jurídic i analitzem, vull dir, és una decisió que qualsevol jurista pot entendre, en el sentit, no estic parlant de la persona, sinó de qualsevol procediment en el que s'ha pogut valorar que pot haver un risc de fugida, i quan es demana un permís se valora quines possibilitats puguen haver i quines són les facilitats que puga tindre la persona que està en causa en fugir de la justícia espanyola. En este cas, bueno, pues a Londres és una qüestió personal, a Turquia no és una qüestió, a més no és obligatori, però també s'ha valorat, com estic dient, aquest risc de fugida. En Londres sí que n'hi ha una cooperació i en Turquia no. Però dit això, estaríem analitzant, o més bé, no estaríem analitzant el cas de qualsevol persona que estigui en aquesta situació, que són moltíssimes. Estem analitzant una situació política. I, en definitiva, és cert que cada vegada està copant més l'agenda mediàtica, no sols els casos de corrupció orgànica sistèmica, com podríem estar valorant el cas d'Ábalos, Coldo, etc., sinó l'entorn familiar de Sánchez. No? Jo crec que ahí estem ara en la decisió de Peinado, en el moment es va anomenar aquesta possibilitat, aquest risc de fugida, ja no tant en clau jurídica, sinó en clau política, com també la gran majoria de comunicadors, mitjans i avistes també de les repercussions que ha tingut en els sindicats de policies, no? El posicionament de, clar, aquests tipus de resolucions, finalment el que estan fent és donar la raó política en el relat de persecució familiar. Dit això, jo estava escoltant també que passava el tall de Borja Semper, no? Com deia, que la imatge, i jo crec que la OTAN en este moment no estarà tant en la imatge que puga donar Espanya, que evidentment no és la millor que podríem donar, sinó que va estar en una posició molt incòmoda davant una Espanya en la que no vol complir amb les exigències que està marcant la OTAN, o almenys el ritme que voldria. I amb els Estats Units, jo crec que hem d'estar molt alerta, perquè els moviments que està fent sí que donen la sensació de fugida. I això seria un tema més que complex per a la continuïtat de la pròpia OTAN i el perill també econòmic que podria dur per a Estats Units, però amb un Donald Trump del qual podem esperar qualsevol cosa.
1: Yo, en el caso de Begoña Gómez, diferenciaría dos cosas. Por un lado, creo que la decisión inicial del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez es excesiva y es una medida que no está del todo fundamentada en el auto jurídico, pero una vez ese auto está dictado, lo que no puede hacerse es pedir una justicia a la carta. Es decir, no se puede pedir una decisión judicial de ahora sí y ahora no. Esto es como si a una persona, a un ciudadano normal, le retiran el carnet por una alcoholemia y le pide a su señoría que se lo devuelvan para ir a la boda de su hijo. Pues no, hay una decisión judicial tomada. Hay un escalón judicial con un recurso ante la audiencia que dictaminará si esa medida es correcta o no. Pero el señor Bolaños dice que no entiende la decisión del juez. Yo lo que no entiendo es que se permita a Begoña Gómez viajar a un país y no a otro, por mucho que en ese país haya un contexto jurídico más amable para las tradiciones.
0: Arturo, el carnet de conduir yo creo que no es el mejor ejemplo, porque el carnet de conduir es un delicto contra la seguridad del tráfico.
1: Bueno, pero yo me refiero en un momento inicial, es decir, cuando a ti te imponen una sanción, tú puedes recurrir.
0: Sí, pero cuando
1: y estamos en ese momento.
0: Cuando una retirada
1: ahora
0: de
1: mismo,
0: pasaporte, amb unes justificacions...
1: Es una medida cautelar.
0: Sí, amb unes justificacions que asseguren el compliment, vull dir, no
1: sí, però hi ha un recurs entre audiències.
0: No
1: és estrany
0: que pugui ocórrer.
1: Lo que no se puede decir al juez es decir, señoría, como dijo inicialmente en su auto, como viene el periodo veraniego, devuélvamelo para alguna cuestión. Oiga, yo creo que no, y además yo creo que es una falta de respeto para los ciudadanos que no pueden hacer eso. Es decir, yo no puedo ir a un juzgado y decir, señoría, devuélvame el pasaporte porque me voy a Andorra con mi sobrino. Creo... En este caso, la justicia no está siendo igual para todos con el caso de Begoña Gómez.
2: Parlem també d'aquestes declaracions de Núñez Feijóo, d'Alberto Núñez Feijóo, que ha promès que si governa impulsarà a escala estatal una llei del concebut no nascut, un poc a la imatge de la impulsada la setmana passada per la Comunitat de Madrid. És una norma, com sabeu, que considera el fetus com un membre més de la família a l'hora de demanar i concedir determinades ajudes. L'anunci ha rebut fortes crítiques, fonamentalment des de l'esquerra. Se sosté jurídicament, Susi, una norma que considere persona a estos nivells a un bebè en gestació?
0: Sí, jo crec que el problema no és la llei, el problema és de la deriva d'on ve, no? I el que s'ha fet veure és tornar a debatir sobre el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo, encara que ell ha explicat que en Galícia ja se va promulgar per a les famílies nombroses, que és una qüestió més de merament d'ajudes que d'una altra qüestió de reconeixement, però que en definitiva hi ha un reconeixement de drets per a poder obtindre l'ajuda. Val, però crec que el debat no està tant ahí, sinó en el fet de que va ser Ayuso la que va promulgar, que anava a ficar-ho en debat en la Comunitat de Madrid i, per tant, tornem a debatir sobre aquest lideratge, que jo crec que precisament Alberto Núñez Feijóo amb aquestes accions també dona peu a que l'esquerra torne a rebatir-li que no té lideratge del seu propi partit i que va, com solem dir, a rebufo, no?, d'un altre membre del partit, que en aquest cas és Ayuso. Jo crec que és una qüestió que estem veient ja des de fa anys. Jo inclús situaria en pandèmia, en el moment en el que Ayuso forma part de l'oposició del govern d'Espanya. Si ens donem compte, les oposicions autonòmiques pràcticament passen desapercebudes, excepte pels més friquis que seguim totes les assemblees territorials. Però el que veiem sempre és una contraposició Sánchez-Ayuso, que alimenta, no?, el govern de Sánchez, el formar part d'aquesta contraproposta d'Ayuso cada vegada que fa alguna implementació a nivell estatal o qualsevol altra qüestió, alimenta efectivament ficar en tela de juí el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo.
1: Però tampoc creo que haya que considerar que pone en solfa el liderazgo de Feijóo el que siga una medida d'Ayuso si es que está de acuerdo con ella. Es decir, igual tenemos que salir del mensaje, ¿no?, de la confrontación o de las caras y de los liderazgos dentro del Partido Popular. Si Feijóo considera que esa ley es buena,
0: sí, bueno, pero si
1: pues
0: hará, vengut,
1: hará bien en aplicarla a nivel nacional.
0: Si hubiera vengut de qualsevol altre líder, si hubiera vengut de qualsevol altre líder del Partit Popular a nivell territorial, el titular no seria el mateix.
1: Ja, però al final jo crec que és una qüestió que també ponemos encima de la mesa los medios. Es decir, si Feijóo considera que esa ley es buena, ¿por qué no va aplicarla a nivel nacional, venga de quien venga. Creo que debería actuarse más así, con ese sentido común de pensar en los españoles si considera que es una buena medida y no pensando de quien viene. Dicho
0: pero
1: esto,
0: si fijemos...

0: No sé, és que quasi no s'està parlant de si és una bona mesura o no. Finalment, bueno, està parlant-se més de que era una proposta que va presentar Ayuso, encara que ella ha intentat explicar que ja la va ficar en marxa en Galícia, per les famílies nombres i tal, jo crec que està centrant més el foc i en anàlisis en el moment en el que tria Núñez Feijóo per a presentar la proposta, que si és bona o no és bona.
1: A ver, yo creo que no es igual el momento adecuado, porque al final sí que creas un debate innecesario, ¿no? En un momento, en un momento concreto en el que hay, bueno, bastante debate enfrente, ¿no? En todo el entorno de Sánchez. Dicho esto, yo creo que, bueno, ha habido alguna crítica a la ley por, bueno, por poder introducir un poco el debate en contra del aborto como medida de, bueno, de apoyo a la familia. A mí me parece que es una medida, bueno, todo lo que sea ayudar a que a una familia se pueda formar y pueda salir adelante, y en este caso además una familia numerosa, sobre todo, que tienen muchísimos problemas a la hora de afrontar los gastos del día a día, como todo el mundo. Bueno, a mí me parece una buena ley.
2: Més enllà de la lectura política que es puga fer un poc en la línia en el que comentava Susi.
1: Sí, bueno, más allá de la lectura política, que es lo que ha comentado Susi, o sea, un poco el solapamiento, ¿no? Quizás Ayuso, Feijóo, y luego, bueno, por parte de la izquierda, aunque yo creo que no ha habido demasiada confrontación, porque la ley tampoco tiene una confrontación excesiva en el sentido de poner en duda el derecho de las mujeres a abortar. Yo creo que son dos cosas distintas, es decir, una cosa son las ayudas a la familia, y que quien quiera sacar adelante a un niño pueda tener más ayudas, y cuanto más sean en la casa mejor, y bueno, y luego está el derecho a abortar de las mujeres, que yo no creo que esta ley la ponga en duda.
2: Doncs, si vos sembla, de seguida aprofundirem un poc en eixe dret de les dones i en qüestions de feminisme, però volia portar a la taula també un tema un poc més local. Em diuen que tenim ja l'entrevistat, per tant, si vos sembla bé, anem primer amb este tema. No sé si recordeu quin dia és avui. Avui és 7 de juliol, és Sant Fermín, però avui es dona la circumstància que es compleixen 10 anys d'aquell Sant Fermí.
3: No és abuso, és violación, no és abuso.
2: Anem a la matinada del 7 de juliol del 2016. 5 homes d'entre 26 i 29 anys violaven una jove de 18 anys en un portal. El cas va activar una onada d'indignació feminista que culminaria amb el canvi de paradigma. Passaríem del no és no a sol sí és sí, però també es va desencadenar un procés judicial, un dels més controvertits dels últims anys. Com recordareu, la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra va condemnar 2 anys després als 5 acusats a 9 anys de presó, no per agressió sexual, sinó per un delicte continuat d'abús sexual, perquè els magistrats en aquell moment no van apreciar una intimidació en els fets. Van haver de passar 3 anys més fins que el Tribunal Suprem corregira les sentències anteriors i concloguera que, efectivament, el que havia patit eixa jove en la matinada del 7 de juliol de 2016 a Pamplona havia sigut una agressió sexual. La pena va passar de 9 a 15 anys de presó i la sentència va fixar una doctrina que ha marcat la interpretació dels delictes sexuals en els anys següents. Deia que teníem entrevista perquè tenim connexió, comunicació en estos moments amb Vicente Magro. Ell va ser un dels 5 magistrats que va elaborar eixa sentència històrica. Vicente, bon dia.
4: Buenos días.
2: Senyor Magro, vostès van entendre que aquella conducta, que acorralar 5 persones a una dona en un espai reduït, com era este cas, era efectivament una conducta intimidatòria, i ho van veure com un fet objectiu. Com explica que anteriorment no s'hagi interpretat així?
4: Bueno, nosotros entendimos que era evidentemente una situación intimidatoria. Las razones por las que no se consideró, bueno, pues quedan al margen de la apreciación que nosotros podamos tener. Indudablemente los hechos probados que se describen en el relato de lo que ocurrió en ese momento era claramente una situación intimidatoria con 5 personas en un lugar recóndito, bueno, pues era una actuación intimidatoria. Nosotros hemos especificado claramente que cuando se habla de intimidación no es la referencia subjetiva que una persona puede tener, sino el hecho objetivo como tal, si es efectuado con intimidación. Y esta era una situación claramente una violación, una agresión sexual. Indudablemente esto pues ha marcado un antes y un después, y lógicamente pues fue una sentencia pues importante y trascendente en el ámbito de la jurisprudencia.
2: Diu vostè, o acaba de dir, que esta decisió, que esta sentència va

0: que se m'ha quedat d'esta conversa amb el senyor Magro és eixe pas que assegura i que s'adona de posar a la víctima en el centre.
1: 10 anys després i encara dona fredat, no? I sí. Encara vegem com, lamentablement, els jutjats encara no tenen tots els mitjans necessaris. Jo voldria explicar, no?, per a que també l'audiència tinga clar que quan es parla de protecció de la persona que va declarar, en este cas d'una dona que ha sigut violada, és que cert, és que declara a 3 metres de la persona que l'ha violada, que quan se demana protecció és un paravant.
2: És el problema de la doble victimització que,
1: claro,
2: se produce en les víctimes.
1: Evidentment, i a mi m'ha agradat molt introduir, perquè és de veres que ja duguem molt de temps parlant de la protecció de la víctima, que la víctima estiga en el centre. Sueca, per exemple, va ser una partida judicial pionera en establir unes mesures determinades en el juzgat de violència de la dona, perquè hi ha mitjans suficients per a poder evitar que una dona tinga que declarar 4 vegades sobre el mateix. És que avui hi ha tanta tecnologia que no és necessari. És que m'atreviria a dir inclús que no és necessari ni que declare per videoconferència. Vull dir, que hi ha suficient a l'abast. Falta que se implementen i, per veus, pel que parlàvem de finançament, que hi hagi suficient per a implementar-ho, i no sols al nostre territori. Jo estic parlant a tot el territori, però saben que la competència és autonòmica. Però falten, evidentment, diners per a poder dur a terme. Però, com dic, s'ha parlat molt de ficar en el centre a la víctima, s'ha parlat molt del consentiment, hem anat evolucionant, no? Sí que partim d'una base de que el consentiment no pot ser viciat, però, clar, aquest consentiment no viciat, com deia el magistrat, i ho ha explicat molt, molt clar, ha anat evolucionant. Ja no n'hi ha que fer certes preguntes. És que el fet de que estos homes acorralen a una xica de 18 anys, és que no fa falta preguntar-li si ella se sentia intimidada o no. O no fa falta preguntar-li si va dir que no. Vull dir, ella ha dit que hi ha que anar a dades objectives, perquè la intimidació pot ser subjectiva, no, hi ha que anar. Però a mi el que més m'ha agradat escoltar és la incorporació del dany social. Perquè el dany moral ja està indemnitzat, molt ben dit que no hi ha diners que paguen ixe mal, però el dany social, que és que fins ara no s'havia començat a parlar del dany social, perquè és cert que el dany moral que té la persona és personalíssim, és íntim, però és cert que al final acaba sent assenyalada. Perquè el condemnat complís condena, després fa una reinserció, o això s'espera, torna al seu poble, a la societat, o no torna, però depèn ja de la fórmula de reinsertar-se, però, i en el temps va poder anar fent la seva vida, però a la víctima, tornem al que parlem sempre, què fa? Es canvia de poble? Se'n va de sa casa? Pues això jo crec que ja era el moment que tenia que arribar d'introduir-ho també en la justícia, en la insocial.
2: Yo creo que esta sentencia fue importante también en algo en lo que Vicente Magro también ha hecho mucho hincapié en toda su carrera, que es trasladar un mensaje de protección real o de justicia real a las víctimas, ¿no? Tradicionalmente, en cuanto tenemos conocimiento de estadísticas policiales y judiciales, nos damos cuenta en los medios de comunicación la gran cantidad de mujeres que son víctimas de estos delitos, que no denuncian por la auténtica epopeya judicial, ¿no?, que tienen que afrontar, y el reto que tienen que asumir a nivel de declarar a 3 metros del agresor, repetir 1, 2 y hasta 3 veces declaraciones, depender al final, en muchos casos, de, lamentablemente, en nuestros delitos, de que el único peso de la prueba sea tu declaración, ¿no?, y la coherencia que haces en ese relato y que mantienes durante varias declaraciones. Y creo que en este sentido la sentencia fue importante, ¿no?, al aumentar esa pena y al trasladar el mensaje de si haces algo, pues lo vas a pagar. Yo sí que le habría querido preguntar a Vicente Marro también, que es algo en el que él hizo mucha incidencia cuando era magistrado de la Audiencia de Alicante, de los cursos de reeducación, ¿no? Él fue pionero en Alicante a la hora de aplicar los cursos de reeducación para, en este caso, para violencia de género, con un porcentaje de éxito muy grande, porque prácticamente más del 90% de los delincuentes

0: que se sometían a estos cursos no reincidían. Y también los hay, ¿no?, en caso de delitos sexuales, pero creo que habría que fomentarlo mucho más, porque los delitos sexuales acaban teniendo un origen social, educativo, que al final la pena de prisión lo castiga y es un, bueno, es algo que te puede hacer que no reincidas, pero creo que habría que tener más hincapié y poner más el foco en la educación y en concienciar a estos personatges, no?, que són capaces de tractar a la mujer com un objecte.
1: I de fets consumats estem parlant, claro. Perquè estem parlant ja de fets consumats, de reeducació, però sempre que parlem d'aquest tipus d'assumptes parlem de l'educació prèvia. És a dir, què tenim que fer com a societat perquè un jove, perquè estos condemnats...
2: 29 anys.
1: És que eren joves, és que eren persones que en la suficient mentalitat com per a saber que el que estaven fent no era correcte.
0: Que és otra realidad que s'ha ido agravando en los últimos años.
1: Exacte, això vaig. Què està passant per a que arriben? Sí que és de veres que quan parles en especialistes fiquen molt el focus en el consum de pornografia a unes edats molt, molt, molt prompte, no?, per a consumir aquest tipus d'entreteniment, podríem dir-ho, o com cadascú que diga com considere, però crec que és un consum, anem a dir, per a adults que tenen un raciocini, que tenen un criteri propi, però que estiguen consumint. Crec que l'última xifra que jo vaig llegir estàvem entre els 11 i els 12 anys. Són xiquets i xiquetes que encara no tenen la suficient maduresa mental per a discernir la realitat de lo que és una pel·lícula o unes visions pornogràfiques i poder tindre el pensament crític, no? I dic xiquets i xiquetes perquè de la mateixa manera que un xiquet ho pot veure i pot normalitzar-ho, jo crec que encara és més greu que siga la xiqueta la que normalitzeix la submissió. Sí. I per tant, clar, si això ho vegem des de xiquets, aquests xiquets van fent-se majors, arriba ja a una edat més adulta, han normalitzat aquest tipus de conductes i, a més, després tenen que passar un calvari judicial, jo crec que tenim ahí el combo perfecte per a una societat que no està millorant en ese aspecte.
0: El problema és que estamos viviendo ese aumento, es decir, cada vez más, cada vez es más la presencia de menores y adolescentes en delitos sexuales y en delitos de violencia de género. Entonces, la madre del cordero, si me permiten la expresión popular, es la educación. Al final es la educación.
1: No, y si parlem de delictes en menors de 14... Ja no estem parlant de que la víctima va a declarar a un judici i està a 3 metres de la persona que l'ha violada, sinó que aquesta xiqueta torna a un aula on la persona que l'ha violada, que té la mateixa edat que ell, s'assenta en el pupitre de darrere.
0: I con una inimputabilitat per debajo de 14 anys.
1: Evidentment.
0: Todavía el debat és major.
2: Doncs això és el debat, han passat 10 anys i afortunadament anem avançant, però és de veres que continuem doncs amb xifres i amb constatacions que ens preocupen i molt. Abans de parlar amb Vicente, amb el nostre convidat, amb Vicente Magro, vos comentava que tenia pendent un tema que tal vegada és més local, de l'Ajuntament de València, però que volia almenys que analitzàrem amb un titular. Sabeu que els sindicats d'estudiants han anunciat que prepara una querella contra el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, contra Juanma Badenas, per irrompre sense permís en el despatx municipal quan no hi havia ningú i regirar papers i documents. Ho va anunciar ahir en una roda de prensa Mario Tercero, que es coordinador de este sindicato de estudiantes.
3: En ese local tenemos nuestros carteles, nuestros panfletos, documentación interna, nuestras listas de afiliados. Todavía estamos comprobando que no se hayan llevado nada. Estamos hablando de fascismo en estado puro, irrumpiendo ilegalmente y registrando sedes de organizaciones juveniles de izquierda.
2: Anem amb les visions polítiques. De seguida vos demanaré un titular perquè ens quedem sense temps. L'alcaldessa de València, Maria José Català, que recordem té a Badenas en l'equip de govern municipal, ha declinat de moment pronunciar-se fins que no tinga un informe jurídic, un informe que ja ha demanat.
4: ¿Por qué se entró? ¿En qué condiciones? ¿Qué motivaba ese acceso? Absolutamente todo. Ese es el motivo principal del informe jurídico. A priori yo no lo hubiera hecho, ya saben ustedes cómo soy yo, pero necesito tener una evaluación de todos los antecedentes.
2: i des de l'Esquerra anem a sentir de seguida el que diuen tant el portaveu del grup municipal socialista, Borja San Juan, com la candidata de Compromís a la

0: L'alcaldia Mònica Oltra, tots dos han alertat de la vulneració de determinats drets fonamentals i demanen a Català que actue.
1: Lo que ha vulnerado el señor Badena son derechos fundamentales. Si hoy toleramos que se entre en un local de una entidad y lo elevamos a la categoría de anécdota, estamos aceptando que mañana o que pasado mañana puedan vulnerar cualquier derecho fundamental, cualquier derecho político de los valencianos y valencianas.
2: I també de qui és el cap d'esta casa, que és la senyora Català, l'alcaldessa de València, que encara no ha condemnat esta ràtzia feixista.
0: Lamento dir-vos això, que necessitava un titular perquè ja estem en les 9 i 20 i hem d'anar tancant.
3: Com a titular jo diria que va d'anar a centrar l'Ajuntament de València per a ser el malson de Maria José Català. És que és un dret fonamental el que ha infringit, però total i absolutament.
0: A més, en la mateixa roda de premsa ahir, alguna altra associació, com el cas de FAMPA, va alertar que havia intentat també accedir al despatx d'esta entitat, el que passa que es veu que sí que estava ocupat i, per tant, simplement s'havia gravat un vídeo Badenas per a les xarxes socials, no sé si en la porta, però vaja, no havia arribat a entrar.
4: Yo creo que Juanma Badenas se ha convertido en un meme político, es decir, tiene una representatividad muy pequeña a nivel ya del ayuntamiento y está pues empezando a usar la estrategia de las redes sociales, del TikTok, y bueno, la reacción de Català me parece la correcta, es decir, pedir un informe más allá de todo las voces políticas que hay alrededor para comprobar efectivamente qué ha pasado y que los servicios jurídicos digan qué ha ocurrido más allá de que parece algo muy grave.
0: Doncs n'estarem pendents, ho contarem així en les notícies del matí i en la resta de finestres d'esta casa informativa. És Arturo Checa, Les Províncies, Susi Boix, politòloga. Moltes gràcies per haver compartit estos minuts de tertúlia. Fins després.
4: Ciao.
5: Som a punt. Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Chaval, deja de mirar pantallas.
10: Amiga, de los muffins también se sale.
9: Señor, le agradecería que no me atropellara.
10: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
5: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: Són les 9 i 23, estàvem molt pendents de l'incendi que, com saben, des d'ahir està cremant a l'Alpalància i la notícia que els hem donat en aquest informatiu és que el veïnat d'Assuévar ja pot tornar a casa després que l'incendi forestal de Soneja va quedar així ahir de vesprada estabilitzat. Ho han decidit fa pocs minuts i al lloc on estan moltes d'aixes persones desallotjades es troba el nostre company Enrique Tena. Enrique, bon dia. La notícia és eixa, poden tornar a casa.
11: Sí, bon dia, Alba. La notícia és a les 7:45 que arribava en aquest comunicat de WhatsApp, és la principal font d'informació, però ens comentaven així que ells han rebut aquesta notícia de primera mà perquè l'alcaldessa està

0: així també en aquest seminari. Ara mateix està amb nosaltres Merche. Merche és una veïna que va arribar a Zubar a l'abril, porta poc de temps. Merche, contenta de tornar a casa, de tornar al teu municipi, no?
1: Molt contenta, la veritat és que és molt contenta. Ja n'hi havia ganes, però bé, ja desitjant anar a casa ja.
0: Estàvem veient com ficaves en el teu cotxe els animals, tens tres gats i un gosset, i que contenta estàs, no? D'alguna forma es comentaves de tot el tracte rebut així per part del seminari.
1: Pues la veritat és que sí, el tracte ha sigut meravellós des del minut 1. No, perdón, és que a vegades parle valencià i altres vegades no. Sí. Pues lo que decía, desde el minuto uno aquí nos recibieron súper bien, un trato exquisito de todo lo que hemos necesitado, no nos ha faltado de nada, pero sobre todo es el trato humano que hemos recibido, porque ha sido desde que llegamos hasta ahora mismo que nos vamos, lo que necesitáramos, estaban con nosotros, hemos jugado al parchís, al dominó, a la oca, hemos pasado ratos de hablar, pero sobre todo lo que nos han transmitido ha sido tranquilidad, que estuviéramos tranquilos y que dentro de la situación que estábamos viviendo, pues que estuviéramos lo mejor posible, y lo han conseguido, ¿eh? Tengo que decirlo, que yo me he sentido como en mi otra casa.
0: Que ja és dir, que són unes paraules amb molta càrrega. Merche, te veiem acomiadar-te de la directora del seminari. Li has dit unes paraules molt boniques, estàs eternament agraïda. Li has dit que tornaràs així al seminari, que vols tornar d'alguna forma tota la tasca i tota la llavor que han fet pel poble, no?
1: Sí, sí, sí, eso es algo que hay que hacerlo, porque hay que devolver lo que se te da. Y bueno, Ana, que es la directora del centro, yo cuando llegamos a Soneja ya estaba allí cuando nos dijeron que venía.
0: Merche, moltes gràcies i que vaig a molt bé la tornada a casa. Suposo que moltes ganes tindràs, no?
1: Moltes, moltes. Estic desitjant anar ja.
0: Moltes gràcies, Merche. Realment, aquesta és la situació que tenim ací. Dicem a Merche que se'n vaig allà amb el cotxe carregat, una 40 veïns, també amb moltes animals, tornen a les seues cases després que es donarà aquesta autorització este matí pel canal de WhatsApp i pels canals d'informació, Alba.
2: Moltes gràcies, Enrique. Això era un dels titulars. L'altre és el de l'estat del foc. Vèiem en les últimes hores que havia millorat la situació. Ja s'ha donat per estabilitzat al centre de comandament avançat d'este foc. A Soneja està Marta García. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Nosaltres, des d'ací, des d'este punt de comandament, vos podem contar que estem vivint un matí de desescalada en el dispositiu de l'operatiu de l'incendi, segons ens comenta el personal de la UME i també de les unitats de bombers que han treballat durant tota la nit. Les últimes hores han sigut tranquil·les. Durant la nit s'han fet treballs en els drons, vols de drons, per a localitzar els punts cadents i refredar-los. A primera hora del matí també s'ha fet un vol de reconeixement. El perímetre es manté, no n'hi ha fum i en estos moments la cosa està molt tranquil·la. L'incendi encara està en fase d'estabilització. Des de l'operatiu volen ser prudents i ens comenten que han optat per ser conservadors perquè esta vesprada la meteorologia es complica. Hi haurà possibilitat de tempestes seques, n'hi haurà possibilitat també de que augmenti la força del vent i també que pugen molt més les temperatures. Quant al dispositiu, en efectius, avui en principi no està previst que isca cap mitjà aeri. I la unitat de l'UME ja s'ha desactivat i ha tornat a la seva base. Sí que queda actiu tot un dispositiu terrestre de vigilància. Com diem, l'incendi està en fase d'estabilització. El següent pas seria donar l'incendi per controlat. Per això, encara cal esperar unes quantes hores. Com diem, el dispositiu és conservador i cal esperar.
2: Marta García, moltes gràcies. Això són els titulars que els podem avançar ja en la recta final d'este informatiu. El foc està estabilitzat, les perspectives són bones, però a partir de la vesprada potser les condicions meteorològiques es compliquen i, per tant, estem pendents. I aquest mig miler de persones que van ser desallotjades que ja poden començar a tornar a casa. I per a tancar, en este últim minut de programa els oferim música. Són els últims segons que anem a dedicar a Auxili, la banda ontinyentina dona la benvinguda a l'estiu amb un tema que es diu Terrinetes al sol i que sona així.

Terrinetes al Sol és la nova cançó que publiquen en col·laboració amb la catalana DJ Trapella, tema disponible a totes les plataformes i que serà part del repertori del Feu que Rebente Tour, la gira estiuenca d'estos xiquets de la vall. Amb ells ens acomiadem, tornem demà a partir de les 8, siguem feliços, adeu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
1: De tu a tu.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
3: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: València és història. És presente i és futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Cap i Casal.
6: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Som la veu de tots. Som

0: de dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Són les 9 i 33 minuts del matí. Encetem un dia més amunt i avall. El magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A.Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, com hauran comprovat, no està així Sergi Olcina, encara que ara de repente se m'ha ficat la veu greu, però no és ok. I, Sergi no està, però és que tenen un motiu, perquè ell i la resta de l'equip s'han desplaçat fins a una de les aules de CaixaForum Valencià, la Ciutat de les Arts i les Ciències, des d'on este matí i amb la Fundació Naturgy pues durem a terme un programa diferent i molt, podem dir, no sé, distint, perquè quan eixim fora de l'estudi el programa és completament, completament diferent, és així. Nosaltres ens quedem així, però és dimarts, és 7 de juliol i els controls tècnics està un dia més Maria José Collada.
0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com fem cada dia, encetem el programa repassant el que ocorre a la Comunitat Valenciana, a Espanya i també a la resta del món. I avui comencem amb bones notícies. Ens ho comentaven també els nostres companys. S'ha estabilitzat l'incendi a Soneja, que deixa 183 hectàrees i 8.400 metres quadrats cremats, segons les últimes xifres oferides per la Generalitat Valenciana. Després de més de 24 hores lluitant contra el foc, a primera hora de la vesprada d'ahir dilluns, cap a les 17:15 minuts de la vesprada, s'aconseguia estabilitzar l'incendi declarat diumenge al migdia al municipi de Soneja, a la província de Castelló. Un operatiu que es reforçava ahir amb 16 mitjans aeris, 100 vehicles i més de 300 efectius dels bombers de la Diputació de Castelló, els bombers forestals i la unitat militar d'emergències. Avui, el veïnat evacuat podrà tornar a les seues cases després de dos nits desallotjat. A hores d'ara, treballen a la zona tres unitats terrestres de bombers forestals de la Generalitat Valenciana, quatre brigades rurals d'actuacions forestals del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i un mitjà aeri de la Generalitat Valenciana. Els treballs d'extinció estan realitzant-se enmig de l'onada de calor que travessa la Comunitat Valenciana, ja ho hauran notat, i que deixava ahir dilluns temperatures que van superar els 40 graus a municipis com Sumacàrcer, Gavarda, Anna o Villalonga. Una situació que l'Agència Estatal de Meteorologia veu encara més complicada durant la jornada d'avui, amb màximes que podrien arribar, atenció, als 45 graus en alguns punts de la Comunitat Valenciana. I avui també és un dia on mitja Espanya està passant calor, però també està encara amb la ressaca del partit de nit, on la selecció espanyola va guanyar a Portugal per 1-0. Un gol que passarà ja a la història, un gol de Miquel Merino en el minut 91 de partit. Un final d'infart. Això sí, la victòria sap a glòria i Espanya continua invicte en el Mundial de Futbol. Jugarà els quarts de final contra Bèlgica, ja que va guanyar a nit als Estats Units. El partit serà el pròxim dia 10 de juliol a les 9 de la nit en el Sofi Stadium de Los Ángeles. I, com vos contàvem, fa uns minuts, una part important de l'equip està a la Ciutat de les Arts i les Ciències, però una altra, estem així per oferir-los esta primera part del programa. Abril Pedro, molt bon dia.
2: Què tal, Lucía? Bon dia, si estem mano a mano.
1: De seguida repassem, com diem, aquesta actualitat, sobretot les mirades posades en aquest incendi. Bona notícia, encetem el dia amb aquesta estabilitat de l'incendi de Soneja. Les veïns i les veïnes que estaven desallotjades de les seues vivendes a la localitat de veïna de Soneja poden tornar poc a poc a les seues cases. Ara de seguida també intentarem parlar amb l'alcaldessa d'Azuévar per a conèixer aquesta última hora i per veure com va realitzar-se aquesta desescalada i com poc a poc aquestes persones podran tornar a les seues vivendes. De seguida comencem i repassem tot el que ens depara este 7 de juliol de 2026.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: I com comentàvem a hores d'ara, l'incendi a Soneja està estabilitzat i continuen les tasques d'extinció en les quals han treballat des de fa dos dies els bombers forestals de la Generalitat, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, els bombers de l'Ajuntament de Castelló, la Unitat Militar d'Emergència i altres col·lectius com Policia, Guàrdia Civil, Unitat de Prevenció d'Incendis i Agents Medioambientals. Segons l'última actualització d'emergències de la Generalitat, en estos moments treballen a la zona 3 unitats terrestres de bombers forestals de la Generalitat, 4 brigades rurals d'actuacions forestals del Consorci Provincial de Bombers i un mitjà aeri de la Generalitat.
1: L'incendi es donava per estabilitzat, com diem, a les 17-15 hores d'ahir dilluns i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, agraïa la coordinació entre les diferents administracions.
2: Yo creo que fantástica coordinación que hemos tenido entre Gobierno de España, Generalitat Valenciana, Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón, también se han añadido también bomberos de la ciudad de Castellón y también bomberos del Consorcio Provincial de València.
0: I com dèiem, estàvem molt preocupats per aquest incendi de Soneja i sobretot també per l'evolució de l'oratge i d'aquesta onada de calor que sembla va afectar sobretot avui, este dimarts, a la Comunitat Valenciana, no a tota, a una part. Victòria Rosselló, bon dia.
3: Bon dia, però la veritat és que hem de dir que si l'avís roig s'entra en una part concreta, tot el territori està afectat per molta calor perquè pràcticament totes les comarques estan en avís taronja per temperatures que avui superaran els 40 graus i venim d'una nit extremadament càlida. De fet, hem tingut una nit tòrrida en molts punts de la costa on la temperatura no ha baixat dels 27, 28 o 29 graus en tota la nit. Per tant, comencem ja el matí amb temperatures molt elevades i avui esperem que passen dels 40 graus en molts punts de les nostres comarques, amb la vista posada sobretot en la zona en què estem en avís roig, això és punts de la Ribera, de la Vall d'Albaida, la Costera o la Canal de Navarrés poden superar els 42 graus i puntualment en alguns municipis podríem arribar als 45. Atenció perquè ahir teníem ja unes màximes de 40 graus, però avui arribaran als 45 i este episodi de calor, esta segona onada de calor de l'estiu que en este cas ha afectat de ple el Mediterrani Peninsular s'allarga almenys fins al divendres. Ens queden encara la jornada d'avui que és el pic de calor, però també no hem d'oblidar que demà i després demà seguim en avís taronja pràcticament en tot el territori amb temperatures que de nou superaran els 40 graus i parlem de punts propers a la costa, no només de les zones més, menys influenciades per la mar. També hem de destacar que estem en una situació molt adversa respecte al perill extrem d'incendis, perquè a més d'aquestes altíssimes temperatures, d'aquestes temperatures que segurament deixaran valors de rècord a les nostres terres, tenim una humitat ambiental molt baixa i, per tant, la massa forestal està molt de risc per a qualsevol possibilitat d'incendi. Hem de dir això clarament, que s'han d'extremar les precaucions, perquè a més avui s'afegeix un altre factor i és la possibilitat de tempestes. Tempestes que poden ser seques a les comarques de l'interior nord i que podien també ser el desencadenant d'alguns incendis. Per tant, davant de qualsevol indici o fum, s'ha d'avisar ràpidament a l'112 per a poder controlar la situació. Estem en uns dies d'un risc
0: complicats extrem.
3: Uh-huh.
0: Sí, a més, sobretot, també diem als oients que estiguen atents a les nostres xarxes socials i a la nostra web i també a la tele i a la ràdio perquè donarem ampla informació al llarg del dia de què va passar. Clar
3: així
0: que sí. Jo vaig d'una onada de calor de França a la d'ací.
3: Sí.
0: No me la lleve de damunt, Victòria, això és horrible.
3: És un continu.
0: Moltes gràcies. I quan són les 9 i 41 minuts del matí, com dèiem a l'inici, volem actualitzar la situació a Soneja, també a Zuébar, perquè malgrat l'evolució favorable de l'incendi, els més de 500 veïns evacuats de Zuébar han passat una segona nit fora de casa, però, com hem dit també abans, bones notícies, sembla que a poc a poc van a poder tornar al llarg del dia d'avui a les seues cases. Saludem ja l'alcaldessa de Zuébar, a Jessica Mirabete. Alcaldessa, bon dia.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Buenas noticias, alcaldesa. Parece que la cosa se está estabilizando. El incendio está ya estabilizado, no controlado, que eso también hay que dejarlo claro, pero poco a poco la situación pues se va solucionando.
4: Sí, así es. La verdad es que tenemos todos muchas ganas, me incluyo,
0: claro,
4: de volver a nuestras casas y volver poquito a poquito a la normalidad. Esta mañana, tras la reunión que hemos celebrado en el punto de mando avanzado a las 7:30, se nos ha comunicado que ya era seguro que todos los vecinos y vecinas volvieran a sus casas y así lo hemos trasladado inmediatamente a la población para que poco a poco ya pudieran volver.
0: Alcaldesa, de momento el balance son 183 hectáreas y 8.400 metros cuadrados quemados. Bueno, no es la primera vez que sufren incendios en la zona, por desgracia, pero con esta calor intensa que tenemos también en la Comunidad Valenciana no favorece estas situaciones. ¿Qué le diría usted a la población y al resto de personas en general cuando se producen este tipo de incendios?
4: Pues bueno, sin duda estamos viendo esta comarca, la comarca del Alto Palancia, desafortunadamente tenemos experiencia en lo que son los incendios y yo creo que tenemos todos la responsabilidad de, bueno, ya que los factores externos como son pues las temperaturas tan altas que tenemos, las tormentas secas que también estaba escuchando que comentabais, sí. Que ya hacen la previsión para esta tarde que podemos tener tormentas secas, los vientos, la verdad es que las condiciones climatológicas son muy adversas y juegan en nuestra contra, así que creo que es responsabilidad de todos ser prudente, seguir las indicaciones que se nos marcan en cuanto a no poder hacer fuego, no poder, como estos días, bueno, pues entrar en parques naturales con vehículos. Al final son todo medidas que buscan de alguna manera prevenir que estos incendios ocurran. Así que creo que es ejercicio de todos y responsabilidad de todos seguirlas y cumplirlas.
1: Jessica, com estàvem comentant, han sigut dos nits en les quals el veïnat ha passat la nit fora de casa, a cases de familiars i d'amics, o també a aquest punt habilitat a Segorbe per part de la Generalitat Valenciana. Quina és en aquests moments la sensació de la població? Quina ha sigut la seva resposta?
4: Pues la verdad es que la gente tenía muchas ganas de volver a casa, han sido todos muy madrugadores, estábamos todos esperando, bueno, estaban todos esperando esas noticias. Yo esta noche pasada la he pasado también en el seminario con el resto de vecinos y bueno, esta mañana he marchado pronto al punto de mando. Cuando he llegado era curioso ver cómo todos estaban ya poco antes de las 8 desayunando y con sus maletas preparadas para volver a casa. Eso demuestra las ganas que tenían todos ellos. Todos con mucha alegría. Yo no he podido llegar aún al municipio porque he estado terminando de recoger en el seminario, voy camino, así que me disculpo también por si la calidad del audio no es la idónea, pero bueno, yo también estoy regresando ahora al pueblo, así que en cuanto llegue podré comprobar de primera mano, entiendo.

0: de alguna manera en especial? ¿Cada uno va a poder volver a su casa de manera individual? No sé cómo se ha previsto esta situación.
1: Pues mira, la mayoría de vecinos, cuando fuimos evacuados, han pernoctado estas dos noches en casas de familiares, amigos o vecinos de otras localidades. En el seminario han pernoctado a lo largo de estas dos noches un total de 41 vecinos. Y anoche, en previsión, nos pusimos a organizar luego los coches y las plazas de los vehículos para la vuelta, sobre todo de aquellos que no disponían de vehículo propio. Entonces, hemos podido arreglarlo en nuestros vehículos particulares, trasladando vecinos a otros vecinos o entre nosotros, así que se está haciendo a lo largo desde esta mañana. La gente está volviendo poco a poco al pueblo.
0: Con medios propios. Sí, por último, alcaldesa, entiendo que es difícil, se ha comentado, las causas todavía no se conocen, pero ¿nos puede contar alguna cosa sobre esta cuestión?
1: Nosotros en este sentido no tenemos información concreta sobre las causas, por lo que nos han trasladado. Se siguen investigando y se siguen buscando las causas del incendio, que si bien a priori no parece que sea de causas naturales, como te digo, yo no lo sé, la verdad es que esa parte no corresponde tampoco a nosotros desde el punto de vista municipal especular ni hacer conjeturas sobre el posible origen del incendio, así que preferimos ser prudentes y dejar que en este sentido trabajen y averigüen lo que ha podido ocurrir.
0: Pues Jéssica Mirabete, alcaldesa de Azuévar, le agradecemos muchísimo que nos atienda a estas horas. Como usted nos decía, va en su vehículo camino hacia Azuévar. Gracias por atendernos y que, sobre todo, se recuperen lo antes posible de todo este trance. Gracias, buenos días.
1: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Ho comentava també fa uns instants la pròpia alcaldessa, i és que 17 parcs naturals tanquen pel risc màxim d'incendi forestal. No es permetrà circular per les pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle o a peu fins al pròxim dijous 9 de juliol.
2: Sí, la Generalitat ha prohibit circular per les pistes i camins forestals, com diem, amb qualsevol tipus de vehicle o a peu dins dels parcs naturals després d'activar el nivell 3 de preemergència, el risc màxim del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals, el PEIF. Esta restricció afectarà a tota la Comunitat Valenciana i també a eixos 17 parcs naturals. Tampoc es permetrà encendre qualsevol tipus de foc a les zones forestals i la seva àrea d'influència fins als 500 metres. Estes mesures, com diem, estaran vigents des d'ahir dilluns, 6 de juliol, fins al dijous 9 de juliol. La decisió s'ha adoptat a través d'una resolució conjunta emesa per la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les emergències i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori davant les condicions de risc extrem d'incendis forestals declarat a tota la Comunitat Valenciana, junt amb un episodi de temperatures significativament elevades amb possibilitat de tempestes seques a l'interior, segons informava l'administració autonòmica. D'esta manera, fins al dijous 9 de juliol, com diem, no es permetrà circular ni amb vehicle ni a peu pels següents parcs naturals: Serra d'Irta, Penya Golosa, Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d'Espadà, Serra Calderona, Xera a Sot de Xera, Puebla de Sant Miguel, Túria, Gorges del Cabriel, Serra de Mariola, Fontroja, el Montgó, Serra Gelada, Prat de Cabanes, Torreblanca, Marjal, Pegoliva i la zona forestal de l'Albufera.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I de seguida continuem repassant aquestes notícies de fora de la Comunitat Valenciana, però hem de fer una ullada també a les primeres edicions dels principals periòdics que inclouen, entre altres, les seues notícies en les seues portades, Abril.
2: Sí, en Levant, el Mercantil Valenciano, llegim que s'ha estabilitzat l'incendi a Soneja malgrat les adverses condicions i la imatge, com no, és per a la selecció espanyola i la seva victòria ahir davant Portugal.
0: El diari Les Províncies destaca que la comunitat està en risc extrem per incendis forestals i la letalitat d'Espanya en el Mundial.
2: El diari Información de Alacant titula Chupinazo de Merino per al bitllet a quarts.
0: El periòdic Mediterrani de Castelló obri amb la lleu treva a Espadà després de quedar estabilitzat i se incendi a Soneja.
2: En clau nacional, El País destaca l'escàndol en el Mundial pel tractament de favor de la FIFA a Trump i també la victòria de la selecció espanyola.
0: I per últim, en el diari El Mundo llegim que Espanya resol in extremis i es llança al somni mundialista. I més coses, com els deien. Primer pas cap a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. El Consell de Ministres

0: aprovarà avui dimarts el límit de despesa no financera, conegut com a sostre de despesa, i els objectius d'estabilitat pressupostària, que posteriorment es remetran al Congrés per a la seva aprovació, prevista inicialment el pròxim 14 de juliol. És el pas previ per a la posterior aprovació dels comptes generals.
1: La proposta fixa un objectiu de dèficit del 8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques el 2027, del qual l'Administració General de l'Estat assumirà l'1,5%. Les comunitats autònomes, el 0,1%, la Seguretat Social, el 0,2%, i les entitats locals hauran de mantindre aquest equilibri pressupostari. A més, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha obert la porta a establir objectius de dèficit asimètrics entre les comunitats autònomes, una mesura que podria beneficiar especialment la Comunitat Valenciana i la regió de Múrcia, que són els dos territoris amb una situació financera més complicada.
0: I obrim crònica de tribunals. El jutge que investiga l'anomenat cas Leire, la presunta trama que buscava desestabilitzar causes judicials que afectaven el Partit Socialista o el govern, afronta una intensa setmana de citacions que culminaran el divendres amb la declaració com a testimoni de la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona.
1: Abans, el jutge escoltarà els testimonis de Patricia Isabel Espinar, vinculada amb el mitjà digital Crònica Libre, igual que Díez, el guàrdia civil Rubén Villalba, que va arribar a prendre acta de les trobades de l'exmilitant del Partit Socialista amb el DAO de la Guàrdia Civil, i Francisco Ortega, exescolta i extreballador de Correus, que hauria acompanyat a Díez en algunes de les seues trobades. D'esta manera, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, continua avançant en la seva investigació sobre les maniobres de Leire Díez, després de sumar dos nous imputats en el procediment: la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2, el director adjunt operatiu del cos, Manuel Llamas.
0: I el jutge autoritza a Begoña Gómez a viatjar a la graduació de la seva filla, però no a la cimera de l'OTAN.
1: El jutjat d'instrucció 41 de Madrid ha autoritzat Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, a viatjar a Londres entre els dies 8 i 10 de juliol, però no encara. Estima parcialment la sol·licitud presentada per l'esposa del president del govern, que havia sol·licitat permís per assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, a la qual ha sigut convidada, després de la qual es traslladaria a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. Finalment, Gómez podrà viatjar a la capital britànica per assistir a aquest esdeveniment familiar, per al que se li farà lliurament del seu passaport. Des de l'executiu han qualificat la decisió del jutjat, que permet el viatge al Regne Unit però no a Turquia, amb una única paraula: incomprensible. Fonts de Moncloa asseguren que la decisió parla per si sola.

I com comentàvem a l'inici, a les 9:33 minuts aproximadament que començàvem, acabem este repàs amb la que és la notícia del dia en l'àmbit esportiu. Espanya a quarts de final.

0: No sé si vas veure el partit, Abril.
1: Vaig veure el partit. Pregunta, vaig veure el partit. Com no vaig a veure el partit?
0: A mi em va passar una cosa curiosa i és que, en, no sé, en la meua televisió anava un poc més abans que alguns veïns de la resta de
1: és
0: la
1: dir,
0: contorna.
1: Tu vas escoltar el gol abans.
0: Jo vaig cantar el gol minuts abans que unes altres
1: minuts
0: persones.
1: Minuts inclús, eh?
0: Jo crec que un minutet i pico més, sí.
1: Això passa moltes vegades perquè la ràdio sí que és de veres que va abans. Aleshores,
0: pobres persones, jo crec que es van totalment...
1: Es vas fastidiar
0: sí, una
1: el momentazo.
0: Una miqueta, però bueno. Victòria molt treballada, això, si patirem el que no estava escrit.
1: Efectivament, ahir Victòria d'Espanya davant Portugal en un partit que, com diem, es va decidir a última hora amb ese gol de Miquel Merino a passe de Ferran Torres.
2: Ferran, quina bona pilota per allançament. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Miquel Merino, gol! El gol d'Espanya en el descompte per a estar en quarts de final. Quina pilota filtrada per al fals nou i marca Miquel Merino per a Espanya. Des de la banqueta plega la victòria de la selecció espanyola, minut 91. Marca Merino.
0: Minut 91, d'infart.
1: Minut 91, així cantaven este gol, així, en

0: a punt ràdio, sí, sí. Sí. Amb dos jugadors, tant Miquel Merino com Ferran Torres, van entrar des de la banqueta en els últims minuts de partit. El conjunt de Luis de la Fuente continua mostrant aquesta contundència defensiva, i és que encara no ha encaixat cap gol en esta, Copa del Món, però també la seva solvència ofensiva. El pròxim partit serà ja en quarts de final davant la Bèlgica de Courtois, este divendres a les 9 de la nit.
1: Què te pareix? Intens, eh?
0: Intens serà, també.
1: Preferies Estats Units o Bèlgica?
0: Jo crec que Bèlgica, és que després també, del que ha passat en Estats Units.
1: Bueno, també deia de la Fuente que preferia contra un equip europeu perquè la manera de jugar i tot això, pues, ho teníem una miqueta...
0: Més controlat.
1: Més controlat. Bueno, a mi me va encantar la celebració de Miquel Merino. Uh-huh. És cert que avui és 7 de juliol, és Sant Fermín. Molts
0: no
1: valencians i valencianes estan allà, a Pamplona, perquè és una cita obligada per als amants de la festa. I és... De fet, quan se veuen les imatges, es veuen moltes banderes de la Comunitat sí. Valenciana, moltes samarretes identifiques que són d'ací, i és que pues, hi ha molta tradició a la Comunitat Valenciana al Montaurí, sobretot a la festa de Sant Fermí, i me va encantar la celebració de Miquel Merino, que deia que, bueno, ell s'havia fastidiat, va dir, de perdre's la festa de Sant Fermín, però que s'alegrava moltíssim d'eixe gol i el va dedicar, com no, a les festes de la seva terra, de Pamplona. O sigui que, olé per Miquel Merino.
0: Olé per Miquel Merino i res, ja estem en quarts de final.
1: Sí, i ara, pues, tensió màxima per a aquest partit, que serà també una altra final, que això és el que té el Mundial, que quan arribem ja a aquestes altures de la competició, pues, un partit no és un partit no només, és una final com toca. I bueno, no sé, podríem entrar en més matèria, rotllo polèmica, Cristiano Ronaldo, que per cert, també me vaig indignar una miqueta.
0: Per què?
1: Perquè al final del partit només enfocaven a ell. Vull dir, ha guanyat Espanya. Me pareix estupendo. No és precís. És l'últim Mundial de Cristiano.
0: És que, clar, és el seu últim Mundial.
1: Me pareix bé, però
0: segurament
1: bueno,
0: ha sigut
1: no
0: el seu últim partit i estava ahí plorant.
1: Sí, a veure, jo també l'entenc.
0: Ho entenc, normal.
1: Empaticem, però s'alegrem moltíssim per
0: Espanya.
1: No, clar. Així que és el que hi ha. Però bueno, ese, també el món del futbol és així. Enfocaven, de fet, a Cristiano i als segons a Lamine, o sea, era com una lluita entre els dos, però bueno. Ja estem ahí, abril.
0: Ja estem ahí.
1: Així que a partir del dia 10...
0: Sí, divendres a les 9 de la nit.
1: A tope.
0: Altra volta pegades al televisor per a veure si Espanya-Bèlgica en quarts de final de la Copa del Món.
1: Pues estarem molt pendents. Nosaltres ho deixem així perquè el programa, com he dit a l'inici, continua des de Caixa Fòrum, des de la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb Sergi Olcina al capdavant i la resta de l'equip que s'han desplaçat cap allà. Nosaltres ens quedem així a la redacció treballant. No es pensen que se n'anem per allà a esmorzar. Demà tornem a aquestes hores cap a les 9:30. Adéu. No sé.

0: després que l'incendi forestal de Soneja estiga estabilitzat. Ho han decidit este matí les autoritats després d'una reunió al punt de comandament avançat. Allà està Marta García.
1: Hola, bon dia. Sí, a este punt de comandament hem pogut comprovar com des de primera hora estem vivint una desescalada en el dispositiu de l'operatiu per l'incendi. Segons el personal de la UMI i també de les unitats de bombers que han treballat durant la nit, les últimes hores han sigut tranquil·les. Durant la nit s'han fet vols de drons per a localitzar els punts calents i refredar-los. També a primera hora d'este matí s'ha fet un vol de reconeixement. No n'hi ha fum en estos moments. Per això s'ha decidit a partir de les 8 del matí que s'obria la carretera Xóvar-Assuévar i que des d'aquest moment ja podien tornar tots els veïns desallotjats i 500 persones que van ser desallotjades el diumenge ja podien tornar al poble. Així ens ho ha contat l'alcaldessa d'Assuévar, Jessica Mirabete.
2: Esta mañana, tras la reunión que hemos celebrado en el punto de mando avanzado a las 7:30, se nos ha comunicado que ya era seguro que todos los vecinos y vecinas volvieran a sus casas y así lo hemos trasladado inmediatamente a la población para que poco a poco ya pudieran volver. La verdad es que la gente tenía muchas ganas de volver a casa, han sido todos muy madrugadores, estaban todos esperando esas noticias. Yo esta noche pasada la he pasado también en el seminario con el resto de vecinos y bueno, esta mañana he marchado pronto al punto de mando. Cuando he llegado era curioso ver cómo todos estaban ya poco antes de las 8 desayunando y con sus maletas preparadas.
1: Des de l'operatiu, a partir d'aquesta hora, volen ser prudents i ens comenten que han optat per ser conservadors. Per què? Doncs perquè esta vesprada la meteorologia es complica. Hi ha possibilitat de tempestes seques, de que augmenta la velocitat del vent i també som conscients de que pugen les temperatures en aquest episodi d'onada de calor en què estem immersos. Quant al dispositiu, avui no hi haurà mitjans aeris treballant en l'extinció, sí que hi ha un avió de la Generalitat fent vols de vigilància. També la unitat militar d'emergència ja s'ha desactivat. A poc queda actiu només un dispositiu de vigilància, així en este incendi forestal de Soneja.
0: Mentrestant, a Catalunya, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi que afecta la comarca barcelonina de l'Anoia i han alçat el confinament que afectava més de 30.000 persones de diversos municipis. Només es manté aquest confinament a l'urbanització de les Garrigues, que es troba dins del perímetre afectat, segons ha informat el cap del cos, David Borrell. Els serveis d'emergències van demanar ahir el confinament de la Pobla de Claramunt, l'urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, la zona est de Capellades, Claramunt, el sector sud-est d'Igualada i també el sector sud-est de Santa Margarida de Montbui i també Castelloli. Al Baix Vinalopó, un incendi ha afectat esta matinada una nau industrial de Santa Pola. El foc s'ha originat en les cambres frigorífiques d'una empresa càrnia i ha provocat la caiguda de part del sostre de la instal·lació, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers. L'incendi l'han estabilitzat els bombers poc abans de les 7 del matí. Les altes temperatures tornen a ser protagonistes. La jornada d'avui amb tota la comunitat valenciana amb avisos per calor actius des del migdia. El litoral sud de València, amb avís roig, serà la zona on els termòmetres arribaran a xifres més altes, fins a 44 graus, en la zona de Carcaixent, a la Ribera Alta. I tot això ha provocat que s'hagin pres mesures d'urgència i prevenció per a fer front a l'onada de calor. La Generalitat, per exemple, ha tancat els 17 parcs naturals per risc extrem d'incendis. El nivell de preemergència, el nivell 3, estarà actiu fins dijous i prohibeix el pas a persones, vehicles i bicicletes a estos paratges naturals. En els esports, parlem del Mundial de Futbol. La selecció espanyola es prepara ja per al partit de quarts contra Bèlgica. Paula Alfonso.
3: Després d'unes hores de celebració per la classificació per a la pròxima ronda mundialista, esta vesprada la Roja tornarà a entrenar i de matinada, hora espanyola, viatjarà a Los Ángeles, on divendres es jugaran els quarts. La victòria sobre Portugal arriba en el minut 91, amb una combinació de dos jugadors que isqueren de la banqueta. Ferran va revolucionar l'atac i feu l'assistència que Miquel Merino va transformar en l'únic gol del partit. Escoltem el centrecampista de la selecció espanyola.
4: Bueno, pues mucha alegría, un gran alivio porque en este tipo de partidos siempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas y bueno, el poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego y bueno, hoy he tenido la suerte de tenerlo.
3: Divendres es veuran les cares amb el combinat belga que supera un gol a 4 els Estats Units. Cap anfitrió continua en la competició.

0: de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
3: Res, que s'ha revolucionat el galliner. Estem en directe encara a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Avui, en esta emissió especial, des del Caixa Fòrum València, en la ciutat de les Arts i les Ciències. No anem a parlar més de les donacions i aquestes coses. Sí que vaig a quedar-me en una cosa, i vaig a dir-la ràpida, perquè si no m'entrarà la plorera altra volta. Per lo de la conya de la bolsa del Mercadona, com d'institucionalitzar, tenim algunes coses... Que la xiqueta s'ha anat a Irlanda fa dos dies que està allà en Irlanda i ara no sé on comprarà i li vas dir que dura deu de ser la vida sense tindre un Mercadona, no?
4: Tu creus?
3: Ho dic ràpid perquè m'entra la plorera, sí. I dic, és que és de veres, és que tu així tens la vida solventada perquè dius, pot baixar el consum, pot baixar Mercadona. I ara te'n vas a un altre país...
4: N'hi ha altres, n'hi ha altres. Te'n vas a França, tens el Monoprix.
3: Mercadona no està i dius...
5: Mira, França encara té uns supermercats que...
3: Que són pareguts als nostres.
5: Sí, però jo m'he anat a Suècia, a Dinamarca, i això dona pena, eh? No tenen pernil, és que tenen...
4: I a més són caríssims.
5: Això és altre tema, però simplement la matèria prima és escassa, no n'hi ha res...
3: Clar, em va dir, n'hi ha dos, n'hi ha una cadena de roba, que a més és d'allí, i una cadena d'alimentació i de tot, un supermercat que és nacional, que és alemà, però és nacional i està instaurat allí. Però, clar, el problema no és que ja sigui en l'establiment que existeix, és que en cada lloc, es fa autòcton el producte. Mm. És a dir, tu allí no trobaràs pernil, que no. Aquí vagis a comprar un supermercat que també està així, etcètera,
4: etcètera. Ni olives farcides d'alcohol.
3: Claro. Però, bueno, vos tinc que dir una cosa, això també passa. Si claro. Tu te'n vas al Mercadona d'Alcanyís, per exemple,
4: i
3: no n'hi ha arreglo pa arròs al forn.
5: No, claro.
3: Perquè la gent d'allí no fa arròs al forn, claro. És molt curiós, això.
4: Però tu te'n vas al Zara i no compres el mateix en el Zara de València que en el Zara de Salamanca o en el Zara de París.
3: Ja. Claro.
5: Però jo ja em referís a quantitat. I no n'hi ha supermercats que siguin grans superfícies, són locals xicotets com els antics Mercadona que n'hi havia per així.
4: Sí, com si sí. Que potser dient aquello de Superet.
3: Superets.
4: El Superet.
5: Això ja no sé el que és.
4: Ui,
5: això ja
4: me
5: queda lluny.
4: Se m'ha pillat l'edat.
3: Era molt graciós. El logotipo era una ardilla
4: sí,
3: en un carro de la compra.
4: Era molt bonico el Superet.
6: El Jovac
4: també. Sí.
6: Bueno, jo crec que Juan Roche empieza comprando los Superets y los Jovac.
4: El Superet me parece
6: que era. Había uno en la Plaza Alfonso el Magnánimo en el Panterre.
4: En Poeta Quintana.
6: En el Corte Inglés. Se llama Poeta Quintana esa calle.
4: Sí.
6: Saliendo del Corte Inglés a la derecha. Sí, sí, sí, sí. Eso era Superet, si
4: eso
6: no
4: era uno de los primeros Superets. Sí,
3: bueno, pues ahora vaig a conèixer... Ahora vaig a conèixer
6: yo creo que el invento del Mercadona que... es una cosa...
3: Por esta gent no el té. Y le vas a decir, no sé cómo vais a la sala a comprar.
6: Porque además es que... yo lo digo con admiración, yo soy de las personas que siento admiración absoluta y gratitud hacia este fenómeno que se llama... Juan Roche, para mi gusto, a mí que Dios me perdone todos aquellos que no están de acuerdo, por el su eslogan de la cultura del esfuerzo, que lo lleva a la práctica en su día a día, y luego por la capacidad de introducir entre las personas una marca blanca. O sea, el resto de marcas blancas, a mí me pasa, sigo sin tener confianza todavía en el resto de marcas blancas. Y en cambio, allí compramos marca blanca
3: para la deu ir de
5: priorices a altres marques.
3: En Portugal s'ha menjat tot el mercat, En Portugal n'hi ha uns establiments, i a més m'ho ha contat gent d'allí, per exemple, el de Coimbra o el de Lisboa, m'han dit que són espectaculars, però que la gent
4: el
3: va
4: Mercadona.
3: Com a majares a comprar allí. I que crec que la pròxima parada ja és un altre, país.
4: Que
3: no és el que s'imagineu,
6: Hay algunos... yo, por ejemplo, el verano pasado... el verano pasado. Mis padres estuvieron en Canet, y ahí en Canet de Berenguer, en la playa, hay uno. Los toros mecánicos estos, o las carretillas eléctricas estas... de reponer, van detrás de la gente. Quiero decir, o en Requena, por ejemplo, que es otro que también de los que
3: así
6: conozco...
3: Así hasta a punto atropellamos un carret de la neteja ahí en el salón.
6: Sí. Reconozco que venden a tal velocidad y luego además también y han establecido el último sistema, que es lo que faltaba, para que se acerque más incluso al mercado de toda la vida. Y es

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
2: El regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, ha explicat en un vídeo difós fa pocs minuts a través de les xarxes socials per què va accedir al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori. Badenas assegura que com a regidor encarregat de patrimoni té dret a inspeccionar l'estat en què es troben els immobles cedits a diferents associacions per a comprovar que se'n fa un ús correcte i afix que no va forçar el pany per entrar...
3: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de València, que no está alquilado a nadie.
4: Acompañado de dos empleados públicos,
3: porque se trata de un bien cedido para uso público. El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
2: El sindicat d'estudiants, però, ha denunciat la intrusió il·legítima del regidor de Vox en la seva seu, on ha pogut tindre accés, afirmen, a documents de l'organització i dades personals dels afiliats. Badenas va ser gravat per les càmeres de seguretat a l'interior del local en companyia de dues persones més. Els grups municipals de l'oposició, PSPB i Compromís, han donat suport a les accions legals que emprenga el sindicat d'estudiants contra Badenas i demanaran en un ple municipal la reprovació del regidor de Vox i que l'alcaldessa, Maria José Català, el relleve de les seues funcions. Esta matinada, un incendi a Calcí

0: assassinat per d'una nau industrial càrnia a Santa Pola, al Baix Vinalopó. En aquest moment no hi havia cap treballador dins. Volem saber l'última hora d'este succés. Redacció d'Alacant, Paula Rico.
1: En este moment, els bombers es troben refrescant la zona de l'incendi. Les flames han començat vora les 3 de la matinada en la part de la nau on estaven els frigorífics. Escoltem Òscar Mohand, suboficial de bombers del Baix Vinalopó.
2: S'ha vist afectada pràcticament la totalitat d'esta part de la nave, on hi havia pues, almacenamiento principalment de productes càrnicos, neveres. Hi havia molta temperatura por, un poco por las características de l'interior de la nave, com estava configurada, para mantener el frío debido a la actividad que se producía de procesado de productos cárnicos.
1: En les tasques d'extinció han participat efectius de Torrevieja, Sant Vicent, Elx i Crevillent.
0: Més coses. Anem ara a Andalusia. L'Ajuntament de Carboneras, Almeria, aprova anul·lar la llicència de l'Algarrobico i obri la porta a l'Enderroc, finalment, de l'hotel. El cas porta ja 23 anys, que porta de mal de cap per als veïns. En gener del 2023 se li va concedir a la promotora Azata del Sol la llicència d'obres per edificar un hotel en el paratge de l'Algarrobico, en ple parc natural del Cap de Gata Níjar. Això va acabar amb l'anul·lació del permís municipal. La votació del consistori arriba a conseqüència de la resolució del Tribunal de Justícia d'Andalusia que insta a culminar este procés després que el passat 17 de juny la majoria de la corporació decidirà ajornar l'adopció de cap acord per atendre nous informes sobre les possibles repercussions econòmiques i patrimonials de la mesura. La votació, finalment, en segon intent, ha eixit favorable a l'enderrocament de l'hotel per 8 vots a favor. El govern central ha escollit l'actual cap de gabinet del secretari d'Estat d'Hisenda, Antonio Anson, com a nou director general de l'Agència Tributària. El nou càrrec ha sigut anunciat després de l'aprovació en la reunió del Consell de Ministres. Anson haurà de dirigir l'organisme després de l'eixida anunciada de l'actual dirigent Soledad Fernández i de la reorganització en la cúpula de l'organisme, tancant així les especulacions al respecte. En els esports, futbol, avui ha arrencat el segon dia de proves mèdiques al Villarreal. Paula Alfonso.
3: Els queden 2 dies de revisions abans de començar el treball sobre la xespa dijous a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Arranca una nova etapa a les ordres d'Iñigo Pérez. El Villarreal té el repte de repetir el gran paper que va fer la temporada passada quan quedà tercer en Lliga i es classificà per a Champions per primera vegada en 2 anys consecutius. Buscarán brillar más a Europa y hacer mejor papel en la Copa, explica Santi Comesaña.
4: Bueno, ilusionante como todas, con ganas de reivindicarse en Champions, con hacer una temporada al menos parecida en Liga a la del año pasado y con mejorar en Copa. Nada más, un gran entrenador que lo ha demostrado, con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas y bueno, y el Rayo lo demostró que lo hizo muy bien, llegando a una final de la Conference.
3: A més, el València ha fet oficial el fitxatge de Reinosuke Sato. El primer japonès en la història del club firma per les 5 pròximes temporades després de pagar al Tòquio una quantitat d'entre 4 i 5 milions d'euros.
0: Això és tot de moment. Et deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa. Mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
9: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
10: Amunt i avall, Sergi Olcina.
11: Bueno, normalment no estem sols, sempre estem acompanyats, la gent de la ràdio. Tècnicament continua Pepe Moreno, continua Òscar Pellicer, Maria José Collado i Patricia Navarro. Patricia Moreno, Patricia Valero, quasi ho dic jo, però què em passa a mi avui? Tot això, no, és Manolo Mas, que quan se'n va deixar una aureola així de marijol, que pa què? Patri, perdona, carinyo, que se m'ha anat una miqueta... Sí. Ha tingut aquestes cosetes que vos passen a les persones majors. Sempre ho justifica igual. Bueno, la qüestió, que tècnicament seguim igual d'assistits en este programa exterior que estem fent des de Caixa Fòrum. Així no res parlarem en la gent d'este lloc en el que s'ofereixen mil i una possibilitats i en el que podeu descobrir moltes coses. La veritat és que sí. De fet, tenim les exposicions així al costat mateix de l'aula on estem fent el programa i moltes més activitats que vos anirem contant al llarg del que ens queda de programa, que són menys de 2 hores en estos moments, perquè són 7 els minuts que passen de les 12 del migdia d'este 7/7/2026. Bé, anava a fer un xiste fàcil que no deuria de fer, perquè igual Nacho Izquierdo en renega una miqueta, en bonega, però si noteu estos dies que no esteu massa bé o no esteu aplomaets o aplomaetes del tot, què mos passa? Que aquestes temperatures mos deixen un poquet translacionals. Bueno, pues, sempre podeu acudir a la gent de Calma al Mar i allí vos tornen a posar al puesto, vos tornen a encarrilar, per dir-ho d'una forma directa. Encara que, Pellicer, n'hi ha alguns que no mos encarrilem ni... Vamos... Ni en l'ajuda del guardagulles, veritat, que va, no n'hi ha forma de poder tirar-se endavant. Bé, ara en serio sí que vos tinc que dir que a aquestes hores arriba la calma al mar i ho fa de la mà de Nacho Izquierdo en este cas. Avui per parlar, per això vos dia jo esta coseta, de si anar al psicòleg és una moda o si hem arribat a extrems, tot i que encara n'hi ha persones que... Si tu estem en 2026 i encara tenen pudor d'allò d'anar al psicòleg, bueno, pues... També hi ha altres que consideren que no fer-ho és no tindre o no prestar atenció a un mateix. És a dir, jo què sé, que vegem molt normal anar al nutricionista, que vegem molt normal anar a les 5 del matí al gimnàs, mentre uns van de festa, altres estan en el gimnàs, i això ho vegem normal, però lo d'anar al psicòleg igual ho tenim d'una altra... Ho tenim considerat d'una altra forma. Nacho, què tal? Com estàs? Bon dia.
12: Bon dia, Sergi.
11: Fa frescoreta, sí, veritat?
12: Sí, se fa frescoreta.
11: Escolta, lo que preferisques, o frescoreta o... No, no. O disco inferno, fora.
12: No, no, frescoreta millor.
11: Preferixes la frescoreta, no? Bueno, es parla molt d'anar al psicòleg. Afortunadament, avui en dia, allò d'anar al psicòleg ja no té estigma i de que la teràpia s'ha normalitzat. Però la pregunta és, perquè a voltes encara escolto jo... alguna ramalà que altra per ahir. És realment així o seguim tenint una imatge distorsionada del que és la psicologia?
12: Sí que és verdad que a dia de hoy se van normalizando y se van naturalizando mucho ya lo que es la psicología y la psicoterapia y la salud mental. Es algo que cada vez va ganando más espacio, pero sí que es verdad que aún sigue habiendo un poquito de estigma y de reticencia a la hora de empezar de ir a terapia. Hay varios componentes, pues uno es más a nivel generacional, que es decir que cada vez más la gente joven lo tiene muy normalizado, pero cada vez más en generaciones previas, pues sí que es verdad que se está empezando ya a dar ese paso de, oye, pues conozco a X persona que ha empezado terapia o conozco a X persona que me la ha recomendado, he dado el paso y parece que me está yendo bien. O sea que es un poquito, vamos ganando terreno poco a poco.
11: Encara que la gent es pensa que això és molt ràpid i de ràpid no té res, que crec que és una de les coses que hauríem de deixar clares des del principi. És a dir, anar al psicòleg no és la purga de Benito.
12: Sí que es verdad que hay veces que son casos muy concretos que con unas cuantas sesiones se puede solucionar, pero aquí sobre todo vemos en casos de tomas de decisiones, pues a lo mejor cosas relacionadas con estudios, con trabajo, uh-huh, en pareja, rupturas, etcétera, que son tomas de decisiones, pero que la persona ya viene con la decisión medio tomada de casa. Pero normalmente nos metemos en procesos de terapia que conllevan un trabajo más profundo, que son varios meses de trabajo, y esto es algo que los primeros días a la persona que viene sí que se le tiene que poner sobre la mesa, de esto es un trabajo que va a durar un tiempo y que juntos vamos a poder meterle mano.
11: La meva psicòloga, perquè jo estic, estic de psicòleg, però des de fa molts anys, en dia, és que ho acabes de mencionar per les diferents situacions, que les qüestions sentimentals

0: It's back for an encore.
1: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina. Back to the
2: sea. Un magazín que avui, com vos venim contant des de que hem començat, hem traslladat ací a Caixa Fòrum València. La veritat és que és un lloc en el que n'hi ha moltes coses que descobrir. Un servidor que ha tingut la sort de, sobretot, treballar dins de l'auditori, presentant diferents esdeveniments, sí que puc dir, a banda de vindre a veure les exposicions, etc, etc, les activitats que es fan, que li se trau prou de partit a aquest edifici, però prou. De fet, inclús abans que anàvem per la part de darrere, on estan els camerins, etc, etc, hem vist també alguns còdics QR molt curiosos que diuen, si vols conèixer alguns secrets de l'edifici, posa el codi QR, no? I dius, ostres, sí, vaig a intentar-ho, ho intentaré després, quan acabi el programa, perquè ara el capeta la faena. La qüestió és que Caixa Fòrum València, per cert, 12 i 26, des de 7 del 7 del 26, s'ha convertit en pocs anys en un punt de trobada, com vos estic dient, però ho ha fet per a la cultura, per a la divulgació científica, la música, les arts,

0: Però to... també... I és un factor important les activitats familiars. Vindre ací en conjunt. Bueno, de fet, mira, sempre que parle dels nebots, jo vinc moltes voltes en ells, precisament, a mostrar-los moltes de les coses que ací es duen a terme. Perquè és un espai que cada temporada porta, sobretot a la ciutat, exposicions de primer nivell, de nivell internacional i una programació pensada per a tots els públics, que això també és un factor important. Anem a veure millor què hi ha darrere del CaixaForum, sense tindre la necessitat de posar el codi QR en el nostre mòbil. Saludant a l'Álvaro Borràs, que és director de CaixaForum València. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, Sergi.
0: Benvingut al CaixaForum.
1: Gràcies.
0: Encara que tu passes així els dies, no?, com aquell que diu. Bueno, sense sonar atòpic, podríem dir que CaixaForum és molt més que un museu avui en dia. Estos espais polifuncionals, la veritat és que atrauen moltíssim. Però com definiríem que és realment CaixaForum València, Álvaro?
1: Jo crec que sí que ho és, però tots els museus i centres culturals són més que un museu. El museu, etimològicament, era aquell lloc on anàvem a contemplar a les muses, no? Això ja s'ha acabat. Jo crec que tots els museus i centres culturals s'han convertit en institucions, diguem-ne, educatives, no? I culturals. I en el nostre cas el que volem és utilitzar la cultura, la difusió de la divulgació de la cultura, de la ciència, del coneixement en general, com una palanca per a el creixement personal, però sobretot per a la transformació social.
0: Els museus són exposicions, sobretot, jo dic que ha vingut així moltes voltes, ja ha vingut a veure exposicions xulíssimes, la del còmic, sense anar més lluny, la de les mòmies, que estaven les mòmies així, i que draven molt l'atenció, no? És a dir, és una de les vostres fortaleses, portar a València exposicions que venen de grans institucions internacionals, també. Què suposa poder oferir, Álvaro, aquest tipus de propostes i tindre-les sense eixir de casa?
1: Bueno, és un plaer i és molta responsabilitat. El model CaixaForum, que és una xarxa de centres, de 9 centres en tota Espanya, a més del CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de Barcelona, és un model que és únic, jo diria que és únic en Europa i potser és únic en el món. I el que ens facilita és tindre tota aquesta xarxa de relacions amb museus internacionals, però no només internacionals, també nacionals. Has dit el British, el Pompidou, però també el museu...
0: Que són centres referència
1: són
0: a nivell
1: centres de referència.
0: Planetari, a més.
1: Però també el que Bradley, que és el que va fer l'exposició d'estatuatges,
0: sí.
1: O també el Museu de les Matemàtiques de Catalunya o l'Institut de Fotònica. Vull dir que tenim moltes, moltes opcions i obrim moltes portes a diferents llocs del món sense tindre que fer un viatge físic.
0: Ara vam parlar d'això en el seu moment, teniu l'exposició d'Alicia, que està despertant molt d'interès també, i aquesta és la pregunta, què passa? Què vos va a vosaltres sorgir? Quina és la xispeta que va donar el tret d'eixida a un personatge que continua despertant tant d'interès 160 anys després i avui en dia està en el CaixaForum?
1: Absolutament, és una col·laboració amb el Victorian Albert de Londres i encara desperta aquesta fascinació perquè és un personatge que és intergeneracional i transgeneracional, també. Alicia és una icona.
0: I una atemporalitat en si, no?
1: Absolutament. I jo crec que ha tingut una influència en totes les disciplines del món. No només en arts escèniques, també en la música, en el periodisme, en la publicitat i també la ciència, en la ciència. El CERN té un projecte que es diu ALICE, i es diu ALICE per la influència d'aquesta obra, no? Alicia és també com... Bueno, és una xiqueta que és molt transgressora i d'alguna manera és irreverent.
0: Però... És una de les típiques avançades al seu temps.
1: Exacte, que qüestiona sempre l'estatu quo, sí, i que té aquesta rebel·lia i aquesta irreverència, però amable, no? Jo crec que tot el món voldria ser Alicia, o tenim alguna part d'Alicia, no? I que d'alguna manera ella ens torna la possibilitat de, en un món en el que hi ha dia a dia tantíssima bogeria i tanta desraó, ens torna la possibilitat de pensar, de revelar-nos i de tornar a somiar, no?
0: Escolta, vos pegaríeu bona feina per anar arreplegant i aglutinant tot el que es mostra en l'exposició, perquè quan jo la vaig veure hi havia de tot, des de fotogrames de pel·lícules fins a cartells originals, passant per objectes... És a dir, això no es fa en 2 dies. Comissariar aquesta exposició no és qualsevol cosa.
1: No es fa en 2 dies. La comissària és Kate Bailey, que és una comissària del Victorian Albert, òbviament,
0: sí.
1: I nosaltres hem col·laborat en la producció i hem afegit, hi ha molts afegitons d'obres que hem tret d'altres institucions i d'altres museus. Però sí, és una feinada, com tu has dit, la influència Des de 1865, crec que va ser la primera edició del llibre, ha sigut traduït a 170 llengües i mai s'ha deixat d'imprimir.
0: Sí, algunes d'elles estan així mostrades. Jo recordo que vaig veure una en portuguès, etcètera. Sí, és molt delícia. Internacionalitzats. Escolta, una altra cosa és la convivència de les propostes artístiques i divulgatives, que és algo que feu així. M'imagino que és una de les virtuts de CaixaForum, saber compaginar aquestes dues coses i, a més, que els engranatges encaixen perfectament.
1: Absolutament. A nosaltres ens agrada pensar que CaixaForum, d'alguna manera, és un sobresorpresa. Que si tu vens ara i vens d'ací a 3 mesos, trobaràs una altra cosa, però trobaràs una altra cosa sempre atractiva. I trobaràs, pots veure un dia a Manuela Carmena, un altre dia a Berta García Faed, un altre dia a Xavi Puig, del Mundo Today, o... Vull dir, hi ha un ventall de possibilitats amplíssims. I d'aquesta manera tu preguntaves per la varietat, no?
0: Sí.
1: I l'eclecticisme. Ara mateix tenim 2 exposicions... música i matemàtiques, i al mateix temps Alícia. Quin és el vincle entre elles? Bueno, tots sabem que l'autor d'Alícia en el País de les Meravelles era matemàtic, no? O sigui que aquesta seria la
0: manera... Que seria un teclat ahir a l'entrada, que veig que els crios estan ahir en el teclat i les matemàtiques.
1: Exacte,
0: veritat?
1: Exacte.
0: Sí.
1: És una expressió molt xula perquè la matemàtica li dona... La música li dona color a la matemàtica i les matemàtiques li donen forma a la música, no? D'alguna manera.
0: Bueno, però de totes formes, si parlem del CaixaForum, no parlem només d'exposicions. Cada setmana hi ha concerts, espectacles, conferències, tallers... És a dir, això dona per a molt.
1: Exacte. I volem que CaixaForum no siga reconegut com un museu, que parlaves abans, no? No només com un museu que ofereix exposicions de prestigi internacional, sinó només un lloc, un punt de trobada, ho has dit al principi, no? Volem que sigui un espai on les idees puguen créixer, no? I donar moltes més opcions. Tenim activitats, tenim espectacles, i ara en juliol, precisament, tots els dijous, excepte l'últim, celebrem les nostres nits temàtiques, que són les nits d'estiu.
0: Tot això em porta quasi al principi, quan jo el dia, per exemple, jo soc dels que vinc en els nebots, sense anar més lluny, però la majoria acudixen tots en família, perquè vosaltres aposteu molt pel públic familiar. És important crear ixe nexe, ixe víncul, que els més menuts ja coneguen el que hi ha i tinguen ixa inquietud per la cultura, per l'art, per les arts escèniques, per tot el que porteu així en conjunt en CaixaForum.
1: Absolutament. El nostre públic principal és el familiar i l'educatiu, perquè pensem que és l'edat en la qual hem de treballar amb ells. Enric Ruggeli, que és l'arquitecte de CaixaForum, va fer... No ho puc explicar ara perquè seria molt llarg, però el núvol, que és la part de dalt, la nube, que li diu ell, és l'espai educatiu.
0: Que és la càpsula aquesta que n'hi ha dalt del desgrades, no?
1: És aquell merengue, aquella càpsula, doncs és l'espai educatiu. I ell diu que és l'ànima de l'edifici. A la resta d'espais de l'edifici els dona una qualitat orgànica. Hi ha part que és en l'estómac, en altres pulmons, etc. Però el núvol diu que és l'ànima. I ho diu perquè, com que és l'espai educatiu, ell diu que l'educació és essencial per a cimentar qualsevol civilització, no? I és el més important del món. I en ells estem, no? Estem absolutament d'acord. L'educació d'avui o la societat de demà depèn de l'educació d'avui. I és el col·lectiu amb el qual hem de treballar. Sí.
0: Ara, Álvaro, que has mencionat el propi edifici, la seva configuració, més que res per dins, però per fora és espectacular, com la resta de tot conjunt. És innegable que estem en un edifici emblemàtic, com era des del principi l'Àgora, el conegut com a Àgora, ara CaixaForum. Quin valor afegit té este entorn? Sobretot a l'experiència del visitant. I ho fa tant per dins com per fora.
1: Sí, jo crec que hi ha una combinació d'arquitectures entre Calatrava i Ruggeli, i que qualsevol podria pensar que aquestes dues persones s'han sentat en una taula i ho han fet a la Limón, no? No s'ha fet aixina, però la veritat és que les dues arquitectures dialoguen molt bé.
0: És possible, qui no ho sapiera, a més, ho confondria i donaria per fet que pot ser d'un mateix.
1: Exacte. I, bueno, el valor afegit, jo crec que estem parlant d'art-arquitectura, en este cas. Perquè hi ha molta gent que ve a veure només l'edifici, tant l'edifici de Calatrava com el CaixaForum de Ruggeli, i que mantenen el mateix esperit. Parlem de l'àgora grega i després parlem del fòrum romà, no? No és exactament el mateix, però sí que és un punt de trobada, un punt de reflexió.
0: Una coseta, acabes de mencionar les nits d'estiu de CaixaForum, que m'agradaria que mos les detallares una miqueta en profunditat, sobretot perquè ja ha arribat l'estiu, perquè en aquestes nits més que tropicals que passen per tòrrides ja estan a punt de ser infernals amb

0: temperatures com les d'avui. Quin és el menú que oferiu? Quines són les possibilitats, ja que si no podem anar a dormir o descansar pronte, se'n vinga al CaixaForum.
1: És una magnífica alternativa, jo ho recomano. Mireu, el que fem en juliol és sempre, és el cinquè any que ho fem, i ho fem de manera simultània pràcticament, tots els tres CaixaForums. Enguany a València vam tindre dijous passat la primera nit, que va ser la nit de circ i joc. Dijous que ve tenim la nit de màgia i objectes, que veig just enfront de mi a Nacho Diago.
0: És que anava, ara vos enllaçaré els dos directament.
1: Heu fet màgia. I després tindrem el dijous 16, tindrem la nit del rock and roll. Finalment, dijous 23, tindrem la nit del jazz i del moviment.
0: I què en dius de Nacho Diago, ja que el tenim així al costat i ara en quedaré amb ell, Álvaro?
1: Bueno, Nacho Diago, ja he dit, ha sigut màgic que aparegueres per ací.
2: Vaig a llevar-me els cascos per no escoltar res.
1: I estem encantats que estigués amb nosaltres avui i dijous també. La veritat és que la nòmina de persones que venen a CaixaForum les nits d'estius sempre treballem intentem treballar amb gent de casa i també gent, bueno, de prestigi internacional i nacional, no? I en este cas, bueno, dijous passat va estar així la companyia La Fam, premiadíssima, La Fam de Vila-real. Fem l'espectacle ambulant. Dijous que ve, això és després demà, si no m'enganya, tindrem a Nacho Diago amb l'espectacle Alucina. El títol ja ho dic, jo ho dic tot.
0: Sí, no fa falta dir molt més, no? Encara ja que ara li farem un tercer grau.
1: En la nit del rock and roll tindrem a Malestrella, que també són valencians, i en l'última nit de noche de jazz i moviment tindrem a Leila Duclos, que és una intèrpret de jazz francesa, però farem una jam session amb els veïns i amics de la Berkeley, que els tenim als costats.
0: Abans de parlar amb Nacho, no vull quedar-me en les ganes de preguntar-te, aquest este auditori del CaixaForum, que teniu tanta demanda per a vindre ací a realitzar entregues de premis, aniversaris, mil i una accions, t'ho dic perquè sempre m'ha vist en alguna d'elles presentant-les, però es té especial querència per a este auditori. Què té l'auditori del CaixaForum?
1: Bueno, és que no té. És que...
0: Com a presentador t'ha de dir que és molt còmode. Per la disposició del públic, sí. per molts factors. Un escenari que no és excessivament gran i el dona certa comoditat i tal, però tècnicament ha de tindre moltes més coses.
1: Ho diu molta gent i és que estàs parlant cara a cara amb el públic.
0: Sí. Però que no impressiona, a més. És una cosa de cercania, per dir-ho d'alguna forma.
1: Té també, bueno, té alguns secrets que jo convido a tots els oients a vindre a descobrir-lo, però té alguns secrets. Un d'ells és una instal·lació en la part de dalt de l'auditori, de Frederic Amat.
0: I això és la que m'inquieta quan vinc.
1: És molt inquietant, però això és precisament l'objectiu.
0: La de les estaques, no?
1: Sí, la de les estaques. Sí. És una obra que es diu El bosc escrit, sí. I que justament pretén inquietar el visitant, perquè en la part de fora de l'edifici hem tingut una celebració de la naturalesa, no? Hem vist un núvol, un jardí, tenim un arc de Sant Martí, que és, segons a quines hores, que és de l'Eima Femenia, de la nostra artista. Tenim unes cortines que semblen una cascada d'aigua. En fi, celebració de la natura. Entrem a l'auditori i el que trobem és les estaques que tu dius, el bosc escrit, són estaques de roure, que estan cremades per la punta, sí. I és allò de dir, ei, escolteu, si no cuidem el que hem vist fora, ens enfrontem al drama de la deforestació, etcètera, etcètera, no? I és aquell contrapunt i aquesta inquietud la que volem generar. I al mateix temps, a banda d'aquesta denúncia, també és és una obra que té també una vessant esperançadora, no? De dir, som com llapisos que diuen, bueno, podem reescriure la nostra història si ens ho treballem una miqueta.
0: Sí, de fet, ha sigut arribar i dic, tenim que començar alguna frase de Darwin perquè tu vens ací i estàs en contacte, tot i l'arquitectura, en la natura, en l'evolució i en moltes coses de les que tenim al voltant. És inherent a la pròpia creació del CaixaForum. Pues res, Álvaro, gràcies per haver estat, encara que estàs en ta casa, en este set que hem muntat ací, la ràdio autonòmica, que vagi tot molt bé.
1: És la vostra casa també i moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, en Nacho, ara veurem què ens sorprèn, d'acord?
1: Molt bé. Gràcies.
0: Vinga, fins ara, adeu. Bueno, i és que per sorprenent que parega, tenim que parlar de màgia, d'una màgia que, entre altres coses, podria viatjar, pues mira, com la llum, a una velocitat de 300.000 km per segon.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Bueno, el director del CaixaForum es queda a la entrevista amb Nacho Diago. Ni que dir-te, Álvaro, que si vols plantejar-li alguna cosa en qualsevol moment, estàs en ta casa.
2: Gràcies.
1: Bueno, parlava d'aixa velocitat a la que viatja la llum, 300.000 km per segon. Sembla que és molt ràpid, de fet ho és, i ho fa, però arriba de tan lluny que tarda molt en arribar a nosaltres. Això és ciència pura, de fet. El Sol, que és l'estrela més propera a nosaltres, està a 150 milions de quilòmetres de distància. Això vol dir que és científic, que Sheldon Cooper m'acaba de posar. Que fent un càlcul ràpid, ixa llum tarda a prop de 8,3 minuts en arribar a nosaltres. Pot ser, és ixa llunyania, o pot ser tot este temps el que fa que els jocs de llum i les ombres, i ahir són entrem en matèria, no deixen de sorprendre'ns, per molt grans que ens fem, i per més que passen els anys, realment és que continuem jugant amb elles i sobretot vivint experiències al més pur estil Peter Pan. I ahir és, en tota aquesta fascinació, que Nacho Diago ens endissa amb el seu espectacle Alucina, com mos contava Álvaro Borràs, que este mateix dijous farà parada en este CaixaForum dins del cicle Nits d'estiu, concretament dins de la proposta de Nits de màgia i objectes. Nacho, què tal, com estàs? Bon dia, benvingut.
3: Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Escolta, imaginem que un plaer, com sempre, formar part d'un cicle d'aquestes característiques i en un lloc com este.
3: Evidentment, sí. De fet, jo he sigut abans espectador d'estes nits, abans de vindre a actuar i a mostrar la meva proposta. Jo he vingut així a gaudir, perquè he de dir que, a banda del meu espectacle, és tota una jornada ple de coses superinteressants, superdivertides i que és molt recomanable.
1: Perquè, escolta, la màgia en realitat també és ciència, no? Al final. És ciència, és matemàtica, és moltes coses.
3: Hi ha moltes coses, sí. També jo crec que en l'art s'ha de ficar damunt de la taula, damunt de l'escenari, tot allò que a tu t'interessa. I per això el que tracte de ficar jo... jo abans d'estudiar art dramàtic i màgia vaig estudiar agrònoms, aleshores jo faig una barreja superestranya en els meus espectacles.
1: Ho has aglutinat tot per a treure-li profit, no?
3: No és tant per a treure-li profit, sinó que jo trobo que és el que has de fer. És una manera de compartir i dir, mira, això que xulo que és, no? I de totes les coses que a mi m'agraden, compartir-les a la gent.
1: Sou dels poquets que continueu sorprenent al públic, els mags?
3: De fet, això parla un poc l'espectacle, no? Que estem perdent la capacitat de meravellar-nos, no? De la sombra. I aquesta paraula que en valencià no està massa clara, no? Perquè si hi ha més la sorpresa, i és molt bonica, jo crec, que és d'assombrar-se, no? De meravellar-se per les coses. I d'això ho parla, no? De si estem perdent i de com mantindre este esperit de la sorpresa per a tot.
1: Una cosa, Nacho, tot té un truc en la vida?
3: Bueno, sí, però no és la cosa més important. El truc està, però és més bonic la curiositat i meravellar-se per les coses i deixar-se portar, no? Com Alicia, esteu parlant abans d'Alicia, i m'estaven recordant que en una entrevista que li feren al mestre Juan Tamariz, li van preguntar, quins són els teus 5 llibres de màgia que més t'han influenciat? I va començar a dir, pues, Dai Vernon, Fred Caro, bueno, uns llibres va començar, sí. I un d'ells era Alicia en el País de les Meravelles, no? El País de les Meravelles de Lewis Carroll. I és curiós, no? Perquè per a Tamariz és un llibre de màgia. Pues és això, és un poc, no? Que està ahí tota aquesta... la màgia és molt més que això, que el truc.
1: Escolta, acabes de mencionar a Tamariz, m'has fet un viatge en el temps, perquè qui no coneix a Juan Tamariz? És un dels grans, pot ser dels millors que queden ara, sí. És que el meu company Òscar, el tècnic, està... Sí, sí,
3: tocant el violí imaginari, invisible.
1: Però bueno, fins i tot en l'època de l'1-2-3 en blanc i negre, ell era un dels personatges negatius del concurs.
3: Sí, sí, sí. Don Cicuta.
1: En companyia de Don Cicuta estava, sí.
3: No va ser molt de temps, va estar, però després ja va continuar en la màgia, que és allò que li...
1: I es va convertir en el top de la màgia en este país.
3: I va convertir, i en este país no, jo he estat en ell en Xina, he estat en ell en Corea, i li tracten com en un respecte i en una admiració que al·lucinaríeu. O sigui, no és una cosa només de... O sigui, evidentment nosaltres tenim la sort de que estem influenciats d'un mestre directe.
1: Sí, la majoria de vosaltres anava a preguntar-vos, no?
3: Clar, sí.
1: Així en Espanya n'hi ha que tindré com a referent a Juan Tamariz.
3: Però és que vulguis o no vulguis, i la referència està.
1: Guapo no és, però és el millor.
3: Això és així. És un geni.
1: Sí. Però això, veus, és una altra qüestió. La quantitat d'anys que tens que dur, perquè és un ofici també, i de desenvolupament, per arribar a un nivell com ixe, que pareix molt simple per a la resta dels mortals, però no ho és.
3: Bueno, jo crec que el secret de totes aquestes coses és, va semblar un poc raro, és l'amor. Vull dir, que t'agrada tant allò que fas...
1: És vocacional.

0: Només mentre quan veus una peça d'un pianista tu ja veus un resultat, però hi ha una tècnica que va depurant-se, que va assolint-se i va a poc, no?, aposentant-se, que no és... que ja al final, o el CIR, no?, que va estar la setmana passada, al final mostres pues, igual un 70% d'allò que pots fer. Mm. La diferència és que la màgia, la tècnica no ha d'existir. A l'espectador no li importa. O sigui, ells no han de veure, no han de veure si estem fent una cosa difícil
1: ni
0: o fàcil.
1: Ni preguntar-se-ho, a més.
0: Però preguntar-se-ho una miqueta sí. Dins d'un límit, ja, crec jo, això és un dilema.
1: Jo crec que
0: això
1: m'ha
0: fet un dilema.
1: Quan algú s'ho pregunta, en seguida es posa a buscar on està i com està fet això.
0: No? Però això és, hi ha un punt, perquè si no entrarien dins de... O sigui, tu veus un Superman i no te preguntes com vola, no? I en la matxa sí que t'ho preguntes.
1: Perquè no vola.
0: Però sí, t'ho preguntes. Una altra cosa és que t'ho preguntes dins d'un respecte a l'actuació, dins
1: claro.
0: O sigui, el que no faries és pujar a l'escenari i dir, espera, que així hi ha fils, o així hi ha no sé què, o així hi ha una espilla, així hi ha buscant algunes coses que no hi ha, no? Però i sa mínima curiositat sí que és fins i tot bonic, no? Jo crec que és paradoxal, no? És com, per una banda, estàs desitjant que t'enganyen, o sigui, estàs desitjant pillar el truc i que t'enganyen, no? I sa paradoxa.
1: I tu com et claves en això? Que és, i en quin moment de la teva vida
0: pues mira...
1: està criat el Nacho Nachete, quan era xicotet,
0: sí.
1: Com es planteja? Pues jo, home, no de major, sinó... El, mm-hmm. Jo vull dedicar-me a això,
0: jo als
1: de la màgia.
0: 15 anys, jo tenia 15 anys,
1: mm-hmm.
0: I Juan Tamariz va traure una cosa anacrònica absolutament, que era uns fascícols col·leccionables.
1: I tu vas dir de l'armari màgic,
0: sí.
1: No? Igual raro que tu també els tens.
0: Bueno, que era una cosa fascinant, perquè era, cada setmana treia un fascícul on t'explicava un poc d'algun truc de màgia, un poc d'història, un poc de teoria màgica, però la màgia és molt més que els trucs, potser això siga un 20%, no?
1: Sí.
0: Ja és la posada en escena, tota la teoria, tota la psicologia, tota la cosa que hi ha darrere d'això. I això va fer que em donarà compte de que és un art complexíssim, molt profund i m'enamorarà perdudament, claro.
1: Bueno, parlem un poquet de les llums i les ombres d'este espectacle que poses damunt de l'escenari. Vinga, mm-hmm. Avançamos.
0: Pues avance, mira, és Alucina, és un xoc de paraules, és Alucina, escrit en Zeta.
1: Sí.
0: I parla de la luz, de la llum i de les ombres, no? I és una metàfora de, pues, d'això que estàvem parlant, de quines coses te resulten meravelloses. No? Per a Aristòtel, la curiositat és el principi de la filosofia. Quan alguna cosa te meravella, és el que te provoca la curiositat i és el que te provoca que te facis preguntes i que vagis aprenent. I és una metàfora de esta dualitat que també té la màgia, la té la llum i l'ombra, i és per una banda aprendre i per altra... no voler saber i jugar. I l'ombra és una metàfora de jugar, d'inventar-se les coses, d'allò que podia ser i no és.
1: I la llum de per si ja és màgia. És a dir, si pensem bé en com originem la llum artificial i com en el seu moment s'origina i es crea, ja en si té la seva cosa màgica.
0: La veritat, al principi se feia, fins i tot al teatre se feien espelmes i en torxes, i ara... pues no ens sorprèn cap ni miqueta que li apretem un botó i puf, i tenim llum, no? Sí.
1: Això sí, ens falta i ens tornem tots majares, de repente.
0: Sí, no? Estem mig dia sense llum.
1: I ja s'ha acabat el món, directament. Això és molt curiós.
0: Sí. A mi em va pillar, el moment de l'apago, em va pillar actuant, estava a l'escenari. I la gent pensava que era tot provocat per mi, i no volien, i jo no.
1: A vosaltres també vos va pillar actuant.
0: Actuant, no?
1: No? I tots em miraven com si haguem fundit els ploms, nosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: I a tots pensaven que era part de l'espectacle.
0: Sí, perquè com jo també barrege dins de l'espectacle, i també d'Alucina,
1: sí.
0: Se barregen molts llenguatges. Hi ha coses més de ciència, més per aprendre.
1: Ahí li van aprendre. Alucinar, tots, en aquest moment.
0: Ahí sí alucinar, sí. Però que també hi ha moments més poètics, hi ha moments més d'humor, ja està ple d'humor l'espectacle. I, clar, pensaven que era part d'aquests moments d'humor, que tot el món mirant al tècnic i en una sonrisa, en un somriure a la cara, jo dic, no rigau.
1: Que això va en sèrio, no? Sí. Bueno, de totes formes, és un espectacle no només de màgia, és un espectacle teatral, Nacho, per a tota la família. Abans parlàvem de l'afluència de famílies en CaixaForum, on hi ha també molta història. Tu com aconsegueixes aglutinar tot això? Conjugar tots els elements i, sobretot, té que tenir un objectiu final.
0: Mira, la màgia no cal que això estiga, però és un dels punts diferencials meus, que jo, per a mi la màgia és un llenguatge en el que se poden contar més coses. La màgia té un llenguatge i un simbolisme propi, però contava abans que a mi m'agrada ficar damunt de la taula totes les coses que a mi m'interessen. Jo vaig estudiar art dramàtic i aleshores m'agrada que els meus espectacles tinguin una dramatúrgia, que tinguin, que no sigui una successió de trucs de màgia, un altre, sinó que estigui dins, englobat en una cosa que ens...
1: I un poc ritual, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i que ens porti a una reflexió.
1: També una de les claus d'esta obra és que convida a reflexionar, ho comentàvem,

0: al voltant de la capacitat d'assombrar-se, que seria de nosaltres si aquesta capacitat l'haguem esgotada, encara que en alguns aspectes de la vida sí que ja no ens dona per a més, no? Però això ho perdem, malauradament, al llarg del pas dels anys. Per a tu, encara avui en dia, que és al·lucinant, a banda de que estigues en un espectacle, se'n baixa la llum i tot es pensa que ha sigut culpa teua.
1: Jo crec que no ho perdrem, ho adormim. És més que va adormint-se que va perdent-se. No? El assombrar-se és una cosa intrínseca pròpia de l'ésser humà. És una cosa que tots tenim. Tots els xiquets i xiquetes tenen aquesta capacitat. I tots la tenim. Simplement que, a poc, la dinàmica de vida i totes les coses fa que deixem d'estar atents a les coses que són més meravelloses.
0: De totes formes, tu creus, Nacho, que els mags que teniu tanta capacitat per crear, per fer creure en coses que estan i no estan, i sobretot per a xiquets i alduts, haveu mantingut més que la resta aquesta capacitat de fer al·lucinar? Una altra cosa és la política, però els mags ho feu molt bé.
1: A veure, és l'art més adient per a mantenir aquesta capacitat d'assombrar-se, perquè és l'art d'allò que és impossible, aixina que no hi ha un altre millor, sí.
0: Estem parlant d'Alucina, que és el que el portarà el dijous ací, però estàs treballant també en altres coses, no?, que te porten rodant.
1: Estem a tope, sí. Estic preparant projectes de teatre, de cir, de màgia, moltes coses, aixina que sí, la veritat és que em considero un privilegiat i de poder dedicar-me a allò que soc, no? que és vocacional, com tu deies.
0: Lo de la baralla de cartes és per algo, és una indirecta, perquè jo te demane, fes alguna coseta.
1: No, però si vols te faig.
0: Sí, no, home, ha trobat el ganxo perfecte. O sigui que...
1: I no pa que paregui aquesta mani... És una deformació professional, lo de dur la baralla.
0: Sí, no, el ganxo perfecte no serà Álvaro, perquè ja té, però... Bueno, li podem fer uno a Álvaro i uno a...
1: Clar, sí,
0: a Roberto Roig, que fins ara era el cap d'hemodonació de del centre de transfusions, encara ho saps, però, bueno, sí, és encara perquè està en aquest procés de... A veure com ho dic jo. Entre un món i un altre, no? Estàs de transició entre...
2: El món és el mateix.
0: Entre el món laboral i el món dels jubiletes, no?
2: Correcte.
0: Com estàs?
2: Vinga, arriba't al micro.
0: Muy bien, això.
2: Hasta la setmana que viene.
0: Hasta la setmana que ven, que estàs ahí clavat.
2: Bueno, ara estic, ja ho saps, que porto un mes de vacances.
0: Sí.
2: I en res, en una setmana... El dia de la Revolució Francesa. És que jo...
0: I aquest dia van rodar molts caps, eh?
2: Sí,
0: no vull dir
2: jo elegí ese dia per nacer.
0: Sí?
2: Sí, sí. I mira, el dia 14 de julio me voy, sí.
0: Bueno, no sé si en 5 minuts mos dona per a sí, sorprendre a Roberto sí, Roig, no?
2: No,
0: ell també és artista, ell actua, toca la guitarra, sí, i a més...
2: No, som músics, sí, sí. També.
1: Pues mira, improvisat o no tant, no sé. Bueno,
0: a veure.
1: Una baralla de cartes, què estic fent? Com no tenim imatge, estic barallant, no?
0: Sí,
1: estic barallant, és una baralla de cartes, trèvols, piques...
2: Una cosa que fa molt en Espanya, barallar.
1: Barallar-se, no?
0: Barallar-se.
1: Pues una baralla ben barallada, no? Anem a triar una. Val, jo vaig anar passant cartes aixina i tu me dius que m'aturo quan vulguis i jo pararé ahí, val?
2: Vale.
1: Ahí? Passa més o ahí està bé?
2: Ahí està.
1: Bueno, esta no que l'estem... Esta d'ací? O vols canviar?
2: No, està bé.
1: Agarra-la, que jo no la veig. De totes maneres, que jo no la veig, és... És una car... És roja. Sí o no?
2: Sí.
1: Bé, saps com ho he sabut? Perquè és que per darrere totes les cartes són roges. No, ara vaig endevinar per davant.
0: Ell és molt de coses d'estes i ha fet una cosa... Bueno,
1: per davant, deixa'm que pense. Per davant també. No, és...
2: Al 50%.
1: Al 50%, vale. És de diamants?
2: No.
1: No, oh. No de cors, perdona.
2: Sí.
1: És un número parell?
2: Hombre, si te lo voy a tener que decir todo...
1: Ten raó.
0: En ell no podràs, eh?
2: ¿Quieres que te lo diga?
1: Espera, Sergi. No. Sergi, tu tens el mòbil ahí al costat?
0: Sí.
1: Pots desbloquejar-lo un segonet?
0: Sí.
1: Pots... A veure...
0: Què vols que fas?
1: Tens Instagram, tu? Sí, tens.
0: Sí, sí, tinc Instagram.
1: A veure, obrir.
0: Instagram, espera.
2: Aquí és on viene la màgia.
1: I ara busca Nacho Diago, el meu perfil.
2: Nacho Diago,
1: sí, que coincidís en el meu nom. És una casualitat. De vegades passen aquestes coses, eh? No pot ser, no?
0: Que me veig menys que Nacho Diago i...
1: Vols ulleres? També les he portat.
0: No, les tinc així, el que passa que ni m'aprofiten les meves.
1: Vull dir, perquè igual no està tan improvisat com tu penses.
0: Nacho Diago, entres. Mira a veure quin és tu dels tots. Dona-lo. Pots donar-lo tu?
1: Sí.
0: Sí, a veure.
1: Mira.
0: I això és el teu?
1: Sí, i hi ha una publicació. Mira l'última publicació.
0: L'última publicació...
1: A mi

0: Ho tenim ahir, ho tenim ahir.
1: Hòstia.
0: Què hi ha?
2: Què és això, Roberto?
0: Quina carta és la castellà, Roberto?
3: Hay un chico.
0: Hay un chico. Hay un chico que té una carta.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Estic en l'edifici del Caixa Fòrum, és el 3 de cors, la que tinc en la mà, també hi ha unes,
3: però
0: hi ha unes
3: coses... Però com totes les demás.
0: I se pot comprovar que totes són diferents, totes diferents. Quina és la teua?
3: El 4 de piques.
0: Diceu-le les ulleres, diceu-le les ulleres.
2: És el 3 de cors.
0: Sí, sí, el 3 de cors. Està, a més, sí. Si podeu llegir, fica que sí, igual pot ser ja que una carta...
2: A punt d'entrar al recinte de CaixaForum València per a parlar d'Alucina en el programa Munt i Avall de Punt Ràdio, amb esta carta tan bonica.
3: Pues sí.
2: Roberto.
0: 3 de cors.
2: Què?
3: Sí, oye, impressionante, estoy impressionado. Sí.
0: Quédatela, quédatela, quédatela que...
3: Quédatela que te l'has ganado. Molt bo, molt bo, molt bo.
2: Escolta, a les xiques i als xiques del programa s'agraden moltes aquestes coses. Que
3: a mi molt,
2: que...
3: A mi,
2: sí, sí, sí.
3: A mi el que és sorpresiu m'agrada tot.
2: Veus? Doncs pues mira, ahí està.
3: No,
2: no falta que li peguem... Home, com no va riure, el xic s'ha de quedar satisfet. Bueno, dijous per la nit el trobem així, d'acord?
0: Dijous, a les 9, sí, però recomano que vingueu abans perquè hi ha moltes coses molt xules, molt xules. De veritat, ho dit tant com espectador i també que vingueu. Estem així, en tot l'edifici. Hi ha diverses actuacions, està Paco Agrado, està Giselle, hi ha moltes coses que vindran relacionades en els objectes, en la màgia, i vos he de dir que és una cosa, una experiència fantàstica.
2: Molt bé, doncs així mos veurem. I, a més, com a refugi climàtic, també, veritat, Álvaro, ara que estan aquestes coses tan de moda i tan necessàries, perquè menuda és la torrera que està caient.
3: El dia que està caient és valente.
2: Home, no te ho esperaves, veritat, Roberto? Lo de l'alerta roja i la gent... Bueno, ja s'han pres un muntó de mesures com la de tancament de parcs naturals, que no es puga treballar a l'aire lliure...
3: Que estava jo creuant des d'enfront d'ahir del Centre Comercial de Saler, hasta els xinos estan amagats. Que això... Sí, sí, estan amagats.
2: No fan turisme, però, no?
3: Amagats, no. Si... Imagina, si una farola fa sombra, agarren el perfil...
2: I se posen... Anem a les notícies de la una. Ara tornem.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Bona vesprada. La EMET manté l'avís roig, que indica perill extraordinari per calor en el litoral sud de la província de València i que abasta comarques com ara l'Horta Sud, la Ribera Alta i la Costera, i que es mantindrà actiu fins a les 8 de la vesprada. La resta de la Comunitat Valenciana està en avís taronja. Per la seva part, la Conselleria de Sanitat ha emès l'alerta roja per risc sanitari a causa de la calor en 422 municipis de 25 comarques.
2: Una alerta on es recorda la importància de seguir les recomanacions bàsiques, com beure abundant aigua, evitar les exposició directa al sol entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, fer esport en les hores de menys calor o mantindre la vivenda fresca i ventilada. A hores d'ara, la temperatura màxima, segons dades d'Avamet, són els 40 graus que marca l'estació de Llocnou d'en Fenollet a la Costera o els 39,9 de Manuel a la Ribera Alta. Segons les previsions, les màximes es podrien disparar fins als 44 graus en altres punts de la Ribera Alta, com Carcaixent o Alzira.
0: Bé, i després està la realitat de qui no té casa i ha de fer front a les altes temperatures a la intempèrie perquè viu al carrer. La Conselleria de Servicis Socials reparteix 2.000 kits bàsics de protecció pensats per a persones sense sostre. Entre els objectes, unes ulleres per a veure l'eclipsi d'agost.
2: Héctor José Rodríguez, que ha viscut al carrer, sap el que és patir la calor a la intempèrie.
3: Vivir en la calle con este calor es agotador. O sea, solamente el calor ya te agota. Ya hay más no tener dónde comer, no tener dónde dormir, dormir en el suelo. Yo dormía en altillos de patio, ¿sabes? Me colaba en patios de fincas y dormía en altillos. Tres noches consecutivas me tocó dormir por no dormir en la calle, ¿sabes?
2: Estos kits duen una botella d'aigua tèrmica, una gorra amb el logo de la Generalitat i ulleres per a veure l'eclipsi previst a l'agost. La consellera de Servicis Socials, Elena Albalat, reconeix que és una ajuda simbòlica però efectiva.
4: Es un kit simbólico, no significa que sea suficiente y más hoy con las temperaturas a las que vamos a llegar, ¿no? Pero creemos que es importante en este punto de ola de calor, pues un neceser como básico.

0: pues para poder mantenerse en la calle.
1: Serveis Socials repartirà vora 2.000 d'estos kits a València, Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i Gandia, on, segons dades oficials, 1.997 persones viuen al carrer.
2: Les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Soneja, a l'Alt Palància, van bé després que ahir es va donar per estabilitzat. El foc ha cremat 183 hectàrees, però encara és una estimació. Les condicions meteorològiques han afavorit en les últimes hores l'extinció de les flames, que s'han quedat a 200 metres del nucli urbà d'Assuévar.
1: El veïnat desallotjat preventivament des de diumenge ja pot tornar a casa. Enrique Tena, Assuévar.
3: Sí, bona vesprada. Des de Assuévar, avui torna a la normalitat, tornen tots els veïns que van ser desallotjats per l'incendi. Hem vist com feien les maletes a primera hora del matí des del seminari de Segorbe. Una vegada han arribat ací, sí que és veritat que molts impressionaven amb aquesta nova imatge del poble amb una part de la muntanya cremada. Una vegada ací, molts han tornat al bar, han anat a la tenda per a comentar que ja estan en casa i que estan contents. La piscina avui ací està oberta a tot el món, és gratuïta i volen que a poc torni la normalitat. Nosaltres parlàvem amb els veïns i ens comentaven això.
4: Bueno, molt agradable no és, perquè és un poble xocotet, tenim un muntó pinar i és bonico i és una llàstima que això se queme.
2: El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió d'avui el sostre de despesa no financer de les administracions públiques per als pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027 i la senda de dèficit públic que el Congrés haurà de votar el dia 14 a l'hora. El Govern central ha aprovat la creació de 500 noves places de jutges i fiscals i el projecte de llei de protecció civil del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.
1: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, explica que la nova llei s'adaptarà a la nova realitat que està influïda per l'ús de les xarxes socials. En la seva opinió, la norma tornarà el poder sobre la pròpia imatge de les persones i llevarà part d'aquest poder als oligarques tecnològics.
5: El hecho de compartir un vídeo, una fotografía, cualquier contenido en una red social no significa que renuncies a esa imagen y que, por tanto, no tengas que consentir que se pueda utilizar para una finalidad distinta para la cual tú la has colgado. Es decir, nadie podrá utilizar las imágenes que utilizamos en nuestras redes sociales personales para poderlas en otro contexto alejado de la finalidad que uno tenía cuando la cuelga en su propia red social.
2: La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, ha lliurat este migdia a la presidenta de les Corts, Llanos Massó, la memòria anual on es detalla l'activitat consultiva i els dictàmens que ha emès este organisme estatutari.
1: El Consell Jurídic Consultiu va emetre 900 dictàmens. Durant l'any passat, el 60% corresponen a la responsabilitat patrimonial i la major part en matèria de sanitat i per quanties superiors als 30.000 euros. El procés de renovació del Consell Jurídic Consultiu continua marcat pel bloqueig polític i la pròrroga dels mandats amb la presidència interina de Margarita Soler.
6: La órgano está trabajando sin ningún problema y el reflejo lo tienen en los dictámenes, en el número de dictámenes que se hace y en las decisiones que se toman, sin ningún problema. Ahora bien, todas las instituciones de la comunidad autónoma del Estado tienen unos tiempos de renovación que marcan sus leyes de creación y que, obviamente, las leyes son para cumplirlas.
2: El comissionat de la Generalitat per a la recuperació, Raül Mérida, demana poder fer contractes d'emergència mentre duren les seqüeles de les catàstrofes ambientals. D'esta manera, segons Mérida, els terminis es redueixen notablement i es dona millor resposta a les necessitats de les zones afectades.
1: Mérida ha traslladat la proposta avui a la Federació d'Obres Públiques de la província d'Alacant, la FOPA, que s'ha mostrat d'acord amb la necessitat de fer este canvi en la normativa estatal de contractació. Per a Mérida també cal ampliar la contractació de personal als ajuntaments afectats per a que puguen agilitzar les licitacions.
7: Que se pueda contratar por emergencia mientras haya secuelas de esa catástrofe que se haya sufrido. Necesitamos mecanismos que permitan también una mayor facilidad en cuanto a la contratación de personal por los ayuntamientos.
2: I en els esports, dia d'anuncis en els clubs valencians. En futbol, el València ha fet oficial el fitxatge de Ryanosuke Sato. Paula Alfonso.
8: És el primer japonès en l'equip, en el primer equip en la història del club. El jugador de 19 anys destaca per la seva versatilitat, rapidesa i habilitat tècnica. El talent emergent asiàtic signa per les següents 5 temporades. El club ha pagat a canvi una quantitat d'entre 4 i 5 milions d'euros. D'altra banda, el València Bàsquet ha ascendit Xavi Albert com nou entrenador del primer equip masculí per a les pròximes 2 temporades. El València ha sigut El València ha sigut dos campanyes tècniques ajudant de Pedro Martínez. El club ha decidit així apostar per la continuïtat en la forma del xoc i alhora promocionar el talent format en l'Alqueria. El que ha deixat l'equip taronja és Jaime Pradilla, l'ala pivot signa per al Real Madrid per les següents 5 temporades, on estarà de nou a les ordres de Pedro Martínez.
2: És tot fins ara. Més informació a les 3, en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
10: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
11: Hi ha alguna cosa que tots compartim, el moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
12: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
13: Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
14: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Què tal? Com esteu? Vos pregunte com esteu, perquè m'imagine que molts espere, porteu des de que hem començat el programa amb nosaltres, este programa que avui hem traslladat precisament amb motiu de la celebració de la entrega de premis, vos conte, que otorga la Fundació Naturgy a la millor iniciativa social en l'àmbit energètic de la Fundació Naturgy, que enguany està celebrant la 7ª edició i que té com a objectiu reconèixer i donar visibilitat a les persones, les entitats i les institucions que destaquen, sobretot, per la seva contribució en l'àmbit social gràcies als projectes vinculats a l'energia. Esta gent està treballant sobretot amb organitzacions, ONGs i moviments que el que fan és, al mateix temps, treballar per aquelles persones, col·lectius o fins i tot grups que carixen d'eixa energia, és a dir, de la pobresa energètica, d'algo que últimament estem veient molt, degut a que el món està pegant moltes voltes i algunes d'elles no són les adequades. Parlem de dos premis importantíssims, una dotació econòmica significativa. Vos avança això perquè a la 1:30 tornarem a parlar d'este tema. Un primer premi de 100.000 euros a l'entitat guanyadora i 50.000 a l'Exèrcit, però no es queda només ahí, n'hi ha 10.000 euros per a la resta de projectes finalistes i així, en este espai que tenim en una de les aules del CaixaForum n'hi havia moltes entitats representades. Pues tota eixa gent també s'endurà aixòs 10.000 euros. Un import íntegre que es destina a projectes socials que promouen sobretot la millora de les condicions dels col·lectius vulnerables en matèria energètica. Els altres som vulnerables, si em deixeu que utilitzi la paraula, en capacitat sorpresiva, com us ha passat fa un moment, Roberto, què tal?
1: Pues la veritat és que sí, què tal? Com esteu?
0: A veure, jo el que no m'esperava, t'ha de dir, és lo del mòbil,
1: No, no, i en el teu, això ho havíeu preparat.
0: No, no, perquè Mireia ha vingut en el seu mòbil i Òscar també ha obert l'Instagram del seu mòbil.
1: Curiós, la veritat que estava ahí. Molt curiós. A mi, aquestes persones que són són capaços de, en el il·lusionisme, fer-te sorprendre, no? Cauen molt bé.

0: cauen molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: que simpàtic el tio, eh?
0: N'hi ha qui fa il·lusionisme d'una altra forma i no fa tanta gràcia, però, en fi, este, per lo menos, és il·lusionisme simpàtic.
1: Pues sí, la veritat... No, la veritat és que ha sigut... Diu, coge, para, està l'home ahí barallant, tal... Paro, para. Ja ho tenia ahí marcat. A que la carta roja, digo, ya empezamos. I, bueno, la veritat és que està molt bé, perquè abre mi Instagram i veràs...
0: Sí, sí, sí, i ho ha clavat, vamos, ho ha clavat. Bueno, estaves preguntant-me tu, és que està fent molta calor. Ahir ho anunciàvem, la EMET, a més, ho va anunciar, Sanitat també, és a dir, estem en doble alerta roja. Una d'elles climàtiques, sobretot el litoral valencià i la ciutat de València, que... Si haveu vingut per ací o teniu que vindre, ja vos dic jo que la calor és mínima, que no vingueu, perquè no sé si a mitjan vespre ja vos quedareu apegats al terra perquè la temperatura és brutal.
1: Te vaig a dir una cosa. Jo he vingut a la moto.
0: Sí.
1: I estava parat en un semàforo i n'hi haven... I jo dic, ostres, se n'estan pegando los zapatos al suelo.
0: I se estaven
1: pegando...
0: A les 8 del matí, quan hem arribat la gent del programa, és a dir, Mireia Ballar i Pepe, Òscar i tal, que estàvem així inclús antes, ja n'hi havia 25 graus fora. Els termòmetres estos dels carrers marcaven 25 graus. I depenent d'on estigueres ja arribàvem als 28 i pico. És a dir, que avui la cosa, desgraciadament, promet, perquè podem estar arribant, n'hi ha llocs de la Ribera, la Costera, no sé si la Vall d'Albaida també, de 44 i 45 graus. Això mos fa plantar les orelles.
1: És veritat, sí, sí. És veritat que hasta ara, encara que havíem patit calor, no havíem patit el calor que estava patint la resta d'Espanya. Perquè en el sur...
0: Si no mos havia tocat encara.
1: Sí, però és que ara ha entrat en ganes, eh?
0: Mm-hmm. En això vull dir-te que tenim que continuar parlant d'aquestes coses que són perillosíssimes, els cops de calor, entre altres qüestions.
1: Ja parlàvem l'altre dia que és algo que la gent... A vegades, o moltes vegades, no té en compte, sobretot en la gent més major.
0: Però en una situació d'aquestes ja no només és la gent major, la vulnerable. I els xiquets.
1: En una situació com esta...
0: Un pajarito qualsevol... li pot donar a qualsevol.
1: Sí, sí. En una situació com esta, ja que tindre un extra de cuidado, no? De o sigui, esos punts de refresc... Que n'hi ha ara.
0: Home, és que estava Roberto Roig comentant-me, diu, què és això dels punts de refresc? Són municipals i tal. Sí, la,
1: que jo ho vaig dir, lo que vaig veure ahir per la premsa era municipal, sí.
0: Sí, perquè l'Ajuntament, degut a lo dels cops de calor i les altes temperatures, està establint, com estan establint altres llocs també, afortunadament, alguns punts, és a dir, edificis públics, etcètera, uh-huh, que aprofiten com a refugis climàtics. Es diuen refugis climàtics.
1: Correcte.
0: I jo l'explicació simple i llana que li he fet al doctor Roig és, tu no has entrat mai al Cort Inglés a estar fresquet en alguna volta en la teua vida? Pues això és el refugi climàtic.
1: Sí, sí, sí, clar.
0: O anar al cine.
1: No, i a més, és que es nota... Si tu vas caminant per el carrer que s'obren les portes,
0: sí,
1: és una fresqueta més bona.
0: D'algunes botigues i tot.
1: Sí, sí,
0: sí.
1: I això és un refugi climàtic.
0: Això és un refugi climàtic, sí. Això es pot portar a... Bueno, li ho ha comentat Álvaro també, a Sowin és un refugi climàtic. Tu entres ací o a la part que pots entrar la planta baixa del Museu de les Arts o altres llocs, o centres comercials, etcètera, biblioteques... qualsevol lloc on hi ha aire condicionat i una temperatura més o menys decent, encara que així els meus veïns diuen que la temperatura que tenim així de bon matí no és decent, que fa massa frescor. Com tu, quan entres a la ràdio i tot, quasi fa molt de fred.
1: No, jo no.
0: Tu no eres dels que dius que fa fred. És no. Que estos són, últimament, són molt fins, tots.
1: No, no, jo quan entro a la ràdio dic... Escolta, així aquesta que fa tanta calor.
0: Fa tanta calor. Pues eres dels poquets que diu que fa tanta calor. Bueno, pues tots aquests llocs que tenen les temperatures adequades a aquest moment són refugis climàtics, que és algo que, tot i això, ahir veia una notícia que en la comunitat autònoma no tenim tots els que
1: deuríem
0: de tindre. Bueno, segons Greenpeace i tota aquesta gent.
1: És que nunca tendríamos bastante... De nada.
0: Claro, si ho mires a Xina, no?
1: Perquè aquest refluxi climàtic també s'utilitzarà per hivern, no? Que vinga una xaleta i pugues clavar.
0: És lo mateix, teòricament.
1: És lo mateix.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo posava l'exemple del cine. El cine en estiu pots entrar i pots eixir d'allí, encara que siguem calorosos.
1: Malalt.
0: Com timbres de Castillo, com se sol dir. Però en hivern també, quan fa fred, la gent va al cine perquè és els llocs més calents que n'hi ha. Són calderes, allò.
1: Jo te contaré la meua experiència en un cine d'estiu. L'estiu no, un dia d'estiu, i sent d'una guàrdia, feia tantíssima calor que m'has clavat en el cine a veure la caïda de l'Imperi Romano. I el que vas caure va ser jo. Me comprens? No. No me compren.
0: Te comprenc a mitges, lo de la caïda de l'Imperi Romano, i al final eres tu,
1: no,
0: el que vas caure.
1: Vaig entrar en un cine, és fer una xelor de por, era l'únic en la sala, me vas dormir.
0: Eres l'únic que estava en la sala del cine?
1: Però viu.
0: Viu.
1: Igual, en el moment que s'encenguen les llums...
0: N'hi havia dos o tres allí, no?
1: Caigut a dubte.
0: Mare meva, eixa època en la que en els cines es vivien i es feien moltes coses, eh?
1: Home, en la poca feia de guàrdies, ja havia eixit de guàrdies, estava rebentat.
0: Sí.
1: Me voy al cine a refrescar-me, me claven el cine i dic, ostres, que bien s'està aquí. Jo vaig eixir en unes angines...
0: Però tu tens... mira, em pareix interessantíssim aquest tema de les angines, encara que no estava preparat. Tu tens angines... ¿Encara?
1: Sí.
0: ¿El doctor te angines?
1: Sí.
0: Però quan jo era menudet, i això, mira, això ho hem parlat moltes voltes entre la gent del programa...
1: Els operaven a tots.
0: Sí, per obligació. Arribem als 7 anys, crec que era, i Òscar també, tu també els tens. I jo me'n recordo, mira, en la residència d'Alcoi, on va estar treballant Daniel Matosses, crec que als 7 anys. Als 7 anys, per tongaes, eh? I a més... no tinc trauma d'això, però sí que recorde totes les imatges i el moment concret i com ho feien, mos portaven i tal. Per què es feia això?
1: Pues perquè se pensava... Anem a veure, tu les angines no les tens ahí per casualitat. Són un mecanisme de defensa.
0: Sí.
1: Jo tinc una megalitis crònica. Són un mecanisme de defensa de...
0: És un almacén de porqueria també un poquet, no? Ahí va a parar tot lo xungo, els virus i totes aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Les infeccions.
1: La xunguície.
0: Sí, la xunguície, sí, sí.
1: Què passa? Que la gent feia amigdalitis de repetició quan eren menuts, de tal manera que el problema... de la amigdalitis la dona el estreptococo, el estreptococo anida en la gola, anida, pot anidar en el cor, pot anidar en les articulacions. I que la estreptocòcia danya l'amígdala, lame les articulacions i muerde el corazón. Perquè deixava una lesió, que normalmente la estenosis de la vàlvula mitral, perquè anidava també en les vàlvules cardíacas. Entonces pensaven que... Era l'època de la penicilina.
0: Sí. I estic parlant dels 70, sí. Dels anys 70, 77,
1: i
0: 78.
1: I ells pensaven que quitar les amigdales pues, o retrasava o hacía desaparecer. I la realitat és que no ha sido así. Porque además, cuanto más mayor te vas haciendo, más compleja es la cirugía de la amigdala, porque por detrás de la amigdala pasan las jugulares y puedes tener un problema serio, como yo he visto en alguna ocasión.
0: Sí, pero se hacía un plis. Yo recordo...
1: Se hacía con un sluver.
0: Se feia, primer, en anestèsia local. I, a veure, ara ja dona igual, però jo recordo dins de l'anècdota que en la consulta li demanaven als pares que vingueren en un llençol.
1: Sí.
0: I el llençol, jo no sé a Òscar, que és l'únic que conec que li ho van fer, jo no sé realment la finalitat seva quina era, però realment era... per a immobilitzar-te els braços momificant en el llençol, ho recorde perfectament, i t'assentaven al braç, no sé si d'un altre metge o d'un enfermer, un celador o qui seria...
1: O un possesso.
0: No ho sé, t'assentaven allí en el silló de l'otorrino, al braç, tu estaves immobilitzat, clar, t'obrien la boca i ahí te posaven dos punxaetes i tal, i en una espècie d'artefacte, que no sé quin és...
1: Sluder.
0: Te tren les dos
1: apuntades. Tu saps com és el sluder? Tu has vist com agarren... ¿De cuántas bolitas quiere...?
0: Com les figues de pala o algo així.
1: ¿De cuántas bolitas quiere el helado?
0: Ah, és algo paregut, això.
1: Això que fa així, ficava damunt...
0: Sí, sí, ho recordo.
1: I tallava.
0: Sí, sí.
1: Clar, i després te dient, ara te vas con los papás que te den un heladito para merendar.
0: Sí.
1: Però la xelor, pues paraba la hemorragia y sangraba molt.
0: Home, claro, sí, jo recordo el llençol ple. Però especialment recorde que el metge, l'otorrino que m'ho faria a mi, el gel el necessitaria ell per a les...
1: Patades que li va esperar.
0: Sí, per a les espinelles.
1: Sí? Sí,
0: sí. Home, a més, estic parlant dels anys 70 en què portem eixes sabates quadrades, no ortopèdiques,
1: sinó quadrades. Bueno, tu portes les mateixes
0: ara, eh? I les espinelles les tindria que tindre l'home, perquè jo crec que puntellons li vaig fotre el que no està escrit, eh? Sí, sí, i ho recordo especialment, però no estic traumatitzat tampoc, és com la mili, no estic traumatitzat, vamos, tens els teus
1: records. Faltaria més.
0: Però el tema de les angines... Que
1: sí, era una època que estava...
0: Per defecte.
1: Són modes de la medicina. Se pensava que això era una manera de previndre coses que podien passar a futur. I, bueno, jo no estic operat. La meva germana Clara, que és algo menor que jo, sí que... I aquella sí que monta la de Sant Quintín. O sea, que no te puedo imaginar.
0: Bueno, a mi me van fer un favor. La veu me la van deixar aixina precisament pel tema de les angines. Perquè te les lleven, m'ho va explicar l'otorrino, tendixes no a tindre amigdalitis i coses d'estes, però sí a una faringitis crònica. Això no sabies això? Sí. Pellicer? Pues sí.
1: És que, claro, és que...
0: De fet, em va vacunar després per a la faringitis.
1: Te lleven una defensa, que és l'entrada en el... Pràcticament és la porta entre el sistema respiratori, l'amígdala, les amígdales, que estan en els dos costats.
0: Sí.
1: Jo les tinc i les tinc més preciosos que preciosos.
0: Vamos, una meravella visual deu de ser això.
1: Pues la veritat és que sí, perquè a més són cròniques, estan plenes de criptes, sí, boniques.
0: Fabriquen unes coses molt asqueroses, els tonsilolitos o algo així es diuen. Sí que són com una espècie de coses blanques que es fan ahí uns depòsits. És... Sí, sí. Que jo soc molt morbós, jo ho mire tot per internet i altres puestos. Sí, com que solidifiquen i estan ahí dins i t'estrauen. Dins de les angines.
1: I el postraure és...
0: Tonsilolitos o una cosa d'aquestes.
1: Sí, però són... això són depòsits de caseum.
0: Jo no m'invente res.
1: I se poden... No, això el que passa que pots llevar, els pots fer gargarismes en aigua oxigenada, en aigua en sal, i ja està.
0: I
1: molta gent confundís una amigdalitis aguda en el que és una amigdalitis crònica evitada per... El tonsilolito que dius tu.
0: Sí, tonsilolito, no? És un
1: no
0: nom paregut.
1: No,
0: ho buscaré ara després.
1: Míralo
0: sí.
1: Ahí
0: en el Google, sí.
1: Google Paramédicos.
0: Tonsilolitos, ho dic bé, pues home. Está. Tonsilolitos, sí. Home, faltaria més que un locutor ho diguera mal, això. Sí, tonsilolitos, no. También llamados cálculos amigdalinos, que ho diré en valencià, que són xicotetes acumulacions endurides de restes de menjar, de cèl·lules mortes i bactèries que s'allotgen i es calcifiquen en els, que et dies tu abans, buits o criptes de les angines. Generalment són blanques o grogues i poden causar, com tot en la vida, mal alè, halitosis i molèsties al tragar.
1: Tonsilo.
0: Tonsilolitos.
1: Tonsilo de l'amígdala i litos de pedra.
0: Claro, veus? Escolta, quantes coses m'he inventat, dius? Que em poseu una fama que no tinc.
1: Eh? No, jo no te sigue ninguna fama. Jo el que sé és que tu eres molt pesat i tu hi exigeixes tot.
0: Home, jo m'informe, a veure què passa, sí? Damunt. En fi, res. I...
1: Estem parlant del calor.
0: Sí, vols la teua cançoneta antes del calor?
1: Por
0: perquè
1: favor.
0: Si no te n'aniràs i no tindràs cançoneta.
1: Qual
0: I em diràs,
1: sea?
0: No l'has demanat? Sí, no era la qual sea. Jo sí que sé quina era perquè me la vas demanar tu l'altre dia. Stevie Wonder, potser? Era Stevie Wonder? Sí, jo crec que sí.

0: partir d'ara començaré a triar música espanyola.
1: Música espanyola, també, no? Escolta'm una cosa. No sé què era millor, cantant o tocant l'harmònica. Stevie Wonder. Era com si ja haguera mort, perquè està viu, no? Entre altres coses,
2: viu,
1: Stevie
2: viu,
1: Wonder,
2: sí.
1: Tocant l'harmònica la tocava molt bé. La toca en la peli de La Mujer de Rojo, en la cançó de La Peli de La Mujer de Rojo, i en una de les cançons d'Eurítmics del principi,

0: que és molt xula, i ell toca l'harmònica superbé.
1: Ells eren un grup de músics que tenien un segell discogràfic en la Motown,
0: sí,
1: i que això dona molt de sies, començant en zona de Filadèlfia, tota la gent, i este, per a mi, és dels millors músics que n'hi ha en...
0: Home, un factor important és el color. Que fora negre, això predisposa molt a, artísticament, ser un geni. Ja. No, ell, la veritat és que aquestes coses no les té en compte. En fi, no. Si t'haguera de dir casinos, que avui no pogu vindre, perquè l'haguerem marejat massa, claro, a veure, David ve perquè coincidís justet, que també té l'espai en Dani Hermosilla, i nosaltres aprofitem per a que entre també nosaltres en el programa.
1: Ai, David, sí.
0: David
1: sí.
0: Casinos. I, clar, fer-lo vindre així, en el gos, en el cotxe i tot, pues, encara que ell haguera vingut, però no per ell, sinó ho he fet per Dani Hermosilla, perquè no m'arrapara després. Si no, jo agarre el casino i el casino se'n ve en seguida.
1: Sí, perquè té molt de...
0: Sí.
1: Molt d'estima.
0: Ell se n'agarra i se'n ve en seguida, jo encantat de la vida. La pròxima el traurem també. Li demanarem permís a Hermosilla. Bueno, i després de Stevie Wonder, tu i jo hem vingut a algo així, no?, entre altres coses.
1: Pues sí, acabar de parlar de l'estiu, no?, de com hi ha que preparar les coses. Però, clar, avui s'han ficat les coses més roïns per la calor.
0: Ui, és que s'han posat color.
1: Cuidadín, sí. Por favor, hidrataros bien, utilizar las sombras. Utilizar las sombras en cualquier alteración que os notéis, que sube la temperatura, etcétera, consultadlo.
0: Puc fer-te una pregunta científica? Això del calor pot portar associat, entre altres coses, pregunte, pujades o baixades de tensió i de líquids?
1: Claro. El calor produeix vasodilatació.
0: Sí.
1: Aquesta vasodilatació fa que la circulació estiga fluida, però més lenta, no? Llavors, en la sistòlia, que és el colp d'arrencada del cor,
0: sí,
1: va més tranquil. I que té també, pues, sobretot la gent que pren determinada medicació per a la tensió, etcètera, que estos dies també són a considerar.
0: Bueno, menos mal que jo no em relaje massa, perquè estava assustant-me de fer la siesta, i tampoc la faig, sinó... Tu imagina que ralentís jo la cosa i quasi hasta el punt d'hibernar i me pega un baixó de la calor.
1: La siesta, en tal de que siga curta,
0: sí,
1: és un gran invent.
0: De orinal i pijama, no.
1: I Padre Nuestro.
0: També. Però, vamos, lo normal, 10 minutets, un quart d'hora...
1: La siesta, el modelo Kennedy.
0: Sí, que era lo de... Era Kennedy el que li passava, o era...
1: Era Kennedy.
0: Lo de la bola, no?
1: Sí, anem a veure. Tu saps que la siesta, per lo menos a mi em costa molt poquet induir-la.
0: Sí, t'adorms en seguida?
1: Com les abuelas, jo em sente i me quede pega max.
0: Jo no n'hi ha forma.
1: No.
0: Jo no m'adorm ni...
1: Però... Sí que és de veure que quan el cos es relaja del tot, jo després no puc... Passo una vegada... Si passa de 10 minuts,
0: sí,
1: 10-15 minuts, després jo passo una vegada, però fatal. Llavors, ell, Kennedy, que John Kennedy, dormia sentat en la mecedora Kennedy, que era dissenyada...
0: Ah, que n'hi ha una mecedora Kennedy, igual que n'hi ha un silló Barcelona? És a dir, n'hi ha un disseny fet a propòsit?
1: Jo el de Barcelona no ho sé.
0: El silló
1: sé.
0: Barcelona és molt conegut. Sí, el silló Barcelona, en sèrio, no és conya. Està dins
1: no, però tu saps que Kennedy va tindre...
0: Anem a fer un alto. Ara m'ho contes. Però per què poseu en quarantena totes les coses que jo dic, com si fos una persona? Després dieu, és que la frase eixa de que el Sergi no està bé, és que el Sergi no està bé, és que totes les coses que contem, serà de veritat o no? El meu nebot m'ho fa molt i tinc que acabar dient-li, a veure, que va en sèrio el que estic dient, me tinc que posar
1: mira,
0: en sèrio.
1: Jo no he
0: posat... En tot gent feu el mateix. El senyor Barcelona existeix, és un icono del disseny.
1: Sí, me parece perfecto. Si jo no l'he posat en ninguna duda...
0: Jo t'he qüestionat de la mecedora Kennedy.
1: És que també existe, però jo conozco poca gent que tenga tanta capacitat de recordar les coses com tu.
0: Bueno, pues...
1: Entonces, que el senyor Barcelona existe, ai, fantàstico.
0: Sí, que existeix.
1: Però Kennedy, que tuvo un problema, él participó en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un problema con la espalda,
0: sí,
1: le diseñaron una mecedora. Y esa mecedora la utilizaba para reposar después de comer. Y él y le recomendaba que hiciera reposos de 15-20 minutos. Entonces le ponían una bola... Y esto, claro, al final, pues puedes pensar que es una leyenda urbana, que lo han...
0: Bueno, però no. Estava ben pensat.
1: Li ponien una bola pesada en la mano...
0: Sí, de petanca, és... per exemple. Podia ser.
1: Sí, sí, bueno...
0: O pareguda.
1: O de baloncesto.
0: Home, de petanca... Una
1: bola,
0: pesen, però, bueno,
1: que quan tu relajas la musculatura, caia al suelo, sí. Y el golpe que producía en el suelo lo despertaba. Y ese era... Ese tiempo, que son 10, 12, 15 minutos, es suficiente para cargar las pilas. Y si no, pregúntaselo al doctor Carabuch, que es tu gran referente.
0: Sí, sí, no, ja, però jo... Veus, jo no faig en el doctor Calabuig el que feu és de més en mi, que posa en quarantena les coses que diu.
1: I és que no pongo en quarantena.
0: Te vaig dir una cosa. Al senyor Kennedy li funcionaria molt bé, però això de la bola t'ho fan a tu o a mi i que te despertes just quan estàs agarrant la son i ja no recuperes, eh? Vamos, que el despertes d'una mala veta que no te
1: la
0: llevan.
1: No, anem a veure. De lo que se trataba era que esos 10 o 15 minuts està calculat que és suficient per a carregar les piles i poder continuar. Jo, de fet, quan feia guàrdies a l'hospital, ho feia aixina. Em sentava en un silló, 10 minuts, 15, em ficava una alarmeta,
0: sí.
1: I després podia continuar tota la prova perfectament despejat. Si dormia més...
0: O sigui, que tu era el contrari.
1: No, no. N'hi ha molta gent que el dormir més li senta molt bé. Home, i n'hi ha moltíssima gent que el dormir més li senta com un tio.
0: És que si t'agarris d'una siesta d'estes de 3 o 4 hores o d'una hora i mitja, l'espacio temporal, tiempo, no, eh? La cosa no acaba bé, perquè tal és que no saps ni qui eres. Això mos ha passat a tots.
1: No, i a més d'un humor...
0: Però això, tens una espècie de jet lag en un mateix dia sense haver-te menjat del puesto. Sí, i això és la veritat de les siestes.
1: Pues n'hi ha més coses que passen en estius, eh? Els mosquits.
0: Home, i el que porten els mosquits darrere. Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces, en esta època de l'estiu ja que utilitzar repel·lent de... I mosquits que n'hi ha barbaritats, que vivim en...
0: En zona endèmica.
1: Sí.
0: L'albufera.
1: L'albufera té mosquits, té pardalets, té cavalls, té humedal, té tot per a fabricar qualsevol cosa, no? Entonces, hi ha que utilitzar repel·lent, especialment per la vesprano, que és quan es comencen a eixir a sopar. Sí.
0: Sobretot des d'ara, que pesen quilo i mig cada uno, eh?
1: Sí, sí, no, no, hi ha aviones de combate que no levantan esos pesos.
0: Sí, i no només per lo que porten, sinó ara, i a més totes les coses que diuen van en serio, les reaccions de les picaes d'alguns dels mosquits, home, no t'he de agarrar un xoc anafilàctic perquè te pica un mosquit com si, jo què sé, te picara una abella d'estes velutines, però n'hi ha gent que s'alça o apareix tota plena de faves per tots els puestos, és a dir, que l'han unflat completament.
1: Però hi ha que utilitzar repel·lent, hi ha que tratar de cobrir... de la roba que siga fineta, ¿no? Pero cubrir en la pell en esos puestos on hi ha molts mosquits i després evitar estar a prop d'aigua estancada, ¿no? Aigua que no tinga moviment. Les piscines que les estem utilitzant ara, per la veritat, ¿no?
0: Una altra pregunta científica. Tu que eres hematòleg. Té que veure això, no facis cara de cansino. Jo, les llegendes urbanes, igual que la de la bola de Kennedy...
1: El cansino històric.
0: Sí, sí, sí. Això de que la sang té que veure perquè el piquen o no, això és de veres o és mentira?
1: Pues...
0: No vaig entrar en lo de la sang dolça o no, però n'hi ha persones que són més propenses a que les piquen o no.
1: Sí, n'hi ha gent... Jo, per exemple, no sé... I el meu grup és el 0.
0: Igual no és qüestió de pell, no és qüestió de sang, és qüestió de pell, però vamos...
1: És qüestió de pell, és qüestió inclús de... N'hi ha colònies, perfumes, que són molt atractius.
0: Sí.
1: I
0: la gent no ho sap i van a per tu.
1: I és cosa de... Ostres... I te peguen una seguida i te deixen en el puesto. Te diria abans que estem utilitzant les piscines, ara.
0: Sí.
1: Estem a la mar, també. Cuidado. Ja que tindre precaució a l'entrar durant i a l'eixir, ja que secar-se bé, utilitzar xancles en les piscines públiques per a tractar d'evitar els hongos.
0: Fongs, per exemple, sí. Bueno, fongs i moltes coses més, no? Que no és l'únic que agarres si vas descalç per puestos que no toca.
1: No, i que a més t'agarres, te pots clavar algo, és que... Jo ara, per exemple, allí en la playa que va... Del Perelló a Motilla, han fet una... És que sí, ho fan tot igual.
0: Del Perelló a Motilla, del Palancar, no,
1: no
0: crec.
1: No, a Motilla és una playa, que està passant... Veus? Pues jo que tu pensava que ho sabies tot...
0: Home, jo què sé, jo a mi ja me'n diuen una, Motilla, o jo, Motilla...
1: No, a veure, si jo t'hagués dit del Perelló a Medina del Campo...
0: Pues també...
1: Motilla és una playa que sí. Ha, passant la playa de les Palmeres. Han fet una actuació per a tal... Perquè això saps que és mar obert.
0: Sí.
1: Han fet una actuació per tant de guanyar playa i han fet un... N'hi ha gent que li han visat un bot de metro i mig.
0: És de veres, ho vaig veure l'altre dia, si van donar la notícia en la casa. Sí, un escaló ahir, però què és el que han fet ahir?
1: Pues han, no, pues que han deixat la feina a mitat. I quan... Diu, que calor, no vamos.
0: Home,
1: parlava jo en la concejala de Suga i diu, ¿eso cómo lo vais a arreglar? I una concejala, una amiga que tinc, que és concejala ahí en el Ajuntament de Suga, diu, pues tindran que venir des de Traxa perquè... I replanar... Clar, jo, a mi, que era mala...
0: Això ho posen una escaleta ja directament com en les piscines perquè la gent puga baixar a la platja.
1: Però si és que n'hi ha una part de Motilla que pareix un acantilat,
0: ja, per això
1: que estaven fent uns xics, estaven fent escalons i tot. I és que, a més, jo mirava des del passeig, mirava la playa i veia passar cabotetes, però a aquesta altura... Ostres, que cosa més rara.
0: Que pareixien gent de Jim Henson, tots allí, no? Epilats. Sí.
1: I és que estaven baix. Han deixat una... Han deixat un terra plen,
0: sí.
1: Que, bueno, tindries que veure a la gent major baixar, tots agarrar de la mà. No, saps?
0: O baixant a culaes, clar, per a poder...
1: A culaes. No, sí. Sí, també.
0: Claro, a veure com baixes. Otra. Ho vaig veure, això del metro i pico. De
1: otra possibilitat.
0: Sí, sí, sí. Bueno.
1: I ahir vas menjar-me també pues, l'accident que estic a veure en el Saler, que era un autobús de la, que, de la empresa municipal de transport contra una furgoneta. Tu imagina't ahir a les 11 i mitja, 12 menys quart del matí, la rotonda del Saler tallada. Saps? Tallada.
0: Bueno, és una zona especial de que hi hagi normalment accidents, sobretot quan són dies... com m'imaginé, després ahir, etcètera, etcètera, en el que el trànsit s'acumula en una carretera de comissions.
1: No, ahir, dilluns. Ahir. No, jo arribo en la moto.
0: O sigui, va començar bé la setmana.
1: Sí, sí, sí, i tal, i havia hagut un accident prou greu.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, pues, mos queden poquetes coses de parlar, no?, de lo que hi ha que fer en estiu. L'activitat física, procurar que sigui segura. Si tens que fer exercici, en les primeres hores del matí... o en les últimes... Bueno, les últimes hores, però... No sé què dir-te
0: avui, no? És massa recomanable, sobretot perquè estem a unes hores en què...
1: Hi ha que augmentar la intensitat del exercici de forma gradual i, sobretot, molt important hidratar-se antes, durant i després. Què és el primer que te demane jo quan vinc a la ràdio?
0: Aigua, sí, sí, aigua, aigua. Jo ahir em vaig clavar de tot. De dir. Perquè, clar, l'aigua en part tot el que tu vulguis, tot lo sana que tu vulguis, però avorrides un rato. Me'n vaig anar bric de pinya, bric de poma, bric d'orxata, bric de no sé què.
1: Com se t'ocorre això, menos, en la cantitat no, de sucre que té?
0: Sin azúcares. Que ja estàs també...
1: Els estabilitzants... Parla en calabuix.
0: És que...
1: Que te ho conte.
0: Un poquet de gràcia a l'hora d'hidratar-se, també, no?
1: A mi me dius...
0: Al final acabaré ben suero fisiològico.
1: Tampoc està mal.
0: Podria, real, això?
1: Bueno, és una forma d'hidratar-se. Tu agarres suero fisiològic, no és més que per litre d'aigua, ja. 9 grams de... 9 grams de
0: ja, però era per donar-li una miqueta de gràcia a la cosa. Val, i jo...
1: Fica-li bicarbonato.
0: Que Coca-Cola no, que tal, que no sé què, bebida molt azucarada i tal, i... Però, home, un suquet, una coseta...
1: Les bebides molt sucroses són, sí, molt deshidratants.
0: Ja ho sé, ja, per això no ho feia, però, claro, entonces... Res, mira.
1: Què fem?
0: Entendré que conformar en l'aigua només. Cuida't esta setmana i ves per la sombra tu també, val, Roberto?
1: Val, sí, procuraré. Ah, tinc que creuar pa... No sé si agarrar...
0: Una sombrilla?
1: Passa
0: per un lloc d'aquestes on posen gelats o algo, es furtes la sombrilla i te l'endús.
1: Ah, pues encara en queden coses per la setmana que ve.
0: Claro, n'hi ha que estalviar. Cuida't. Adéu.
2: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat. 103.0.
3: De tu a tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçant el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Som la veu de tots. Som Apple. Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Una i 43, ja sabeu que el motiu per el que estem avui en el CaixaForum ací en València, en la ciutat de les Arts i les Ciències, és perquè hem vingut de la mà de la Fundació Naturgy, que entregava el premi a la millor iniciativa social en l'àmbit energètic. Mentre nosaltres estàvem en directe, a banda de les entrevistes inicials que hem tingut amb la directora general i diferents entitats, ara ja coneixem quins són els premiats i, de fet, Marina Perelló i David Gosalves estan amb ells, no només amb els premiats, sinó també amb el primer accèssit, que anem a conèixer ja mateix, perquè això és molt important i té que veure amb la solidaritat i, sobretot, amb la solidaritat energètica. Marina, veritat que sí?
8: Aixina és, cert, i jo ja estic ací al costat d'aquestes dues entitats que avui s'han coronat en la 7ª edició dels Premis a la millor iniciativa social de la Fundació Naturgy. Projectes nascuts del tercer sector i que mostren que la transició ecològica a Espanya ha de ser justa i ha de ser social. Així que vull felicitar ja a aquest primer guardó. Saludem al president de la Fundació Nova Terra, Francisco Covacho. Enhorabuena, Francisco.
9: Muchas gracias.
8: Subir al escenario y escuchar el nombre de vuestra entidad como ganadores de esta edición es un momento único. Más allá del indiscutible impulso económico, ¿qué significa este reconocimiento para vosotros y para todo ese equipo de profesionales que están detrás en las oficinas y que trabajan día a día?
9: Pues es muy importante porque no se reciben tampoco reconocimientos de estos todos los días y porque aunque se haga, el trabajo sea a fondo perdido y porque, como he dicho antes, que el convencimiento de que todos somos responsables de todos, por mucha vocación que haya detrás, este tipo de cosas pues estimulan, animan y refuerzan el compromiso de las personas. No podríamos hacer todo esto si no hubiera personas que trabajan no solo por un salario, sino porque se lo creen, porque tienen una vocación y porque además están junto a otros que son voluntarios y que son patronos de la fundación y que todo el mundo aporta. Es decir, esa idea de que todos somos responsables de todos es lo que nos da energía para tirar adelante.
8: Nunca mejor dicho, acabáis de bajar del escenario con ese primer premio bajo el brazo. Detrás de un galardón como este hay meses de diseño técnico, de justificación de impacto y sobre todo años de trabajo con personas. Cuando decidisteis presentar vuestra candidatura para la Fundación Naturgy, ¿erais conscientes de que teníais en vuestras manos un proyecto con tanto potencial transformador?
9: La verdad es que no para llegar a un premio de esta envergadura y por una fundación como Naturgy, ¿no? Nosotros, digamos que venimos durante 30 años haciendo básicamente lo mismo, es decir, acompañar a personas que en sus vidas, en fin, lo han tenido difícil, lo han tenido complicado por muchas razones y que mediante un entrenamiento, mediante un acompañamiento, mediante una formación consiguen un buen empleo, un empleo digno y a partir de ahí él y su familia salen adelante sin necesidad de estar de dependencias ni de, en fin, de estar pues metidos en los servicios sociales diariamente, ¿no? Entonces este es nuestro trabajo y es el trabajo que veníamos haciendo. Cuando apareció la idea de Naturgy, pues la verdad es que nos pareció muy interesante sumar y, como he dicho antes, pues establecer una alianza, ¿no? Para decir, mira, aportan ellos, aportan un tipo de trabajos, de empleos que suponen una carrera profesional para nuestra gente que es muy, muy de valorar y bueno, pues sumando esfuerzos y alianzas creemos que llegamos a más. Esa es la idea.
8: Vuestro proyecto aborda, como comentabas, la vulnerabilidad y la transición energética de frente. Mañana, cuando os reunáis con las familias y las personas con las que estáis, con las que trabajáis, ¿cómo les vais a explicar que habéis

0: La teua barba.
1: Pero claro, la barba, rollo, si te tienes que esperar a que... No me falta que le poso el plis, el moraet.
2: No me quiero imaginar cómo puede ser esa barba doble color, o sea, hasta que crezca. ¿Tú estás seguro?
1: No. En meches, pues yo me la decolore, la escolta, yo me la decolore y al día següent ya me la torne a tintar una miqueta y ya está. Yo no digo cuán vaig a tindre la de colorar.
2: Ah. O, bueno,
1: que un té que mantindre la imatge.
2: El de colorar... Quizá una ajena tipo rojizo, un poquito así como...
0: El día de aneu pot cambiar tot, Sergi. Caoba. Perquè el dia d'Aneu és la final. I te la si pots... Espanya vosaltres... arriba a la final...
2: Te la pots decolorar i després afeitar.
0: Sí.
1: Clar, això sí que ja ho teniu més cru de lo que vos... Vamos, dramàtic, no? Això seria apocalíptic. I seria apocalíptic per a vosaltres, també, ja vos tinc que dir, eh? O siga que no. Però bueno,
0: però, clar, que teniu... Que no, però te dic una...
2: No, però vos dic una cosa.
0: Després de la seua confiança en la selecció espanyola, que és...
1: Que confies en la mateixa.
0: Zero...
2: Te clar. Mereces una rapada.
0: No. Ell fa esta aposta perquè està convençut que Espanya no va guanyar el Mundial. Que se penseu. Però les coses poden canviar.
1: Claro.
3: Bueno, està
1: que,
3: tot en
1: que Espanya guanyarà el Mundial. Sí, sí.
4: El dia de neu, sí.
2: Sergi, ja és que la boca és molt castigada, com diu Mauela.
0: Ja
1: la llengua no té os i es meneja per on vol, que diuen en el poble, veritat. Clar.
0: Teníem però un tema, però demà te'l contem.
4: No, sí.
1: Vale, va.
2: Que
1: ens veurem de bon matí.
2: A tres o quatre partits estem, no? De ver...
3: Doncs sí. Pues ara passem a quarts de final, semifinal...
1: I de la barba de Papa Pitufo, no?
2: Sí.
1: Bueno, doncs ja ho veurem.
0: Ara, no val dir... Que estàs de vacances i no t'ho pots fer. No vale.
1: Home, m'ho puc fer igual. Jo no sóc el que dic, ai, a mi m'he pillat de vacances, no t'ho pots fer. Home, que és que no,
0: si estàs de vacances, t'ho has de fer i enviar-nos foto.
3: Ai, no, que sí. La tuneja, o sea, la claro. Illa la pot...
0: No,
3: la
0: exacte. No tinc, però foto
1: com
0: real.
1: Les probabilitats de les meves vacances són poques, possiblement ho veureu com l'eclipsi de sol.
2: Más que, o sigui, que gane España, no?
1: Per això mateixa. Bueno, xiques... Que se n'anem ja per ells, no? Estan a punt de sonar les 2 de la vesprada, sí, arriben sí. Els esports i nosaltres també donem relleu a tota la gent que té cosetes que contar del Mundial i el que no és el Mundial i la resta d'informació i entreteniment que arriba, com sempre.
5: Esports a punt.
6: Què tal com esteu? Són les 2 de la vesprada. Miquel Merino va tornar a ser l'heroi de la Roja. En l'Euro ja va fer el gol que posa Espanya en la final contra... en la semifinal, perdó, contra Alemanya. Ira Dallas va fer en la vegit el gol de la victòria d'Espanya contra Portugal, que ha posat la roja en quarts de final en un dia molt especial per a un jugador navarrès. I com a bon navarrès, com si fora Indurain en el Tour, Merino va rebre el valor del partit i va convidar a tots a les festes de Pamplona. Ahir va ser el dia del xupinazo i avui se celebra precisament el dia de Sant Fermín.
7: Lo pondré con el otro de la Eurocopa, al ladito, pero va, súper especial. La verdad que te lo agradezco mucho porque esto es un recuerdo para toda la vida. Tienes que venir un día a Pamplona a vivir los San Fermines, que es la mejor fiesta del mundo. Y nada, desde aquí, felices fiestas a todos los navarros y que lo disfrutéis mucho.
6: Ara espera Bèlgica en els quarts de final. Serà divendres, avui el Mundial tanca els vuitens de final amb l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. Canviant d'assumpte, avui Ryunosuke Sato ha sigut confirmat com a nou jugador del València.
8: Va de bo, amunt, València.
6: Va de bo el València, el Llevant i també el Villarreal. Avui Xavi Rubera ha parlat a l'eixida de la ciutat esportiva amb Santi Comesaña, que va coincidir en el Rayo amb Íñigo Pérez.
9: Tu de segundo... en el Rayo y bueno, un gran entrenador que lo ha demostrado, con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas y bueno, y en el Rayo lo demostró que lo hizo muy bien, llegando a una final de la Conference.
6: I hem de parlar i molt de bàsquet, hi ha moltes notícies, però una per damunt de tot, és perquè el València Bàsquet ja té nou entrenador, sense sorpreses, Eva.
2: Sí,
6: Eva Casany, bona vesprada.
2: Bona vesprada. És l'ascens de Xavi Albert després de 2 temporades de segon de Pedro Martínez. El club manté una aposta per aquesta continuïtat en una identitat i un estil de xoc. Dona-li l'oportunitat a l'ajudant principal de les últimes temporades i es manté així també fidel a la filosofia de fomentar el talent que és de l'Alqueria.
6: I no és la primera vegada que agafa el primer equip. Avui és dimarts i es visita David Casinos a la nostra flama. En la tertúlia avui tenim dos Fernandos. Fernando Gómez Colomer i Fernando... Álvarez, en la direcció tècnica del programa, Patricia Valero, al micro, Dani Hermosilla, uns consells, i anem amb la nostra portada.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
13: Valencia es historia. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal. Som a punt.
14: Esports a punt.
6: Són les 2:04, anem a la nostra portada amb algunes de les notícies que han sigut també, en format breu, notícia al llarg del matí. Parlem de futbol sala. El Servigrup Peníscola tanca la plantilla amb una nova incorporació.
2: El tancament venezolà Carlos Sanz, que firma en els de la Plana per una temporada, arriba lliure després de disputar la Copa Libertadores amb el Centauri de Venezuela.
6: I no és la primera vegada que el futbolista milita en el futbol sala espanyol, ja que la temporada 22-23 va jugar al Betis Futsal i en la 24 en el Jaén Paraíso Interior. Després va jugar a l'Iran abans de tornar al seu país per a tornar a jugar amb el Centauros.
2: Carlos Sanz és el quart fitxatge del Peníscola per a la pròxima temporada després de les incorporacions de Pucci, Johnny Franco i Pablo García i dels retorns de Juni, Bruno Barea i Alex Cervera des que han tornat de les següents sessions. Estaran a les ordres en guany de Gerard Pussó.
6: Canviant d'assumpte, parlem de ciclisme. En el Tour Tadej Pogacar va guanyar la tercera etapa en final en les Angles i ja a França, i és el nou líder de la classificació gràcies a les bonificacions tant d'ahir com de diumenge, en què va sumar un total de 16 segons i ha igualat Jonas Vingegaard al front de la General. L'eslové és líder per allò dels jocs en la classificació amb un segon i una victòria d'etapa. Tercer és Remco Evenepoel amb 23 segons, a 23 segons, un menys que del Toro, que és quart. El sabien Juan Ayuso es quint a 27 segons de Pogacar.
2: Avui etapa de mitja muntanya clàssica Trencacames, en què està previst que hi hagi una gran fuga, de la qual eixirà el guanyador de l'etapa. Seran 182 quilòmetres entre Carcassonne i Foix, amb quatre cotes puntuables, l'última lluny de la meta, a quasi 40 quilòmetres del final.
6: Per cert que avui, Lucy, la Unió Ciclista Internacional, a més, un comunicat en què permet el seguir repartit borses de gel per a rebaixar la temperatura d'una etapa, ja que es preveuen durant l'etapa temperatures de més de 40 graus per la onada de calor. I acabem la portada parlant de tennis, perquè fins ara comença el primer partit de quarts de Wimbledon entre Sinner i l'alemany Struff, Eva.
2: I sobre les 2:30 es preveu reprendre el partit entre l'Ejeca i Zverev, que es va suspendre ahir pel toc de queda a les 11 de la nit, quan anava guanyant l'alemany 4-6 i 5-7 i empataven a 3 xocs en el tercer. A les 4:30 serà el torn de Novak Djokovic, que s'enfronta al canadenc Collier Aliassim, i a les 2:30 en dones comença el primer partit de quarts entre les nord-americanes Pegulegov. A les 4, Osaka es vorà les cares amb Muchova.
6: I ara sí, se n'anem amb bàsquet. Ja ho hem dit en la nostra presentació, Xavi Albert és finalment l'elegit per a ser l'entrenador principal de València Bàsquet per a les dues pròximes temporades, Eva.
2: El club ha triat el València, que ha sigut tres campanyes tècnic ajudant en equip masculí, les dues últimes junt a Pedro Martínez. Comença com a tècnic i coordinador del planter en el Ros Casares i arriba al club taronja en 2012 per a dirigir diferents equips de categories de formació, així com categories inferiors també de la selecció espanyola els estius. Fregà l'ascens a l'Alef Plata amb l'equip del club i va estar en la Summer League de l'NBA convidat pels Portland Trail Blazers el 2022. Albert ja es va fer càrrec del primer equip després de la destitució d'Àlex Mumbrú en la recta final de la temporada 23-24. Arriba a dirigir 11 partits, assegurant la posició de cap de sèrie en la Lliga regular i també s'estrena a l'Eurolliga a la pista del Partizan. Segons el club, este nomenament és una aposta clara per la continuïtat d'una identitat i un estil de joc definit i dona l'oportunitat a més de fer que creixi aquest talent que és de l'Alqueria.
6: Però hi ha més notícies relacionades amb València Bàsquet, perquè l'Olimpia de Milà ha fet oficial el fitxatge de l'extaronja Darius Thompson.
2: Era un secret a veus també, el jugador nord-americà que té passaport italià. No havia comptat per a Pedro Martínez en la recta final d'aquestes competicions, però ara sense Montero, Larrini, Badio, igual el tirem a faltar. El Real Madrid també ha fet públic el fitxatge de Jaime Pradilla per a les pròximes 5 temporades. I demà al migdia tindrà lloc la presentació de Javier Torralba, el nou tècnic del València Bàsquet femení.
6: Anem amb més coses perquè, conforme van avançar ahir, el València Bàsquet també manté els preus dels abonaments per a la pròxima campanya.
2: Sí, el club complirà 40 anys i ho celebra congelant els preus. Després d'una temporada amb una assistència espectacular, amb una mitjana de 12.400 persones en els partits masculins i 4.200 en els femenins, ha premiat els abonats, que tindran una rebaixa del 10%, com quan passaren de la Fonteta al Roig Arena, o sigui que pagaran el mateix. Només pugen els VIPs. De nou, l'abonament tornarà a incloure totes les eliminatòries de les competicions a les que arriben els equips, i si no es pot acudir, es pot cedir el seient a un familiar, a un amic, computaria també per a aquesta assistència. La reducció de preus també es dona en infantil, juvenil, jubilats i modalitat reduïda, i es mantindrà el mur taronja des d'on animar dret tots els partits a partir de 200 euros. Els VIPs comencen en 3.400. Com a novetat, el club ha dit que la temporada següent, la 27-28, si s'ha acudit en esta que comença 80% dels partits, es descomptarà també un 10%. Per al que fa a les dates, estiguen pendents, perquè des de dijous 9 a les 2 de la vesprada comencen les gestions administratives.
6: Bé, ja tenim la campanya d'abonaments. Enguany, evidentment, amb molta menys polèmica. I altre que hem pogut veure ja amb la samarreta des de les Mavericks és Sergio de la Rea. Eva.
2: Sí, el jugador de Valladolid porta el dorsal 55, duplica el 5 que duia en el València Bàsquet. Se li ha vist ja assistint a Tyler Smith. Estes són les primeres paraules que han sigut per a un record.
11: I saw Luca when he came from Madrid to here, and it was for me like...
2: Larry diu que hi va veure a Luka Doncic anant als Mavericks quan era xicotet, que ell era fan de Luka i es va fer fan també dels Mavericks. En esta entrevista també ha remarcat que la principal diferència entre el xoc aquí a Europa o als Estats Units és el ritme, però que com en el València Bàsquet jugava molt ràpid, està ja quasi acostumat. També han vist els dos germans de Tenerife, Diez Graham, entrenant amb ells, i la primera prova de foc serà ja en la Summer League. És una competició que fan tots els estius per a que els rookies de l'NBA trenquen la mà, i ells començaran contra els Golden State Warriors la matinada de dijous a divendres. Ahí podria debutar ja Larry.
6: Encara recorde, aquell Pau Gasol que anà a la Lliga, a la Summer League de la NBA en el seu moment. Bé, acabem amb el bàsquet, anem ja a David Casinos, que el tenim per ací. Després parlarem del futbol, del Mundial i dels nostres equips.
14: En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos.
6: És dimarts i, com cada dimarts en Esports a punt, tenim la nostra flama i tenim a David Casinos, que ja el tenim així, ja el tenim en nosaltres. David, com estàs?
15: Bé, bona vesprada, Dani. Feliz. Bueno, ja saps que ayer España nos dio una alegría, sí. ¿Sabes? Y yo, si gana España, pues me pongo de pie el himno nacional, lo que va a faltar. ¿Sabes? De hecho, me pongo de pie siempre que lo pongo en mi casa, porque lo he hecho muchos años.
6: Sí, claro, hombre, porque tú has competido, ¿no?
15: Exactamente.
6: ¿Qué se sent? ¿Qué se sent?
15: Yo qué sé, es mucha emoción, es algo, es un momento que te traslada a otros.
6: Escolta, no
15: sé.
6: ¿Y eso en la competición se nota antes de comenzar?
15: Ayuda. Ayuda, por lo menos ayuda a entonarte. Pero bueno, yo qué quieres que te diga. Al final el deporte nos da muchas alegrías.
6: Bueno, y continúen parlant d'esport i volen parlar de diversitat i continúen parlant de històries de superació, no, David?
15: Madre mía, ya me has tirado muchas ganas de hacerlo porque hacía tiempo que no hablábamos con ellas ni de parasurfing. Así que no vamos a hablar de parasurfing.
6: Y aquí tenemos.
15: Ana Ortiz.
6: Ana, bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada.
6: Bueno, que... Conte va l'estiu, perquè crec que has estat per ahir per les Illes Canàries, no? Fent alguna cosa, no? Alguna oneta has votat, no?
16: Sí, bueno, crec que he votat més d'una, eh?
15: Wow. Yo tengo que decir, Dani, tengo que decir sí. que yo sé... Ana tiene una gran discapacidad,
6: sí.
15: Pero absolutamente una gran capacidad, porque para subirse una tabla de esas...
6: Sí.
15: De hecho, tu clase, Ana, es la... así lo digo, la clase PRON, ¿no? Uh-huh. Donde sois asistido porque no podéis remar. ¿Es así? Cuéntanos un poco cómo
16: en mi caso sería PRON 2, porque también existe el PRON 1.
15: Sí.
16: en mi caso es el PRON 1, ay, perdón, el PRON 2, y sí, como bien decías, necesito asistencia tanto para remar como para subirme a la tabla si me caigo.
6: Vale.
16: Es decir, tengo una persona que se mete conmigo en el agua, a la cual se le llama Cadi, que es la que me ayuda a escoger la ola y me empuja para que yo la pueda driblar, y luego abajo en la orilla también se puede tener a una persona que se llama catcher, que es el que te ayuda a remontar.
15: A mí esto me parece, la verdad es que hay que tener un equilibrio y sobre todo ya experiencia. Tú de hecho diste el salto, Ana, tú venías del mundo de la natación, donde además fuiste campeona de Europa en 50, ¿no? Si es así. Y por, la pregunta es, ¿por qué te fuiste al agua? ¿Por qué te volviste de nuevo al parasurfing?
16: A ver, yo siempre he considerado el agua mi casa, porque en el agua, como nadie me ve la silla de motor eléctrica ni nada, ve a Ana, o sea, es decir, ve a la persona, no noto miradas condescendientes, no noto... que, ¿sabes? Las miradas de siempre. En el agua soy yo con mis movimientos, es decir, si yo quiero moverme, me muevo yo porque soy capaz de hacerlo. En cambio, si me sacas al asfalto, sí, necesito de una silla de ruedas para desplazarme.
15: Casi como se olvida uno que vive con discapacidad, ¿no? Algo parecido, ¿no, Ana?
16: Sí.
15: Sí. Oye, también hace una mención muy rápida a Mireia Cabañes, que también, ojo,
16: Ella fue la culpable, entre comillas, sí. Vamos a ponerle al culpable, entre comillas, de que me metieron en el sur, porque ella se había iniciado antes que yo en este mundillo, y ella sabía lo que a mí me gusta el agua y lo que había hecho en natación, y fue ella la que me animó a meterme en este sarao.
15: Oye, y otra cosa, ¿y cómo lo llevas? Porque aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cómo lo tenéis en tema de olas y todo esto para poder entrenarlo? ¿Te desplazas a otros lugares? ¿Cómo lo haces?
16: A ver, el tema de olas, siendo la Comunidad Valenciana, vamos un poco justos.
15: Vale, entiendo.
16: Para ser honestos, entonces, o nos vamos desplazando hacia el norte y demás, que es donde más suele haber, y lo que me gustaría es que poco a poco las escuelas de surf que hay en la Comunidad Valenciana pues fueran introduciendo la opción de surf adaptado y poder disfrutar de las playas durante todo el año.
6: Ana, tú...
16: Porque esa es otra cosa.
6: Sigue, sigue.
16: Cuando una persona, en mi caso, con movilidad reducida, que se desplaza en silla, no dispone durante todo el año de una silla anfibia para meterse al agua.
15: Claro, esa es otra. Esa es un tema importante.
6: Escolta, Ana, tu eres de Dalxinet i sempre dius que si estàs en la vida, diríem, una miqueta a contracorrent, no? Que té que veure en el parasurf, per exemple, anar a contracorrent de la vida.
16: A veure, per a mi, jo sempre... La meva discapacitat s'abrevia com a PC, per ser una paràlisi cerebral infantil, i sempre m'han dit no, per la teua discapacitat, i jo sempre he dit sí, fins que no se demostre lo contrari, per això em considero un peix que nada contra corrent, i com sempre dic quan me pregunten per el surf a la piscina, jo corria contra un crono, i podia més o menys jugar amb ell, però al surf el que m'agrada és que cada dia és diferent, em trau de la meva zona de confort, perquè ja no sóc jo contra el crono i qui xua amb el temps, sinó he de conformar-me en que a lo millor en una manera el mar me canvia i l'ona és més gran o més petita.
6: Ana, tu què...
16: Entonces, mai saps el que ve i al final és la vida és això. No saps el que te va vindre en un futur, disfruta del moment, disfruta del present, entonces les ferramentes i totes les virtuts i defectes que tu tingues, perquè l'oportunitat és única.
6: Ana, tu quan botes una ona, què sents més, plaer o por?
16: Mira, crec que...
6: Les dos, les dos una mica.
16: Crec que plaer, perquè, com dic sempre, por no en tinc poca. L'únic por que tinc és, crec que com tot el món és a la mort, i l'altra por més gran que tinc és a... que aquesta vida se me quede curta. Aleshores, sempre me tira a la piscina, ni haga xarxa, colxoneta o el que vulguis, al final per un joc o altre girem.
17: David, tu te tires
16: nadar, podem córrer, no.
17: David, tu te tires a la piscina.
15: Jo

0: Me tiro, pero yo cosas como las que hace Ana, vamos, mira, tengo las dos manos, las dos piernas, veo poco,
1: Sí.
0: pero no sé si me tiraría como ella, ¿sabes? O sea, que ella tiene mucho valor, ¿eh?
1: Sí. ¿Qué sensación tienes en el agua?
0: Yo en el agua tengo que reconocer que a veces se pierde ese control de estabilidad, de equilibrio, de estar orientado a la zona de la playa, ¿sabes? Entonces te vas moviendo, que eso lo pasa incluso a la gente que, ostras, ¿dónde tengo la toalla? Creo que
1: Sí,
0: está, ¿no?
1: sí.
0: Pues imagínate sin ver, ¿no? Pues para eso las playas accesibles tienen zonas acotadas donde hay un carril de un hilo, donde tú obviamente puedes estar en ese hilo cogido para no irte de ese lugar, ¿no? Por eso creo que son tan buenas las playas accesibles, para poder hacerlo solo.
1: Sí, Ana, anem acabant. Quins plans tens per a les pròximes setmanes i mesos?
2: A veure, la meva idea és poder continuar entrenant per a poder, diguem, dur una bona temporada i almenys tindre una projecció internacional, ja que enguany hi ha europeu i mundial i m'agradaria classificar-me almenys per a un dels dos. Si no se pot els dos, almenys per a un i haver donat tot de mi. A mi no m'agrada fer les coses a mitges, o tot o res,
1: O tot o res.
2: i sentir-me, ja quan ho dones, sentir-me satisfeta en mi mateixa perquè sé que ho he donat tot.
1: David, ¿tú la ves en Los Ángeles?
0: A ver, a mí me gustaría, no sé si en Los Ángeles, porque ya sabéis que no fue
1: Sí.
0: del programa paralímpico, pero sí que Ana, como muchos otros, están luchando para que el parasurf llegue a ser un deporte paralímpico, y eso es lo fenomenal.
1: Ana, a veure si li fan cas a David, eh? I vos fan
2: A veure
1: el
2: si algú
1: parasurf.
2: planta
1: Sí.
2: les orelles i escolta. Jo no sé si arribaré a... Espero que si entre per a Brisbane 2032, que són els
1: Brisbane.
2: següents de Los Ángeles.
1: Sí.
2: I jo per edat no sé si ja estaré per ahí,
1: Bo.
2: però almenys el camí se gaudix.
0: Seguro.
1: A veure, si Ricardo ten arribat i qui
0: Mira,
1: sap si arribarà més,
0: me l'has
1: eh?
0: sacado de la lengua, de la punteta.
1: Escolta, Anna, que ha sigut un plaer tindre't una altra vegada
0: Sí,
1: així
0: sí.
1: en la nostra flama i que te desitgem el millor, eh? I tornem a parlar més avant, quan David vulga.
0: Bueno.
2: Val, el plaer és mutu. Que
0: Ben.
2: vagi tot bé per als dos.
0: Una abraçada, Anna.
1: Vinga.
2: Una abraçada, adeu.
1: Bueno, David.
0: Buah, històries que inspiren, ja ho saps.
1: Exactament, anem a la mar, vinga.
0: Una abraçada, adeu.
1: Adeu.
3: La nostra flama, amb David Casillas.
1: I abans d'entrar en la informació del Mundial tenim una última hora relacionada amb Carolina Marín, que s'ha retirat però que continua fent notícia. O sent notícia, no, Eva?
4: Sí, perquè el govern li acaba de concedir la Gran Creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. És la màxima distinció que té el govern en matèria esportiva i reconeix una trajectòria excepcional. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres a proposta de la ministra del RAM. Carolina Marín, comenten, ha situat el badminton espanyol en l'elit internacional i ha conquerit un or olímpic, 3 títols mundialistes i 7 europeus com a principals mèrits, inspirant a noves generacions d'esportistes.
1: Efectivament, la veritat és que merescudíssima aquesta condecoració per a Carolina Marín. Ara sí, anem amb el Mundial.
5: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esport Chapunt.
1: Ja tenim emparellaments de quarts, Espanya-Bèlgica, dijous a Los Ángeles, reedició d'aquell Espanya-Bèlgica, de quarts de final de Mèxic 86, que és l'última derrota de la Roja contra els belgues en un Mundial. Era un temps en què a Espanya se li entravesaven les tandes de penal i les valencianistes de Loyola ja errava la pena màxima definitiva. Jan Koelemans i Juan Señor havien fet els gols del partit. Abans, l'Espanya de Miguel Muñoz venia de golejar Dinamarca en una gran nit de Butragueño a Querétaro, autor de 4 dels 5 gols que Espanya li va fer a Dinamarca i va caure en els penals. Ara, no molt lluny, a Los Ángeles, l'Espanya de la De La Fuente té l'opció de seguir fi per randa l'obra de Vicente del Bosque a Sud-àfrica. Allà, en quarts, s'enfronta a Paraguai. La selecció campiona del món va guanyar tots els partits de les eliminatòries per 1-0 i porteria 0 fins a la final. La de La Fuente continua batent retristes i sobretot defensius. Ja és l'única selecció, juntament amb Suïssa, que encara no encaixa cap gol. Els paral·lelismes en la campiona del món continuen i, d'alguna manera, espanten Eva.
4: Sí, perquè aquesta eliminació de Portugal pot tenir conseqüències en la banqueta. Un bé conegut de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús, de 71 anys i exentrenador del Benfica, que va aconseguir amb CR7 al Al Hilal, és el qui sona per a substituir a Roberto Martínez, que acabava contracte i no ha renovat.
1: És una de

0: Les conseqüències de la derrota dels portuguesos en l'altre partit, una victòria d'una selecció europea contra altra americana.
1: La Bèlgica de Rudi García va venjar la ingerència de Donald Trump i va golejar l'última anfitriona viva del torneig, als Estats Units, amb Balogun en l'onze inicial, tot i que l'amenaça belga d'impugnar la presència del nord-americà. Els belgues van ser superiors i acabaren golejant.
0: I 8 or per a Argentina, que s'enfrontarà a la segona africana viva en el torneig, existe i partit de dues seleccions revelacions del Mundial, com ara Colòmbia i Suïssa. Els altres enfrontaments de quarts ja definitius són, Eva?
1: Dimecres, primera jornada sense futbol des que s'inicia el Mundial i s'encetaran els quarts de final dijous amb el França-Marroc. Divendres, Espanya-Bèlgica, dissabte, Noruega-Anglaterra i diumenge l'únic enfrontament pendent és guanyadors de l'Argentina-Egipte i és de Suïssa-Colòmbia.
0: Així, les coses semifinals, les semifinals podrien oferir-nos una semi contra França o contra el Marroc. I la final, Argentina partix com a clara favorita per l'altra part del quadre. Anem ja a la victòria d'Espanya contra Portugal. Let's play football.
2: Pues la verdad, yo estoy muy feliz. Creo que es de todos conocido el afecto que siento por todos los futbolistas. Y uno de ellos, obvio, es Mikel Merino. Yo llegué a decir incluso algo más, que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Es una maravilla tener este grupo de...
0: Com comentàvem, Levi sirve la pasta d'esperar Rodri Merino a De La Fuente. Literal el que va dir el que acaba de dir el seleccionador, portar-lo al Mundial al braç. En l'afegit, una combinació entre Fabián Ferran i Merino, tres dels cinc canvis del seleccionador durant el partit li va donar a Espanya la victòria contra Portugal i el pas als quarts de final. Amb Rodri MVP i el seu millor nivell en este Mundial, i Merino en estilet dos dels jugadors, com diguem, als quals va esperar Luis de la Fuente, Espanya confirma la candidatura al títol amb un grup sòlid que no encaixa i que és capaç de desgastar els seus rivals. Però hi ha més, perquè les estadístiques d'esta selecció, com comentàvem, continuen fent-se més gran, Seba.
1: Espanya força fins avui 35 partits oficials sense perdre, a 3 del rècord absolut d'Itàlia. Per tant, si guanya el Mundial, que suposaria continuar invicte 3 partits més, igualaria. Si este rècord absolut, Espanya és la primera selecció que enllaça 6 partits del Mundial sense encaixar un gol. Al 5 del present Mundial s'ha fixat l'últim de Qatar 2022, que va acabar 0-0, i és de Luis Enrique, van caure al penals contra el Marroc en 8 de final. Marroc, Cap Verd, l'Aràbia Saudí, Uruguai, Àustria i Portugal són els 5 partits que l'equip de Luis de la Fuente ja està sense encaixar.
0: Un partit igual a tancat entre els millors de mig del camp del torneig que, com havien dit els entrenadors en la prèvia, es resoldria, la veritat és que amb molta igualtat. La crònica del partit de Xema Millán. Xema, bona vesprada.
3: Bona vesprada, sí, efectivament, els entrenadors, recordaràs, havien fins i tot dit que es podria resoldre als penals, però no va ser als penals, però sí patint fins a l'últim minut, fins que de nou Mikel Merino, com fa 2 anys a l'Eurocopa davant Alemanya, aconseguia el gol. Com a bon pamplonès, diu que és la benedicció de Sant Fermí.
4: Último minuto, una locura, la verdad que... No sé, Sant Fermí me protege o algo, pero cada vez que hay un día 6 o cerca de las fiestas... Tengo esa suerte, muy contento.
3: També va ser clau l'assistència de Ferran Torres, que com Merino i Fabián, que també va participar al gol, havien eixit des de la banqueta.
5: Antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel. Al final, en este tipo de torneos muchas veces los partidos se resuelven de los jugadores del banquillo. Hoy se ha demostrado el gol y asistencia de gente del banquillo. Entonces creo que es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar.
3: Com bé diu Ferran Torres, el de Foyos, l'assistència de Rodri va ser determinant, i és que ahir, al centre del camp, ell va ser el gran dominador. Luis de la Fuente no escatima atributs.
2: Es el eje de este equipo, es el faro de este equipo. Es un futbolista con una presencia excepcional, con una claridad para hacer circular y correr el balón, posibilitar situaciones ofensivas y un equilibrio defensivo. Por eso es el mejor jugador del mundo en su posición, porque hace todo eso excepcionalmente bien.
0: Per cert, Xema, que la eliminació de Portugal suposava també el comiat d'una estrella del futbol de les últimes dècades. Ell i Leo Messi han marcat una època amb dos estils diferents, no?
3: Sí, parlem de Cristiano Ronaldo, un dels millors davanters de la història, capità de Portugal i un home gol obsessiu com ningú. Arribava al seu sext mundial amb l'objectiu de guanyar-lo, però no ha pogut ser. Ahir no podia reprimir les llàgrimes en acabar el partit. La derrota davant Espanya suposa la seva retirada, almenys pel que fa als mundials. N'ha disputat 6 i ha marcat en tots ells, un rècord que trigarà en ser batut. Molts van

0: criticar que fora seleccionat per a esta cita, però Roberto Martínez, ara ja exentrenador de Portugal, només parla amb meravelles d'ell.
1: Que el sueño era ganar el Mundial y lo intentó con un ejemplo increíble de capitán a nivel futbolístico, pero a nivel humano, dentro del vestuario, dentro del círculo de los jugadores, un ejemplo del fútbol y del deportista o del ser humano que está detrás del deportista.
0: Cristiano diu que ara, amb calma, decidirà el seu futur com a futbolista.
2: La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
0: Per cert, Dani, a Madeira, terra natal de Cristiano, ahir el van homenatjar amb un espectacle de llums amb 8.000 drons, una imatge increïble.
3: Efectivament. Gràcies, Xema. Demà més.
0: Gràcies.
3: On es va viure el partit també d'una forma especial va ser a Foios, al poble de Ferran Torres, que va ser fonamental en la victòria. L'assistència a Merino, masterclass del davanter valencià, Eva.
4: Sí, a la localitat de l'Horca Nord van vibrar amb la selecció i amb Ferran, el seu veí il·lustre. Així es va viure el gol i la classificació d'Espanya per a quarts.
5: Muy bueno. Ahora, nosotros mejores. No se puede comparar. Los españoles son los mejores.
6: Pero impresionante, ¿eh? Estábamos ahí seguros de que anaba a ganar España y al final sí, ¿eh?
7: La verdad es que sí, es que el árbitro no pitaba y sols un gol, estaban a punto de empatar, pero sí, por suerte no ha pitat y hemos ganado.
3: El rival d'Espanya serà Bèlgica, que va desafiar Donald Trump i la polèmica per la decisió de la FIFA de llevar els partits de suspensió a l'estrella local Balogun. L'equip europeu va golejar els Estats Units, que se'n va del Mundial 2026 i deixa la competició sense anfitriones en quarts de final. Òscar Forés es porta més detalls del partit.
8: A l'estadi de Seattle només va compareixer un equip, el belga, que als 9 minuts de joc ja manava en el marcador amb un gol de Charles de Ketelaere. El combinat de les Barres i Estrelles aconseguia empatar en el 31 amb una diana de falta directa de Tillman, però la reacció momentània dels Estats Units es va quedar simplement en això, perquè abans del descans els Diables Rojos tornaren a posar-se per davant amb el doblet de Ketelaere. En la represa, Van Aken aprofitava una errada infantil del guardameta estatunidenc per a posar terra pel mig, 1-3 per a desesperació del seleccionador nord-americà Mauricio Pochettino.
9: Crec que no hem sigut suficientment bons, no era el nostre dia. Bèlgica ha sigut millor que nosaltres i punt. La situació està molt clara.
8: Com clara va ser la superioritat de la selecció belga durant tot el duel, que va quedar reflectida en el resultat. El definitiu 1-4 arribava ja en el temps afegit, obra de Lukaku. El remat eufòria en l'equip europeu per abastar els quarts de final, on es veuran les cares, com ja he sabut, amb Espanya. Escoltem Thibaut Courtois.
10: Es un favorito, creo, y nosotros tenemos que plantear un buen partido y esperar de intentar hacer una sorpresa.
3: Acabem la informació del Mundial amb l'agenda, amb la jornada d'avui a les 6 de la vesprada, Argentina contra l'Egipte de Mo Salah, Eva.
4: L'Argentina no vol altre esglai i patiments com el que va tindre contra el Cap Verd, el dubte del cacique Medina, mentre que Paredes sembla serà la novetat d'Scaloni per al mig del camp. En el lateral serà titular, sembla Tagliafico. En Egipte, Salah, titular, i també la sensació del torneig, el migcampista Achour torna després de sanció, Lesej. Els dubtes per a Jafet i Abdelmonem.
3: L'últim partit de vuitens de final, el Colòmbia-Suïssa a les 10 de la nit.
4: En Colòmbia es baixa el davanter John Córdoba i Luis Suárez, que encara no ha marcat, torna a ser titular pel que fa Suïssa, que Espanya continua invicta en esta Copa del Món. Comptaran totes les seues estrelles, Mozambi, Xhaka, Akanji, Ndoye, Vargas i Embolo, dirigits pel seleccionador suís d'ascendència turca, Murat Yahim. Són les dos grans revelacions del Mundial.
3: Efectivament, Colòmbia, ganes de veure Colòmbia i Suïssa. Tanquem el Mundial, se n'anem amb els nostres equips de primera.
11: Badebo, Amunt, València.
3: És 2:32, José Luis Sánchez. Va de bo, no?
12: Això diu...
3: Bona vesprada.
12: Riu-nos-ho-que, Sato. Bona vesprada, Dani. El flamant fitxatge del València, que ahir ja el van veure a l'aeroport, passant les proves mèdiques. Este matí ha fet oficial el València la seva contractació per a les pròximes 5 temporades, fins 2031, d'este futbolista de Dene Wines, pel qual ha pagat uns 4 milions d'euros. Es queden un xicotet percentatge també d'una futura venda. I, en principi, estará a les ordres de Carlos Corberán durante estas temporades. Ui, ja ha fet una part de l'entrenament a Paterna, ja li hem vist en les imatges que ens ha facilitat el club, perquè estan fent entrenaments en doble sessió a porta tancada. Demà només entrenaran per matí, dijous, divendres, dissabte. També doble jornada, diumenge descansaran, dilluns se n'aniran tots a aquest mini estat de pretemporada a la Garrotxa, a Olot, amb la resta de l'equip.
3: Ho parlàvem ahir, començàvem a parlar ahir, però ara el València té un problema perquè crec que té ja pràcticament totes les fitxes ocupades i ha de començar a traure futbolistes.
12: Sí, perquè l'operació entrada està en marxa, han arribat aquests tres futbolistes, encara ha d'arribar també a Liu Dieng. Hem de recordar que tant Dimitrievski com Guerra com a Liu Dieng van disputar partits amistosos en les seues seleccions al final de la temporada i per això han tingut uns dies extra. Com te deia, són quatre els futbolistes que han entrat en el València i encara no se n'han al cap. A banda han vinguts, ja ho hem comentat així, els futbolistes que estaven cedits, com per exemple Cenk, Canós, i cap d'ells ha tingut ofertes ni tenen la seguretat de comptar per a Corberán. Per tant, ara mateix n'hi ha un overbooking de fitxes professionals que obliga el València a començar a donar eixida a tots els futbolistes si vol continuar fitxant.
3: Sembla que un dels primers que podria eixir seria Santa Maria, sembla que el futbol grec, no? El PAOK sembla que té interès.
12: És una de les opcions, ara mateix saps que totes les hipòtesis estan obertes. Cenk tenia interès d'equips del futbol turc i després per Rabat s'havien interessat també equips de primera i de segona divisió.
3: Bé, anem a veure, hem vist ja a Carlos Corberán renovadíssim també, no?
12: Sí, i ara segurament en la vostra tertúlia sí, donarà que parlar un poc d'aquesta manera en la que s'ha fet oficial aquesta renovació, en un comunicat, el mateix dia que jugava a Espanya, el mateix dia que arribaven fitxatges, el mateix dia que començava la pretemporada, sense vídeo, sense roda de premsa. No te diria jo d'amagat, però quasi, quasi. Era un secret a veus, els deberes, però la manera de fer oficial aquesta renovació fins 2028 segur que dona que parlar.
3: És que igual a Corberán no l'escolten fins a la prèvia del primer partit de Lliga.
12: Així ha sigut en les temporades anteriors amb els entrenadors del València. L'han protegit des del Departament de Comunicació fins que ja no tenen més remei, ni tan sols en la prèvia del Taronja parlaven ja el dia abans del primer partit de Lliga, que això serà en principi, i si no canvia res, el 14 d'agost.
3: Molt bé, José, anem a més.
12: Adeu.
3: Segon dia de proves mèdiques dels jugadors del Villarreal que passen a comptagotes per la ciutat esportiva i avui ho ha fet un dels jugadors més utilitzats per Marcelino, un dels dos migcampistes que queda, que queden a la plantilla i un home que coneix molt bé, el nou tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez. Xavi Rubert, es descobrís l'endivinalla. Hola, Xavi, de qui parlem?
13: Bona vesprada, Dani. La veritat és que no cal ser massa llest per endivinar-ho. Parlem de Santi Comesaña, ex del Rayo Vallecano, que va coincidir amb Íñigo Pérez, l'ara tècnic groguet, quan Íñigo era el segon d'Andoni Iraola. Avui Comesaña ha passat per la ciutat esportiva, com dies, per a passar aquestes proves mèdiques, ha tingut la diferència d'atendre'ns. Un Comesaña que a hores d'ara és juntament amb Gay l'únic mig centre que hi ha a l'equip, una de les posicions clau a reforçar en este mercat d'estiu. Sobre Íñigo, el rap des de l'equip i el que espera del mercat, ens ha contat el següent Comesaña. Santi, nueva temporada, ¿qué tal? ¿Cómo la afrontas?
14: Bueno, ilusionante como todas, con ganas de reivindicarse en Champions, con hacer una temporada al menos parecida en Liga a la del año pasado y con mejorar en Copa, nada más.
13: Una temporada diferente, pero quizá no tanto para ti, ¿no? Reencuentro con Íñigo.
14: Sí, bueno, lo tuve de segundo en el Rayo y bueno, un gran entrenador que lo ha demostrado, con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas y bueno, y en el Rayo lo demostró que lo hizo muy bien, llegando a una final de la Conference.
13: ¿Qué tipo de fútbol nos espera con él?
14: Bueno, yo me imagino conociéndolo algo más presionante igual, más igual dinámico puede ser. No sé, ahora se verá. Al final lo he tenido de segundo, no de primero.
13: Oye, eres una de las piezas que queda ahí en el medio centro. Tú y de momento Pap Gay, que veremos qué es lo que ocurre. Esperando más compañeros ahí para ese medio centro.
14: Sí, bueno, me imagino que algún compañero más llegará, no solo en el medio, supongo que en alguna zona más. Compañeros que seguramente se puedan ir. Entonces, bueno, es lo que suele pasar en los mercados, nada más.
15: Muchas gracias.
14: A ti.
13: Bé, i un apunt més, perquè el Villarreal acaba de comunicar que ha cedit al central del filial Genís Balú al Getafe, un préstec per a esta temporada sense opció de compra.
3: Sí, Xavi, un jugador del que havien parlat així amb l'interès del Getafe, tal també com el de Ramon Terràs, que de moment no tenim notícia. No te'n vagis molt lluny, ara de seguida parlem del Castelló.
13: Molt bé.
3: En el llevant segon dia d'entrenament a les ordres de Luis Castro, amb quines novetats? Marc Romero, bona vesprada.
16: Bona vesprada, amb no moltes, segon dia d'entrenament, com dius tu, en una jornada marcada pel fort calor que fan en tota València. Absoluta normalitat, sense massa novetats, i això sí, molts jugadors del filial que faran la pretemporada en el primer equip.
3: És una màxima en pràcticament tots els equips. I el club que va anunciar ahir, dos nous amistosos.
16: Dos nous amistosos, els dos en el mes d'agost, el primer el 1 d'agost, precisament, a les 10 del matí, en Bunyol, contra l'Albacete, el segon el 8 d'agost, en la ciutat esportiva de la Coma, a les 7 de la vesprada, contra el Club Esportiu Castelló.
3: I acabem, perquè demà tenim la presentació del nou tècnic de l'equip femení, de Javier Aguado.
16: Sí, el Llevant presentarà demà a les 5 de la vesprada Javier Aguado en el Ciutat de València. És el nou entrenador de l'equip femení del Llevant, però torna a la que ja va ser la seva casa perquè va ser el segon en la temporada 21-22, sí. I l'Alicantí arriba, segons el club, amb l'objectiu de tornar al club a l'elit del futbol femení espanyol.
3: Gràcies, Marc. En l'Elche, l'equip continua entrenant-se a les ordres de Martina Anselmi. La notícia està avui a les oficines, concretament de la campanya d'abonament, Xeva.
4: Sí, perquè s'ha arribat als 6.000, segons ha anunciat el Club Il·licità.
3: I des d'avui es pot optar també al carnet franja verd, imprescindible per optar a les possibles noves altes d'abonats.
4: Des d'este migdia, el club ha posat una nova forma d'afiliació dirigida a aficionats i aficionades que desitgen donar-se d'alta com a abonats i també disfrutar d'avantatges sense ser-ho. El preu és de vora 50 euros i els interessats es poden donar d'alta només per la modalitat online, en l'àrea d'abonat. Els que s'apunten que tindran una bufanda, una polsera i un carnet físic i entre els avantatges un 50% del preu de les entrades i prioritat en la compra dels partits més atractius com els del Barça o el Real Madrid, així com accés preferent a l'entrada per als desplaçaments.
3: Bé, parlem ja del Club Esportiu Castelló. El nom del dia és d'un migcentre neerlandès que sembla que serà orellut en les pròximes hores, Xavi.
13: Sí, concretament Jari Black, migcentre d'un 91 d'alçada, de l'Ado Denak, neerlandès, un jugador que la temporada passada va ser escollit el millor jugador de la segona divisió del seu país, categoria en la que ha jugat 215 partits, ha marcat 40 gols i ha donat 32 assistències. El Castelló, segons diuen els Països Baixos, ja té un acord amb Black, que fins i tot allí diu la premsa que ja s'ha acomiadat els seus companys i faltaria tancar els últims punts de les negociacions entre els clubs i passar la revisió mèdica. L'altre front obert als despatxos és el de l'extrem Hamza Belari, del València Mestalla, i que la temporada passada va estar cedida a l'Eldense. El fitxatge podria tancar-se per uns 150.000 euros, a més d'un percentatge a futur i bonus per rendiment.
3: I dels nous, Xavi, per acabar, hem pogut escoltar ja Álvaro Martín.
13: Sí, és que els jugadors ja van venint cap a Castelló perquè dijous comencen les proves mèdiques. El primer ha sigut Álvaro Martín, l'extrem esquerre de l'Andorra, que també va ser el primer fitxatge del club per a esta temporada. El jugador està il·lusionat amb la seva nova etapa com a orellut.
17: Y muy contento de estar aquí, muy, muy ilusionado, con muchas ganas de empezar y bueno, la verdad que muy ilusionado. Muy, muy ambicioso, lo veo un club con muchas ganas de seguir creciendo, de conseguir pues, el objetivo que todos queremos. Se nota que la gente es muy del Castellón, de hecho, bueno, el otro día ves a niños, a muchos niños con la camiseta del Castellón y eso pues te hace ya ver lo importante que es este club y lo que representa para la gente.
3: Molt bé, gracias Xavi, demà més.
13: Adeu.
3: I acabem la informació dels nostres equips amb el Club Deportiu Oldense, que té el segon dia de treball amb Claudio Barragán i una nova incorporació. Es tracta del porter Juan Palomares, que firma per una temporada amb el conjunt del Club Deportiu Oldense, format a les categories inferiors del Córdoba i de l'Almeria, procedent del Club Deportiu Merandés, on ha jugat 28 partits i més de 2.500 minuts en la Hypermotions i també en la Copa. Anem ja amb la nostra tertúlia.
18: Estàs escoltant Esports a punt.

0: 2:42, és temps de tertúlia i és temps de... Bueno, tenim moltes coses que comentar, així que anem a posar-se ja. Fernando Álvarez, Diario Marca, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: I un altre Fernando, avui va de Fernando.

0: Esports a punt.
1: Son les 3, els contem ja les notícies del migdia.
2: Lo que estamos haciendo es esperar un poco, rematar unos pequeñísimos humos que hay ya dentro del perímetro y en función de cómo evolucione este mediodía, si la situación permanece igual de tranquila, pues esperamos dar el incendio ya por controlado.
3: Fa una horeta y se ha tornado a casa.
4: Descargando aún, quitándonos el susto.
5: Y huele a quemado.
6: Vivir en la calle con este calor es agotador, o sea, solamente el calor ya te agota.
7: Es un kit simbólico, no significa que sea suficiente, y más hoy con las temperaturas a las que vamos a llegar.
8: Una mujer víctima de una violación nunca va a volver al antes, nunca va a volver a dejar de ser una mujer que ha sido víctima de una violación.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Bona vesprada. Com estan? Vivim, patim una excepcional onada de calor que s'allargarà fins divendres i que assolirà rècords de temperatures màximes en diversos indrets de la Comunitat Valenciana. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha establit l'avís roig per perill extraordinari de calor en el litoral sud de València i en comarques com ara l'Hortosud, les Riberes, la Safor, fins i tot la Costera. En la resta del territori l'avís per calor és taronja, això és molta, molta calor. El pic d'esta onada s'assolirà, diguem, avui, al lloc nou d'en Fenollet, a la Costera, el termòmetre ja marca 43 graus, però demà les temperatures fregaran o superaran també els 40 graus. Les morts atribuïbles a les altes temperatures a la Comunitat Valenciana han sigut 11 en els 6 primers dies de juliol, segons l'estimació del sistema de seguiment de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III, i la gran majoria d'aquestes persones mortes arran de la calor tenien més de 65 anys. També han de tindre en compte que el risc d'incendis forestals és extrem i el risc de tempestes seques a l'interior de les províncies de Castelló i de València és alt. Així comencem. Mariajo Collada està en el control de so.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Bueno, avui és 7 de juliol i és el desè aniversari de la violació grupal a una jove de 18 anys a Pamplona en plenes festes de Sant Fermín, que va provocar la impugnació social als carrers i a les xarxes socials, al sistema judicial, social, també mediàtic, que una gran part de la població, sobretot les dones de tota edat i condició, consideraven injust. Eixe dia va canviar la història i la percepció social de la violència sexual i del feminisme. José Soler, bona vesprada.
9: Sí, bona vesprada, Òscar. Va ser la matinada del 6 al 7 de juliol de 2016 quan 5 homes van violar una dona de 18 anys en un portal de Pamplona i 3 anys després el Tribunal Suprem va sentenciar que el cas de la manada, que així va ser com els mitjans de comunicació van denominar els violadors, va ser una violació continuada i en grup, especialment humiliant, degradant i vexatòria, i no una agressió sexual, com en un principi va determinar la sentència de l'Audiència de Navarra. Des d'aquella sentència, el sistema judicial va començar a posar el focus en les víctimes. Vicente Magro va ser un dels 5 jutges que va redactar la sentència del Suprem. Ho ha explicat a les notícies del matí.
10: La protección a la víctima, el entender la situación en la que queda sobre todo también una víctima y lo que sufre una víctima de violencia sexual. Nosotros en varias sentencias ya hemos dicho, cuando analizamos el daño moral que sufre una mujer víctima de una violación, el daño moral que a veces antes no se trataba, hemos dicho, vamos a ver, hemos aplicado varias tesis, por ejemplo, la tesis del antes y el después, es decir, una mujer víctima de una violación nunca va a volver al antes, nunca va a volver a dejar de ser una mujer que ha sido víctima de una violación.
1: I el Tribunal d'Apel·lacions de París acaba de dictar sentència sobre Marine Le Pen, la històrica líder de reagrupament nacional de l'extrema dreta. Li ha rebaixat la pena d'inhabilitació i li obre la porta a ser candidata en les presidencials franceses de l'any que ve per quarta vegada consecutiva.
9: La sentència, no obstant això, manté que duga una polsera electrònica en la qual hauria de fer la campanya electoral si decidís presentar-se. Marine Le Pen va assegurar, quan va ser condemnada en primera instància, que si el Tribunal d'Apel·lacions li imposava mesures de control com la de dur el braçalet, cediria la candidatura de les presidencials al seu defí, a Jordan Bardella. Le Pen parlarà avui a les 8 de la vesprada en la cadena TF1, on s'espera que resolga el dubte sobre el seu futur.
1: I ara comença encara a Turquia una cimera dels països que integren l'OTAN, europeus, Canadà i els Estats Units, amb el temor que es convertisca en un ajust de comptes de Donald Trump amb alguns dels socis que li van girar l'esquena quan va encetar pel seu compte amb Israel la guerra contra l'Iran, que al remat no ha guanyat. I entre aquests països estan Espanya i Itàlia, però també estan Alemanya i la Gran Bretanya.
9: Els líders europeus i el Canadà van intentar apaivagar Trump i, de fet, ja s'anuncien contactes d'empreses europees amb la indústria militar nord-americana per valor de milers de milions d'euros, el que suposarà un increment rècord en gasto militar. El president espanyol, Pedro Sánchez, farà valdre la contribució pressupostària a l'Aliança Atlàntica amb inversions i el desplegament de tropes espanyoles a l'exterior, perquè no té previst dedicar el 5% a defensa, ja que se'n ressentiria l'estat del benestar, com l'exigeix Trump.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Les 3:05. En el segon dia de l'onada de calor, la Comunitat Valenciana torna a estar en l'alerta per risc extrem d'incendis forestals. A Soneja, a l'Alt Palància, la situació ha millorat, el perímetre està estabilitzat des d'ahir per la vesprada i el balanç, encara provisional, és de 183 hectàrees cremades. Emergències de la Generalitat ha desmuntat ja el post de comandament avançat.
9: Amb tot, avui han continuat les tasques d'extinció, centrades sobretot a frenar qualsevol possible revifament de les flames, en una jornada marcada per la intensa calor, amb temperatures màximes de més de 37 graus a la zona i possibilitat de tempestes seques. Sobre el terreny continuen 7 unitats de bombers. Fernando Quindelante es el director del post de comandament avançat.
2: Lo que estamos haciendo es esperar un poco, rematar unos pequeñísimos humos que hay ya dentro del perímetro y en función de cómo evolucione este mediodía, si la situación permanece igual de tranquila, pues esperamos dar el incendio ya por controlado.
1: Optimisme, però també prudència en el primer gran incendi forestal de l'estiu. Marta García, Soneja.
5: Avui, així, a l'incendi forestal de Soneja regna la prudència. Cal estar vigilants davant de les condicions meteorològiques que arriben esta vesprada. Més vent, possibles tempestes seques i les altes temperatures que estem patint per esta onada de calor. La situació de l'incendi és optimista. No hi ha fum i tots els efectius terrestres que estan avui treballant a la zona ho estan fent en tasques de vigilància. El desplegament de mitjans, així, al lloc de comandament avançat, ha anat replegant al llarg del matí. La UME, la Unitat Militar d'Emergències, ja ha tornat a la base i avui no ha sigut necessari el treball de mitjans aeris. La prevenció i la vigilància són avui les accions protagonistes i necessàries per a que l'incendi passi d'estabilitzat a controlat i tancar així el primer gran incendi forestal de l'estiu a la Comunitat Valenciana, que ha cremat 183 hectàrees entre els termes municipals de Soneja i Azuévar.
1: Bé, així les coses, el veïnat desallotjat a causa del foc ja torna a casa una vegada passat el perill. Lourdes Espinosa.
11: Efectivament, Òscar, este matí a primera hora en la reunió al punt de comandament avançat s'ha decidit reobrir les carreteres tallades i deixar els 500 veïns d'Azuévar tornar a casa. En arribar al poble experimentaven un sentiment agredolç.
12: Y ahora pues todo quemado aquello. Aquí, esto que son paisajes superbonitos, a nosotros nos duele el alma.
11: 50 veïns han estat al seminari de Segorbe, la resta en familiars i amics.
13: Niños, más animales, cada uno de una manera. Yo creo que hemos estado bien, no hemos tenido nerviosismo.
14: El meu germà mos ha deixat una casa. Jo tinc un xiquet en discapacitat. Jo no puc anar en un puesto que n'hi ha molta gent, molt de ruido.
11: Van eixir pràcticament sense res. El desallotjament preventiu va ser molt ràpid.
15: Despertarte y te enteras que han desalojado todo el pueblo.
16: Venga, hay un bosque, iba en la puerta, me vestí.
11: L'avís el va donar Juan Ramón, un ramader que va salvar les vaques just a temps.
17: El foc venia darrere de nosaltres. La gent del poble enseguida que vinguera, que se cremaven.
11: La localitat a poc torna a la normalitat.
1: Bé, avui com ahir, el perill que es bote foc a la muntanya és extrem. A la Comunitat Valenciana advertix

0: Emergències de la Generalitat, que ha restringit l'accés als parcs naturals. Les autoritats locals extremen també la precaució en espais com ara el Montgó. Òscar García, Dénia, bona vesprada.
1: El parc estarà tancat fins al dijous com a mesura per evitar possibles incendis. La policia local de Dénia ha activat la unitat dron per tal de controlar amb aquests dispositius que es complisquen les mesures. Si alguna persona intenta accedir, se li recorda mitjançant una senyal auditiva que el parc està tancat i se li convida a abandonar. De la mateixa manera, tots els accessos terrestres estan tancats amb un cordó policial que indica aquesta prohibició d'accedir fins al proper dijous.
0: Bé, més enllà de casa nostra, preocupa la situació d'incendis forestals simultanis a Catalunya i que ahir van obligar a confinar més de 30.000 persones.
2: Sí, un confinament que les autoritats han alçat este matí, però que manté en vigilància els bombers per tres grans incendis actius a Sentmenat, a la comarca de l'Anoia i també a les Gavarres. A Cádiz, els bombers han estabilitzat l'incendi al Parc Natural de Grazalema, el veïnat desallotjat ha tornat a casa i el Parc Nacional dels Picos d'Europa millora la situació, però mantenent l'alerta per les fortes ratxes de vent.
0: Bueno, també hi ha diversos incendis forestals actius a altres països europeus. El més proper i que continua actiu i és perillós està a Perpinyà, al sud de França. Són les 3 i 10, fem un repàs de les temperatures més cridaneres a hores d'ara. Segons Avamet, que és l'Associació Valenciana de Meteorologia, la xifra més alta la marca Llocnou d'en Fenollet, a la costera, amb 43 graus.
2: A més, se superen els 42 graus a la Pobla Llarga, a Sumacàrcer, a Simat, a Gavarna, a Gavarda, a Anna o a Antella.
0: Sí, les temperatures extremes que patim a l'inici del mes de juliol tornen a posar en el centre del debat què podem fer per a combatre la calor i si les cases que habitem i les ciutats on vivim estan preparades per a aquesta nova realitat climàtica. També cal saber què en pensen i com l'afronten les autoritats. A l'Eliana, al Camp de Túria, han optat per obrir les piscines de bades per a persones empadronades.
2: Per accedir sense cost només cal mostrar el DNI o la targeta ciutadana, una mesura que ha estat ben rebuda.
3: Va molt bé i és una cosa molt acertada. Penso jo que és una decisió molt ben presa.
2: Mesura que activa l'Ajuntament de l'Eliana quan hi ha alerta per avís taronja o roig i és una mesura que també s'ha pres a Gandia, a Xeraco o a Massanassa.
0: Bé, i després està la realitat de qui no té casa i ha de fer front a les altes temperatures, a la intempèrie, perquè viu al carrer. La Conselleria de Servicis Socials reparteix 2.000 kits bàsics de protecció pensats per a persones sense sostre. Entre els objectes, unes ulleres per a veure l'eclipsi d'agost.
2: Héctor José Rodríguez, que ha viscut al carrer, sap el que és patir la calor a la intempèrie.
4: Vivir en la calle con este calor es agotador, o sea, solamente el calor ya te agota. Ya hay más no tener dónde comer, no tener dónde dormir, dormir en el suelo. Yo dormía en altillos de patios, ¿sabes? Me colaba en patios de fincas y dormía en altillos. Tres noches consecutivas me tocó dormir por no dormir en la calle, ¿sabes?
2: Els kits porten una botella d'aigua tèrmica, una gorra amb el logo de la Generalitat i unes ulleres per a veure l'eclipse durant l'agost. La consellera de Servicis Socials, Elena Albalat, reconeix que és una ajuda simbòlica però efectiva.
5: Es un kit simbólico, no significa que sea suficiente y más hoy con las temperaturas a las que vamos a llegar, ¿no? Pero creemos que es importante en este punto de ola de calor, pues un neceser como básico, pues para poder mantenerse en la calle.
2: Serveis socials en repartirà a vora 2.000 a València, Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i Gandia, on, segons dades oficials, 1.997 persones viuen al carrer.
6: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: 12 minuts, passen de les 3. Avui és 7 de juliol, és el 10è aniversari de la violació grupal a una jove de 18 anys a Pamplona, en plenes festes de Sant Fermín. Això va provocar la impugnació social als carrers, també a les xarxes socials, al sistema judicial, al sistema social, a la societat i també mediàtic, que una gran part de la població, sobretot les dones i de tota edat o condició, consideraven en aquell moment injust. Eixe dia potser va canviar la història de la percepció social de la violència sexual, també del feminisme. Santi Hernández.
7: El 7 de juliol del 2016, una jove de 18 anys va ser violada en grup per 5 homes a Pamplona. Es feien dir la manada i van gravar l'atac amb els mòbils. Al 2018, l'Audiència de Navarra condenava els 5 acusats per abús sexual i no per agressió. Milers de dones eixien al carrer amb un crit. Jo sí que et crec.
8: Jo sí que creu! Jo sí que creu! Jo sí que creu!
7: La societat qüestionava la justícia que exigia a les víctimes resistència física per demostrar una violació. Ho explica Joseba Sirón, alcalde de Pamplona.
8: Fueron momentos durísimos, fueron momentos de adquirir compromisos.

0: por ejemplo, el compromiso que adquirimos en este mismo despacho con la familia a acompañar hasta el final, como así fue.
1: El Suprem va corregir la sentència i qualificava els fets de violació continuada. El cas accelerava un canvi social profund. Centenars de dones compartien la seva experiència en l'etiqueta Cuéntalo. L'impacte també va arribar a la legislació en la coneguda llei del només sí és sí.
2: I en el camí cap a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027, el Consell de Ministres ha aprovat este matí el límit de gasto de les administracions públiques i els objectius d'estabilitat pressupostària.
3: D'acord amb el calendari previst, el Congrés té previst votar en el ple del 14 de juliol els objectius d'estabilitat pressupostària i el repartiment del dèficit per a les administracions públiques. Si aquest dia rebutjaren, hi haurà una segona votació el dia 23 de juliol. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat este migdia al Partit Popular que reflexione perquè no entén que les comunitats governades per este partit votaren ahir en el Consell de Política Fiscal i Financera en contra de tindre més de 5.800 milions d'euros més per a gasto públic l'any 2027.
4: Nadie entendería que se renuncie a 5.849 millones de euros por una cuestión de tacticismo electoral. Por lo tanto, pido sentido de Estado y sentido común a un Partido Popular que para mucha gente en este país, sea de derechas o de izquierdas, ja està molt alejado del Partit Popular que surgió després de la transició.
2: Sobre els pressupostos de l'Estat i la capacitat de gasto de les autonomies, el PSPB ha exigit avui al cap del Consell, a Juanfran Pérez Llorca, que reclame a altres comunitats autònomes governades pel Partit Popular que cedisquen capacitat de despesa a la Comunitat Valenciana perquè la Generalitat puga fer front a l'infrafinançament valencià.
3: El síndic socialista José Muñoz ha titllat d'irresponsable i de sectari el vot en contra de la Generalitat als objectius de dèficits marcats pel Ministeri d'Hisenda en la reunió d'ahir del Consell de Política Fiscal i Financera.
5: Exigimos a Pérez Llorca que no sea cobarde y que reclame a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero que están bien financiadas, a que cedan capacidad de gasto a la Comunidad Valenciana atendiendo a la situación de infrafinanciación que padecemos. ¿Va también a renunciar el señor Pérez Llorca que se fije un déficit asimétrico para las comunidades autónomas, cuando esto lo han pedido desde siempre?
2: Bé, tornem al Consell de Ministres, que també ha aprovat la creació de 500 noves places de jutges i fiscals i el projecte de llei de protecció civil del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
3: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha explicat que la nova llei s'adaptarà a la nova realitat que està influïda per l'ús de les xarxes socials. En la seva opinió, la norma tornarà el poder sobre la pròpia imatge a les persones i llevarà part d'aquest poder als oligarques tecnològics.
6: El hecho de compartir un vídeo, una fotografía, cualquier contenido en una red social no significa que renuncies a esa imagen y que, por tanto, no tengas que consentir que se pueda utilizar para una finalidad distinta para la cual tú la has colgado.
2: L'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre convida la ciutadania a sumar-se a la campanya Cartes al Tribunal Constitucional contra l'aforament que té Carlos Mazón, que és diputat a les Corts.
3: La iniciativa demana que s'envien cartes als magistrats i magistrades del Constitucional perquè reflexionen sobre el recurs d'empara que ha presentat esta associació contra el privilegi de l'expresident i a favor dels drets de les víctimes. Toni García.
7: Solo pedimos una cosa muy sencilla, que todas las personas seamos iguales ante la ley. Que nuestros derechos, a saber la verdad y la justicia, estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón. Por eso queremos llenar el Tribunal Constitucional de cartas.
3: Paral·lelament, esta associació impulsarà una campanya en xarxes per a explicar el sentit de la iniciativa i convidar a la participació ciutadana.
2: L'acusació particular de Ciutadans en l'instrucció judicial del cas del residencial Les Naus d'Alacant ha sol·licitat avui a la magistrada que cite a declarar com a testimoni l'exregidor d'Hisenda i Patrimoni alacantí, Toni Gallego. L'objectiu és que ratifique el que va declarar la setmana passada en la Comissió d'Investigació de les Corts. Allí va reconèixer que fa 2 anys ell ja sabia que la regidora d'Urbanisme, exregidora Rocío Gómez, que va dimitir per este cas, tenia un pis en esta promoció de vivenda protegida. I esta declaració posa en dubte la tesi sostinguda fins ara, que assegurava que l'equip de govern municipal de l'alcalde Barcalà no sabia que Gómez tenia i formava part d'eixa cooperativa. Bea Muñoz.
8: L'exregidor Toni Gallego va explicar a les Corts que poc abans del ple municipal de juliol de 2024, Rocío Gómez li va demanar que contestara a ell una pregunta de compromís sobre el residencial de les Naus, perquè ella era adjudicatària d'una de les vivendes. De fet, assegura que Gómez li va entregar la resposta escrita i preparada per a contestar l'oposició. Des de Ciudadanos, que exercís l'acció popular en el procés, consideren que contradiu la versió mantinguda fins ara per l'alcalde Luis Barcala.

0: que assegura que no va saber res fins que l'escàndol va esclatar a principis d'enguany. Ciudadanos també sol·licita a la magistrada que demani les actes i la gravació de la compareixença de l'exregidora a les Corts, on va dir, a més, que hi havia greus errades de control municipal en la construcció de les 140 vivendes protegides del residencial. Recordem que el jutjat investiga les presumptes irregularitats en la gestió i la compra de vivendes de protecció pública construïdes per la cooperativa residencial Les Naus en un solar municipal cedit per l'Ajuntament entre 2018 i 2022.
1: D'Alacant a València, el regidor de Vox d'este ajuntament, Juan Manuel Badena, s'ha justificat en un vídeo, difós a través de les seues xarxes socials, l'accés sense permís i quan estava buit al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori i en què va regirar papers i documents.
2: Badena s'assegura que, com a regidor encarregat del patrimoni, té dret a inspeccionar l'estat en què es troben els immobles cedits a diferents associacions per a comprovar que es fa un ús correcte i afix que no va forçar el pany per a entrar.
3: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia, que no está alquilado a nadie.
4: Acompañado de dos empleados públicos,
3: porque se trata de un bien cedido para uso público. El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
2: El sindicat d'estudiants presentarà una querella criminal contra el regidor de Vox per intrusió il·legítima en el local. L'alcaldessa de València, Maria José Català, espera un informe jurídic per a pronunciar-se sobre l'acció del seu regidor de l'equip de govern municipal.
1: Bueno, són les 3:20. Esta és una notícia d'última hora. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha rebut un avís d'un incendi en un camp a prop de les vies del tren a Vilanova de Castelló. S'ha mobilitzat una dotació de bombers de València. Ferrocarrils de la Generalitat informa que s'ha interromput la circulació entre l'Alcúdia i Castelló.
5: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: El Parlament Europeu dona el primer pas per a canviar la normativa que regula els drets dels que viatgen en avió, de les persones que viatgen en avió. Avui ha donat el vistiplau a millorar les indemnitzacions per retard o cancel·lació de vols i obligar les companyies a facilitar-les. També es vol prohibir cobrar un extra per garantir que els menors de 14 anys s'assenten al costat dels pares i de les mares i poder canviar el nom d'un bitllet. Maria Poveda.
6: Sí, bona vesprada. Reclamar a les companyies si el nostre vol patís un retard o es cancela serà molt més fàcil amb la nova normativa europea. Entre altres coses, s'hauran de respondre en un màxim de 14 dies i les indemnitzacions oscilaran entre els 250 i els 600 euros segons la distància. Els viatgers aplaudixen el canvi.
7: La veritat és que quan te cancelen un vol o lo que siga és un tràmit molt gran.
8: Es necesario, creo, este derecho básico de indemnización por un servicio que al final estás pagando tu bolsillo.
6: Assentar-se al costat dels fills menors de 14 anys ja no podrà tindre un cost extra.
9: Que és important que els meus fills viatgen al meu costat.
6: Quant a l'equipatge, continuarem pagant per la maleta de cabina, però el bitllet podrà baixar del preu inicial si no la portem.
10: Hace falta ver cómo lo implementan, porque puede que lo que hagan es subir todos los precios en general.
6: Estos canvis arriben després de 13 anys de negociacions i ara s'hauran de votar en el Consell Europeu.
1: Bueno, ara es contem la història del rescat de 6 tigres confiscats a una domadora de circ a Alemanya que han acabat al Centre de Rescat i Rehabilitació de Mamífers Primadomus de Villena. Els felins es trobaven tancats, estaven tancats en gàbies de circ, però un va escapar i a punt va estar de matar una persona. Carolina Tarazona, redacció d'Alacant.
11: La policia alemanya ha batut al felí que va causar l'atac. El cas ha reobert la polèmica de la necessitat de prohibir l'ús dels animals per a circs i de tindre felins en propietats privades.
12: La ehemaligen Domteurin, die dort mehrere Tiger hält.
11: La tigressa Safira, amb les seues 5 cries confiscades, s'han traslladat al Centre de Recuperació Primadomus a Villena. Estan en quarantena i en un procés d'adaptació. El veterinari Héctor Sanz ens explica les condicions en les quals es trobaven els felins.
13: Estan completament hacinats perquè és un tràiler. La falta de mobilitat és crucial. No poden saltar, no poden correr, no poden, i els moviments que fan no són moviments naturals, els moviments dels sous, saltant, botant en plataformes.
11: La tigresa ha arribat a Espanya amb una dent partida i artrosi. Quan passen la quarantena, la família anirà a unes instal·lacions que reunís les condicions òptimes per al benestar animal, amb una superfície boscosa equivalent a 4 piscines olímpiques i tot el necessari.
1: Hi ha poques begudes més refrescants que l'orxata per a combatre la calor, per a combatre la calor de la segona onada de calor. El Consell Regulador de Xufa de València ha criticat avui les cadenes de supermercats que venen orxata embotellada, que s'anuncia com Xufa de València o de la Comunitat Valenciana, però que no tenen el segell oficial de la denominació d'origen. Això és publicitat enganyosa. Fèlix Tena.
14: L'orxata es demana més en estiu. Algunes cadenes de supermercats aprofiten per atraure el consumidor amb reclams que la relacionen amb la Comunitat Valenciana, però de vegades s'ofereix informació equívoca sobre la procedència. Francesc Espinosa és president de la denominació d'origen Xufa València.
15: Davant esta publicitat enganyosa que reben els consumidors, s'han ficat en contacte en les xarxes de distribució per a que predomine clarament i no en enganys el que la gent puga trobar fàcilment el segell de la mesura i puga identificar-lo clarament en l'envàs i en l'etiquetatge en el supermercat.
14: El requisit més important per a formar part de la denominació d'origen de Xufa València és que estiga cultivada i tractada dins de les 27 poblacions acreditades i complint la normativa europea. En els últims anys, este cultiu ha experimentat una davallada lenta però constant. De fet, el Consell Regulador ha encarregat estudis a la Universitat Politècnica de València per determinar, entre altres coses, com l'està afectant aquest increment constant de les temperatures. En l'última campanya s'ha recollit poc més de 5 milions de tones de xufa.
1: L'orxata i la calor, de la calor parlem ara amb Victòria Rosselló. Bona vesprada, Victòria.
16: Bona vesprada, Òscar.
1: Bueno, estem en el segon dia de la onada de calor. Hem contat abans que, segons Sabamet, ja s'han registrat 43 graus a una població de la costera. És lloc nou d'en Fenollet. Bueno, quina és la previsió per al que queda de dia, sobretot per a demà dimecres?
16: Tenim una situació molt semblant. De fet, este matí AEMET activava, allargava l'avís roig per a demà. En principi només el teníem per avui, demà també el tindrem. I, de fet, en la mateixa zona, Ribera, la costera, la vall d'Albaida cap a la Canal de Navarrés, podem tornar a tindre temperatures d'entre 40 i 45 graus, com avui es preveu. De fet, de moment, això és la màxima, però encara no són els valors més alts. Uh-huh. Avui esperem fregar els 45. Demà es tornarà a repetir en la mateixa zona, les mateixes comarques, però és que hem de dir també que la resta del territori pràcticament tot està en avís taronja, amb temperatures de més de 40 graus, inclús a prop de la costa. Per tant, és una onada de calor que probablement ens deixarà valors històrics, amb la qual cosa hem d'estar molt pendents, tindre molta precaució, perquè a més també el risc d'incendis és extrem. Tenim una situació marcada per una massa forestal molt seca, temperatures altíssimes, humitats ambientals molt baixes, i avui s'afegeix el risc de les tronades que estan començant a créixer precisament a hores d'ara en la zona de l'interior de l'Alt Palància i el Racó d'Ademús. Així que hem de seguir aquestes tempestes perquè són un altre factor que fa que el risc avui sigui extrem.
1: Gràcies, Victòria. Bona vesprada. Fem una ullada al que està passant pel món. En estos moments comença a Turquia una cimera de l'OTAN que es preveu tensa per l'amenaça de Donald Trump d'abandonar l'Aliança Atlàntica si els aliats no gasten més en defensa i li compren l'armament als Estats Units. I esta exigència encara no la complís cap país i es nega públicament a Espanya. A ella es nega a Espanya, Marian Company.
17: Amb un tracte preferent i el president turc a peu de pista han rebut Donald Trump en la cimera d'Ankara. El president nord-americà arriba amb l'amenaça d'abandonar l'OTAN a la maleta si la resta d'aliats no gasta més en defensa. I el secretari general de l'Aliança Atlàntica li ha estès
18: Defense Industrial Revolution.
17: Una catifa roja d'acords per a neutralitzar el malestar. Compres conjuntes en les quals també participa Espanya.
19: Spain.
17: És un dels 12 països que invertiran un total de 37.000 milions d'euros en un programa antidrons. També és un dels que han estat a la diana del president nord-americà. El govern espanyol és l'únic que es manté públicament en el propòsit de gastar un 2,1% del PIB en defensa, tot i que Donald Trump exigís que pugi al 5% abans del 2035, com la resta de l'OTAN es va comprometre a la Haia fa un any. L'executiu està determinat a resistir la pressió, una xifra, la del 5%, a la que no arribarà cap dels aliats d'ací al 2035.
1: Abans de participar en la reunió de l'OTAN, el president de França, Emmanuel Macron, ha viatjat a Damasc, on dos bombes han explotat a prop de l'hotel on estava. Han ferit 18 persones. Ell està il·lès. Este és el moment de les explosions. L'Albufera és molt més que un parc natural, és història, és paisatge i memòria col·lectiva. L'Institut d'Art Modern, l'IVAM, a València, li dedica una gran exposició coincidint amb el 40 aniversari de la protecció d'aquest espai natural que recorre vora dos segles de transformacions. Sílvia Saiz.
19: L'Albufera no és només un llac, és un paisatge escrit capa a capa, amb memòries, conflictes i transformacions. Ara li van convertir ixa història en exposició, coincidint amb els 40 anys del Parc Natural. Blanca de la Torre és directora de l'IBAM.
20: Un recorrido iconográfico desde las diferentes representaciones de...

0: La Albufera, desde mediados del siglo XIX hasta el presente.
1: Més de 200 obres dibuixen les moltes vides de l'Albufera, dels pescadors, dels arrossars, del turisme, de la indústria, també de les reivindicacions ecologistes. Un recorregut que connecta el projecte fotogràfic de l'IBAM de 1985 i el posa en diàleg amb 6 noves mirades contemporànies. Sandra Moros, comissària de l'exposició.
2: Nos comble de rosa, que ellos trabajan siempre sobre la historia y el territorio, de Lucía Loren, ha hecho una instalación con plantas autóctonas de l'Albufera. Jorge Yeregui ha hecho un proyecto sobre el turismo, Jorge Ribalta ha hecho un proyecto específico sobre la anguila y el último es de Teresa Marín, que ha trabajado sobre los flujos del agua. ¿No?
1: Perquè l'Albufera és territori, però també és relat. Una exposició que mira el passat, però sobretot pregunta pel futur d'un dels paisatges més valuosos del Mediterrani.
3: I amb esta recomanació cultural acabem. Tornem demà. Bona vesprada.

0: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
3: Tira-li, enxufa-li!
2: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
4: Un traje que doni alegria per on passe.
2: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. Faixa, faixa! També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
5: Clar que sí!
2: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
6: Hòstia, pilotes!
2: I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
6: M'encanten!
2: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
7: Quin comboi!
2: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
8: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
9: La nit d'un 7 de juliol, a Roma, va unir per primera volta en una actuació en públic les veus dels tres tenors. Tres veus llegendàries, les de Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, sonant alhora al Teatre de les Termes de Caracalla de la capital italiana. Una cita lírica única i de primeríssim nivell retransmesa per televisió que van seguir aproximadament 1.500 milions de persones d'arreu del món. Era la vespre de la final del Mundial de Futbol d'Itàlia i aquell concert històric marcaria un punt d'inflexió en la percepció de l'òpera a escala mundial. La idea d'este concert quallaria com una cloenda esplèndida de la cita mundialista. Recordem que els tres tenors, a més de ser figures aclamadíssimes del món de l'òpera, també eren grans aficionats al futbol. Un dels aspectes més recordats de la nit fou la naturalitat i la química que tots tres van exhibir en escena, un respecte mutu que va connectar profundament amb el públic, amb bromes i interaccions espontànies que contribuïren a humanitzar la percepció, sovint solemne, del món de la lírica i els seus intèrprets. A més, el repertori estava dissenyat per a ser tot un èxit, amb una intel·ligent combinació d'àries populars i cançons tradicionals conegudes per un públic que potser no era l'habitual als coliseus de la lírica. Temes com Nes un dorma, de Puccini o Sole mio van ressonar amb força entre una audiència emocionada. I això que els tres protagonistes del recital van haver d'esforçar-se no només per a coordinar els estils, sinó també les agendes que, a priori, no quadraven. Finalment, tot va encaixar i aquella col·laboració puntual es convertiria en més habitual a partir d'aquell moment. Domingo, Carreras i Pavarotti tornarien a retrobar-se en nombroses ocasions per a repetir l'experiència d'aquell 7 de juliol del 1990.
8: Comprimits efervescents.
10: Ben i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.

0: Bon dia des de Beniparlem, un nou podcast de Punts de Llengua. Avui ens centrarem en consells per a parlar en públic, ja que sabem que, en els exàmens orals, molta gent té problemes de nervis i d'inseguretat per por de parlar davant d'altra gent. Ho farem acompanyades de dos comunicadors molt joves, molt professionals i amb unes trajectòries més que interessants. Posem fil a l'agulla presentant els convidats, que són Sergi Moyano i Cèlia Cerezo.
1: Hola.
2: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bé, Sergi és més jove que jo.
0: Tu pareixes molt jove també.
1: Per l'estil.
0: Sergi Moyano és un periodista de Carcaixent que ha estudiat a l'UGI, a la Universitat Jaume I, i que ha treballat per a mitjans com ara TV3, El Levante, A Punt, i actualment ho fa a Televisió Espanyola. És així?
2: Sí, més o menys.
0: Més o menys, perquè no ho dic del tot bé. Matisa-ho, Sergi.
2: No, vull dir que al final hi ha col·laboracions concretes i això, però les pràctiques de la universitat...
1: Que és faena, també.
2: També és faena, també és faena, sí.
0: Per descomptat, jo això ho conto com a faena. L'altra convidada és Cèlia Cerezo, també periodista de la Pobla de Vallbona, Camp de Túria, graduada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha treballat en A Punt i en RAC1. Cèlia, tu et coneixes a la perfecció estos estudis i este edifici. Benvinguda a la casa.
1: Gràcies. Bé, RAC1 sí que eren pràctiques també, però és treball.
0: En quin programa de RAC1?
1: Bé, en les notícies 14-15 que es deien cada setmana. Currando ahí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ben retrobats els dos, benvinguts els dos i espero que passem una estoneta d'allò més divertida, sí, més entretinguda. Preguntetes, vinga. Sergi, a quina edat vas saber que volies dedicar-te al periodisme? Abans de caminar o després?
2: Després, però massa pronte, perquè...
1: Miente, en el líquid amniòtic ja volies ser periodista, i ja l'ecografia al micròfon al costat.
2: Jo en principi, de molt jove, volia ser artista faller. M'agradava molt fer manualitats i coses vinculades amb l'art. I vaig optar per un altre tipus de comunicació.
0: L'art dels textos.
2: Sí.
0: Molt bé. I a mi em sona que tu a l'institut ja havies fet un documental sobre memòria històrica a Carcaixent.
2: Sí, bé, la primera cosa que vaig fer va ser un documental xicotet, molt precari, sobre la pantanada de Tous.
1: Ostres.
2: Sí, i ja quan vaig complir 16 anys vaig fer un docu sobre la Guerra Civil a Carcaixent, vaig entrevistar moltíssima gent del poble.
0: Jo l'he vist. Que sí, guai. Sí. Normalment, quan pensem en joves de l'institut més guerra, el que ens ve al cap és el videojoc Call of Duty, però a tu et picava la curiositat periodística. No sé si eres molt gamer, jugador de jocs.
2: No, la veritat és que no. Els jocs en general mai han sigut...
0: Si m'ho hagueren preguntat, jo hauria dit que no, però no mai se sap, no? I Cèlia, eres jugadora de videojocs?
1: Jo, o sea, no tant, però jo vaig tenir una temporada molt forta amb los Sims. Ai, que n'hi havia una època en els 2000 de Los Sims 2. Los Sims 2 i les 4 estaciones. Los Sims 2 i mascotes. Jo m'ho comprava tot, fins i tot revistes que valien com 5 euros, me deixava les estrenes en les revistes de Los Sims, però, vamos...
0: Metarealitat.
1: Sí, sí.
0: A mort.
1: I control alt, no sé quin, com era el comando per a fer els trucs,
0: sí,
1: i em forrava. El modern lo del truc dels diners. I, bueno, mira, jo em pegava unes viciades a los Sims.
0: Els Sims també, sé que s'han utilitzat també per a ensenyar llengües, per a aprendre llengües. Si configuraves en altres llengües, sí, els videojocs, ixa metarealitat, és molt útil, no?, per a aprendre llengües. I, Cèlia, tu què és el que més t'apassiona de dedicar-te a l'audiovisual? L'estabilitat laboral, els diners que van ahí caen del cel?
1: L'estabilitat laboral és una cosa que quan fas el que t'agrada no et planteges, però quan vas agafant edat i veus un poc els jornals que hi ha, la duració dels contractes, ja dius, a veure, m'encanta la meva professió, però reconeixes que si vols no tindre ansietat per pagar factures o pagar despeses, gastos, capritxos, el que siga, no és la millor feina del món, però de moment no la canvie i bé, disfrute un poc de cada feina que t'arriba.
0: Déu proveirà. Sí. I imagine que no només parleu valencià, parlareu alguna altra llengua. Sergi, tu per exemple, quines llengües parles o tens intenció de parlar o has intentat estudiar?
2: Parlar valencià i castellà, però després també nocions bàsiques de francès i anglès.
0: Très bien.
2: Sí, jo.
1: Jo, pues, valencià...

0: En primera instància, sí. El castellà amb espardenyès en valencià, que és la cosa més estranya del món, en lloc de dir apoyo, dic recolzamiento,
1: ja
0: i
1: em quedo
0: en ample, i bueno, castellà, anglès, el que t'ensenyen a l'escola, i un poc més, perquè m'agraden les llengües, i un poc d'alemany, però és que és molt difícil.
1: L'alemany no, és fotut.
0: No. M'encantaria aprendre gallec, perquè em pareix una llengua molt fàcil, i és de l'estat, i per què no aprendre totes les llengües de l'estat?
2: Sí. I euskera és una llengua també molt interessant.
0: Sí.
1: Preciosa. Però
0: un poc com l'alemany, plena de declinacions, sí. I coses.
1: És aglutinant, també. I sí, complicadeta, però molt apassionant. És un dinosaure, una llengua dinosaure, que és molt antiga, no? Vinga, va. Vos hem convidat perquè ens ajudeu a parlar millor en públic, que és la vostra especialitat, entre d'altres, imagine que...
0: Fins fa poquet.
1: Ai, però això no s'oblida, això és com anar en bicicleta. Si ja ho heu sigut, esteu ahí. Aleshores, intentaré jo presentar un decàleg de consells per a parlar en públic i vos aniré deixant pas perquè el complementeu com a experts, més experts que jo, en parlar en públic. Jo parlo davant dels meus alumnes i a vegades alguna aparició estel·lar en mitjans com esta, però vosaltres sou proletaris de parlar en públic. Primer consell. Per a vèncer els nervis i millorar la nostra capacitat de comunicar en públic, siga en una conferència, siga davant d'una càmera o en un examen oral, el que cal és preparar-se bé, estudiar el contingut i organitzar el teu discurs. Coneix la matèria a fons per a sentir-te segur o segura el dia de la intervenció en públic. Cèlia, tu què creus?
0: A veure, donem tips, no? Donem consells per a intentar parlar en públic i no posar-se nerviosos, no?
1: Sí, tu creus que el que he dit quadra? El tema que és de preparar-se la matèria abans...
0: Sí, a veure, jo crec que això és superimportant, perquè si no t'ho saps massa bé i no estàs acostumada o acostumat a exposar-te públicament, no tens la seguretat de conèixer bé la matèria, perquè no domines el context, no domines la comunicació no verbal i verbal. O sigui, que si t'ho prepares molt, molt, molt bé...
1: Millor.
0: Més nervis.
1: Però també és veritat que si vos dediqueu al periodisme, sobretot al tema informatius, que els dos ho heu fet, i ja el temps corre, juga a la vostra contra, no? Per a preparar-vos com ho feu, per a intentar pareixer que sou experts en temes que són tan dispersos.
2: Clar, és que la televisió és el dissimule, no?
0: Sí, és la mentida.
2: Sí, aparentar que saps del que estàs parlant, etc. A veure, jo crec que hi ha una cosa clau que és tindre clar els ítems, no? Un poc l'estructura de què és el que vols contar i a partir d'ahí, depenent també del temps que tingues, no cal escriure-ho tot abans de dir-ho, però sí un poc tindre el fil per a poder contar-ho i al final la millor improvisació és la que es prepara, no?
0: Sí, és un poc una contradicció, no? La improvisació preparada, però començar amb el més important i bé, és que te diria que al final ho vas fent conforme practiques, no? Com anar en bici, les primeres voltes te caus, necessites les rodes de darrere,
1: sí.
0: Però després ja tens com una forma de funcionar, t'acostumes a articular bé les frases sense trabar-te davant de càmera i desafiant els nervis, encara que estan.
1: Està tot més automatitzat, però,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: El segon consell és parlar davant d'un espill i gravar-vos, veure-vos com faria Pep Guardiola amb els seus jugadors.
0: Més que davant d'un espill, millor gravar-se en càmera, en vídeo, perquè tu en un espill estàs veient tot el moment, no? Però en un vídeo ho tens registrat i pots veure-ho, revore-ho, tornar a veure-ho, dir per què està mala tinc tan amagaeta, per què no em fique més recte o més recta, per què no alce més la mira o entone millor o em somric més. Jo crec que millor gravar-se.
1: Funciona, no?
0: Sí.
1: El tercer consell és conèixer el teu públic, adapta el teu missatge segons qui t'escolta per a connectar-hi més. Sergi, això parlant des d'una tele, per exemple, com ho podríem...
2: A veure, és complicat, perquè els mitjans de masses, no, que, per exemple, eres televisió pública i t'estàs adreçant a un públic molt gran i molt divers, és complicat posar-li cara i ulls. Jo sempre intento visualitzar la meva veïna, Maria Amparo. Pues això,
1: boníssim.
2: És intentar explicar-li les coses.
1: Clar.
2: Sí, sí.
1: Sí, no? Com un espectador mitjà que puga sintetitzar no sí. el més sabut, no el més rústic. Bé, això que he dit no estic d'acord, perquè pot ser molt rústic i molt sabut també, però clar. Com un prototipus generalista.
2: Al final és que se t'entenga i adaptar-te també a que hi ha gent que té diferents nivells culturals i tant d'entendre.
0: Però jo crec que d'entrada no cal dir, no, gastaré un lèxic o unes paraules més tècniques. No, jo crec que en els mitjans tot allò que siga tecnicisme ni per a una iaia de 70 anys ni per a un xiquet de 10 ni per a un adolescent de 16, com millor expliques o més planer sigues o més utilitzes els termes més habituals, millor. Clar, més divulgatiu. Si n'hi ha algun tecnicisme que està és notícia o s'ha de dir sí o sí, explicar-ho, matisar-ho.
1: Fer una paràfrasi, una definició, explicar-ho, no?
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: El quart consell, comença i acaba amb força. Una bona introducció captarà l'atenció i et donarà la confiança per continuar. I un tancament sentenciós definitiu oferirà una sensació de consistència, de saber de què parles. Seria així, Sergi?
2: A veure, és important, jo crec que quan fem directes en la televisió o fem una peça, una notícia, la primera i l'última frase sempre són
0: les
2: clau.
0: Les que sentencien o les que capten. No? La primera capta, l'última sentencia. I també, si eres original o... Sí, no sé. Clar, és que el llenguatge audiovisual, la típica peça en què comences fent tu una aparició en càmera... Si estàs parlant de les bicicletes, muntada en una bici, en lloc de començar locutant bicis que passen, no sé, l'originalitat, l'impacte, no? Al final, tant de TikTok, tant de vídeo breu que impacta, com a que te vas adaptant
1: sí,
0: un poc.
1: Anem adaptant el llenguatge. Pensem que són consells de periodistes que podrien servir també a una personeta que s'està intentant examinar d'una llengua, en aquest cas de València. I ahí el que tenim molt és la qüestió dels nervis, que jo imagino que ja no, vosaltres ja ho haureu superat, però en algun moment, depenent de quina connexió, Sergi, pot ser que encara sentes algunes cuscarelletes a l'estómac?
2: Sí, perquè al final jo també acabo de començar i tampoc estàs posat del tot. I els nervis sempre estan, jo crec que sempre estaran. El que passa és un poc aprendre a domar-los, no? I que no juguem males passades. I també aprofitar-los, perquè també aquests nervis et donen una capacitat de concentració, no? Que vas a mil i sí, això clar, també va bé.
0: L'estrès bo que diuen, no?
2: Sí.
0: Jo crec que el que hem comentat, si es graven en vídeo no només veuen els seus defectes o virtuts, sinó també s'estan exposant a la mirada, que és l'objectiu de la càmera, però és una forma de... Han d'habituar-se, no? És com una immunització a la vergonya.
1: Com un entrenament.
0: Si poden parlar davant de familiars, entrenar davant d'amics o amigues, també és com acostumar el cos a eixa exposició i eixe moment de...
1: d'atenció
0: sí,
1: col·lectiva.
0: De que et miren, de que has de comunicar, però tant d'observar i escoltar i entendre...
2: Sí, sí, parlar en públic jo crec que és fonamental també des de l'escola. Jo recordo que vaig tindre una profe en l'ESO que ens obligava a fer-ho i estava molt bé perquè ens deia, mira, heu de preparar-vos un monòleg i exposar-lo a classe.
1: Fantàstic.
2: I això va molt bé perquè jo crec que per a tots els àmbits laborals va bé saber expressar-se.
1: I és cert que en ensenyament en infantil se treballa molt l'expressió oral, però després en primària i en secundària s'abandona molt l'expressió oral i se centra molt en l'escrit. I de fet a França, per exemple, ara en el que és la selectivitat, l'accés a la universitat, han posat una prova oral a tots els alumnes que entren a la universitat, han posat una part oral de l'examen.
0: És que és totalment cert, no causa reflexionar-ho, però sí, és que l'oral sí.
1: No es treballa,
0: no es treballa
1: molt. Es treballa en infantil i se va perdent després, i a la universitat te trobes ahí que has de fer exposicions i no saps ni com gestualitzar, com utilitzar el llenguatge corporal. Aleshores, com diu Cèlia, el tema de gravar-se, mirar-se els moviments és important. I el sèptim consell seria modular la veu. El tema de variar el to i la velocitat per a mantindre l'atenció i transmetre diferents emocions. Ho feu? Vos agrada exagerar-ho, Cèlia, per exemple, o ho feu més discret?
0: No, però és que tu pareix... O sigui, ho fas tu, sobretot quan comences, que comences lineal o no li poses sentit a les a la frase, les paraules, a mesura que vas agafant experiència ja li fiques l'entonació, ja ho interpretes. Sí, és important perquè un text no és lineal, la vida no és lineal, doncs els textos tampoc són lineals. S'ha de posar... També és difícil que no tot el món sap col·locar la veu, els nervis et fan afonia i sí, és complicat.
1: Se t'inflamen les cordes vocals quan estàs estressat.
0: Sí. Si t'importa molt i no et fa res, no només invertir en classes de valencià, sinó...

0: en la repuntadora, no? I és com parar... saps? És ixos canvis de ritme que fan que la gent també capte el que vols dir i parar-te en la paraula que toca i anar més ràpid en la construcció, que no és tan important.
1: Però al mateix temps una cadència, no? Com la repuntadora que tu dius, tampoc ser histriònic, sinó una cosa controlada.
0: Clar, és trobar el punt mig, perquè també depèn del que estigues parlant. Hi ha coses que necessiten més intensitat i d'altres que no tant.
2: Sí, sí, és un tema que permet estar alegre, somriure molt, perquè com quan somrius també locutes somrient. De normal, crec que és un consell que solen donar
1: pot ser interessant, no? Pot ser interessant en les proves també no entrar amb una cara de pànic com si entrares a l'escorxador, no? Una cara un poc d'alegria, relaxació, distensió facial. Vuitè consell és gestionar-se bé el temps. Si tens 3 minuts o 3 minuts i mig en una connexió d'un informatiu o bé en un examen de València per al teu monòleg, doncs que això estiga compensadet, no?
2: El més important, primer, i com a molt, 3 ítems, no? És llenguatge TikToker total.
1: I jerarquitzar. 3 ítems,
2: això i això. I el més important o més impactant, el primer.
0: Clar, perquè si vols condensar-ho tot en 3 minuts i anar de passada per alguns temes, és millor centrar-te en dos o tres i poder desenvolupar-los bé que no voler abarcar-ho tot.
1: I estic d'acord. I després ja, esto se acaba i passem al superjoc que vos hem preparat. Un consell seria preparat per a preguntes o interrupcions o coses que puguen passar inesperades. No penses que això et puga descol·locar molt, sinó aquesta flexibilitat. I l'últim, concloure amb claredat, tancar la intervenció, resumir punts clau, agraint, que no està en el que feu en les connexions perquè passeu la paraula a l'estudi, però en un examen oral podria ser ixa conclusió que fora sintètica i
2: contundent. 140 caràcters, no, 60.
1: Molt bé, vinga, juguem.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Ara vos posem uns talls de veu de comunicadors famosos i m'agradaria que els comentàreu entre els dos per tal de trobar-hi punts forts però també coses que podrien millorar aquests comunicadors. Segur que n'hi ha perquè ningú no és perfecte i menys en qüestions de comunicació verbal, tots ens equivoquem. Va, comencem el joc. Primer tall de veu, sabríeu qui és?
4: Hola, bona nit. Benvinguts, senyores i senyors, a la cita de cada dimarts en Canal 9. Ja saben, el nostre concurs Tria 3. Es dona la benvinguda no sols en nom propi, sinó també en el de les nostres amigues del programa.
1: Fins així.
0: Ximo Rovira.
1: Ximo Rovira, ha tornat.
2: Ximo Rovira, que bonico és. És de casa.
1: Què vos pareix? La locució ixa que feia quan encara no tenia ni barba?
2: Per a ser de les primeres i ser una època molt primigènia, jo el veig molt bé.
0: Molt natural.
2: Sí. Potser feia molta cantarella, però sí, almenys no era ni avorrit ni lineal, perquè en aquesta època, als 90, en informatius, per exemple, sí que eren supercorrectes de la taula aquests i superseriosos, però bueno, això és un programa d'entreteniment, però...
1: I varia una miqueta.
0: A més, també hi ha un estil, no?, d'eixa televisió dels anys 90, de bona nit, benvinguts, esta nit, anem a tindre així... No
1: engolat,
0: sé.
1: Engolat.
0: Sí.
1: D'acord. Vinga, passem al següent tall.
5: I ja ho tenim tot a punt. I avui tenim un públic estupendo. Ja fa molts anys que vaig anar a visitar este poble. Jo faria una recomanació a la gent. Que visiten més els nostres pobles i que coneguen com és la nostra gent.
2: A veure, estic entre tres.
1: Estàs entre tres, a veure, Cèlia.
2: Jo diré que té a veure amb el món de la moda, Francis Montesinos, però em recorda a Paco Nadal i també em recorda a Julio Tormo.
1: Oh, i és un és una
2: mescla, una barreja,
1: de tots, no?
2: No sé,
1: Sergi?
0: Joan Molleón.
1: Joan Molleón, el millor de tot el món. I què penseu de com comunicava Joan Molleón?
2: Jo crec que era molt proper. Era com un veí del teu poble, amb qui et diverties molt, el que et feia a les festes del poble. Ei, molt proper, molt divertit, molt dinàmic. I mira que no és de la nostra època.
0: Però jo crec que també per aquestes característiques que tu ara assenyalaves va ser capaç d'arribar a una part molt important de la població, també castellano parlant.
2: També és de veres que amb tant de poca oferta televisiva era molt fàcil, era més fàcil connectar amb la televisió valenciana, però sí, si a més arribes... És que era molt proper, era amb qui tu passaves bé, no?, concursant.
1: Sí, segurament per a una llengua formal, estàndard...
2: No caldria.
1: Més seriosa, se'n va massa cap al col·loquial, però en general...

0: general té una riquesa i una frescor...
1: Segur que soltaries pressions, no? O com? No ho sé, és que no és l'època de Joan Montleón, crec que no existia ni el meu projecte de... No estava ni en projecte.
0: Disseminació. Vinga, l'últim tall, a veure què us pareix, qui pot ser.
2: Pues bé, així estem ja preparadíssims per a divertir-nos i avui en un concurs que és supercanyero i superdivertit, eh? Tu saps de què va el concurs, Vita?
3: Sí.
2: Sí, perquè ja t'ho han explicat un poquet abans, eh? I què, esteu preparats per a jugar?
3: La mòmia.
2: La mòmia, però estàs preparat per a jugar?
3: Sí.
2: Sí? Com te diuen a tu?
3: Germán.
2: Germán, i a tu?
4: Santi.
0: Què us pareix?
1: La de les primeres presentadores de Babalà, algun cognom Roldán per ahí?
0: Sí, Rondán, crec que era.
1: Rondán o Roldán, o Rondán.
0: Paqui Rondán.
1: Paqui Rondán.
5: Però jo no li pose cara ara.
1: A veure...
0: Sou més de Bradelo.
1: Sí, sí, nosaltres som de l'època Bradelo, ni de Choni Poti... Era Choni? Choni?
0: Johnny?
1: Toni Poti?
0: Johnny, que anava vestit com d'Indiana Jones. Sí. És que jo soc més vella que vosaltres, jo soc d'aquesta època.
1: Nosaltres som de l'època de Babalà en 3D damunt d'una nau, bueno, jo, almenys, i de Babalà en peluig gegant, amb Pau i Nina.
5: A mi m'hauria agradat ser de la generació Babalà Pont Aeri.
0: Això no. És la de Paqui. No, sí, sí, crec que és la de Paqui. Sí.
1: Sí, sí, la de l'Electro.
0: O era, ja no ho sé, perquè entre Paqui i Abradelo a vegades ahí canvia un poquet, però sí, finals dels 90...
1: Sí, principis dels 2000, no? 2000.
0: I segona meitat dels 90 també, jo crec que ja hi havia maquineta en Babalà. Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, Cèlia, Sergi, vos emporteu el meu amor infinit.
1: Gràcies a tu.
0: I el dels meus companys.
1: I molta sort a la gent que s'examina i que perden la por, que els que examinen potser estan pensant en l'esmorzar, que no estudien tant.
0: Sí, clar. Molta sort per a tot el món. I com defensa el meu amic i mestre Joaquim Dols, expert en ensenyament de llengües, i la seva col·lega Roxanne Gagnon, un dels mecanismes més potents de l'aprenentatge per mitjà de videotutorials o de vídeos gravats en general és la mimesi, la imitació. Per tant, convé que trobeu comunicadors en valencià amb un estil formal que vos agrade i que intenteu imitar-los. Així millorareu la vostra manera de parlar en públic. Fins així el programa d'avui de Ben i Parlem. Adeu.
1: Adeu.
6: Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
7: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
9: A Punt Ràdio.
0: Bon dia! Avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu

0: és buscar el verb al diccionari normatiu valencià.
1: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
2: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
3: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
2: És de veres, és de veres.
4: A punt ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
5: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
5: En plena onada de calor, comencem mirant els termòmetres per saber on es registra a hores d'ara la temperatura màxima al nostre territori. Alejandro Molés.
6: Una màxima de 44,2 graus que, segons les dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia, es troba en dos municipis de la Ribera Alta. Un d'ells és la Pobla Llarga i l'altre Sumacàrcer. Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís roig que indica perill extraordinari per calor en el litoral sud de la província de València i que abasta comarques com ara l'Horta Sud, la Ribera Alta i la Costera. Este avís roig es mantindrà actiu fins les 8 de la vesprada. La resta de la comunitat valenciana es troba en avís taronja. Per la seva part, la Conselleria de Sanitat també ha emès l'alerta roja per risc sanitari a causa de la calor en un total de 422 municipis de 25 comarques. Una alerta on es recorda la importància de seguir les recomanacions bàsiques, com ara beure abundant aigua, evitar l'exposició directa al sol entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, fer esports en les hores de menys calor o mantindre la vivenda fresca i ventilada. Per cert, que AEMET ha informat que s'han format tempestes a la província de Terol i que al llarg de la vesprada podrien afectar també zones de l'interior nord de València i interior de Castelló.
5: I la Conselleria de Servicis Socials ha començat a repartir entre les persones sense sostre més de 2.000 kits bàsics per a combatre la calor.
6: Uns kits que inclouen, entre altres, unes ulleres per a veure l'eclipse total d'agost, una botella d'aigua tèrmica, productes antimosquits i elements de protecció solar com gorres, cremes solars i tovalloletes refrescants. La consellera del RAM, Elena Albalat, reconeix que es tracta d'una ajuda simbòlica, però, segons diu, efectiva.
7: Es un kit simbólico, no significa que sea suficiente y más hoy con las temperaturas a las que vamos a llegar, ¿no? Pero creemos que es importante en este punto de ola de calor, pues un neceser como básico, pues para poder mantenerse en la calle.
6: Segons dades oficials, unes 2.000 persones viuen al carrer, repartides en ciutats com ara València, Alacant, Castelló de la Plana, Elx, Torrent i Gandia.
5: I les persones desallotjades diumenge arran de l'incendi forestal que es va declarar a Soneja, a l'Alt Palància, ja han pogut tornar a les seues vivendes.
6: Una tornada que en el cas del veïnat d'Azuévar ha sigut agredolç en comprovar que les flames s'han quedat a només 200 metres del nucli urbà.
8: Bueno, molt agradable no és, perquè és un palet xocotet, tenim un munt de pinalles bonico i és una llàstima que això se queme.
9: I ara pues, todo quemado aquello. Esto que son paisajes superbonitos, a nosotros nos duele en alma.
6: Recordem que l'incendi forestal ha cremat més de 180 hectàrees de pinar i de matoll en un perímetre de 8 quilòmetres.
5: I avui hi ha hagut una altra reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Rubén Dempere.
10: Sí, i entre altres temes, la Conselleria ha lliurat la seva proposta d'implantar a partir del pròxim curs escolar un total de 6 dies lliures de lliure disposició retribuïts per al professorat no universitari que depèn de la Generalitat. Uns dies que es podran gaudir des de l'1 de setembre d'enguany fins al 31 d'agost de l'any que ve, a excepció dels 15 primers i els 15 últims dies lectius del curs escolar o durant les dates en què tenen lloc les avaluacions de l'alumnat. Escoltem el director general de personal docent, Pablo Ortega.
11: Per primera vegada, el professorat tindrà el proper curs el dret a gaudir de 6 dies d'assumptes particulars, 3 d'ells en període lectiu i 3 altres en període no lectiu. I també s'ha establit que el professorat ha de deixar preparat una tasca per a l'alumnat del seu grup quan estiga de permís.
5: I el Consell de Ministres ha aprovat el sostre de despesa no financer de les administracions públiques per als pressupostos generals de l'Estat del 2027 i la senda de dèficit públic, que el Congrés haurà de votar dimarts de la setmana que ve.
10: A més, el Govern central ha aprovat la creació de 500 noves places de jutges i fiscals i el projecte de llei de protecció civil del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha explicat que la nova llei s'adaptarà a la nova realitat que està influïda per l'ús de les xarxes socials.
12: El hecho de compartir un vídeo, una fotografía, cualquier contenido en una red social no significa que renuncies a esa imagen y que, por tanto, no tengas que consentir que se pueda utilizar para una finalidad distinta para la cual tú la has colgado. Es decir, nadie podrá utilizar las imágenes que utilizamos en nuestras redes sociales personales para poderlas en otro contexto alejado de la finalidad que uno tenía cuando la cuelga en su propia red social.
5: En successos al Vinalopó Mitjà, a les localitats d'Elda, Petrer i Saix, la Policia Nacional ha detingut 5 persones acusades d'explotar laboralment treballadors migrants en una empresa de paqueteria.
6: Segons fons de la investigació, els detinguts imposaven jornades maratonianes de 10 hores cada dia, 7 dies a la setmana, sense contracte ni nòmina. Els agents van investigar que els detinguts operaven des d'una nau industrial ubicada a Elx i distribuïen paquets a través d'una estructura jerarquitzada.
5: I fa només uns minuts, Nigel Farage, el líder del partit d'ultradreta britànic Reform UK, ha anunciat que dimitís com a diputat. Farage va ser un dels principals impulsors, recordem, del Brexit.
10: Sí, Farage ha anunciat la dimissió per les acusacions de finançament il·legal de la seva formació. L'empresari inversor en criptomonedes, Christopher Harborne, ha donat més de 25 milions de lliures al seu partit, Reform UK, i 5 milions al mateix Farage com a regal.
13: I have done nothing wrong. I have not broken the law.
10: Nigel Farage diu que no ha fet res il·legal i que tornarà a presentar-se a les eleccions. Unes hores abans era notícia una altra líder política de l'extrema dreta. La justícia francesa rebaixa la condemna a Marine Le Pen i li permetrà ser candidata a les eleccions presidencials, però haurà de dur un braçalet electrònic durant un any. A les 8 de la vesprada compareixerà per anunciar si finalment es presenta.
5: I en els esports, Xavi Albert serà l'entrenador del València Bàsquet durant les dues pròximes temporades.
10: El tècnic valencià de 38 anys ha sigut segon entrenador amb Àlex Mumbrú, amb qui es va fer càrrec del primer equip després de la seva destitució, i amb Pedro Martínez. El club torna a apostar per la promoció interna i per mantindre la filosofia i l'estil de joc que tan bons resultats li ha dut esta temporada. Xavi Albert afrontarà un repte complicat amb una plantilla en plena reconstrucció. Avui mateix s'han fet oficials els fitxatges de Darius Thompson pel Milà i de Jaime Pradilla pel Real Madrid.
5: Fins així l'última hora informativa. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som a Punt.
14: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Som

Ja hem vist que els egipcis foren pioners i inventors de quasi tot. També se'ls atribueix la invenció de la cervesa i ben segur que el vi formava part de la seva dieta. I de vi, precisament, de bons vins, va la xerrada, que recordarem a continuació. Al programa ens agrada parlar de la bona vida i el bon menjar que, acompanyats d'un bon caldo, rematen sempre una bona velada. Vins de qualitat, com els de la bodega Val San Giacomo. Ens visitaren part de la família que regenta la bodega, Marta i Carlos, dos de germans que porten avant la gestió d'esta emblemàtica bodega. Vins d'alta qualitat reconeguts arreu del món des del segle XIX.

0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Amunt.
1: És sempre un luxe parlar de les coses de menjar. Una persona que ens aconsella, de vegades es posa les des llargues, també, val confessar-ho tot, perquè és, és un viatger de les taules.
2: Ui, més que de menjar anem a parlar de beure, eh?
1: També la companyia d'un bon vi, començar en un bon vermut, és fonamental també per acompanyar un bon dinar. Vicent Gil, què tal? Com estàs?
2: Jo avui m'ha fet un vermudet abans de dinar. Jo sé, sempre, quan si dine fora, sí. I en casa jo dec de tindre 20 i tants vermuts diferents.
1: S'ha posat molt de moda en els últims decenni, sí. el vermut, diguem, no sé com dir, artesanal, es diu així?
2: Seria? Sí, no, i vermut industrial, però si hi ha un celler en la comunitat que ha mantès la bandera del vermut durant tots aquests anys, sense cap dubte és Cherubino Bo San Giacomo. El Vittore, que porta el nom d'un dels fundadors de la bodega, el Vittore és un vermut que ha estat sempre hi present. Ara ja és moda, ara ja és tendència, ara ja n'hi ha bodegues que fan uno o dos vermuts. Ara tot el món fa vermut.
1: Però el vermut de barril que teníem en la bodegueta del barri.
2: Bueno.
1: Això, de fet, és valencians. Quan anem a prendre la dinaora, no podem dir la dinaora, anem a fer el vermut. Anem a fer el vermudet.
2: Mira, jo no diré aquí, però encara hi ha gent que segueix venent ixe vermut com a vermut casero, i jo sé que en el fondo ixe vermut jo sé d'on ve. I no diré noms.
1: Bueno, ja està, aquí puedo leer, que diria aquest, no?
2: I no diré noms.
1: Bueno, davant del dubte, un bon embotellat de Val Sant Giacomo és garantia de vermut. Bueno, pues presenta'ns aquestes persones que treballen en el vi per passió familiar, crec jo, no?
2: Són una quinta generació, eh?
1: Ja, aquí.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2.
4: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment.
10: Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
11: Sí.
6: A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
11: Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
14: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: I per començar este temps, és un goig comprovar l'alt nivell de les nostres bodegues i com ens conforma la cultura del vi. I ja que parlem de vins, la nostra pròxima destinació és un lloc on se cultiven vins de gran qualitat, Sicília, una gran illa mediterrània al sud d'Itàlia que recorreguerem en companyia de la nostra guia de viatges, Clara Estrep.
15: Llori, llori, llori de tot l'anno, l'amor camaràs i te lo torno.
14: Llori, els millors moments de la vesprada d'A Punt.
16: Andiamo, andiamo, mi Joaquín.
1: M'encanta esta canción, questa è una canzone italiana.
16: Yeah.
1: Bueno, més concretament, siciliana. Che cosa più bella di canzone. Mira, che bella. La mogliere, diu.
16: Con la vivenda ci portà. Qui ha triat esta música? La persona que ens fa desitjar tindre feta la maleta cada setmana, cada volta que ens ve a visitar.
1: Ella és l'autora del blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses, d'obligada, en fi, compliment i que li feu una ulladeta i recomanació si sou viatgers. I ella és Clara Estrems, la nostra guia de viatges. Què tal, Clara?
17: Molt bé.
1: Com estàs?
17: Molt bé.
1: Va bene. Sí. Va bene, cara.
17: Ara vinc jo a crear-vos el FOMO de que n'hi ha que volar a Sicília.
16: A Sicília. Mira, Sílvia i jo tenim Sicília en ment de fa 3 o 4 anys.
17: Pues,
16: o sigui,
17: pues és meravellós, eh? Sí. A veure si quan acaba el programa es compreu els vols.
16: Vinga. Sicília.
17: És una Sicília molt...
16: Les Chicas de Oro, Sicília. Te recordes la major de les Chicas de Oro?
17: És molt interessant, però a més de paisatgísticament, a nivell històric i culturalment també. I té molts llocs per a veure, que avui anem a recórrer-los tots. I un sabor molt especial, diguem, un ambient, a més de la gastronomia, un ambient així molt particular. De tota Itàlia, Sicília té com una personalitat pròpia. A mi em va encantar. Jo guardo uns records boníssims de Sicília.
1: Ubiquem-nos en el mapa. On sí. Està Sicília? És la illota gran.
17: Itàlia és una bota, la pilota de futbol és Sicília.
1: Ja la tenim en el cap.
17: És molt interessant també a nivell lingüístic, perquè a més d'Itàlia allí es parla sicilià. Ah. Però el sicilià és un idioma... És molt comú, però és molt comú a casa. No s'utilitza molt, diguem, de manera escrita o oficial. I, de fet, el sicilià està classificat per la UNESCO com a llengua en perill d'extinció.
1: Ah, mira. I a què s'assembla l'italià? És una llengua també llatina?
17: Com una barreja, no? Perquè Itàlia té prou dialectes interiors, però el sicilià, i de fet, és quan parlen italià, sí, tenen un accent particular també, moltes paraules incorporades.
1: I no hi haurà alguna paraula valenciana, catalana, de quan forma part de la Corona d'Aragó? I ni lo tempore, eh?
16: Segurament.
1: No, que igual queda alguna,
16: no? Alguna reminiscència.
17: Sí, bueno, ahí no ho sé, però...
16: A banda de les coquetes de Daxa.
17: A l'Alguero, a Còrsega, tu parles en valencià i t'entenen. Allí sí. Sicília, alguna paraula, probablement, perquè, de fet, l'italià també té moltes paraules molt més paregudes.
1: Tu saps el que diu, Gemma, que les afors sostenim, amb criteri documental, que la pizza no la inventaren els italians. És la van copiar. Coca valenciana... La coca de la Safor, més
17: la de Daxa, no?
1: Efectivament. Qualsevol variant de coca, mentre siga de la Safor, bueno, vinga, va, de la Marina també, que la portaren cap a Sicília, quan Nàpols i Sicília formava part de la Corona d'Aragó.
17: Però mira, és que estem derivant molt, però la pizza napolitana és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
16: Sí,
1: ja ens ho han pillat, estos de la UNESCO.
16: És que han sigut llestos en la qüestió, però que conste que ho van aprendre d'ací. Atén-me, la Corona d'Aragó.
17: Clar, sí.
16: Sicília...
17: té una història...
16: A formar part de la nostra vida.
17: Sí, té una història molt fascinant, però ja hem passat. És grecs, és cartaginesos, és romans, és vàndals, és bizantins, és sarraïns, és normands, i clar, va formar part de la Corona d'Aragó, les regions de Nàpols i Sicília, sí. I ja ben entrat el segle XIX, Sicília es va convertir en part del regne d'Itàlia, però estem parlant del segle XIX.
1: Sí, sí, la reunificació italiana...
17: Sí, de Garibaldi, clar, això se fa no res.
1: És recent, són quatre dies, claro, sí, sí.
17: Així que seguint una illa tan gran, jo el que recomano és agafar un cotxe de lloguer.
16: Com ens movem? Per un cotxe de lloguer?
17: Sí, perquè el transport públic regulinxi. Entre ciutats, dins de la ciutat sí, però fora de ciutats no, perquè al final anem a visitar molt de poblet i molta ciutat, així que el millor és...
16: Entenc que n'hi ha vol d'ací allí, sí. Que no és difícil trobar una combinació.
17: Per exemple, vols a Palerm, n'hi ha quatre dies a la setmana des de València.
16: Molt bé. I una volta allí, agafar cotxe i què? Bueno, Palerm és la primera...
17: Sí, comencem un poquet per Palerm, que la veritat és que és una ciutat molt caòtica i decadent, però molt guapeta al mateix temps. O sigui, això és una cosa molt siciliana, també. Es comencem per la catedral, que...
16: I molt napolitana, també, en això... Tenen
17: un poc de caos, diguem.
16: Coincidència, sí.
17: Quan més baixes al sur, un poc més de caos, però té l'encant del sur d'Itàlia. I la catedral va néixer com a basílica, més tard es va convertir en una mesquita, i finalment, de nou, en església, ja que és molt interessant. I a Palerm es troba un lloc únic al món, que és les catacombes dels Caputxins.
16: Sí.
17: I aquestes catacombes tenen 8.000 mòmies dividides en seccions.
16: Estan allí les mòmies?
17: Sí, a més, estan penjades de peus, com si digués una perxa d'una tenda, vull dir-les, però...
16: Estan les ninotes allí.
17: Amb la boca oberta, perquè era com que...
1: Les mòmies les tenen plantades, les tenen dretes.
17: Sí, les tenen dretes.
1: Això fa por. Collona, no?
17: I tots els corredors, i clar, com n'hi havia...
16: Les vapor o risa o les dues coses.
17: Un ambient molt sec, les enterraven allí sense necessitat de soterrar-les, i assecaven les coses mateixa.
16: S'amoixamaven?
17: Sí, i s'ha conservat molt bé, molt bé, o sigui, per la sequetat del terreny.
16: Tenim una cosa, estan les 8.000 mòmies penjades, tu vas per allí...
17: N'hi ha unes penjades, n'hi ha uns altres que no estan penjades, però sí, per els corredors, i com està penjades per a 6 homes, a 6 les dones, a 6 monjos, o sigui, per professions, diguem, per sectors.
1: Vestits. Li han posat traje al monjo.
17: No, bueno, com es van enterrar? Tal qual.
1: Ah, que el traje també s'amoixama.
17: Sí, sí, clar. Vull dir, el traje no està igual.
1: El traje, sí, clar.
17: El cos és el que es seca, però el traje està igual. I n'hi ha una... una tomba molt particular que es diu la Vella Dorment, que és una xiqueta de 2 anys que sí que està com embalsamada i que diuen que obre i tanca els ulls durant el dia i la nit. Realment és per una qüestió de la llum, diuen. Que
16: faig efecte.
17: Però que pareix, que pareix una xiqueta que està dormint.
16: Passejant per allà entre mòmies,
17: el que
16: és entre tètric i... Ai, però jo aniria, amore!
17: Ja que és un lloc que, bueno, per als que no siguin apreciosos, està guai, diguem que és molt interessant.
16: Molt bé.
17: Pugem al cotxe i ara anem a Trapani. Vale.
16: Trapani.
1: Trapani.
17: Trapani és molt famosa per les seues salines, que tenen l'origen dels fenicis, quan van arribar fa 3.000 anys. És una coneguda com la ciutat de les 100 esglésies. Que, a pesar de no ser massa gran, hi ha moltes esglésies. I el centre històric és prou xicote, però té molt d'encant, diguem. I una vegada estem allí, ens apropem a Erice, que és un dels pobles més bonics de Sicília. És com si fos un conte de fades medieval, molt guapet.
16: Com és?
17: I caminem, que té carrers empedrats, i arribem al castell, i des de l'alt tenim unes vistes impressionants, perquè es veu tota la costa i tot, està com un poble molt alt. I n'hi ha botigues d'artesania siciliana.
1: Sí. Artesania.
17: Hi ha molta artesania. Sicília fa molta ceràmica. La cara típica de Sicília, que és com una cara amb tres braços, tres cames... Molta artesania. I menjar, també, perquè...
1: Un imantet per a la nevera...
17: Ahí, es pot comprar.
1: Això ho comprem ahir. Vale, molt bé.
16: Molt bé. I això era Erice.
17: I ara continuem, perquè a Sicília es troba el conjunt de temples grecs millors conservats del món.
16: Grecs.
17: És al·lucinant. Concretament, a Agrigent es troba el que es diu el Vall dels Temples, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és un conjunt de temples grecs i el millor conservat, que és de Grècia. O sigui, impressionant. I l'origen es remunta al segle VI abans de Crist, que els grecs van fundar allí una ciutat que temps després seria atacada pels cartaginesos i més tard pels romans, però es van conservar els temples i la vall va ser abandonada i per això podem veure en molt bon estat de conservació molts dels temples que allí...
1: Temples cada un dedicats a un déu o una deessa concreta.
17: Sí, d'allí. O sigui, està, per exemple, el que millor conservat està és el de la Concòrdia, també podem veure el temple d'Hera, el d'Heracles, el d'Efes, entre altres, i podem trobar una necròpolis gregues i romanes, o sigui, una ciutat, un parc arqueològic talment.
16: Caramba! Ui, m'encantaria voler.
1: I si no podem anar a veure ta mare a prendre la brisa o alguna cosa?
17: Sí, també, perquè no massa lluny tenim una famosa platja que és la Scala dei Turchi, que és la platja més famosa de tota Sicília, perquè està envoltada d'enormes penya-segats, però de color blanc, perquè és una roca especial sedimentària. així de color, i quan s'erosiona fa com unes capes que semblen com si fos una escala, per això l'escala d'Iturqui.
7: Aquests dedicaments són molt xulos.
17: I es diria d'Iturqui perquè ahir les antigues excursions dels pirates s'amagaven allí i es protegien del vent espanyassegant els pirates turcs, per això es diu l'escala d'Iturqui.
16: D'Iturqui dels turcs, ai, que guai.
17: Però n'hi ha més temples grecs.
16: Vinga,
17: o sigui, més
16: encara. Però per Sicília o en la mateixa ciutat? No,
17: continuem en ruteta i està el temple de Segesta, que és espectacular. Es troba en una vall i mentre vas de camí pots anar veient-ho ja de lluny, o sigui, que es veu allà en la vall. És d'estil dòric, amb 36 columnes, 6 en les façanes i 14 en cada costat, i és molt llarg, però el veiem sense sostre, però no és que va caure, és que no el van arribar a acabar. O sigui, està pràcticament...
16: No té sostre perquè no el van a plegar a fer.
17: No, està pràcticament en estat original. Uh-huh. O sigui, aquell que veiem era el que estava.
1: Va agarrar la bombolla immobiliària de l'època. No va poder acabar.
17: Més o menys. Es creu que els cartagines es van arribar i van prendre la ciutat.
1: Va ser cosa d'una guerra.
17: I no ho van acabar.
1: Cosa del món
17: antiu. I com estava allà en una vall, van dir, bueno, es queda igual.
1: No ho acabem, deixem-ho estar sense sostre.
17: I que parega de si 3.000 anys que això ha caigut i està totalment igual.
1: Però em sembla flipant que per a veure temples grecs, més que a Grècia, vaig a Sicília.
17: Sí.
7: M'he pensat el pantè.
17: Sí, i a més molt, molt ben conservat. És una cosa enmig de la natura. És que Sicília té moltíssims tresors, però de moltes èpoques diferents. És vaig on vaig, és una illa meravellosa, al·lucinante de tot.
16: És que està estratègicament està ubicada en un lloc de pas.
17: Clar, molt. Està molt prop. I de fet, hi ha molta influència també àrab en la gastronomia i tot. Té una fusió molt particular.
1: I així era per fer-me una idea.

0: És de gran com Mallorca o més gran encara?
1: Jo crec que és més gran.
0: Bé, les dimensions un poquet...
1: Sí, necessites un 7 dies mínim perquè n'hi ha molt per a veure. I si continuem, volem veure més ruïnes arqueològiques. Anem a Taormina.
2: Oi, Taormina.
1: Que també és una de les joies de Sicília. Tenim un teatre grec que és el segon teatre més gran de Sicília i es va construir el segle III abans de Crist pels grecs també. I també tenim unes vistes panoràmiques perquè des de l'horitzó, o sigui, diguem que el que és l'escenari del teatre es veu l'Etna.
2: El volcà?
1: Sí.
0: Este encara està...
1: Sí, cada 2x3.
0: L'Etna,
1: a més, cada any i mig, una cosa, sí que està molt actiu. I esta ciutat és preciosa, ja podem passejar, podem veure el teatre, podem veure el món de darrere, però encara hi ha més ruïnes. Anem a Siracusa, que és una ciutat que té quasi 3.000 anys d'història. I, de fet, es diu que va rivalitzar en Atenes en el seu moment.
2: L'importància que tenia.
1: Sí. I ahir, clar, sembla difícil pensar-ho perquè el que estàvem comentant, perquè estem a Sicília, però sí. Siracusa té un dels patrimonis arqueològics més importants de tota Sicília,
2: sí?
1: I en el parc arqueològic podem trobar amfiteatre romà, teatre grec, les pedres del que es diu la famosa orella de Dionís, i és que en l'època grega s'estrenen els blocs de pedra calcària d'allí dins. I, a més, per la forma que té l'entrada a la cova, sembla una orella molt gran, de 23 metres d'alt, i és que es diu que l'acústica en el seu interior és molt bona, o sigui que tu pots entrar allí, bueno, n'hi ha una llegenda que diu que al segle V es dia que allí es podien escoltar el que parlaven els presoners de dins, o sigui, és que estaven allí impressionants.
2: Estaven allí a l'interior
1: i se podia
2: escoltar perquè l'acústica te permetia això.
0: Dionís, no li calia anar a gaes, ni res, perquè tenia bona orella. Tenia bona orella l'home.
1: I, mira, l'amfiteatre s'utilitza en estiu per a representacions teatrals, i jo quan vaig anar s'estaven assajant allí una representació. Han ficat coixinets, allí no l'han deixat tal qual com està, i han ficat coixinets i després seure per a veure.
0: Escolta, i lo de la vila romana?
1: Això és preciós.
0: Has vist imatges de la vila? És que me quedo a la banca veient les imatges, eh?
1: Perquè
0: és que està pràcticament...
1: Igual.
0: Ha passat el temps, però és una flipada.
2: Però se manté bé.
1: Si la gent no ho sap, és una villa, una antiga villa romana, que es van trobar 3.500 metres quadrats de mosaics. I es va conservar també perquè com es va quedar soterrat baix terra, doncs ahir van passar el segle, no? Milers i més d'anys, i quan es van donar compte van dir, mare meva, sí que n'hi ha, i és un dels millors conjunts de mosaics romans del món. De fet, estan les famoses dones en biquini, que era la part de la piscina, n'hi ha unes xiques en biquini jugant a la pilota i tal, i però
0: són esportistes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: són xicones en biquini, que diu que el biquini no el va inventar la Vigi Bardot o la Úrsula Andrés. No. Això és de romana, no?
2: Sí, romana i esportistes.
1: I vas per dalt, t'han ficat com unes baranes i tu vas caminant per damunt dels mosaics i es veus davant i és preciosa, és una visita super imprescindible. I el que comentàvem del volcà Etna és que és molt aleatori, mai saps si va a tocar-te o no, perquè cada 2x3 està actiu, però sí que te pots apropar un poc en el cas de que no estigui actiu, i és com un paisatge post-apocalíptic, perquè clar, com...
2: Està arrasat, el que està més propet del volcà.
1: Cases que s'han quedat a meitat, o sigui, el terra està com negre, puges per la carretera i hi ha com un silenci, clar, veus cases que s'han quedat a mig del volcà, i és com molt de pel·lícula, però si no està en erupció es pot fer trekking pràcticament fins a, perquè és un parc nacional, o sigui, fins a dalt pràcticament.
0: I això que dius que se menjava tan
1: bé,
0: estic a l'espera a veure un menú sicilià de què constaria.
1: Jo recordo com si fos ahir, com un cuscús de peix i una sèpia de formatge, o sigui, recordes? Jo normalment a la gastronomia no el feix massa cap perquè no soc massa menjaora. I el menjar de Sicília i els dolços sicilians són com uns canons, una cosa així...
2: Sí, canoli.
1: I tenen uns dolços que són molt pareguts al nostre torró, també per la influència àrab, al cap i a la fi. I es mengen molt bé. Ells no estan massa grossos, però les quantitats són més grans que al nord d'Itàlia, o sigui, menges molt, molt bé. A Sicília es menja però super, super bé, gastronòmicament és el millor. El dolç, el salat, els plats principals, el que vulguis, es menja molt bé.
0: Sí, que busquina meravella. Si ens ha quedat alguna cosa en un minutet, deixina per dir alguna pinzellada.
1: Bueno, si volem, a Catània, que també és la segona ciutat més important després de Palerm.
0: Una volta menjat, ja anem a Catània.
1: Declarada també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, o sigui que tenim molt, jo li dedicaria això un mínim de 7 dies.
0: 7 dies a Sicília.
2: Ens encanta descobrir el món. Bueno, yo ya. O sea, de hecho, tengo hoy no de pasar.
0: I tenim vols directes de València a Palerm.
1: Sí, sí.

0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: I a més 4 dies a la setmana.
1: 4 dies
0: a
1: la setmana.
0: A partir de febrer, 4 dies en setmana.
1: I certament és una bona oferta. Accessible.
0: Clar, el que no tinga 7 dies pot fer meitat i meitat, que això és també molt bona idea.
1: Quants dies de vacances ens queden, Gemma?
0: Fas 3 o 4 i després 3 o 4 més.
2: Jo crec que sí que dona, Joaquí.
1: Moltes gràcies, Clara Estrems. Ui, Sicília. Que bello.

0: Ojo de Bife és un gran disc. I com hem sabut, també eixe tall de carn tan especial i exclusiu. I de les coses de menjar, seguim xerrant. Ho fem ara amb la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, que ens ajuda a cuidar-nos a través de l'alimentació. En este cas, ens presenta la piràmide nutricional que ha publicat l'administració nord-americana de Donald Trump per a millorar la salut als Estats Units. Ens preguntem com és esta norma nutricional. Aporta alguna cosa bona o nova al nostre patró nutricional basat en la dieta mediterrània? Clara ens ho conta.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Bueno, pues anem a entrar en matèria, si te pareix. Primer, pel que ells ha eixit invertida, que no acaba de veure clar, que hi ha en la base i que hi ha en la cúspide.
2: En lo d'invertida han volgut donar-li una volta al tema i fer un discurset de prioritzen més la qualitat a la quantitat, vale? Vale. Per això diuen que li donen la volta a la cosa un poc.
0: Vale.
2: A part també, per què? Perquè a la part d'alta, al final han ficat com els aliments que haurien d'incloure de manera diària, per així a dir-ho, vale? I a la punteta, els aliments que haurien d'incloure de manera menys habitual, com així, però al revés.
0: Vale.
2: Entonces, jo crec que al final és donar-li la volta, vale? Per tant, de ser pues, un poquet més moderns, més flexibles, eixe discurs de flexibilitat, més qualitat abans de quantitat. El problema és que eixa guia no només és la imatge, vale? Eixa guia ve acompanyada de textos, i ahí comença a la cosa, quan te dones compte que el que diuen després no té res a veure amb la imatge, i sobretot quan analises la imatge i no te quedes només en que és una piràmide del revés i que no n'hi ha ultraprocessats, que per a mi és el més positiu que té, ¿vale? Tenint en compte com s'alimenten ells, que siga una piràmide, és la primera piràmide nutricional dels Estats Units en el que no apareix res ultraprocessat.
0: Cap recomanació ni en la part mínima dels ultraprocessats. Ja és un avanç perquè la potent indústria alimentària nord-americana haurà fet pressió.
2: Perquè inclús en la nostra, en el pic de dalt, apareix com super mega puntual els snacks, però així no apareixen. Els han fumat a tope.
0: Alguna cosa bona té.
2: Extremisme.
0: Alguna altra més de positiva?
2: Sí, que prioricen, bueno, lo que hem dit, que prioricen a lo bestia els aliments reals, que parlen més de qualitat que de calories, que en aquest tipus de societat no està mal, ¿vale? Per evitar un poc aquests trastorns alimentaris, i que introduixen un poc l'alimentació més flexible. Però, bueno, una alimentació més flexible en la que tot el que apareix en la piràmide és molt real food, tampoc és molt, molt flexible.
0: Que també està bé, que tot el que apareix, o la immensíssima majoria del que apareix, siga aliments reals,
2: sí.
0: Que siga menjar real i no siga processat.
2: Ara
0: però
2: bé,
0: per què li donen tanta importància, estic mirant, a la proteïna? Que clar, algun dia també podríem parlar, si vols, llarg
2: bueno,
0: i estès,
2: ahí tenim
0: al respecte
2: prou temes
0: de la proteïna i com està agafant protagonisme
2: claro,
0: la nostra dieta. No?
2: Allí, justament més que així, pues jo crec que és una zona en què el carbohidrat és el rei, el carbohidrat és greixos, i ahí la proteïna mai s'ha donat molta importància. Pues és la primera guia dels Estats Units en la que, si te llegeixes un poc la part de baix més que la figura, se recomana almenys un 1,2 grams de proteïna per quilo. És més, en tota la part de dalt, que hem dit que la part de dalt és la que hem de consumir de manera diària, apareixen en la misma altura que la proteïna, les verdures. O sigui, ahí ja te fiquen molta importància en què has d'incloure proteïna. Vale. Cosa que és positiva, ¿vale? Perquè ja sabem la importància de la proteïna en quant a sacietat, músculs, pèrdua de grasa. El problema és que no diferencien.
0: És igual un pit de pollastre que un estic tartar?
2: Segons ells, sí.
0: Ah.
2: Vale. Ells és, si és proteïna basta, que és un poc el que diuen, però realment no hauria de ser així. Mira, per exemple, en dalt de tot, vale? Mira, així per si vols tindre-la.
0: Uh-huh.
2: Dalt de tot, veus així, fiquen la carrotja, al costat el formatge, al costat el pollastre i al costat el bròcoli. Vale. Tu, de manera visual, que estàs dient a la persona? Dona igual, com dalt de tot està el bròcoli i la carrotja, me servís que menges.
0: Bròcoli, mola igual
2: mola
0: que un
2: igual.
0: Solomillo
2: claro.
0: De vedella.
2: Claro.
0: El solomillo està molt bo, però nutricionalment...
2: I després,
0: no
2: si te llegis el text, n'hi ha discordància. Però saps qual és el problema, Ximo? Que la gent no llegís. Tu te quedes en la imatge.
0: Que és lo potent, no?
2: Que és lo potent, realment. Sí, entonces, tu així a la gent estàs enviant-li un missatge que per a mi és supercontradictori. Estàs dient-li, pues no passa res si per a sopar te fas bròcoli en pollastre o si te fas el solomillo de ternera en el formatge curat, totes lins, perquè al final és igualment important. I ja saben que la carrotja i el formatge, ¿vale?, al final són greixos saturats, els quals ells mateixa ja indiquen que n'hi ha que limitar-los al 10% de la ingesta diària. Això és molt poquet. Entonces, com fiques dalt de tot una imatge d'un solomillo de vedella quan tu mateixa després estàs dient que n'hi ha que incloure-lo un 10% de la ingesta diària? O sigui, que la setmana seria una volta a la setmana màxim.
0: És molt enganyosa la imatge, perquè és el que, en general, imagina que en les famílies americanes s'ho hauran retallat,
2: claro,
0: això
2: tu...
0: i ho posaran en la nevera, però en un imant.
2: Això va acompanyat de quatre fulles, però és que les quatre fulles...
0: Qui s'ho lleig, això?
2: No. Tu te quedes en aquesta imatge, que la tens allà a casa, que molt bé, perquè farà que la gent...

0: menja moltíssim millor de lo que mengen allí, o sigui, això és superbé. Però esta part xirria un montó. Xirria un montó.
1: I en la punta, que la punta estaria a baix, tenia cereals.
0: Esa és la segona cosa que xirria una barbaritat, vale? Perquè fiquen, a més, fiquen whole grains, o sigui, ja especifiquen que són cereals integrals, vale? No és que fiquen baix del tot el pa blanc, no? Ja especifiquen que són integrals de qualitat, però es fiquen a la punta, i a la punta tu ja deduïsses que és un aliment que a lo millor pots clavar que dos voltes a la setmana, quan realment hauria de ser algo que inclogueres tots els dies. I ahí estan les llegums, ¿vale? En els cereals integrals claven les llegums, i baix en el text sí que indiquen que n'hi ha que clavar-les 5 dies a la setmana. Per tant, jo crec que el que ha escrit el text, òbviament, no és el mateix que ha fet la imatge, però el problema és que la imatge és el que està recorrent el món a través de les redes. Entonces, claro. no té cap de sentit. Claro. Vale, de primeres, jo vaig veure la piràmide al revés i vaig pensar, jo, que guai, volem donar-li una volta, però quan simplement fiques les ulleres i les mires i mires la imatge, dius...
1: I quina piràmide nutricional raonable, les llegums.
0: Claro.
1: Estan posicionades en la base, però en forma de punta, que lo cual significa que, bueno, pues son quan... de consum esporàdic.
0: Nada, super esporàdic, quan al final els llegumes...
1: Però com pot ser?
0: Són més sostenibles, és una font de proteïna vegetal i realment ens aporta tant proteïna com carbohidrat, com fibra. O sigui, per a mi les llegums haurien d'estar, bueno, com en la nostra, que estan en la base, claro, realment.
1: I per què això... se li està donant... Ho entén que quan hi ha Donald Trump darrere i els Estats Units i tot això, i en les xarxes se li dona tanta rebolica, però realment tant de rebombori se li està... Vull dir-te, així no tenim el filtre de la nostra dieta mediterrània, que a més és patrimoni de la humanitat.
0: Totalment.
1: Jo entenc que els Estats Units forma part de la humanitat,
0: però
1: no?
0: Però perquè com és nostra, pues, París que no li donen la importància. Ah. Jo crec que una, perquè ve dels Estats Units, perquè sabem que és un país que menja terriblement mal, entonces de primeres pues, ens crida l'atenció esta piràmide, després que estiga donada la volta ja ens pareix com... molt moderna, que lleven els ultraprocessats, ja te clava un poquet de... Però al final te dones compte que no té context, que no té coherència, que el text no acompanya la imatge i que al final jo crec que han volgut fer una imatge que cride l'atenció, però que si no saps de nutrició, el missatge que te dona és regulero.
1: I vista, per tant, pels nutricionistes espanyols, valencians o valenciana, com eres tu, quina és la perspectiva des de la nostra dieta o des de la nostra manera d'entendre la dieta? Quins peros fonamentals li posaries a esta piràmide americana?
0: Pues mira, per a començar, en la imatge esta, jo li donaria la volta, ¿vale? I la ficaria com un poquet aixina, no la ficaria invertida de tot, però al final realment... tota esta part hauria de quedar baix, ¿vale? Vale. En dalt de tot, realment com tenim la nostra, la base hauria de ser aquestes verdures, estos cereals integrals, realment ahí en mi sí que apareix l'oli d'oliva, o sigui, que bé, perquè sí que li fiquen importància a un tipus de greix que allí realment no se consumís molt, ¿vale? Lo que passa que fiquen l'oli d'oliva al costat de la mantequilla, però bueno, coses a millorar, però... Jo crec que ens xirria molt la diferència de test respecte a la imatge i que al final tenim així este patrimoni que tenim nosaltres de dieta mediterrània en el que prioritzem eixos fruits secs, eixe oli de qualitat, eixes verdures, eixes fruites, eixa proteïna però més de qualitat, no tant eixa carrotja, eixe formatge, sinó més peix blau, més ous, més carn blanca... Aleshores, això per a què mos ve bé, o per exemple per a què ens ha vingut bé als nutricionistes, per a en consulta o de cara a que la gent te pregunte per això, parlar un poc més de la nostra dieta, del nostre patrimoni i fer un poc més d'hincapié de no fa falta anar-se'n a esta piràmide dels Estats Units, fes el que tenim que fer així, que realment és moltíssim millor que la piràmide que ha volgut fer ell. A més, la nostra no fa falta, si tu veus la nostra piràmide, no fa falta que l'acompanyes de text perquè s'entén perfectament.
1: És absolutament clara i crec que, a més, a nivell de neurociència, el que se queda com a imatge, diguem, el concepte també d'imatge de piràmide, del que és important i no, parlant en este cas de nutrició, després te pots llegir tots els llibres i tots els textos i tots els papers que vulguis.
0: És el que em dic, al final la gent mira la imatge.
1: La imatge és la imatge.
0: I així, per exemple, no te parla, i en la nostra sí que parlem, no te parla de l'aula, no te parla de l'activitat diària... Falten moltes coses que realment també estan molt acompanyades a aquesta alimentació.
1: En 3 minuts ens fas una recepta, per exemple, per

0: A pegar-li la volta a aquesta piràmide americana.
1: Vale. Anem a fer una recepta, vale? Prioritzant un poc el que a lo millor li falta a esta piràmide, però que sí que tenim en la nostra, vale? Que és

0: pebrot roig, ceba roja i albergina. Anem a tallar-la.
1: Si m'agrada un boniato roig, també li bueno, posi. Si m'agrada una creïlla...
0: Perquè m'agrada la combinació, però...
1: Un bròcoli?
0: Creïlla no és, creïlla
1: va,
0: no és verdura.
1: No, va, vinga, va.
0: Però bròcoli perfecte. Bròcoli a mi és l'única verdura que al forn no m'acaba d'apanyar.
1: No té mola, ja.
0: Perquè
1: queda molt
0: se crema
1: seca, molt aixuta i se recrema.
0: En mogolló de cuidado.
1: De
0: bueno, verduretes al gust, vale, però anem a tallar-les a la des que no siguen massa xicotets, vale, per a que queden tendretes.
1: Vale.
0: Anem a prescalfar el forn a 200 graus i anem a ficar aquestes verduretes en sal, pebre i un poc d'oli per damunt.
1: Vale.
0: I enmig anem a ficar un cap d'all sencer i anem a tallar la part de dalt.
1: Vale.
0: L'emboliquem en paper d'alumini i el fiquem enmig.
1: Perfecte.
0: Vale?
1: Molt bé.
0: Això ho fiquem al forn i anem a ficar-ho 25-30 minutets.
1: Vale. Tenim les verdures fetes.
0: Tenim les verdures fetes. Quan acaben aquestes verduretes anem a traure ese cap d'all que hem ficat enmig.
1: Vale.
0: I anem a fer una crema de cigrons en este cap d'all. Vale?
1: Un allioli de cigrons.
0: Buah, està superbo. Entonces, què anem a barrejar? Bueno, tu en el cap d'all, com hem tallat la part de dalt, vale, lo que tens que fer és com...
1: Sí, sí, la repretes i és la molla.
0: La repretes vale. I és la molla. I aquesta molla vas a triturar-lo en 3 culleradetes d'oli d'oliva,
1: vale.
0: Mitja culleradeta de comí, que si al gust, n'hi ha gent que no li agrada, pues no l'afegisques, pots afegir-li pimento roig si vols, un ratllet d'aulla i 200 grams, que al final és un potet xicotet, de cigrons cuits.
1: Vale.
0: I una mica de sal.
1: Tritures tot
0: tritures,
1: i te queda com una salseta, és un
0: queda,
1: humus
0: buah, queda
1: a l'all i tal.
0: Però com està l'allet rostidet, queda com calentet i queda molt guai.
1: Wow.
0: Vale?
1: I les sardines?
0: Això, espera. I això ho fiques en una base de plat, vale? Així
1: vale,
0: una
1: vale.
0: Escampaet.
1: Vale.
0: I... Mentre estàs triturant això, has ficat damunt de les verduretes les sardinetes obertetes.
1: Vale.
0: Vale? I les fiques en un poc de sal per damunt.
1: Has baixat un poc del fons, si el tens molt alt per a les sardines?
0: Sí,
1: o
0: les baixem, però a 180, vale, ben perfecte. Gradets. Col·loquem les sardinetes, un poc més d'oli i 8 minutets.
1: En 8 minuts estan fetes les sardines?
0: Res. Si
1: damunt
0: peix,
1: de les verdures,
0: el
1: mateixa.
0: El peix se fa en seguida.
1: Que guapo.
0: I damunt d'esta base d'humus que hem fet rostidet, fiquem les verduretes i per damunt les sardines. I al final són 40 minutets que realment a tu, de cuina, tampoc t'ha implicat molt.
1: Perquè les sardines ja t'han llevat el budell. És tallar les verduretes, el més d'això.
0: És tallar les verduretes, ja. Però pots agarrar les verduretes d'aquestes crues congelades que ja venen tallaetes, que estan superbé, i les claves directament congelades ahir al forn. I queda
1: directament
0: molt
1: congelat al forn? Funciona?
0: Sí. I
1: mira,
0: és un dinar guai.
1: Si queden sardines en el súper quan acaba el programa, que... encara me fas la recepta d'avui, Clara. Moltes
0: aixina
1: gràcies.
0: Bueno, aixina clavem llegums, verdureta i peix blau.
1: Ah, i lo bo és lo nostre, i lo
0: totalment,
1: millor ho tenim a casa.
0: Totalment.
1: No fent cas de tanta cosa americana
0: sí.
1: I tantes xarxes. Gràcies, Clara Llorenç.
0: Res a vosaltres. Gràcies, Mònica. Be individual the moment that you speak.

Ja veieu que no hi ha res comparable a la nostra dieta mediterrània. Font de salut i benestar. I ja que parlem de benestar, què vos pareix per a rematar el programa? Tenim bona música i millor veu en directe. En este cas, la nostra estimada Carme Juan versiona un clàssic. Ho fa en valencià, francès i italià. La cançó se diu El cel dins d'una estança.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: En el segon dia de la segona onada de calor de l'estiu, la Comunitat Valenciana torna a estar en alerta per risc extrem d'incendis forestals. Alejandro Molés.
2: Sí, a Soneja, a l'Alt Palància, la situació ha millorat en quedar el perímetre estabilitzat des d'ahir a la vesprada i el balanç encara provisional és de 183 hectàrees de pinar i de matolls cremades. A més, emergències de la Generalitat ha desmuntat el post de comandament avançat mentre que els veïns desallotjats ja han pogut tornar a les seues vivendes. Una tornada, això sí, agredolça en el cas del veïnat d'Azuévar, que han vist com les flames s'han quedat a només 200 metres del nucli urbà.
3: Bueno, molt agradable no és, perquè és un poble xocotet, tenim a muntó pinar i és bonico i és una llàstima que això se queme.
4: I ara pues, t'ho quemado aquello. Esto que son paisajes superbonitos, a nosotros nos duele en el alma.
0: La defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat tant al jutge com a l'agència tributària que suspenga la inspecció que Hisenda li ha obert després de ser imputat, que s'estén també, recordem, a la seva dona. Detalls, Rubén Dempere.
5: Sí, l'expresident del govern demana a l'agència tributària que declare la nul·litat de les inspeccions tributàries en estar investigat penalment en l'Audiència Nacional. Argumenta la defensa de Zapatero que, malgrat existir un procediment penal en tramitació, l'agència tributària ha iniciat un procediment d'inspecció amb el mateix abast, una cosa constitucionalment vedada. La defensa de l'exlíder socialista afirma que la decisió d'Hisenda és unilateral i capritxosa.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat al Partit Popular que no s'opose a l'objectiu de dèficit autonòmic ni al fet que puga ser asimètric entre les comunitats, ja que en el primer cas és Madrid la més beneficiada i en el segon ho serien Múrcia i la Comunitat Valenciana, diu les tres governades pels populars.
6: ¿Pero saben qué comunidades autónomas se beneficiarían más de que hubiera déficits asimétricos? Murcia y la Comunidad Valenciana, las dos gobernadas por el Partido Popular. Que les pregunten a sus consejeros si quieren o no esta propuesta de déficit asimétrico.
0: I el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, ha explicat en un vídeo difós a través de les seues xarxes socials per què va accedir al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori.
2: Badenas assegura que com a regidor encarregat de patrimoni té tot el dret a inspeccionar l'estat en què es troben els immobles cedits a diferents associacions per tal de comprovar que se'n fa un ús correcte i afegís que no va forçar el pany per entrar.
7: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia, que no está alquilado a nadie.
8: Acompañado de dos empleados públicos,
7: porque se trata de un bien cedido para uso público. El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
2: El sindicat d'estudiants ha denunciat la intrusió il·legítima, diuen, del regidor de Vox en la seva seu, on ha pogut tindre accés a documents de l'organització i dades personals desafiliats. Badenas va ser gravat precisament per les càmeres de seguretat en l'interior del local en companyia de dues persones més. Els grups municipals de l'oposició, PSPB i Compromís han donat suport a les accions legals que emprenga el sindicat d'estudiants contra Badenas i demanaran en un ple municipal la reprovació del regidor de Vox.
0: I la Conselleria de Turisme preveu que l'ocupació hotelera i també en càmpings per a este mes de juliol supere de mitjana el 83%.
5: Per províncies, Alacant manté la previsió hotelera més elevada amb vora un 87.5%. La província de València preveu aconseguir un 76% i Castelló un 71%. Pel que fa als resultats tancats, del mes de juny de la Comunitat Valenciana es va registrar una ocupació mitjana en hotels del 87%.
0: I en el món de l'esport, comença en estos moments l'Argentina-Egipte i el COI alça temporalment la sanció a Rússia per als Jocs Olímpics de 2028. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
12: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
13: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
14: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
15: Als anys 50, mig litre d'oli costava 4 pessetes amb 80 cèntims. 100 grams de sucre, una pesseta amb 40 cèntims. Amb 3 pessetes anaves al cinema.
16: No vols jugar, Robellet?
17: I tu què pareix?
16: Mira que no et deixaré fer ni un 15.
17: Guarda el nano este. Julio, rascaràs muralla a base de bé.
16: I tu no tindràs temps ni per a pentinar-te.
17: Ja, però vol fer un desafío. Vol fer una bona caixa. Al Pelayo també volen que en fem un, eh?
15: Tu saps qui sóc jo?
17: Albert.
18: Que no te'n posi més.
15: Aquesta era la puta merda. Encara li pegué fort, saps?
17: Albert, prou.
15: Encara puc arribar-vos fort a tots. Mal parit.
18: Bona partida, Juliet. M'has deixat apegat a la paret.
16: Bona partida, sí. M'ha així tot.
15: Eres molt bo.
16: Vostè també, senyor Quart.
17: L'última bola no era bona.
16: Però com que no era bona, Robellet?
17: Va de bo, cavallers.
15: Va de bo, cavallers.
16: Va de bo, cavallers.
19: Demà dijous, en la competent autorització, s'inaugurarà el nou trinquer de pilota, situat fora de la porta de Sant Vicent, al costat del tir de la gallina.
14: Així contava a les províncies, el 19 d'agost del 1868, la notícia de la inauguració del trinquer de Pelayo. Des d'aleshores, cap pilotari seria considerat figura sense haver triomfat abans en aquest espai. Llegendes d'aquest esport com Julià d'Alginet, el Xiquet de Quart o Robellet han jugat entre aquestes parets encalades. Més de 150 anys després, no hem trobat millor escenari per a representar l'obra de teatre L'Home Bo, un temple que perviu al pas del temps, al seu amagatall del carrer Pelai número 6 de la ciutat de València. L'Home Bo es va estrenar el 2020 en la sala teatral Espai Inestable, i es tracta de la primera obra de teatre professional dedicada a la pilota valenciana, el nostre esport més autòcton.
20: Senyores, senyors, falten dos minuts que comenci la representació.
14: Els autors i actors de L'Home Bo són els membres de la companyia valenciana Caterva Teatre, que, vestits amb la tradicional roba blanca i faixa roja o blava dels pilotaris, Jaume Ibáñez, Fernando Soler i Robert Roig, venen disposats a contar-nos l'origen d'esta història, que ara els contarem i que arranca al bar Monterrey d'Alginet, en els anys 80. No és així, Jaume?
16: Sí, hola Blanca, així és, sí, sí. Sí, arrenca amb una història personal que ocorre al bar Monterrey, com has dit, que era un bar que tenia la meva família i que estava al costat del trinquet d'Alginet.
14: Jaume Ibáñez ha treballat recentment a la premiada sèrie Antidisturbios, però és al teatre on ha viscut la major part de la seva carrera. A més, compagina la seva faceta d'actor amb la de professor de teatre. Fernando Soler, per alguns més conegut com Fer, A més d'actor dins i fora de Caterva Teatre, és director d'escena i professor i responsable de l'empresa de producció i distribució de teatre Triapason. Que polifacètic eres, Fer.
3: Sí, sí, hola, Blanca, gràcies per convidar-nos. Sí, no n'hi ha una altra forma, no, crec. Este és un món on hi ha moltes coses a fer i quan més coses fases, pues, més treballaràs segur sempre. Sí.
14: El tercer component és Robert Roig. Robert és un rostre conegut per a molts xiquets gràcies als Beaters, el programa infantil emès en esta casa. Però avui canvies de personatge a un personatge molt diferent. No és així, Robert?
21: Sí, sí, sí. Avui jugarem la partida amb el xiquet de quart i sí, pertany també a la casa amb el programa infantil Els Beaters, que és un regal i un premi, igual que estar avui així en el trinquet de Pelayo per jugar la partida amb els Catergos.
14: Esta peça viatja en el temps, en diferents moments dels seus tres protagonistes, Juliet d'Alginet, el xiquet de quart i Rovellet. Estos tres amics i companys fora del trinquet, però rivals en el joc. Però abans de començar, ens crida l'atenció la figura de l'home bo, que dona nom a la peça. Conteu-me, qui és l'home bo?
16: Bé, l'home bo és l'àrbitre, i sobretot l'arrel de l'home bo ve d'una arrel civil. Diguem-ne que és l'aplicació pràctica a la pilota del que podria ser un jutge de pau d'un poble o fins i tot el Tribunal de les Aigües, que són considerats homes bons.
20: Senyores, senyors, comença la presentació.
14: Durant els pròxims instants que ens acompanyaran, estos tres actors seran figures mítiques de l'esport amb més arrels de la nostra cultura. Però ara deixem-los que ells ens conten de què va esta història.
22: Esta es la historia de la amistad de dos figures de la pilota. Esta es la coincidencia en el temps de tres de les figures més importants del nostre esport. Esta es la historia de gent que estimava i s'estimava. Albert Arnal, Julio Palau i Antoni Reig mai van necessitar de l'home bo. L'home bo és el jutge, l'àrbitre, el que decideix si la pilota és bona o no, el que decideix qui ha guanyat el 15. Mai van necessitar l'home bo perquè ells eren l'home bo. El xiquet de quart, Juliet d'Alginet i Rovellet, van fer gran este esport des del seu cor gegant i la seua ànima neta. I nosaltres vos contarem la seua història. La història dels homes bons.

0: Avui és dimarts 15 de febrer de 1985. L'esmorzar. Una de les senyes d'identitat dels valencians. L'entrepà, les olives, els cacaus i la...
1: Xiquet, pots portar una miqueta més de cacau?
2: I porta també una miqueta més de salmorra.
3: Vaig!
0: Dos amics esmorzen. Dos exfigures de la pilota esmorzen. A la nostra terra s'ha esmorzat des que l'home és home. Fa igual en quina època contem esta escena. Dos amics esmorzen. Julio Palau està assegut a la cadira del bar amb una posició perfecta.
2: Bon entrepà.
1: Bon rovellet. Així sempre ho fan bo.
0: Ell sempre dia que la pilota era un joc científic. Realment, el científic era ell. Intel·ligència contra l'impuls físic.
2: El que m'agrada a mi, un trosset de salmorra a l'esmorzar.
1: Quin bon caure que tens, rovellet.
2: Ah, no, menjar és un dels plaers de la vida.
1: Però això t'agradava tant, anar a jugar a les fires.
2: Vols que veiem esta setmana?
1: No sé si esta setmana...
2: A collons, Juliet, que tens molta feina si estem jubilats.
1: Home, jo jubilat no estic, eh? Jo sóc llaurador, i un llaurador no es jubila mai. He de polvoritzar uns plantons de taronger que tinc per l'hora de corrons.
2: Va, nano, i ens fem unes gambetes i una roseta a banda en el pegolí.
1: Va, vinga, fet.
2: Què et va semblar la partida del dissabte a Massamagrell? Mira que et veuen poc per els trinquets.
1: Ai, rovellet, no vaig massa, no. Preferisc estar en casa o a l'horta amb els meus fills.
2: I aquest joc, bona partida farem. No ho fa malament el genovès eixe.
1: Home, com que no ho fa malament, eh? El genovès és un figura.
2: Sí, però no tenen tècnica. Els jugadors de buen dia... Nosaltres sí que érem unes figures. Recorda, Juliet, t'han criat de la federació?
1: No.
2: No? O sí?
1: Que no ho sé, vull dir.
2: Ah, no ho saps?
1: Bé, alguna cosa em va dir Tereseta.
2: Sí que t'han cridat, sí. Que volen fer-te un homenatge, nano.
1: Rovellet, ja saps que a mi això em costa.
2: Ja ho sé, que no es busques. Però la federació ha contactat amb tu, home.
1: Ja.
2: Me sempre la jo.
1: Ja, imagina.
2: Hauries d'anar, nano.
3: I els cacaus que faltaven?
2: Redeu-s'hi que has tardat. Que has anat a la barra que Toni Montoliu a buscar-los?
3: Gràcies, xiquet.
1: Tu vas?
2: Clar que vaig. I tu també.
1: Rovellet, que tinc molta faena al nord. Mira, estic empeltant dos tarongers a la Vall d'Hebron i...
2: No.
1: Vinga. Agarraré el trenet i me'n vindré.
2: Tira, va. Ixe dia anem al Salduva a dinar i es fem una mariscadeta.

0: Avui també és dimarts, però no és el mateix dimarts. Anem 28 anys enrere. Som el 19 de setembre de 1957.
1: Es porta el cafè?
2: Jo vull un talladet, sense escuma, per favor.
0: Ja ho sé, senyor Rovell.
3: I a mi em portes un cafenet i la botella de Casalla.
2: Total, Juliet, per a posar-te en una goteta a la cullereta, vols que et porte la botella al xiquet?
0: Jo li la porte, senyor Rovell.
2: Mira que...
3: M'agrada posar-me-ho jo.
2: Sí, ves al pai, no et bufes.
3: Mira que t'agrada tocar-me-la, Rovellet.
2: Escolta, ha parlat amb tu el tio Toles?
0: El tio Toles és l'empresari del trinquet del Xinet. Així tenen, cavallers.
3: No he parlat amb el tio Toles, per...
2: Vol que fem un mà a mà?
3: Si en fem dos vegades al mes, al trinquet de Pelayo.
2: Ja, però vol fer un desafío. Vol fer una bona caixa. Al Pelayo també volen que en fem un, eh?
3: Home.
2: Diu el tio Toles que a la corda poden haver molts, molts diners.
3: I tu vols jugar, Rovellet?
2: I tu què pareix?
3: Mira que no et deixaré fer ni un 15.
2: Guarda el nano este.
3: Encara que com hi hagi alguna dona al trinquet, m'ho posaràs ben difícil.
2: Julio, rascaràs muralla a base de bé.
3: I tu no tindràs temps ni per a pentinar-te. Això sí, després ens fem un bon dineret.
2: Que perda, paga. Encara que sempre acabes pagant tu, igual.
3: Mira, parlant de pagar.
4: Xiquet, porta el conter!
0: Ha dit l'amo que els convida a ell. Que dos figures com vostès en esta casa no paguen.
2: Digues-li a l'amo que moltes gràcies i que tornarem tots els dies.
3: Va, Rovellet, deixa estar el xiquet, que se ho creurà.
0: Que tinguem bon dia, cavallers!
4: I tu, xiquet, i tu...
0: A la vora mateixa del trinquet de Pelayo, València, el 15 de maig de 1932 va néixer Antoni Reig Ventura i fou batejat per l'afició amb el nom del seu pare, el pilotari Rovell de Dénia. Rovellet és un home molt elegant i també, per què no dir-ho, presumit. Diuen que portava un batidor a la butxaca i que quan hi havia una dona al trinquet no perdia ni un 15. Rovellet també va ser un jugador molt tècnic. Als 15 anys debuta com a professional i als 17 anys s'enfronta a la figura de l'època, Juliet d'Alginet, partida que es repetí per tots els trinquets de la geografia valenciana. La seva amistat amb Juliet s'havia forjat tant dins com fora dels trinquets. Ens n'anem 8 anys enrere, des d'aquell esmorzar, al 1949.
5: Mare, vaig al trinquet que el pare està esperant-me. A les 2 pujarà a dinar. Què dinem?
6: Arròs caldós!
2: Bo.
5: Que avui jo no he esmorzat, eh?
3: Bon dia, Rovellet.
2: Bon dia.
0: Durant molts anys, esta parella s'enfronta dos vegades al mes al trinquet de Pelayo en unes emocionants partides que encara es compten. A la retirada de Juliet, Rovellet es convertí en el número 1 indiscutible de l'escala i corda. Bar del trinquet de Pelayo, dimarts 7 d'abril d'aquell 1949. Rovellet té 17 anys i es troba per primera vegada amb Juliet, que en té 24. Diuen els que ho han vist que quan jugaven hi havia tanta gent als trinquets que no podien ni ferir.
3: Com anem, xiquet?
2: Collons!
0: És el dia abans de la primera partida entre estos dos figures, entre estos dos rivals, entre estos dos jugadors que es convertiran en amics.
2: Senyor Juliet, no sabia que jugava contra vostè.
3: No em parles de vostè, xiquet.
2: Jo he vist partides seues.
3: Ah, sí?
2: Mon pare diu que és el millor, la figura més gran que quart.
3: Ton pare és molt sabut.
2: Mon pare sempre em diu, Tonín, fixa's com es col·loca Juliet. Mira com llegeix els 15, mira amb quina elegància espera la pilota.
3: Tu també vas molt mudat per a vindre al trinquet, no creus?
2: I ben pentinat.
3: Ja ho veig, eh?
2: Mon pare diu que és el millor, que tots travessen per vostè, senyor Juliet.
3: Home, no serà per a tant. Ton pare és un bon home, que jo el conec de sobra.
2: Diu que vostè no enganya mai, que sempre diu la veritat.
0: Juliet va ser un home providencial per a la pilota valenciana. La va salvar en l'època més difícil, en plena postguerra. I ho va fer aplicant la millor medicina per a un esport assenyalat pels dits acusadors. Ho va fer amb incorruptible honradesa. Juliet va canviar la pilota per a sempre.
2: Jo vull jugar com vostè, ser una figura de la pilota.
3: Jo t'he vist pilotejar, Rovellet. Treballa dur. Escolta els que saben i aprèn molt. Tens amor per la pilota, faràs bones partides. I demà què? Farem partida o què?
2: Vostè què creu?
3: Eres molt jovenet encara, però...
2: I què vol dir?
3: Home, que encara has d'aprendre molt.
2: I?
3: Res, xiquet, res.
2: Si s'encanta, senyor Julià.

0: Ara anem més enrere encara. Serra, 31 de gener del 1913, principis del segle XX. Naix Albert Arnal. Naix el xiquet de quart. Esta és la història d'un tramvia, la història d'un jugador excepcional. El xiquet de quart era un home alt, corpulent i fort. El xiquet de quart era tan bo que li prohibiren jugar el primer dau de cada 15, per tal que a l'equip rival no li fora tan difícil tornar la pilota. Perquè, m'enteneu, és com si a Leo Messi li prohibissin jugar la primera part del partit amb la seua cama bona. El xiquet de quart era un home educat.
1: Hola, bon dia.
0: El xiquet de quart era un home honrat.
1: Vol assentar-se així? No es preocupe, de veritat, jo vaig del tramvia en dos o tres parades. De veritat que no passa res. Per favor, assentes així, per favor. De res, jo baixé ara.
0: El xiquet de quart era un home bo.
1: Adéu, que tinga un bon dia. Un plaer, adéu, adéu.
0: El xiquet de quart es para i per primera vegada.
1: Buah, una xiqueta!
0: I per segona vegada.
1: Que bonica!
0: I per tercera vegada.
1: Esta s'assembla molt a sa mare.
0: I per quarta vegada.
1: És molt bonica, molt bonica. Però m'agradaria tindre un xiquet, si pot ser. Sí, un xiquet, un home, un xiquet. Dona, necessitem un xiquet per a cuidar de la família quan jo ja no estiga. Necessitem un home, perquè la vida va molt ràpida, cariño. La vida no entén de parades ni d'estacions.
0: I per quinta vegada.
1: És un xiquet? No és un xiquet.
0: I per sexta vegada.
1: A veure, jo crec que alguna cosa no estem fent bé.
0: I a la sèptima vegada.
1: És un xiquet? És un xiquet? És un xiquet, m'escolteu? És un xiquet! Hola? Què tal? Com estàs? Jo estic bé.

0: Estic molt bé, estic molt nerviós. Sí, és que... És que t'he esperat moltíssim, saps? Sí, t'he esperat molt, molt, molt de temps. Estic una miqueta emocionat. Xe, és que pensava que no arribaries, saps? La gent parla, a la gent li agrada parlar i de vegades costa no escoltar. Ja ho entendràs quan sigues major. Sí. Jo sóc Albert. Albert Arnal. Sóc ton pare. Sí, sóc ton pare. Però saps què? Tot el món em coneix com el xiquet de quart. Perquè sóc pilotari. M'agrada jugar a la pilota. M'agrada molt. M'agrada guanyar i pegar-li fort. Pegar-li molt fort. Quan ve la pilota, jo em col·loque així i pam! Li pegui molt fort. Sóc ton pare. I no sé, tal vegada tu, quan et facis major, pots ser quart segon. Eh? T'agradaria? Jo t'ensenye. Potser un dia podem jugar junts en una partida oficial al Trinque de Pelayo i guanyar a Juliet. A Juliet i al seu fill. Sí, tu i jo junts li guanyem fàcil. Tu i jo li peguem fort i no tenen res a fer.
1: El xiquet de quart vivia enfront de les vies del tramvia. Ell i el seu fill caminaven junts, de la mà. Anaven al forn, a la ferreteria, o tal volta tornaven a casa. De sobte, el xiquet va veure alguna cosa entre les vies que li va cridar l'atenció, sense adonar-se'n d'un tramvia que venia cap a ella a 80 km per hora, amb destinació a l'estació del Pont de Fusta.
2: Esta és l'última, no te'n posa més.
0: Tu saps qui sóc jo?
2: Albert, que no te'n posa més.
0: Vés-te'n a la puta merda.
2: Vés-te'n a casa, Albert.
0: Encara li pegue fort, saps?
2: Albert, prou.
0: Encara puc arrear-vos fort a tots. Malparits! Que vos agrada parlar molt. Vos agrada parlar molt, parlar molt. Cavallers, això no s'ha acabat. Com en la partida de Guadassuar, que tots em vau donar per mort contra Juliet. Tots parlàveu. I se n'anàreu del trinquet. Però vaig aconseguir remuntar. Si vaig aconseguir remuntar. I no vaig guanyar perquè no vaig voler, m'escolteu. Perquè jo no vaig voler. Perquè les partides mentre estan en joc no s'acaben. Com la meua. La meua partida encara no s'ha acabat. M'escolteu? La partida no ha acabat.
1: Albert Arnal, el xiquet de quart, va morir l'1 de maig del 1966 en Quart de Poblet. Tenia 53 anys. Ens n'anem al present. Estem en una cuina qualsevol, d'un pis qualsevol, d'un edifici qualsevol, en un barri qualsevol de València capital. La protagonista és una xiqueta. És també jugant a pilota. La protagonista és una xiqueta alta, corpulenta i forta. Una xiqueta qualsevol.
0: Pare.
3: Què?
0: Pare. Vull jugar a pilota.
3: Ara, després, quan acabes els deures.
0: No, pare. El que vull dir és que de major vull ser pilotari.
3: Què?
0: De major vull ser jugadora de pilota valenciana professional.
3: Jugadora de pilota valenciana?
0: Professional.
3: Professional. I no preferis jugar, no sé, a futbol, per exemple?
0: No. Jo vull ser jugadora de pilota valenciana professional.
3: Ho dic perquè al futbol també hi ha una pilota.
0: Crec que no estàs escoltant, pare.
3: Perquè a la pilota valenciana es juga amb pilota, no?
0: Crec que no estàs entenent el descobriment essencial que ha tingut el meu individu pel... La demanda postulada en forma d'oració declarativa.
2: A veure, entenem-nos. El primer, no parle raro, per favor. Segon, una demanda postulada en forma... Bé, és igual. Segon, vol ser de major jugadora de pilota valenciana.
0: Professional.
2: Professional, molt bé, ok, perfecte. Però no creus que eres molt xicoteta per a saber què vol ser de major?
0: Tinc 8 anys.
2: Clar.
0: Tinc 8 anys, pare. Tinc 8 anys i ho he vist clar.
2: Però en la vida hi ha moltes més coses.
0: I molt interessants. Però és que la pilota m'agrada molt. I tinc 8 anys, pare. Saps què vol dir això? Doncs que hi haurà xiquetes que hauran començat abans a jugar a la pilota i, per tant, tindran més experiència que jo.

0: Pare, se m'està passant l'arròs. Mira, has d'apuntar-me a un equip. Ho has de fer ja, i tu tranquil. De l'èxit i l'esforç m'encarregui jo. Et promet que seré la millor. Et promet que entrenaré dur. Tu simplement hauràs de portar-me en cotxe als entrenaments i preparar-me l'entrepà. De la resta m'encarregui jo.
1: Què diu ta mare?
0: La mare diu que guai.
1: Però això dona diners.
0: Pare!
1: Què vull dir? Tu et podràs guanyar la vida amb això?
0: Pare, t'estic dient que seré professional.
1: Ja, però no ho sé. Fa dos dies volia ser astronauta perquè t'agradaven molt les estrelles.
0: No, no. M'agraden. M'agraden molt les estrelles que orbiten al voltant de l'univers. Però avui m'agraden també un altre tipus d'estrelles.
1: Quin tipus d'estrelles?
0: Estrelles terrenals, pare. Estrelles que van ser llegendes. Estrelles desconegudes per tots els altres planetes.
1: T'he dit que no parles raro.
0: Em referisc al xiquet de quart, a Juliet, a Rovellet...
1: Esta penya juga a la pilota?
0: Esta penya va canviar la pilota. Esta penya va dignificar la pilota.
1: D'acord, entenc. Està bé, està bé. Tu vols jugar a la pilota?
0: M'encantaria.
1: Doncs a la pilota jugaràs.
0: De veritat?
1: Clar.
0: Gràcies, pare. T'estime molt.
1: Jo també, filla.
0: Genial. Doncs, quan acabi els deures, anem al trinquet de Pelayo i m'apuntes a l'equip.
1: On?
0: Al trinquet de Pelayo. Està al centre, al carrer Pelai número 6.
1: Que és un trinquet?
0: És la pista de joc.
1: Ah. Oh.
0: Però també és molt més.
1: De veritat?
0: Sí.
1: Què més?
0: Prem.
1: Què és això?
0: És un llibre.
1: Ja, ja sé que és un llibre.
0: És un llibre que conté tot el lèxic de la pilota valenciana.
1: Tot el lèxic?
0: Així és.
1: M'estàs dient que la pilota valenciana té el seu propi lèxic?
0: Sí.
1: Buah. I et saps totes les paraules, veritat?
0: Sí.
1: I el seu significat?
0: Sí.
1: D'acord, a veure. Què vol dir ferir?
0: Ferir vol dir traure amb habilitat.
1: I arruixar?
0: Significa colpejar fortament la pilota.
1: Aquesta no te la saps ni de conya. Cadafal.
0: És una graderia de fusta situada en els extrems del recinte de joc on seu el públic en la modalitat de carrera.
1: Vinga, va.
0: Clar.
1: I hi ha diverses modalitats de joc.
0: Sí. L'escala i corda, les llargues, la perxa, la galotxa, el frontó valencià, els galotxetes de Monover, la pilota grossa o les desaparegudes, el reboter de l'olleria i la vareta de Borriol.
1: Collons.
0: Clar.
1: I esta última què vol dir?
0: Quina?
1: Esta.
0: L'home bo?
1: L'home bo.
0: L'home bo és l'àrbitre, pare.
1: Mm?
0: L'home bo... Eres tu.
2: L'home bo era aquella persona que davant la comunitat actuava i era considerada com una persona imparcial, justa i sense cap partidisme. Una persona honrada. Quan s'havia de lliurar alguna solució a qualsevol conflicte entre les persones, es cridava a un home bo que decidia i donava la justa solució al problema. L'home bo és aquell que no pren part per cap dels jugadors. No aposta i decideix el 15 quan hi ha baralles. La seua decisió és inapel·lable. Cavallers, la partida encara no s'ha acabat.
1: Ens agrada pensar que esta escena transcorre entre els records ficticis de les parets d'un vestidor. Ens endinsem en aquest espai per escoltar una sèrie de converses que podrien haver-se donat al llarg del temps, en un vestidor, abans o després d'una partida. Una partida on haurien assistit Josep Lluís Bauset, Joan Fuster, Llorenç Millo, Vicent Andrés Esteller, Sánchez Guarner i un munt de personalitats més que giraven al voltant dels trinquets i la pilota. Els protagonistes tornen a ser el xiquet de quart, Julieta Alginet i Rovellet.
2: Bon dia, senyor Quart.
3: Bon dia.
2: Soc Juliet, Juliet Alginet.
3: Hola, xiquet.
2: No soc cap xiquet. Soc Juliet, Juliet Alginet.
3: Però eres un xiquet.
2: Ja, però el que vull dir és que no em diuen el xiquet Alginet, m'entén? Em diuen Juliet...
3: Alginet.
2: Això és, Alginet. Estic molt nerviós, senyor Quart.
3: Tranquil, ho faràs molt bé.
2: Vostè creu?
3: I tant. Tu li pegues fort.
2: Com?
3: Si li pegues fort a la pilota.
2: Bé, no tant com vostè.
3: Aleshores tens un problema.
2: Però, xiquet de quart, jo crec que puc arribar a totes.
3: Com que xiquet?
2: Vostè és el xiquet de quart.
3: Però tu sóc quart, a seques.

0: Entenc.
1: Espavila, xiquet, que la partida ja comença.
2: Juliet.
0: La mare que el va parir, que què, Rovellet?
2: L'has vist?
0: Com has pogut arribar a eixa pilota?
2: No em referís a la pilota.
0: No, com has pogut guanyar d'esta manera?
2: Em referís a la xicona que hi havia a la grada, la dels cabells arrissats, amb els ulls molt grans.
0: De què parles, Rovellet?
2: La xicona, la que estava al costat del forner.
0: És la seua filla.
2: Encapçaré en ella.
0: Va, tira, Rovellet.
2: T'ho jure, Juliet, te jure que encaixo en ella. Tu creus que jo li puc arribar a agradar?
0: Que si jo crec que li pots agradar a la filla del forner.
2: Sí, això, això.
0: I jo què sé, eres poc moniato.
2: Els seus ulls em miraven i...
0: Rovellet, tu el que necessites és treballar una miqueta en el camp. Menys pilota i més a l'horta.
2: Juliet, puc dir-te una cosa?
0: Vostè dirà, senyor Quart.
2: Eres molt bo.
0: De veritat?
2: Sí, eres molt, però que molt, molt bo.
0: Gràcies.
2: Però si quasi em guanyes.
0: He estat a prop, sí.
1: Vine així. Vine així, dona'm una abraçada.
0: Com?
1: Que vingues així, home, dona'm una abraçada, una abraçada.
0: D'acord, vaig.
1: Clar que sí, Juliet. Molt bé, Molt bé. Et dono un consell? Et donaré un consell.
2: Nano, després de la partida et convida a sopar i després ens n'anem a ballar un guateque. Què em dius, Juliet?
3: No.
2: Juliet i Rovellet, al guateque.
3: Que no, Rovellet, que tinc coses a fer.
2: Quines coses?
3: Coses.
2: Va, nano, que vindran tots.
3: Que t'he dit que no, collons.
2: Tots em preguntaran per tu. On és Juliet? On és Juliet?
3: Doncs es dius que Juliet té coses a fer.
2: Quines coses?
3: Mira, he de matinar i collir la taronja, que este any es val.
2: Vinga, collons, Juliet.
0: Et fregiré a quinces. Correràs tant que se te n'aniran les ganes d'anar a ballar al guateque.
2: Escolta, Juliet, la partida d'avui rapideta, que demà és el bateig del meu fill.
0: D'acord, senyor Quart.
2: Vols vindre?
0: Al bateig?
2: És clar. Et convide a tu i a la teua dona.
0: No tinc dona, tinc nòvia.
2: Doncs a tu i a la teua nòvia. Te'n vens amb ella i et presenti a la família.
0: M'encantaria.
2: Fumes?
0: No.
2: Doncs demà et fumaràs un puro amb mi. Que la vida va ràpida. La vida està pa ballar-la. Una cosa et diré, Juliet. L'última bola no era bona.
0: Però com que no era bona, Rovellet?
2: No era bona.
0: L'última bola era bona.
2: Que no, home, que no.
0: Home, però no t'enfades amb mi.
2: No m'enfade, però no era bona.
0: Això et passa per tant de guateque.
2: Però què dius?
0: Rovellet, vols que ens anem al guateque?
2: Ho dius de veritat?
0: Clar. Juliet i Rovellet, al guateque.
2: M'encantaria. Avisaré a tots, eh?
0: Que no, home, que no, que és una broma. Mira, fem una cosa. Tu vens un dia a l'horta amb mi i jo vaig una nit amb tu a la guateque. Fet?
2: Bona partida, Juliet. M'has deixat apegat a la paret.
0: Bona partida, sí, m'ha eixit tot.
2: Eres molt bo. Molt, però que molt bo.
0: Vostè també, senyor Quart.
2: Vaig dir-me Albert.
0: Albert, d'acord.
2: Vaig a fer-me en un al bar. Vens?
0: Clar, m'acabe de vestir i vaig. Quart, vull dir... Albert.
2: Digues, Juliet.
0: Gràcies. Per tot i ho sent. Ho sent molt. Sent molt això del seu fill.
2: Juliet, com era el xiquet de Quart?
0: El xiquet de Quart era un bon home. Era el millor.
2: Millor que jo? I tu, Juliet? Tu eres millor que jo.
0: No te'n passes, nano. El xiquet de Quart sempre em donava consells.
2: A la pilota has de pegar-li fort. Molt fort.
0: Molt fort.
2: Sí, Rovellet. Quan ve, et col·loques bé i li pegues fort.
0: I ja està?
2: I ja està.
0: M'hauria agradat molt jugar contra vostè, Quart.
2: I a mi?
0: Crec que ja haguera guanyat.
2: Jo crec que no.
0: No?
2: No. Però jugarem.
0: Com que jugarem?
2: Sí, això. Que jugarem.
0: Escolta, que jo encara estic viu, eh? Que tinc 87 anys.
2: Jugarem. Cavallers, la partida per a mi s'ha acabat.
0: Per què no vas al trinquet a veure alguna partida?
2: Sí que vaig.
0: No vas.
2: Perquè estic major, Juliet.
0: Ja, clar.
2: I perquè... Em venen molts records.
0: Records?
2: Sí. Me recorde molt de tu, amic. Recorde quan érem joves. Recorde quan érem els xiquets. Et trobo a faltar.

0: Jo a tu també, Robertet.
1: Per a mi encara em queda corda, eh? Que encara em queda molta gent per enterrar.
0: Ja, ja, ja ho sé, ja.
1: Va de bo.
0: Sempre va de bo. Cavallers, la partida per a mi també s'ha acabat.
1: Cavallers, la partida per a mi encara no ha acabat.
2: Les parets d'un trinquet o d'un frontó plenes de pilotades. La bellesa d'un carrer ple de gom a gom. La blanca indumentària del jugador, amb la faixa roja de campió o la blava d'aspirant.
1: La relació entre jugador i espectador. Que siga el mateix jugador el que dona la seua pròpia falta o que se li pregunte al públic si una pilota ha sigut bona o no amb la famosa frase «Cavallers, falta o bona».
3: El fet que un dia els jugadors siguin companys i a l'altre, rivals.
1: Els valors que envolten la pilota. La cavallerositat, l'honradesa, la humilitat, la camaraderia i el respecte.
3: Els grans jugadors com el Nel de Murla, el Genovés, Fiscar, Federico, Tonico o Montesa.
1: Les pilotes de baqueta, de badana, de galotxeta i de tec.
0: Els clubs, les escoles, la federació, la gent que ens ha fet estimar-la. Tot això i molt més. És la pilota valenciana.
1: Va de bo, cavallers.
4: Va de bo, cavallers.
0: Va de bo, cavallers.

0: Enhorabona, xics, quina estona més bona.
1: Ai, gràcies.
0: El que m'apeteria seria fer-me un esmorzaret valencià o una rangambete, salmorra, no?
2: Sí, sí. Una paelleta o...
3: És una de les intencions de la funció. Vull dir, viure aquesta idiosincràsia nostra de barrejar-ho tot en la taula, no? I de fer vida al costat de la taula,
1: sí, no?
3: És una de les nostres senyes, sí, no? D'identitat també com a companyia.
2: Diria que el 95% de les reunions que hem tingut per a tot el procés de documentació que hem hagut de, no, de treballar i de gestionar, no? Tota aquesta recerca de material que hem hagut de fer, l'hem fet a taula.
0: Sí, esmorzant, no? Sí. Una bona manera.
2: Sí, sí, esmorzant, sí. Dinant, no? Sí. A més, hem hagut també d'anar a diferents comarques, que està molt guai, no? I tastar també cosetes de per allí, no? Però bueno, sí, jo crec que una cosa un poc que va lligada a Caterva Teatre és la part gastronòmica, no? En els altres espectacles també estava molt present, i en este, doncs, també, que com dia fer, és una cosa molt idiosincràsica nostra.
0: Inclús la gènesi d'esta peça va estar a un bar, no? Al bar que parlàvem abans, Monterrey.
2: Sí, sí, sí, tota esta història comença a partir d'una història personal meua, que és que... N'hi havia un senyor que venia a un bar, ma mare tenia un bar que estava al costat del Trinquet del Ginet, i este senyor, que era el tio Julio, per a mi era el tio Julio, un senyor molt educat, molt, molt ben vestit, sempre de blanc i molt amable, que va ser la primera persona que em va portar a mi un trinquet. I ese dia va ser molt estrany, perquè quan entrarem al trinquet, la partida es va detindre, es va parar, tota la gent es va posar de peu i va començar a aplaudir, i jo no entenia molt bé què estava passant, no? Per a mi era una cosa com molt estranya. Després ja vaig saber que el que per a mi era el tio Julio havia sigut una de les figures més importants de la història de la pilota valenciana, i que havia sigut conegut com Julià del Ginet, que és un poc, com tu dius, el punt de partida, no? Una de les arrels d'este espectacle.
0: Que bonic. I en part d'aixa documentació que heu fet per a la peça, heu entrat en contacte en el Museu de la Pilota, que després va estar a l'estrena, no? Com sí. Va ser això?
3: Pues, quan vam començar a treballar, a pensar en el projecte, en què volien contar, i a banda, no? A part de l'anècdota de Jaume, de la seva vivència personal, vam començar a documentar-nos, i el primer lloc on ens va venir a... Bon, vam pensar que era... el més adequat era el Museu de la Pilota de Genovés. Ens vam posar en contacte amb David Salasol, que és el seu director, i ens va obrir les portes de part en part.
2: Sí, sí.
3: Vam estar allí un parell de matins i ens va obrir l'arxiu, va començar a traure una barbaritat de documents, de peces dels protagonistes de la funció, guants, pilotes d'ells, fins i tot els pantalons de quart. Nosaltres portàvem vora 2-3 mesos parlant d'este personatge, sí, no? De Xique de Quart, que és el que més llum en el temps. I de sobte portàvem 2 mesos parlant d'este home i apareixen uns pantalons d'este home. I va ser una cosa molt de fan, no? Molt de... Clar. No m'atrevís a tocar-los.
2: Quan els tocarem va ser com... Uau,
3: que va ser una experiència molt especial. Junta a David Salasol també David Quiles, que és un dels hereus del tio Toles, que parlem en la funció, del trinqueter del Ginet, també ens va acompanyar a una barbaritat de llocs, ens va

0: La pilota era algo especial, no? Que la gent que, sí, que estava al voltant de la pilota també era una gent especial i que vivia l'esport no sols com una pràctica esportiva com a tal, sinó que n'hi havia una emoció i que n'hi havia un aire especial en els trinquets.
1: De fet, jo crec que n'hi ha una cosa molt guai, que és que al final, i això ens ho han dit molta gent que ha vist la funció, com Robert també, per exemple, que ara parlarem de Robert
2: ara
1: un poc també,
2: Robert,
1: no?
2: Ara parlarem de Robert perquè ve d'un altre lloc, però...
1: Exacte, no? Però que hem volcat en la funció, en el text, en la dramatúrgia, tot el respecte i tot l'amor que ens han mostrat a nosaltres, la gent de la pilota valenciana, no? Jo crec que això és una cosa que se reflexa molt en el text, tot aquest amor que hem rebut, tot aquestes portes obertes i ventanals oberts on ens han oferit la seva intimitat dins del món de la pilota, crec que en la funció també està, i és una cosa molt bonica.
2: I Rovellet, que és una de les figures de les que es parla, ella ha vist l'obra, no?
1: Sí,
2: com es va sentir ella? Què vos va transmetre?
0: Ell va vindre a veure-la un dels últims dies de l'estrena, no?, del gener. Va vindre a veure-la, que jo, que sóc el que interpreta el seu personatge, estava cagat.
1: Estaves
0: jo
1: cagat.
0: I aquest dia volia anar-me'n a ma casa i no volia estar en el teatre, perquè era per a mi, clar. Interpretar una persona que encara està viva, no?, interpretar la seva història, n'hi ha un component de responsabilitat molt gran, però damunt que aquesta persona estigui entre el públic, pues ja per a mi era massa. Però jo crec que l'home estava un poc afrontat, no?, perquè jo suposo
1: estava
0: que...
1: Estava un poc sobrepassat també,
0: sí,
1: per la situació.
0: Que
1: jo
0: parlen
1: també
0: de tu, que estigues, que tu formes part d'una funció com a personatge, pot ser... És una cosa, no sé, igual és complicada d'assimilar, però la va gaudir molt, va estar super agraït per contar la seva història, perquè contaren part de la seva història en l'esport, perquè parlaren també del seu amic Julio i del xiquet de quart. Ell és un grandíssim amant de la pilota valenciana, és un home que ho porta a l'ADN, més enllà dels seus títols, no? i de tota la vida que ha tingut a la pilota, ell porta l'esport en l'ADN, és d'ací mateix, del barri, d'ací de Pelayo.
2: Sí,
0: era
2: veí
0: del trinquet,
2: no?
0: Son pare era trinqueter d'ací de Pelayo, va néixer ací al trinquet. Per tant, que parlaren de tot això, doncs suposo que per a ell era molt important i mos el va agrair moltíssim i estava molt emocionat.
2: I no era la primera vegada, perquè ara estem ací al trinquet de Pelayo, però no era la primera vegada que estàveu ací. Ja...
1: No, farem la presentació, la roda de premsa de presentació, de graners de creació, la farem ací, i també hem vingut alguna vegada a esmorzar, a dinar,
0: sí,
1: que està molt bé, ho recomano.
0: I a veure partides.
1: I a veure partides.
0: I a gravar
1: també,
0: partides.
1: A gravar partides, per, no sé, com a part del procés de documentació.
2: I com ha sigut ara el canvi de vindre a actuar i fer l'obra ací mateix, en aquest espai? Com ho heu viscut?
1: És estrany, perquè més enllà de que nosaltres parlem de pilota i a part d'aquesta anècdota personal meva, no teníem massa contacte real en la pilota, vull dir, ens hem hagut com de posar en marxa i tot aquest procés de documentació, bueno, hem hagut com d'estudiar molt tot això, no? Perquè, i de sobte hem començat a vindre ací, hem començat a agarrar-li el gustet i de sobte estar ací baix un dia on no n'hi ha ningú, com avui, per exemple, que estem nosaltres ací, no? Gaudint d'un espai que si tu deixes de parlar es queda en silenci. I eres capaç d'un poc d'assimilar totes les històries que han passat ací dins, no?
2: Uh-huh.
1: Fins i tot històries en postguerra, com comentàvem nosaltres, perquè, si no m'equivoque, em sembla que és el recinte esportiu més antic d'Europa.
0: Ho és.
1: És el recinte esportiu més antic d'Europa, és a dir, estem ací en un lloc que... Bé, no sé, vale, el trinquet de Pelai, sí, però... Tot el que ha passat ací dins, quantes coses, quantes històries humanes hauran passat ací dins, tant esportives com personals, no? I, no sé, és un lloc com de poder,
2: com
1: no?
2: Temple,
1: que diuen els esotèrics, és un lloc de poder, no? Està molt carregat de moltes coses.
0: De totes maneres, jo penso que clar, la funció, quan la fem, la nostra escenografia és com una versió, no?, artística del propi Dau. I jo crec que quan estem en l'escenari, inconscientment, pensem en el trinquet.
2: Mm-hmm.
0: I pensem en estar ací. Per tant, no sé, jo a l'hora de fer-ho m'he trobat com molt en casa, no? Vull dir, que ha sigut més per la parafernàlia, no?, dels micros i de tindre el test davant, que normalment en la funció, òbviament, no el tens, però crec que ha sigut molt fàcil passar per la funció i fer la funció perquè estem un poc en casa, estem un poc en la nostra escenografia, en la seva versió real.
2: I tornant abans que comentàvem, Robert, tu vas ser el primer espectador de L'Home Bo, de Caterva Teatre, i ara ho has canviat i ara estàs dins. Com has viscut este...
3: Sí, home, la veritat és que per mi és especial, perquè, com dius, jo sí, vaig ser espectador a l'estrena, a l'Espai Inestable, aquell dia que, bueno, a la plaça Nàpols i Sicília vingueren xiquets i xiquetes a jugar a la pilota...
1: farem una rosa banda, molt bé, i tu sí. També estaves.
3: Farem un esmorzar, després farem una rosa banda, sí. Sonaven...

0: jovens, era tot com molt... Com molt d'allà, vull dir, és, per a mi és especial per diverses qüestions. El primer és perquè, bueno, Scatter va teatre i jo m'he criat amb, Jaume, ha sigut profe meu, Fer i jo som companys de sempre. Vull dir, que per a mi és una cosa especial, treballar amb Caterva sempre, però al marge d'això és, una cosa que ressona prou dins de mi. Jo sóc de Carpesa, d'un poble menut, de l'Horta Nord, al costat de Borbotó, i jo de menut en el trinquer de Borbotó, parle valencià, i esta obra parla d'això, de les nostres arrels, del que ressona dins dels valencians, com és la pilota, com és la llengua, com és la terra, com és el... Amb ixe cant del llaurador, també, no? Aleshores, pues, ho he viscut d'una manera especial i bonica.
1: Amb Robert nosaltres tenim una relació molt especial, com ell ja ha dit. Robert, en certa manera, és el quart Caterva, és a dir, sempre que hi ha una possibilitat de poder treballar amb més gent que no siguem els tres membres de Caterva, l'altre Robert, Robert de la Fuente,
0: que no l'havia anomenat
1: Robert
0: abans,
1: de la Fuente, Fer
2: i
1: jo,
2: sempre
1: pues, a banda de la part professional, que sabem que Robert és un grandíssim professional, està la part personal, i a banda d'això sabíem que, com va explicar Robert, que Robert és el que conta esta peça, esta història, aquest espectacle teatral, li anava com anava el ditet. És que...
2: I quantes funcions portareu ja?
3: Vora 20,
1: 20, 22, que queda, pot ser, sí.
3: 22, vora 20, hem passat per València Ciutat en un parell de voltes, sí. La funció ha estat seleccionada per la xarxa Alcover, això ens va donar l'oportunitat d'anar a Barcelona, de participar en la Fira Mediterrània de Manresa, que és una fira de teatre, d'arts escèniques, en projecció internacional, sempre basat en l'arrel i en la història del vincle en la terra, no? I esta funció anava...

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: 45,4 graus és la màxima d'avui en el segon dia d'esta segona onada de calor de l'estiu. 45,4 graus que s'han registrat esta vesprada a la Ribera Alta, concretament al terme de la Pobla Llarga, a les rodalies de l'Ajuntament, més en concret. Alejandro Moles, més detalls.
2: Sí, i fregats els 45 han estat Càrcer i Sumacàrcer. També destaquem la forta calor patida per damunt dels 44 graus en municipis com ara Anna, Antella, Gavarda, Castelló, Cotes o Guadasséquies. I per a demà, el Centre d'Emergències de la Generalitat ha confirmat que tota la comunitat valenciana tornarà a estar en risc màxim de patir incendis forestals amb tempestes seques a l'interior de Castelló i de València, unes tempestes que ja han fet acte de presència esta vesprada i que demà podrien arribar fins i tot al litoral de les comarques del nord. I sobre aquestes tempestes, l'Agència Estatal de Meteorologia advertís del risc de que es puguen produir rebentades seques amb ratxes de vent molt fortes de curta duració. Es tracta de fenòmens molt locals, però que poden ser molt violents.
0: La Conselleria d'Educació acaba de donar a conèixer els resultats dels exàmens que en segona convocatòria es van fer la setmana passada per a ingressar en la universitat.
2: Uns resultats en què destaca que vora el 73% dels 3.750 estudiants que es van presentar a fer la PAU han aprovat i, per tant, un miler d'ells no han superat la prova.
0: I la Conselleria d'Educació ha lliurat avui als sindicats la seva proposta d'implantar a partir del pròxim curs escolar un total de 6 dies de lliure disposició retribuïts per al professorat no universitari que depèn de la Generalitat, Rubén Dempere.
3: Uns dies que es podran gaudir amb condicions des de l'1 de setembre d'enguany fins al 31 d'agost de l'any que ve, a excepció dels 15 primers i els 15 últims dies lectius del curs escolar o durant les dates en què tenen lloc les avaluacions de l'alumnat. Escoltem el director general de personal docent, Pablo Ortega.
4: Per primera vegada, el professorat tindrà el proper curs el dret a gaudir de 6 dies de assumptes particulars, 3 d'ells en període lectiu i 3 altres en període no lectiu. I també s'ha establit que el professorat ha de deixar preparat una tasca per a l'alumnat del seu grup quan estiga de permís.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat, entre d'altres, la creació de 500 noves places de jutges i 200 de fiscals.
3: De les 500 places de jutges, 58 seran per a la Comunitat Valenciana i de les 200 de fiscals, 20 es quedaran del nostre territori. El ministre del RAM, Félix Bolaños, ha destacat que aquestes 700 places permetran incrementar l'actual plantilla judicial en més del 8%.
5: Ampliamos la planta judicial de una tacada en un año un 8,5%, lo nunca visto, los 500 nuevos jueces y magistrados. Y hablamos de una cifra que supera el número de plazas creadas de jueces y magistrados en la última década.
3: I també en l'àmbit judicial, la consellera de Justícia, Núria Martínez, ha demanat al Ministeri perquè reconsidere la seva negativa a reforçar els jutjats especialitzats. Segons l'òrgan de govern dels jutges, més de 5.500 expedients quedaran suspesos en la Comunitat Valenciana per la supressió de places judicials de reforç.
0: I el Parlament Europeu dona el primer pas per a canviar la normativa que regula els drets de les persones que viatgen en avió.
2: Un primer pas en què s'ha donat el vistiplau a millorar les indemnitzacions per retard o cancel·lació de vols i que oscil·laran entre els 250 i els 600 euros segons la distància. També es prohibirà cobrar un extra per garantir que els menors de 14 anys s'assenten al costat dels pares i mares. Este i altres novetats hauran de ser aprovades ara pel Consell Europeu.
0: A l'exterior, a França, d'ací una hora, a partir de les 8, està previst que comparega la líder de l'ultradreta, Marine Le Pen, per a comunicar si finalment es presenta o no com a candidata a les eleccions presidencials de l'any que ve.
3: I tot això després que la justícia francesa hagi confirmat que Le Pen és culpable d'un delicte de malversació de fons públics, però se suspèn part de la condemna a tres anys de presó i 5 d'inhabilitació i la substitueixen per mesures alternatives. Això li facilita poder presentar-se a les eleccions presidencials per quarta vegada consecutiva. Segons les enquestes, Le Pen és la favorita per a substituir Emmanuel Macron. Com hem dit, a les 8 de la vesprada està previst que aclarisca el seu futur en una entrevista en la televisió francesa.
0: I esta vesprada ha començat encara a Turquia la cimera dels països que integren l'OTAN, és a dir, els europeus, més el Canadà i els Estats Units, amb el temor que es convertisca en una espècie de revenja de Donald Trump amb alguns dels socis que li van girar l'esquena quan va iniciar pel seu compte amb Israel la guerra contra l'Iran. I entre aquests països estarien Espanya, Itàlia, però també Alemanya o la Gran Bretanya.
3: Els líders europeus i el Canadà intentaran apaivagar Trump i, de fet, ja anuncien contractes d'empreses europees amb la indústria militar nord-americana per valor de milers de milions d'euros, el que suposarà un increment rècord en gasto militar. El president espanyol Pedro Sánchez farà valdre la contribució pressupostària a l'Aliança Atlàntica amb inversions i el desplegament de tropes espanyoles a l'exterior, perquè no té previst dedicar el 5% a defensa, ja que es ressentiria l'estat del benestar, com li exigís Trump.
0: I de Venezuela estem pendents que les autoritats actualitzen la xifra de víctimes provocades pel doble terratrèmol.
2: Fins ara el balanç supera els 3.500 morts, 17.000 ferits de diversa consideració, mentre que centenars de víctimes sense identificar són soterrades en fosses comuns habilitades en cementeris.
0: Fins així l'última hora informativa. Tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: A ritme de rock, comencem este nou capítol de les cançons de la nostra vida, Mar.
1: Així és, Arturo, però em sembla que temporalment continuem en la mateixa època. Tu i jo, molt lluny de ser projecte per als nostres pares, i ells quasi acabant de nàixer. Estem encara en els 60.
0: Sí, i és que sembla que els 60 donaren per a molta música. Ens centrem avui en una figura clau per entendre la nostra història musical. Parlem, com no, de l'Elvis Valencià, el mite, el gran rocker per excel·lència, Bruno Lomas.

0: Però així som gent curiosa i hem investigat un poc en la vida de l'artista. Bueno, avui parlem de Bruno Lomas, o millor dit, d'Emilio Baldoví, nascut a Xàtiva.
1: Efectivament, nascut a Xàtiva l'any 1940. Des de ben jovenet es va interessar pels nous ritmes que venien de fora. Fill d'un metge militar, a sa casa van intentar, per activa i per passiva, que estudiara una carrera per fer d'ell un home de profit. Però Emilio tenia altres plans en la seva vida. Va estudiar a l'Institut Dominicos de la ciutat de València, on vivia la seva família, i allí va ser on va començar a escriure la seva història, que a la fi és un capítol destacat en la història de la música valenciana.

0: El seu primer grup, Los Milos, amb dos amics de l'institut, es va formar entre classe i classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Una banda que versionava les cançons dels primers rockers que venien de ben lluny, com Buddy Holly, a qui fins i tot imitaven bulleres de pasta negres. De fet, se sap que això només era un recurs estètic, ja que ell no tenia cap problema amb la vista.
1: La Facultat de Dret va acollir el naixement de Los Milos, però Emilio Baldoví, que encara no havia adoptat el nom artístic de Bruno Lomas, va abandonar els seus estudis ben prompte, ja que l'adrenalina que li donava l'escenari no la trobava a cap aula i ell sempre va ser molt conscient del seu talent com a rocker, un dels pioners a tot l'estat i un dels més internacionals.

Ell és un gran fan de tot este moviment rocker internacional i un dels seus ídols és el francès Johnny Hallyday, a qui coneix després d'una actuació al Parador del Foc en les Falles de 1963. El francès convida a los Milos a

0: a fer una gira francesa. L'únic que accepta és ell. I com que els seus companys decideixen no anar, s'emporta els integrants de la banda Los Diàbolos per fer aquestes actuacions.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: I així és on hi ha drama. I és que a la tornada de França se n'adona que Los Milos han canviat de nom, ara són Los Top Son, i han editat un EP que gravaren amb Emilio abans de marxar, sense consultar-ho amb ell. Este fet és el detonant del trencament de l'amistat i de tota relació musical i professional.

0: I ara, pareu atenció, que ens acostem a un moment essencial en la seva història.
1: Després d'esta primera visita francesa, és quan adopta ja per sempre el nom artístic que l'acompanyarà i que el farà famós, Bruno Lomas. I el nom complet de la banda que l'acompanya serà Bruno i los Rockeros. Degut a eixa primera incursió francesa, Bruno i los Rockeros decidixen tornar a provar sort i uns mesos després inicien una altra gira per França. Esta volta s'instal·len a París, on es relacionen amb les persones més influents de la indústria musical francesa. El colofó d'esta aventura francesa són les actuacions que van aconseguir en la famosa Sala Olimpia. Es converteixen en la primera banda espanyola en actuar en aquest escenari i, degut a l'èxit, són prorrogats durant tot un mes. En esta sala van tindre l'honor de compartir cartell amb Stevie Wonder, Dionne Warwick i The Shirelles.

0: Van estar un any a França, on van fer més de 100 concerts. Van gravar un EP per al segell Bel Air i es van consolidar en l'elit del pop europeu no només a nivell artístic, sinó també pel que fa als ingressos. Ells mateixos confessaren a la revista Fonorama haver guanyat més de 80.000 pessetes al mes durant aquells temps, quan el sou mitjà a les nostres terres era de 5.000 pessetes. Ja, ja.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Bruno canvia radicalment de look. Abandona les ulleres de pasta a l'estil de Buddy Holly, es talla el serrell i canvia la seva forma de vestir, adaptant-se a la moda anglosaxona que segueixen els rockers més famosos del món. En aquell moment, podríem dir que Bruno Lomas és un autèntic sex symbol segons els cànons de l'època.

El 1964 tornen a casa Bruno i los Roqueros. Això sí, cadascun amb un cotxe esportiu i instruments i equip de so renovats a l'última. Abans d'acabar l'any, fan un concert a València i, segons les cròniques de l'època, la joventut valenciana es va quedar impressionada amb aquell so tan potent i amb un Bruno Lomas que es menetjava i dominava l'escenari a l'estil d'Elvis Presley o Johnny Hallyday.

La ràdio era el mitjà per excel·lència per al pop dels 60, però la televisió en una Espanya en blanc i negre venia pegant fort. Salto a la fama va ser el programa precursor de gente joven a una recent nascuda televisió espanyola. El programa era un concurs en el que joves promeses de la cançó competien per assolir la buscada fama. Bruno Lomas es va presentar i va guanyar sense cap problema. L'any 1965 és l'any d'or en la seva carrera musical. Edita 7 EPs amb Los Rockeros, on es troben les grans cançons de tota la seva discografia.

0: I esta que sentim, Sí, sí, nena, forma part del primer EP que va publicar amb el seu nom. Es tracta d'un twist que va compondre ell mateix. Recordem que les cançons sempre les firmava com a Emilio Baldoví.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Bruno Lomas i la resta d'artistes de la seva època no abandonaven l'oportunitat de publicar versions de les grans veus de la música internacional d'aquella època, moltes vegades adaptades al castellà. Una de les que més èxit a les llistes de vendes va tindre aquell 1965 va ser el Memphis, Tennessee, de Chuck Berry.

0: Els anys 60 suposen l'eclosió de la música pop i rock a les nostres terres i a la resta de l'Estat. Els programes de ràdio, les discogràfiques, els guateques i els concursos musicals són els pilars d'una nova indústria que naix a l'empar dels nous ritmes que arriben de molt lluny. I un dels festivals més potents en eix en 1965 era el Festival de la Canción Mediterrània, que celebrava la seva 7ª edició a Barcelona.
1: Escoltem El Mensaje, la cançó amb la que Bruno Lomas va aconseguir el segon premi en este festival barceloní. Es tracta d'una balada feta a mida de la seva potència vocal, encara que l'allunyen un poquet d'eixa força rock and rollera que l'havia caracteritzat des del principi. Els autors són Arcusa i De la Calva, dos cognoms claus en la història de la música espanyola. Es tracta dels dos components del duo Dinámico. Mesos després, Bruno Lomas va fer una gira amb ells per tot l'estat. Amb El Mensaje, Bruno Lomas torna a entrar de ple a les llistes de vendes nacionals.

Este tema és un anticip de canvi d'estil que evoluciona al de cantant melòdic més proper a Tom Jones, encara que mai va acabar abandonant del tot el seu estimat rock and roll. D'esta època destacaríem dos temes. El primer, Como ayer.

un canvi d'estil que porta també a un canvi de banda, ja que els rockeros no acaben d'ubicar-se en aquestes noves cançons. Torna un any després al Festival de la Canción Mediterrània de Barcelona amb esta cançó i repeteix també amb els autors del tema, que tornen a ser el duo Dinámico, creadors de hits. En este cas, aconsegueix el primer premi i el número 1 a les llistes de vendes. Un èxit redó.

Però ja hem dit que estos anys van ser els més destacats de la seva carrera, perquè eixe mateix estiu també participa en una altra de les cites que expliquen l'eclosió de la cançó pop a les nostres terres, el Festival de Benidorm.

0: va participar a Benidorm amb Amor Amargo, una de les cançons més populars de tota la seva discografia, també de la mà del Dúo Dinámico. Si la cosa funcionava, per què canviar-la? Però no va aconseguir cap premi, a pesar de que aquesta cançó era la gran favorita del públic, ja que tenia tots els ingredients de cançó festivalera de l'estiu. El públic va xiular el veredicte del jurat, que va donar com a guanyadora a l'artista catalana de 12 anys, Alicia Granados, amb Nocturno. Però Amor Amargo va ser un èxit de vendes i de públic. Va assolir el número 3 a les llistes i es va convertir en una de les cançons més ballades eix estiu.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Desde el Teatro Calderón de Barcelona vamos a presentar a la estrella de la canción nacional y por primera vez para grabar un disco en directo que es Bruno Lama.
0: I uns mesos després de tot esta voràgine, ja en 1967, grava el primer LP de rock espanyol enregistrat en directe, Bruno Lomas canta en directo.

Este disc va suposar un abans i un després no només en la seva carrera, sinó també en la història de la música de tot l'estat. Gravat en rigorós directe, sense retocs d'estudi. També va ser un repte per als tècnics de gravació que s'enfrontaven a una novetat. La qualitat del disc, salvant totes les distàncies temporals, és molt superior a discos en directe gravats molts anys després. I un dels secrets és que Bruno Lomas havia pujat ja a multitud d'escenaris i sabia com moure's en escena sense desafinacions ni distorsions. Però no podem oblidar tampoc una altra dada important, i és que la gran majoria dels temes que va gravar tant amb Los Milos com en solitari al principi de la seva carrera van ser realment gravacions en directe sense públic, en les que tot es feia en una o dos pistes sense talls.

I eixe any, 1967, Bruno Lomas fa la seva primera incursió en el cinema amb Codo con Codo, una pel·lícula de Víctor Auz junt a Maciel i Mickey i los Tonys. I el 1968 publica el seu segon LP, Cara i Cruz, i el seu primer fracàs. Un disc amb arranjaments orquestrals on es presenta com un crooner, cantant cançons de Sinatra, bossa noves i estàndards.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Culpa la discogràfica del fracàs i decideix anar-se'n i tornar un poc als seus orígens per tal de recuperar els fans que havia perdut en esta deriva. Però no ho acaba d'aconseguir i comença la dècada dels 70 un poc tocat i vivint dels èxits dels 60, on va arribar a ser el més gran. Però abans del declivi definitiu, aconsegueix un nou hit que el situa novament a les llistes de venda.

Vent sin temor es converteix en la cançó de l'estiu de 1972, una versió del How do you do del duo dels Països Baixos Mouth and McNeil, que Bruno Lomas interpreta magistralment amb tot el seu bagatge i experiència. L'últim gran èxit seu i el que més escoltes té a dia d'avui a totes les plataformes. Esta cançó compta amb un videoclip gravat per Valerio Lázarov en Ibiza. Un èxit que avança al final artístic d'un dels mites de la música valenciana de tots els temps. A partir de 1974 hi han tres factors que marquen la seva

I arriba en 1988 i una de les bandes més en forma de les nostres comarques, Seguridad Social, li proposa un duet en esta cançó que sentim, Todo por el aire, que ret homenatge al patriarca rock i la costa a les noves generacions.

Dos anys després, en agost de 1990, té un accident de cotxe i allí, en la carretera, acaba la llegenda de Bruno Lomas, als 50 anys. Va viure i morir com els seus ídols, James Dean o Eddie Cochran.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Amb Bruno Lomas, la música valenciana va fer un salt qualitatiu. Va demostrar que des d'ací es podia aspirar a una carrera amb projecció estatal i fins i tot internacional. Però també va mostrar les contradiccions d'aquella generació. L'èxit ràpid, la pressió mediàtica i les dificultats personals que molts artistes van patir en silenci. Sense figures com ell, la història que continuarem explicant en els pròxims capítols no hauria estat possible. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

Molt bona vesprada. Les onades de calor ja no són una excepció que irromp de tant en tant per alterar la rutina. Hem passat a veure i comprovar en la nostra pròpia pell com ja són part del paisatge habitual. Només cal mirar què està succeint estos dies a bona part d'Espanya. Amb l'estiu acabat d'estrenar, els registres tèrmics baten marques impensables fa uns anys. La calor no sols castiga el medi ambient o incrementa els riscos per a la salut, també passa factura a l'economia. Reduïx la productivitat dels qui treballen a l'aire lliure, obliga a disparar el consum elèctric, encareix la prestació dels servicis públics i privats i acaba traslladant més pressió sobre el sistema sanitari. En definitiva, cada grau de més té un cost, encara que no aparega desglossat en cap rebut. El més cridaner és que continuem afrontant aquesta realitat amb eines pensades per a una temperatura que ja no existeix. Els horaris laborals, el disseny urbà, les infraestructures o l'organització dels servicis continuen responent, potser, a unes condicions que han canviat. I com passa sovint, la factura no es reparteix per igual. La suporten principalment els sectors més exposats i aquells que disposen de menys recursos per a protegir-se. Per això, limitar la resposta a una successió d'avisos meteorològics és el millor quedar-se en la superfície del problema. El debat ja no és només com suportar la calor, sinó com

0: a adaptar la nostra economia a una realitat meteorològica diferent. Això obligaria a repensar jornades laborals, edificis, espais urbans, polítiques de prevenció. L'horatge ha deixat de ser un element de context, s'ha convertit en un protagonista de primer ordre, en un factor econòmic de primer ordre, i ignorar-ho no farà que baixi la temperatura, simplement farà que cada estiu resulti més car, sí, més car per a empreses, treballadors i administracions.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.

0: Dia extremadament càlid avui, amb avisos de nivell taronja i roig, que continuaran demà dimecres. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
1: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, demà tornarem a tindre una situació similar a la que hem tingut en el dia d'avui, amb una nit que serà encara més càlida que la nit anterior. En tenim avisos actius per a demà, color roig, nivell roig, cap a la zona litoral sud de València. Serà taronja a tota la resta de província de València i també cap al litoral d'Alacant, per màximes que de nou podran superar els 39 i els 40 graus, i de nou puntualment podrien superar-se els 42 de màxima. Cal fer menció a les temperatures màximes registrades en el dia d'avui. A EMET Comunitat Valenciana acaba de fer un tuit en el que ha fet una comunicació en el que ha comentat que les temperatures més altes registrades a Espanya i a Europa en el dia d'avui són les que s'han registrat a la província de València. Wow. En particular, en tenim a Carcaixent 44,8 graus, que és la més alta mai registrada en aquest observatori d'AEMET en un mes de juliol, i destaca dins de la xarxa d'AVAMET la Pobla Llarga, on s'han registrat 45,5. S'acaben d'actualitzar les dades. Són una barbaritat de temperatures màximes. Anna també ha superat els 44, Antella també els 44 i Sumarcàrcer també els 44.
0: Quina transcendència li dones a que la temperatura de la Comunitat Valenciana hagi sigut avui la més alta d'Europa?
1: En aquest cas, bàsicament ha sigut una coincidència pel fet que Espanya no ha tingut temperatures tan altes. El que sí que és veritat és que ens demostra que aquesta segona onada de calor ens està afectant de ple a nosaltres, amb unes característiques molt peculiars, principalment pel fet de que estem tenint una onada de calor en temperatures màximes molt elevades, que, com ja comentem estos dies a l'espai de l'oratge, és una situació sense vent de ponent. És una situació, evidentment, diferent a les habituals de temperatures molt altes. Tenim l'anticicló, tenim alta pressió, tenim dies de sol que està recalfant de manera molt destacable la massa d'aire que està arribant ja era càlida, però és que el vent que arriba de direcció sud-est no és la típica brisa, no du recorregut marítim, no està fresc i humit, està càlid i sec, està tenint unes condicions completament diferents a les habituals, és una situació completament diferent i està provocant que les temperatures siguin molt elevades, tot i tindre vent del sud-est de vesprada. Cal destacar que fins i tot també Morella avui ha arribat a 36,7 o Vistabella 32. I el més destacable, tornem a insistir, és que demà tornarà a ser un dia similar al d'avui. La persistència d'aquestes temperatures també són elevades, amb valors demà que tornaran a superar aquests 42 o 43 de màxima. Hem de dir que la nota positiva serà que dijous els avisos baixen. No se'n va la calor intensa, però baixen de nivell, ja no ho veiem avisos nivell roig, i desapareixeran del nord de Castelló. I la notícia positiva és que, a més, amb vista al cap de setmana, sembla que d'esta calor intensa i extremadament elevada passarem una calor més normal per a aquestes dates. Hem de recordar que hem tingut tempestes. Al Puente, a la Torre, han caigut 16 litres, a Titaguas 15, i la temperatura en aquesta zona amb la tempesta ha baixat més de 20 graus en no res. El que passa és que ara el que queden són els núvols alts de la desfeta de les tempestes, que faran com de cobertor. I esta pròxima nit, la primera part de la nit, amb estos núvols no baixarà la temperatura, i anem a tindre una nit de temperatures molt elevades. De fet, iniciarem esta pròxima nit i matinada amb unes temperatures també excepcionalment elevades. Per tant, estem davant d'un episodi de temperatures, no d'una onada de calor molt notable al nostre territori, i de moment la part positiva seria que, amb vista al cap de setmana, afluixaran les temperatures. Però, com bé dius, ha sigut excepcional i aquest aspecte curiós e indica que ara ens ha tocat a nosaltres la part més dura, i hem de dir que això encara queden dies i encara quedaran a la península Ibèrica i també al sud de França temperatures molt elevades.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea, per aquesta completíssima informació, com sempre. Un xicotet parèntesi per a l'esport. Com sabran molts de vostès, Argentina acaba de classificar-se per als quarts de final després de remuntar un partit increïble davant Egipte. El nostre reconeixement cap a la selecció egípcia, un país que ha viscut sempre l'esport del futbol amb molt

0: intensitat, amb molts èxits en la Copa Africana, en la Champions Africana, i que enguany han brillat per fi en un Mundial i ho han tingut a un pas davant Argentina. Marxen tristos, entenem també potser enfadats amb l'àrbitre, però amb el cap ben alt. I, sens dubte, el que no té nom és el que arriba a aconseguir Leo Messi amb el seu equip. Increïble el que no deixa de sorprendre'ns el futbolista argentí. Tanquem parèntesi esportiu i tornem a la calor i els seus efectes que, com saben, s'han traduït esta setmana en un incendi a l'Alt Palància. Doncs bé, tranquil·litzadores notícies. Les persones desallotjades diumenge arran l'incendi que es va declarar a Soneja, Rubén Dempere, ja han pogut tornar a les seues vivendes.
1: Així és, una tornada que en el cas del veïnat de Zuevar ha sigut agredolça en comprovar que les flames es van quedar a només 200 metres del nucli urbà.
2: Bueno, molt agradable no és, perquè és un poble xocotet, tenim amb un to pinari, és bonico i és una llàstima que això se queme.
3: I ara pues to quemado aquello. Esto que son paisajes superbonitos, a nosotros nos duele el alma.
1: Recordem que l'incendi forestal ha cremat més de 180 hectàrees de pinar i de matolls en un perímetre de 8 quilòmetres.
0: I és moment de veure com estan a hores d'ara els nostres municipis. Ens ho ha contat Joan Carles Fortea, hem batut el rècord d'Europa i volem saber com es viu, per exemple, a la Ribera, a hores d'ara, en concret al municipi de la Pobla Llarga. Marxem cap allà on està el nostre company Carles González. Hola, Carles, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Gustavo. El que vos podem assegurar és que així ha sigut una vesprada, podríem dir que en plena ebullició. Ha sigut un ambient abrasiu, asfixiant, irrespirable, literalment, un aire que cremava, cremava el volant del cotxe, cremava el trípode de la càmera. Ha sigut una autèntica barbaritat, que us comentaven els veïns d'este municipi de la Ribera Alta, d'aproximadament 4.700 habitants, que no havien viscut mai una cosa aixina. Recordem que és un avís roig i, per tant, és un perill extrem per a les persones. A nosaltres ens ha costat molt trobar algú pel carrer, ha sigut un acte d'heroïcitat i sí, o bé un acte d'absoluta necessitat, unes temperatures que, com dia Joan Carles, s'han repetit a molts pobles de l'interior, com per exemple Xàtiva, Sumacàrcer, Cotes, o Gavarda, tots ells per damunt dels 44, també, per exemple, volem destacar els vora 43 d'Oliva, vora mar, per això que comentava Joan Carles, d'aquesta falsa brisa molt seca, amb absència d'humitat que cremava, i la fotografia que vos podem contar a esta hora és que estem refugiats en un dels pocs bars que estan oberts, en el Calderet, que això sí, ningú en el carrer, però el poble, veient precisament la última proesa de l'Argentina, el bar estava a tope.
0: Una abraçada, Carles, gràcies.
4: Un abraç.
0: L'onada de calor abraça, com deia Carles, la Comunitat Valenciana, especialment la Ribera Alta, on els observatoris, com deia el nostre company, han arribat a superar els 43 graus. Cal tindre paciència perquè aquest episodi de temperatures extremes, com deia Joan Carles Forte abans, viurà demà un segon capítol. Àlex Sanjaime.
5: L'avís roig continuarà demà actiu al litoral sud de València, a la costa i especialment a l'interior. El triangle format per la Ribera Alta, la Canal de Navarrés i la Costera és el més afectat. La Pobla Llarga ha marcat el màxim en este municipi des que es tenen registres segons la BAMET, 45,2 graus.
6: Esteu veient la temperatura que tenim. És insuportable, insufrible.
7: Ens pilles en el carrer perquè acabem d'eixir del dentista i teníem cita ja de fa quasi un mes, però si no, de casa no eixim.
8: A l'òptica, provar-me el lentill i això, si no, jo no isc.
9: Tot el que està fent, això és per morir-se.
5: Una onada de calor sense ponentada. El vent arriba de la costa, però sense apenes humitat, sec. Falses brises, li diuen. No refresca. Les persones busquen refugi en les cases antigues.
10: Tu veus els techos, lo alts que són. Com feien les parets, mira, me deixen mig metro. Tot això no deixa passar, ni en hivern el fred, ni en estiu la calentor.
5: Parets grosses que aguanten.

0: Manten la frescor con tota la vida.
1: Gràcies, Àlex Sant Jaime. I en un dia d'alerta roja per calor volem recordar-los el concepte d'estiu etern, Rubén.
2: No és ciència-ficció, és el resultat d'un estudi elaborat pel professor Eric Guillén de la Universitat Politècnica de València, que diu que si la calor continua augmentant tant any rere any com fa ara, per al final de segle tindrem a la Comunitat Valenciana estius que duraran 10 mesos. I atenció, perquè quan este professor ha parlat amb Apunt ens ha dit que no és endivinació, sinó ciència. Paco Miguel ha conversat amb ell del tema.
3: L'estudi de la Universitat Politècnica ho confirma. L'estiu és ara més intens i més llarg.
4: Llevamos años batiendo récords.
3: El professor Eric Guillén és un dels autors d'aquest informe.
4: De temperatura alta, de dies de calor... És que no són projeccions, són datos històrics.
3: I extrapolant aquestes dades històriques, si tot continua així, a la Comunitat Valenciana l'estudi preveu l'any 2100 estius de 300 dies, 10 mesos, amb una sensació tèrmica de fins a 50 graus, és a dir, estius eterns. Això en el pitjor escenari, però atenció, perquè l'escenari més probable tampoc tranquil·litza gens.
4: Una projecció al 2040 estaríem parlant de 180 dies.
3: D'ací a 15 anys podem tindre 6 mesos d'estiu, sobretot a les ciutats.
4: Una ciutat té una temperatura de 3, 4, 5 graus superior a la zona rural.
3: Perquè l'asfalt i el formigó causen l'efecte illa de calor urbana. I a més, amb desigualtat social, els barris més pobres pateixen més la calor.
4: Barrios más artificializados, con mayor densidad, con menor espacio verde, con menor ventilación.
3: Per això, l'informe de la Politècnica demana un urbanisme amb perspectiva climàtica, sobretot una nova sensibilitat social en alerta tèrmica.
4: Hay determinadas profesiones que no pueden trabajar bajo el calor. Una alerta roja, pues, que tenga derecho a no ir a trabajar. O edificios públicos como instalaciones educativas que no tienen aire acondicionado, pues que se tenga que clausurar.
3: La ciencia avisa.
4: El cambio climático está allí. O sea, vamos a tener que convivir con este calor.
3: Ya que no detenim el canvi climàtic, caldrà canviar la societat per a resistir l'estiu etern.
5: Contrapunt. Amb Gustavo Clemente.
1: I amb Rubén Dempere per a repassar l'actualitat de la jornada. Recordem, estrenem el nostre horari d'estiu fins les 9 de la nit. A partir de les 8 i mitja aproximadament tindrem temps de tertúlia. Més notícies. La Conselleria de Turisme preveu que l'ocupació hotelera i també en càmpings per a este mes de juliol supere de mitjana el 83%.
2: Sí, per províncies, Alacant manté la previsió hotelera més elevada amb vora un 87,5%, destacant, com no, una vegada més, Benidorm, que frega el 90%. La província de València preveu aconseguir un 76% i Castelló un 71%. Pel que fa als resultats ja tancats del mes de juny a la Comunitat Valenciana, es va registrar una ocupació mitjana en hotels del 87%, mentre que als càmpings es van ocupar el 75% de les places disponibles.
1: I el Parlament Europeu dona el primer pas per a canviar la normativa que regula els drets de les persones que viatgen en avió.
2: Així és, el Parlament Europeu ha aprovat la primera gran reforma en 20 anys del reglament sobre els drets dels passatgers aeris. El nou reglament millora les indemnitzacions per retard o cancel·lació de vols, que oscil·laran entre els 250 i els 600 euros, segons la distància. El text garanteix que els menors de 14 anys, i això és una de les grans novetats, com dèiem, els menors de 14 anys i les seues famílies tinguin seients contigus, sense que això tinga un cost extra. Per contra, deixa oberta la possibilitat que les companyies cobren als passatgers per portar equipatge de mà, una de les grans reclamacions del govern espanyol i també de les associacions de consumidors. El nou reglament haurà de ser ara aprovat pel Consell Europeu.
1: I la Conselleria d'Educació acaba de donar a conèixer el resultat dels exàmens que en segona convocatòria es van fer la setmana passada per a ingressar en la universitat.
2: Un resultat en què destaca que vora el 73% dels 3.750 estudiants que es van presentar a fer la PAU han aprovat i, per tant, podem dir que un miler d'ells no han superat la prova.
1: I la Conselleria d'Educació ha lliurat avui als sindicats la seva proposta d'implantar, a partir del pròxim curs escolar, un total de 6 dies de lliure disposició retribuïts per al professorat no universitari que depèn de la Generalitat.
2: uns dies que es podran gaudir amb condicions des de l'1 de setembre d'enguany fins al 31 d'agost de l'any que ve. Això sí, amb l'excepció dels 15 primers i els 15 últims dies lectius del curs escolar o també durant les dates en què tenen lloc les avaluacions de l'alumnat. Escoltem el director general de personal docent, Pablo Ortega.
6: Per primera vegada, el professorat tindrà el proper curs el dret a gaudir de 6 dies d'assumptes particulars, 3 d'ells en període lectiu i 3 altres en període no lectiu. I també s'ha establit que el professorat ha de deixar preparat una tasca per a l'alumnat del seu grup quan estiga de permís.
1: L'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 posa en marxa la campanya Cartes al Tribunal Constitucional. En què consisteix?
2: Es tracta d'una iniciativa que convida la ciutadania a enviar cartes als magistrats i magistrades perquè, segons diuen, reflexionen sobre la transcendència constitucional del recurs d'empara presentat per l'entitat davant de l'aforament de Carlos Mazón. Escoltem Toñi García.
7: Solo pedimos una cosa muy sencilla. Que todas las personas seamos iguales ante la ley, que nuestros derechos, a saber la verdad y la justicia, estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón. Por eso queremos llenar el Tribunal Constitucional de cartas.
1: Toñi García, recordem que va perdre el seu marit i la seva única filla. Aquella fatídica jornada. El comissionat de la Generalitat per a la recuperació, per cert, Raül Mérida, demana canviar la normativa estatal per tal de poder fer contractes d'emergència mentre duren les seqüeles de les catàstrofes ambientals.
2: D'esta manera, segons Mérida, els terminis es reduiran notablement i es podrà donar una millor resposta a les necessitats de les zones afectades.
8: Que se pueda contratar por emergencia mientras haya secuelas de esa catástrofe que se haya sufrido. Necesitamos mecanismos que permitan también una mayor facilidad en cuanto a la contratación de personal por los ayuntamientos.
1: I la Guàrdia Civil investiga unes presumptes carreres il·legals en una de les zones en expansió de Sant Joan, Alacant, després de les denúncies dels veïns. L'Ajuntament ha reforçat la vigilància nocturna i instal·larà ressalts per intentar posar fi a aquestes maniobres. Dani Ortega, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, Gustavo. Sí, derrapatges accelerades i carreres il·legals de matinada. És el que denuncien els veïns de Nou Nazaret, a Sant Joan. Les imatges mostren com alguns conductors converteixen els carrers del barri en un autèntic circuit. Els residents asseguren que fa temps que denuncien aquests episodis i reclamen més vigilància i sancions perquè, diuen, la situació posa en perill tant els conductors com els vianants. Mentrestant, l'Ajuntament reforça la vigilància nocturna i instal·larà 4 ressalts per a obligar els vehicles a reduir la velocitat.
1: Gràcies, Dani Ortega, des d'Alacant. I a València, el regidor de Vox a l'Ajuntament, Juan Manuel Badena, s'ha explicat en un vídeo difós a través de les seues xarxes socials per què va accedir al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori.
2: Badena s'assegura que com a regidor encarregat de patrimoni té dret a inspeccionar l'estat en què es troben els immobles cedits a diferents associacions per a comprovar que se'n fa un ús correcte i a fi que no va forçar el pany per entrar.
10: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia, que no está alquilado a nadie.
11: Acompañado de 2 empleados públicos,
10: porque se trata de un bien cedido para uso público. El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega a un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
2: El sindicat d'estudiants ha denunciat la intrusió il·legítima del regidor de Vox en la seua seu, on ha pogut tindre accés a documents de l'organització i dades personals dels afiliats. Badenas va ser gravat per les càmeres de seguretat en l'interior del local en companyia de 2 persones més. Els grups municipals de l'oposició, PSPB i Compromís, han donat suport a les accions legals que emprenga el sindicat d'estudiants contra Badenas i demanaran en un ple municipal la reprovació del regidor de Vox i que l'alcalde alcaldessa Maria José Català el relleve de les seues funcions.
5: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: I el president del govern, Pedro Sánchez, ha arribat esta vesprada a Ankara, on avui i demà participarà

0: en la cimera de l'OTAN. Sánchez ha viatjat a soles mentre la seva dona, sense la seva dona, mentre la seva dona ha hagut de quedar-se a Espanya, com saben, una vegada retirat ixe permís durant la jornada. S'han produït reaccions a la decisió judicial que coneixíem ahir de no donar permís a Begoña Gómez per acompanyar-lo a Turquia. Quines han sigut ixes reaccions, Rubén?
1: Sí, en primer lloc parlem de la decisió que va haver de prendre ahir el magistrat Antonio Viejo perquè el jutge Juan Carlos Peinado se'n va anar de vacances sense resoldre la petició per a viatjar a la cimera de l'OTAN formulada per la defensa de Begoña Gómez. Des de l'executiu, i ara sí ja anem amb les reaccions, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no hi ha risc de fugida de Begoña Gómez i que, en tot cas, la col·laboració judicial és fluida, tant amb el Regne Unit com amb Turquia.
2: Creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Sentado esto, que es lo fundamental, ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
1: Però el portaveu del PP, en canvi, per a Borja Sémper, la imputació de l'esposa del president del govern perjudica la imatge exterior d'Espanya.
3: Lo que determinen los jueces y la decisión que tome los magistrados, nosotros ni entramos ni salimos. Pero sí hacemos una valoración política de la representación que tiene España en el exterior. Y en este caso, si acompaña al presidente del gobierno su esposa y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España.
0: Pel que fa a la cimera, pròpiament dita, Donald Trump critica durament l'OTAN, amenaça els aliats i elogia el president turc Erdogan, que l'ha rebut amb tots els honors d'un cap d'estat. Les negociacions directes començaran demà. Rafa Salom.
4: Amb un tracte preferent, el president de Turquia ha rebut Trump, coneixedor que no es tracta d'una visita qualsevol. Trump diu que llevarà les sancions al país i que està estudiant la venda de fins a 100 cases F-35, l'avió més car i modern del món. Després ha reiterat que està decepcionat amb els aliats de l'OTAN que no el van donar suport a la guerra a l'Iran.
5: And Germany turned us down and France turned us down.
4: M'està repetint que Groenlàndia hauria de ser controlada pels Estats Units i que la guerra entre Rússia i Ucraïna acabarà en breu. I de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manté que la mandatària es va enganyar.
5: But I like her. I think she's a nice person, actually, but I think she made a mistake.
4: Però m'agrada, és una bona persona. El secretari general de l'OTAN ha recordat que els aliats invertiran 40.000 milions de dòlars en l'adquisició de drones i comprarà avions submarins i missis balístics, precisament el que demana Zelensky perquè Ucraïna puga sobreviure.
0: I a França, Marine Le Pen confirma que serà candidata a la presidència en les eleccions de 2027. En teoria, hauria de dur un braçalet electrònic tal com li ha imposat el Tribunal d'Apel·lació de París, encara que podria recórrer esta decisió. Rubén.
1: Sí, el tribunal ha ratificat la condemna a Marine Le Pen per malversació de diners públics, però ha rebaixat considerablement la pena d'inhabilitació que li impedia presentar-se a les eleccions. Le Pen havia promès que no seria candidata si havia de dur este dispositiu, però avui se n'ha desdit. Adelaida Ferrer.
6: La clau està en el braçalet electrònic. Marine Le Pen haurà de dur-lo durant un any, tal com ha determinat el Tribunal d'Apel·lació de París, que avui ha ratificat la condemna per malversació de fons públics. El tribunal rebaixa sensiblement la pena inicial d'inhabilitació i deixa via lliure a Le Pen per a presentar-se a les presidencials del 2027. Si ho fa, el dispositiu electrònic l'acompanyaria durant tota la campanya electoral, un fet que la mateixa Le Pen havia rebutjat. La sentència considera aprovat que hi va haver delicte i no deixa dubtes sobre la participació de Le Pen en la construcció d'una trama que desviava milions d'euros del Parlament Europeu al seu partit Reagrupament Nacional. El març del 2025, Marine Le Pen ja va ser considerada culpable en primera instància i va ser condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació. Le Pen es va mostrar aleshores com una víctima d'una persecució política i és ara la justícia qui li retorna el pes de decidir sobre el seu futur, però en condicions.

0: en el temps dels esports, Roberto Fernández, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Gustavo.
0: Després parlarem del Mundial, però comencem parlant del València Bàsquet perquè hi ha moltes notícies.
2: Sí, el Club Taronja ha fet oficials els noms del nou entrenador i de la nova estrella de l'equip amb hores de diferència avui mateix. Xavi Albert i TJ Shorts estan cridats a convertir-se en dos pilars fonamentals del nou València Bàsquet. El base nord-americà ha signat contracte per a les dues pròximes temporades. Shorts és un jugador de nivell que prové lliure del Panathinaikos i que hauria de fer oblidar les nombroses eixides de l'equip taronja. Xavi Albert serà el substitut de Pedro Martínez també per a les dues pròximes temporades. El tècnic valencià de 38 anys va ser segon entrenador amb Àlex Mumbrú, amb qui es va fer càrrec del primer equip després de la seva destitució, i amb Pedro Martínez. El club aposta així per la promoció interna i per mantindre la filosofia i l'estil de joc que tan bons resultats els ha donat esta temporada.
0: Doncs, pel que fa al futbol més pròxim, abans de referir-nos al Mundial, què podem contar dels nostres equips?
2: Doncs mira, el València ha fet oficial el fitxatge de Sato per a les pròximes 5 temporades. De fet, 8 ja s'ha entrenat a les ordres de Carlos Corberán a Paterna. L'interior japonès es converteix en el tercer reforç des de Mestalla al mercat d'estiu, després de Guido Rodríguez i de Haas. Esta vesprada, a més, ha arribat a Manises a Liu Dieng. El migcampista de Mali passarà les proves mèdiques demà i previsiblement s'incorporarà a la disciplina blanquinegra.
0: I el Villarreal continua amb les proves i analítiques de pretemporada.
2: Sí, serà dijous quan els croguets es posen a treballar sobre la gespa a les ordres d'Íñigo Pérez. De moment, el tècnic navarrès compta amb 16 futbolistes del primer equip, entre ells Santi Comesaña. El migcampista coneix bé el tècnic amb qui va compartir vestidor durant la seva etapa en el Rayo Vallecano. Així ens ha contat Comesaña com s'imagina quin estil de joc buscarà el nou entrenador.
3: Un gran entrenador que lo ha demostrado, que con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas. Imagino conociéndolo algo más presionante igual, más igual dinámico, puede ser.
0: I al Mundial dels Estats Units.
2: Fa només uns minuts, Egipte ha caigut eliminada per Argentina per 3-2 en una èpica remuntada dels argentins. Messi no s'acomiada encara dels Mundials i a més ha marcat el segon gol per a l'albiceleste, que afegit als de Cuti Romero i Enzo Fernández mantenen ben vius els argentins al Mundial. La vigent campiona es veurà les cares en quarts de final el pròxim diumenge al combinat vencedor de l'últim partit d'octaus, l'enfrontament d'esta nit entre dues seleccions revelació, Suïssa i Colòmbia. Dijous començaran els quarts de final, amb el França-Marroc, divendres serà el torn de la Roja contra Bèlgica i dissabte Noruega-Anglaterra.
0: I en tenis continua el torneig de Wimbledon.
2: Sí, el Grand Slam londinenc enceta l'última setmana amb Sinner, que ja està en semifinals, després d'eliminar l'alemany Straff en 3 sets. L'italià arriba per tercera vegada a esta ronda del torneig anglès. A hores d'ara, a la pista central de Londres s'enfronten Djokovic i Hugo Alessim en busca també de la plaça en semifinals. Qui guanyi es veurà les cares amb Sinner este divendres.
0: Quina autèntica meravella. Tenim Mundial, tenim Wimbledon, tenim Tour de França, estem com xiquets en un parc de boles. Sobre el Tour, què pots contar-nos?
2: Avui tenim novetats, perquè la quarta etapa del Tour de França ens deixa un canvi de líder. L'esloveta Despotjar ha cedit el mallot groc al noruec Torstein Train, després d'entrar amb el pilot de favorits a 12 minuts. El triomf d'esta jornada, ja íntegrament per territori francès, ha sigut per a Mats Pedersen. El danès ha sumat la seva tercera victòria en la Ronda Gala en culminar una llarga escapada, on s'ha imposat al nord-americà Quinn Simmons i a l'espanyol Raúl García Pierna. Demà, quinta etapa en 158 quilòmetres entre Jonbussan i Pau. I això és tot pel que fa als esports, Gustavo.
0: Gràcies, Roberto. Més esport a les 11 en el 90 minuts. Serà breu pausa i volem saber qui ve a posar el contrapunt.
4: Contrapunt. Amb Gustavo Clemente.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes.

0: Connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Álvaro Ortuño, gràcies per estrenar este contrapunt d'estiu. Bona nit.
1: Muy buenas noches.
0: I tenim una última hora, Rubén Dempere.
2: Sí, s'ha tornat a tallar la circulació de Metro València de la línia 1 en direcció a Castelló de la Ribera, en este cas a Montortal. De fet, ja s'havia tallat des de les 2 de la vesprada, estava tallada la circulació d'esta línia 1 entre, de Metro València en direcció a Castelló de la Ribera. En un primer moment s'havia tallat el tram entre l'Alcúdia i Castelló de la Ribera, posteriorment s'havia restablert i s'havia tornat a tallar este tram en fa uns minuts en Montortal. Des de les 2 de la vesprada, aquesta circulació ha estat tallada, com dèiem. El motiu ha sigut un xicotet incendi que s'ha produït en un camp que estava molt a prop de les vies. Estem ara molt pendents de veure quan se restableix este tram de la via de la línia 1 de Metro València entre Montortal i Castelló de la Ribera.
0: Gràcies per triar a Punt Ràdio per informar-se. Bona vesprada.
3: Contrapunt, amb Gustavo Clemente. Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
4: Avui comencem a fer una col·lecció molt especial. Traurem de la prestatgeria els discos que formen part de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra vida. Pot ser alguns vos sonen més que altres, però tots, d'alguna manera, han sigut importants. I per això, els triem per a la nostra discoteca de la memòria.

Hola a totes i a tots. Així comença Col·lecció de Vinils, un programa d'Apunt Ràdio que viatja al passat per a recordar discos i artistes que mereixen ser recuperats i redescoberts des del present. Àlbums, LPs, anomena'ls com vulguis, però escolta'ls, perquè tots tenen intacta la màgia que per una o altra raó els va fer especials. Esta serà una selecció en què tindran cabuda diferents estils i èpoques de la música pop. Hi haurà cançó, rock, indie, avantguarda i totes les mescles possibles entre estos estils i altres. Un programa per escoltar cançons, però on també escoltarem els creadors d'eixes cançons. Un recorregu setmanal per a descobrir la història de cadascun dels vinils que formen part d'esta col·lecció. La nostra col·lecció de vinils.

0: València, any 2005. Els temps una volta més estan canviant. Tot va molt més ràpid des de la irrupció d'internet. Els grups es donen a conèixer per mitjà de les noves plataformes. Tot pareix nou, però hi ha coses que continuen com sempre. Com per exemple la necessitat d'expressar sensacions que només es poden transmetre amb cançons de rock. Ràbia, alegria, avorriment i sobretot l'estranya sensació que és viure i que tant costa d'atrapar. Precisament això, segons m'han contat, és una cosa que Una sonrisa terrible feia molt bé, tant en els concerts com en els discos. Avui parlarem d'una de les seues obres, un àlbum anomenat Promeses, que va eixir l'any 2005 i que ja forma part de la nostra col·lecció de vinils.
1: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.

0: Una sonrisa terrible el van formar a València al final dels anys 90, Isa Terrible i Dani Cardona. Isa, junt amb la seva germana Mari, havia format Les Terribles, la primera i potser l'única banda de punk femení que va tindre la ciutat. Per la seva part, Dani venia de tocar amb Los Flacos, un dels grups que van fer de pont entre els acolorits 80 i l'electricitat dels 90. Junts van crear un projecte musical que a poc es va anar convertint en una de les millors bandes del rock local. Després d'enregistrar dos àlbums i un EP, apareix Promeses, el primer treball en què Una sonrisa terrible té una formació estable. La proposta es consolida amb Antonio Sanz com a baixista i amb les guitarres de Raúl Tamarit i Edu Fort. Una proposta transparent en què no hi havia res més que l'amor per la música que els va fer feliços i el talent per a fer bones cançons. En este cas, 13 talls que configuren un dels discos més interessants i atractius del nostre rock. Avui a Col·lecció de Vinils parlarem de Promeses i per a fer-ho tenim amb nosaltres els seus fundadors, Isa Terrible i Dani Cardona. Benvinguts a la vostra ràdio.
1: Hola.
2: Hola.
0: Com esteu?
1: Muy bien, muy bien. Muy a gusto de estar aquí. Y bueno, en realidad, contentos de haber sido seleccionados en un... pues eso, en una selección...
0: En una colección de vinils.
1: En una colección de vinils. Con un disco que nosotros también reconocemos como de los más importantes que hemos hecho.
0: Parlant d'este disc precisament, Promeses és un títol molt concís. ¿Per qué el vau triar?
1: Bueno... era una palabra muy sugerente sobre lo que esperábamos nosotros y las promesas que nos hacemos cada vez que emprendíamos un trabajo y un poco la ironía con lo que suelen decir de los grupos, ¿no? cuando no han llegado en realidad, ¿no? Que son promesas. Entonces era un poco un juego irónico.
2: ¿Y de las promesas que están para qué? Para romperlas.
0: Anem a escoltar un dels talls d'este disc Promeses, que és Chico Off.

La nostra col·lecció de vinils ja ha començat. Continueu atents, perquè seguirem buidant les prestatgeries per a presentar-vos un disc cada setmana. Tots formem part de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra vida. I ja ho sabeu, pot ser uns ho sonen més que altres, però tots d'alguna manera han sigut importants. I per això els hem triat per a la nostra discoteca de la memòria.

0: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
5: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
6: Tira-li, enxufa-li.
3: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
7: Depèn.
3: Vegem-ho.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
3: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. Ah, sense H és preposició. A 20 hores me'n vaig. A callar, a dormir. Ha viatjat, a 20 hores. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
7: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
3: Hem dinat i em fa mala panxa.
7: Ui, la panxa fa mal, tio.
3: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
9: Vols dir?
3: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
10: Casa sé que no és culpa ser milionària.
3: Mentre que o sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
11: No!
3: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
12: No m'esperava això i em fa sentir trist.
3: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
9: És de veres, és de veres.
3: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai de Punt Ràdio on fem sonar la música de categoria. El Sonem que comencem ara gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre, però sobretot ho farem viatjant per la música funk. Sí, durant esta hora gaudirem del funk en estat pur i també fusionat amb altres estils. El pop, el soul, la música disco dels 70, el dance actual... Pocs estils s'escapen de la influència d'este gènere musical, que es caracteritza pel seu ritme sincopat i per eixe groove tan distintiu de guitarra que provoca una sensació de moviment irresistible. Així que, benvolguda oient, benvolgut oient, si t'agrada ballar i escoltar música alegre, joiosa, exultant, esta és la teua playlist. Queda't i gaudix del millor funk internacional i també del funky més valencià. Viatgem ara a la dècada dels 60 i comencem amb James Brown. Sovint considerat el pare del funk, va ser una de les figures més importants en l'evolució d'este gènere. Que soni I Feel Good.

0: Sabies que este clàssic de Marvin Gaye ha sigut versionat per grups valencians? La banda Savi, liderada per la cantautora Savi Alcàcer, va publicar recentment esta versió de Ain't No Mountain High Enough en València. Ens va donar així l'oportunitat de gaudir encara més de la lletra d'este clàssic, Cap muntanya tan alta.
1: No hi ha muntanya tan alta, ni una val tan fonda, ni un riu suficientment llarg.
2: Sonem. Música quilòmetre zero en...

Alguns artistes de grans discogràfiques han homenatjat Marvin Gaye en les seues cançons. És el cas del pròxim artista de la nostra playlist. Molts dels oients segur que reconeixen este tema de Charlie Puth, estrenat ja fa 10 anys i que porta per títol Marvin Gaye.

Viatgem ara a la dècada dels 70 per a escoltar un dels temes més icònics de la pel·lícula Febre del dissabte nit. Els Bee Gees van incorporar elements de funk en el seu ritme i producció, ajudant a popularitzar el grup funky en la música disco dels anys 70. Escoltem Night Fever de Bee Gees.

Sí, hi ha un grup valencià que es nodreix de la música disco dels 70, fusionant-la amb la música electrònica de Meravella, és Barri Brava. Ballem al ritme de Rafaela. Realmente

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Seguim amb un grup actual que ha sabut combinar pop, indie i electrònica amb ritmes funky, la revolució sexual de la Casa Azul.

0: Are you ready to go?
1: No abaixem el ritme i escoltem ara un grup valencià que va destacar en la primera dècada dels 2000 per fer brillar el millor funk. Escoltem No vull, de Soul Attack.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Poc abans de Soul Attack, a principis dels 90, naixia a Londres una banda que es faria molt popular a nivell internacional, Jamiroquai. Virtual Insanity és un dels seus temes més coneguts.

Fins i tot les cantautores s'han animat amb el gènere funk. És el cas de Rozalén. Tot i que la cantautora albaceteña és més propera al folk i a la cançó d'autor, en algunes de les seues composicions ha incorporat ritmes de funk, com esta que ara sona, El paso del tiempo.

Els que sí creen funk en estat pur són els Frankies Funk Injectors. La banda valenciana desprèn funky vibes en totes les seues cançons. Talking Loud és una d'elles.

Continuem amb funk actual en estat pur. Gaudim ara d'un clar exemple de funk modern, amb un groove molt enganxós i un estil que convida a ballar des dels primers segons. Uptown Funk, de Mark Ronson amb Bruno Mars.

pocs estils musicals escapen de la influència del funk i a continuació volem comprovar-ho. Començant per les músiques jamaicanes. La banda valenciana Bing Bong Band n'és un bon exemple. Fusiona ska i funk en un dels directes on ho donen tot. Big Bong Funk és un dels temes que van tocar al concurs Castelló en Viu allà pel 2005.

El funk també ha evolucionat cap al pop i d'això tenim milers d'exemples, sobretot artistes i productors que es mouen entre el neo-soul, el rhythm and blues i el dance pop. Entre d'altres, no podem deixar d'escoltar-ne dos mundialment coneguts.

Ens acostem al final de la nostra playlist amb la veu d'un cantautor d'Alzira que és un enamorat del jazz, el blues i el funk. Sovint ens regala versions de clàssics d'estos gèneres musicals. I avui ens quedem amb esta versió d'una de les cançons més conegudes del grup nord-americà dels anys 70, Grand Funk Railroad, Bad Time. Escoltem Malos Tiempos, Dona Nua.

Tanquem la nostra playlist dedicada al funk amb una cançó que ret homenatge a este gènere, La llum del funk, de Soul Attack. I amb la seua llum ens acomiadem. Fins al pròxim Sonem, així, en A. Ràdio.

Què tal? Són les 11 i un minut i així estem els del 90 minuts per acompanyar-vos. Una jornada més en esta sintonia, la de Apunte Ràdio. Vos recorde, perquè hi ha molta gent que encara ho pregunta, sí, anem a estar tot l'estiu, però no en el formato, diríem, habitual d'altres anys o altres temporades, on reduïm mitja hora el programa i vos acompanyava de 11 a 12, sinó que pues anem a estar en l'horari habitual, de 11 a 12 i mitja. Això sí, quan jo estiga així en el programa, com bueno, pues és el cas, Montal estarà de vacances i quan torne Montal jo me n'aniré de vacances, però mantindrem l'hora i mitja de programa i vos acompanyarem durant el mes de juliol i també durant el mes d'agost, pràcticament fins a enllaçar amb el començament de Lliga ja en les acaballes, meitat, no? Pràcticament del mes de l'agost. Bé, pues vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, també les aplicacions per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en ells o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, en este cas el 90 que va en lletra. I que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. I la pregunta que heu de respondre i que ja funciona en xarxes des d'esta vesprada és: fa falta un segon porter per al València Club de Futbol o apostaríeu per Abrilo Jiménez després de conèixer el que li ha fet el València a Cristian Rivero en les últimes hores? I és comunicar-li que es busque aquí perquè el València vol aprofitar la seva fitxa, perquè fa falta fitxes per al primer equip i, per tant, després de renovar-lo en el mes de gener, el València li va comunicar la setmana passada a Cristian Rivero que es buscarà equip per a la pròxima temporada. Fa falta un segon porter per al València o apostaríeu per Vicent Abril o per Raúl Jiménez? Aquesta és la pregunta que ja funciona en les nostres xarxes socials. Bé, avui és dimarts, habitualment, i encara que moltes vegades el marxem i li traslladem la càtedra de dimarts a dimecres, com va ser el cas, si no m'equivoqué,

0: de la passada setmana. Avui per ací ja està Miqui. Avui tenim, és dimarts, i tenim càtedra de Miqui per a que ens parli del Mundial, per a que ens parli del que ha passat avui. Altra polèmica arbitral en el partit de vuitens entre Argentina i Egipte. Molt de malestar en el seleccionador d'Egipte, que ha dit textual que li entreguen ja el Mundial a l'Argentina, que no va tornar a veure més partits del Mundial i que este Mundial està amanyat, que pràcticament és el que han comentat tots els jugadors d'Egipte que han necessitat a parlar després del duel, que ha finalitzat amb una nova victòria de l'Argentina, que camina cap als quarts de final amb molts problemes, però avui ha tornat a remuntar pràcticament en 15 minuts un marcador davant d'Egipte, perdia 0-2 i acaba guanyant sense fer-li falta la pròrroga per 3-2 a la selecció d'Egipte. El seu rival eixirà de l'eliminatòria, que encara està a hores d'ara en marxa. Acaba de començar la segona part, empaten a 0 Suïssa i Colòmbia, d'ací eixirà el rival per a l'Argentina. I amb este partit ja se tancaran definitivament els vuitens de final, s'obriran els quarts, demà descansa el Mundial, tindrem partits de quarts dijous, divendres, dissabte i diumenge. I a partir d'ahir, la pròxima setmana, tindrem les semis i la finalíssima del Mundial. Ahir, recordem, la selecció espanyola que va avançar de manera brillant, superant a Portugal, i ja espera en quarts de final la selecció de Bèlgica. Passen 5 minuts sobre les 11. No volem fer esperar Miqui. Tenim coses que contar-vos. Ja ha entrenat el japonès Sato este matí en les instal·lacions de Paterna. Ha arribat esta vesprada Liu Dieng, molt fort, fortíssim. No sé si heu vist les seues fotografies, però també està així el Malí, que el València contracta d'Egipte, a Liu Dieng. Per tant, coses que contar-vos. El nostre resum, la nostra bateria de fotos, que funciona ja. Entrena Sato i arriba Dieng apenes unes hores després de fer-se oficial la incorporació de Ryunosuke Sato, que avui ja ha treballat a Paterna. El club blanc i negre ha anunciat també el quart fitxatge per a la temporada 2026-2027. A Liu Dieng, el migcampista de Mali, de 28 anys, procedent del Al Ahly Egipci, firma per a les dues pròximes campanyes amb l'entitat de Mestalla i esta vesprada ja ha aterrat a Manises. El Villarreal amplia la seva ciutat esportiva. El club groguet aposta pel futur i per continuar creixent i ha adquirit 10.000 metres quadrats per ampliar i remodelar la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Un pla ambiciós i il·lusionant que comprendrà diferents fases i permetrà la renovació gradual de la base del submarí. D'altra banda, apunta per l'avui amb Santi Comesaña, que va coincidir amb Íñigo Pérez durant la seva etapa al Rayo Vallecano.
1: Un gran entrenador que l'ha demostrat. Con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas. Imagino conociéndolo algo más presionante, igual más igual dinámico, puede ser.
0: El Levante suma amistosos. L'equip granota continua perfilant el seu full de ruta de cara a la preparació de la temporada i ha confirmat dos amistosos que disputaran el mes d'agost. L'1 d'agost a les 10 del matí jugarà contra l'Albacete a Buñol i una setmana després, el 8 d'agost, s'enfrontarà al Club Esportiu Castelló en les instal·lacions de la ciutat esportiva a les 7 de la vesprada. Este dissabte, els de Luis Castro jugaran el primer amistós de l'estiu contra el Leganés a Buñol i a porta tancada. Álvaro Rodríguez s'acomiada de l'Elche. El davanter ja no s'ha exercitat amb el conjunt franja verd i ha passat esta vesprada el reconeixement mèdic amb el Bournemouth. Anglès, l'Elx i el club anglès van tancar el seu traspàs el passat cap de setmana en un preu que rondarà els 30 milions d'euros entre variables i fixos. No obstant això, el Real Madrid, amb el 50% dels drets del Torito, es quedarà a la meitat del traspàs. L'acord està tancat i només falta donar-li oficialitat. Una central xilena per al València femení. Camila Sáez, internacional xilena i amb experiència en la Lliga Espanyola, arriba al conjunt valencianista procedent del Bristol City. Anglès, la central, ha firmat dues temporades de contracte. És la tercera incorporació que el València anuncia esta setmana, després de Carol Marín i Camila Sáez. Un porter de la casa, el Club Esportiu Castelló, anuncia la renovació de Sergi Torner. Torner, de 22 anys, referència del filial albinegre, firma amb el club orellut per dues temporades fins a juny de 2028. Amb Sergi Torner, el Castelló passa a tindre tres porters en contracte en vigor en el seu primer equip. Els altres dos són Roman Matis i Amir Abezadeh, que acaben contracte.

0: en 2027. Escoltem Torner.
1: Molt content i molt il·lusionat. Jo soc de Castelló des de xicotet i al final el club ha apostat per mi, jo he apostat per el club des del primer moment i la veritat que molt, molt, molt content. Té molta importància que la gent de Castelló pugui estar en el primer equip del Castelló i al final és un treball de molts anys i al final és això, molt, molt, molt content i amb moltíssimes ganes de començar.
0: València Bàsquet, Real Mantilla i Sorx. El club taronja anuncia la incorporació del base nord-americà amb passaport de Macedònia de 28 anys que firma per a les dues pròximes temporades. TJ Sorx es converteix en el tercer fitxatge en el nou projecte comandat per Xavi Albert. En l'horitzó taronja apareixen Nadir Ifi, amic de TJ Sorx, i Joel Parra. Són les 11 i 9. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Una pausa, la primera, i de seguida comencem a desenrotllar l'actualitat que ens deixa la jornada d'avui. I clar, és dimarts i també tenim la càtedra de Miqui.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: El nuevo Opel Frontera. Wow, ¡cuánto espacio! ¡Ey, carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414. Slip inside the eye of
6: your mind. Don't you know you might find. Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado. You said that you've never been, but all the
0: things that you've seen slowly fade away. 12 minuts sobre les 11. Temazo este que ha posat Juan al puente de Oasis. Hem d'encetar l'actualitat d'avui amb bàsquet i amb València Bàsquet, perquè avui s'ha rearmat amb el fitxatge de TJ Sorx. El club taronja ha anunciat la incorporació del base nord-americà amb passaport de Macedònia, 28 anys, és el tercer fitxatge del nou projecte que comandarà Xavi Albert. Ara li preguntaré també a Miqui que li sembla aquesta continuïtat de la banqueta i la figura de Xavi Albert, encara que no té experiència, diríem, en l'elit. Sorx arriba com a agent lliure després de disputar l'última temporada amb Panathinaikos, equip del qual va desvincular-se a finals de juny i està cridat a ser el líder de l'equip taronja i agafar el relleu de Jan Montero. El base estatunidenc se suma a Dylan Ossetkowski i a Gonzalo Corbalán com a nou fitxatge de València Bàsquet, en una reestructuració de plantilla obligada després d'eixides tan importants com les de Jan Montero, Branco Badio, Sergio de la Rea, Braxton Key o Jaime Pradilla, que és una barbaritat. Sobre la reestructuració forçada de València Bàsquet parlem amb Nacho Rodríguez, que ja està en la sintonia del 90 minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bé, Nacho, què te semblen els moviments que a poc ja està fent València Bàsquet per a configurar el projecte de la pròxima temporada? Comencem, si te sembla, per la banqueta. La setmana passada, divendres, en l'entrevista que va fer-li Juan Carlos Villan a les províncies a Pedro Martínez, quan se li va preguntar per, bueno, més o menys la identitat, no?, el perfil del futur entrenador que al seu parer havia de tindre València Bàsquet, ella va deixar caure que la línia continuista havia de ser Xavi Albert, algo que tú también vas a comentar en esta sintonía así en Apunt Radio y en 90 minuts la última vegada que parlares. A la FIBA València Bàsquet esta semana ha anunciat Xavi Albert. ¿Estás de acuerdo, Nacho, amb este movimiento y que Xavi siga el nou conductor de grup en el conjunt taronja?
7: Ah, bueno, yo tenía claro que era Xavi Albert, primera porque también el mercat no t'oferia ninguna opció, diguem, clara, en eixa línia, no?, del que vol continuar plasmant el joc de València Bàsquet. Hi havia entrenadors que sí, que un poc el plantejament pot ser que tinguin eixa filosofia.

0: o tractar de traslladar aquesta filosofia als seus equips, però no tenen pues, ni el caché ni la fiabilitat suficient per agafar-te d'ells, no? I Xavi Albert, pues, guanyes per aquesta banda i perds per una altra, no? Guanyes per la banda de mantenir identitat, de saber el que vols trobar en la línia del teu equip, quina és la línia també de objectius com a fitxatges, no? Perquè també del que portes, el tipus de jugador que portes, pues, pues plasmar més el que tu creus que has de desenvolupar en pista, no? I bé, per això em sembla bé, però per l'altra, evidentment, genera el dubte de, pues, de la inexperiència, de plantar-te davant d'una banqueta que és la del campió de Lliga, i la de equip de Final Four. Per tant, bé, en el sentit de que és un poc el entrenador que te pot plasmar i ser guioner que marca el club, però per l'altra hi haurà que veure també aquesta tessitura, no, d'un equip que de primeres té que estar en la lluita de sempre de la part més alta de la competició que afronta, i ahí és en les males, no, quan vinguin aquests moments de dubte, o se va a veure un poquet també el posto, diguem, de Xavi Albert.
1: Abans de parar de moviments en quant a incorporació de jugadors i mantenir-nos, diríem, en banqueta, Nacho, què t'ha semblat? Bueno, què t'ha semblat l'entrevista de Pedro Martínez a les províncies, les declaracions de Pedro Martínez ja com a nou tècnic del Real Madrid, la teua perspectiva canvia respecte a lo que pensaves del tècnic en el moment, bueno, pues va provocar aquella llau de comentaris, la seva eixida cap al Madrid, de Pedro Martínez?
0: Bueno, yo creo que estoy pensando un poco que creo que la realidad de lo que es la figura de Pedro Martínez, que es un movimiento que evidentemente no repercutís desde el aspecto económico, ¿no? No es una cosa que a ell li vaig a fer canviar. Evidentemente sí que hay, en las seves declaracions hi ha un poquetet ahí perquè sembla que se trasllada tot el cap de setmana, però abans sí que rep una cridada, no? Bueno, són circumstàncies, evidentment, que el Madrid juga aquesta partida, però crec que també demostra que ell anava cap a la seva casa, cap a Barcelona, per estar tranquil, és a dir, per estar un poquet ja afrontant els dies de descans ixe divendres, no? Que hi viatjava cap a terres catalanes, i ahí és el Madrid on fa el moviment també ja de jaque mate, no? D'anar-se'n a Barcelona, de reunir-se directament amb ell i li donar ixe cap de setmana per a decidir. Jo crec que cadascú juga la seva partida. Jo crec que Pedro de primeres no afronta ixa partida en l'ànim de plantejar-se de primeres ninguna cosa, però la evolució de un poc de s'aconteciment i del que finalment hi acabem plasmant damunt de la taula, pues acaba de fer-lo prendre aquesta decisió, no? Però bueno, sí que hi ha un poquet ahí de run-run, no? En aquestes dates que hi marca, però no me canvia ja un poc l'opinió en el sentit que Pedro se'n va a una línia, un baremo de lo esportiu, un poquet del que pensa que allí pot tindre per a la temporada que ve, i lo que així se perdia, sobretot en aquesta sobretot de la de Branco Badio, Pradilla, perquè la de Braston qui la sabia, no? Però sobretot aquests dos que jo crec que tenia la il·lusió de poder retindre, que se pogués mantindre així en València, i tot això ja xira d'una manera dràstica. Però bueno, quan tens una decisió d'aquest tipus, Alba, ja, és que clar, és que tot detallet, depèn en quin aficionat la mesura, pues pot fer-te, pues això, cabrejar-te com a nosaltres, com a els valencians, com a seguidors i a Ferris de València Bàsquet, o des d'una altra perspectiva, pues, pot ser un poquet una decisió que la determina, pues, la valoració del moment.
1: El València Bàsquet que està rearmant-se, Nacho, més que valorar les eixides, que ja ho hem fet en altra ocasió, m'interessa la teva valoració de les arribades. Està ben clar les de Corbalán, Arribatille i Sorge. Què te semblen estos dos jugadors?
0: Pues Gonzalo Corbalán és un jugador que va ser sorpresa, diguem, per al que no estiga un poquet damunt del dia a dia de tots els equips de la Lliga CB, no? És un jugador amb una capacitat física important, en una amenaça també tirant el baló a terra i des de la mitja i la llarga distància. És un jugador de present i dia, però un poc més inclús de futur, no? Per encarar les pròximes temporades, siguent un jugador que, pues això, que genera pues una certa atracció, inclús per la seva forma de jugar, no? Un jugador que

0: mateixa capacitat física. Em sembla un bon fitxatge perquè encara és possiblement una sèrie d'anys en el que vas a veure un jugador que lo normal seria que anara cresquent en quant al seu rendiment. I lo de TJ Shorts, pues encara és el que més m'agrada. Per què? Perquè jo estava en aquest moment, no?, de dir, ostres, és que necessitem que arribi uno i que arribi uno de primera línia, no? Tots teníem el cap que era TJ Shorts, però faltava plasmar-ho, definitivament, i la seva desvinculació de Panathinaikos i ja va estar el fitxatge. És un gran moviment ahir de València Bàsquet. Crec que enixa un poquet inexperiència, no?, que comentava abans de Xavi Albert en la banqueta. Jo crec que tindre un base com TJ Shorts te dona que tingués una certa garantia, primera de saber al que vols jugar, perquè TJ Shorts li agrada tot això que està comentant abans, no?, de València Bàsquet, de ritme, de campobert, i ahir vas a tindre un jugador pues en galons i que voldrà recobrar ese nivell que li verem en París, no?, que va ser un nivellàs, va ser un nivell top d'Euroliga i que l'havia perdut un poquet de la mà de Ataman en Panathinaikos. Però és una peça en la que és interessant, a la que te pots agafar per a construir tot això que València Bàsquet ha de construir cada temporada que ve.
1: Valen reaccionar en xarxes socials a la incorporació de TJ Shorts, els seus amics Ify, que va ser company en París, i també Hayes Davis. Hayes Davis no va arribar, però s'està parlant de que València Bàsquet pot fer un esforç en incorporar a Nadir Ify. Nacho, què te semblaria aquesta incorporació? També és una incorporació de gran nivell, no? Seria una incorporació top.
0: És incorporació top. Nadir Ify, damunt, saps què passa? Que este duo sí que pots jugar de manera continuada al que València Bàsquet ha fet esta temporada. Són dos jugadors molt dinàmics, dos poden traslladar la pilota del camp defensiu al camp ofensiu, en rapidesa, arribant en transició. Nadir Ify més un poc que... Bueno, dos juguen des de tirar el baló a terra, no? Però un poc més... TJ Shorts sobre el seu bot parada i tir de 4-5 metres o penetració, i Nadir Ify el mateix però allargant les distàncies des del triple, no? Molta amenaça també des de la distància, i d'estos que no se conté, no? Que quan entra en ebullició és capaç de fer-te en 3-4 consecutives. Per tant, seria una bona notícia perquè seria una dupla en la que podria ja girar un poquet esta estructura de València Bàsquet, i mirant del que venim estem obligats d'alguna manera, no? Sí. TJ Shorts és la primera peça, ni aquest aspecte, diguem, de jugador top, no? I lo de la Ify, que evidentment hi ha una clàusula, no?, que hi ha que abonar, són 2 quilos, més el fitxatge del jugador, vull dir, pot abastar, és a dir, pot ser una operació de quantitat econòmica, però la necessitat o un poquet el que tu has fet en l'esportiu i l'anada de jugadors... Però obliga, no? té força anar a per una dupla d'este nivell per a tindre garanties i bueno, en el moment tens a estos dos jugadors, incorpores a algú més en aquesta posició de base, tens tres peces en les que es pot girar la posició de base i és corta, no? I ja tens un sustento importantíssim, però sí que ja ficar la pasta damunt de la taula, perquè és un jugador que això, que és un jugador diferencial i que seria un fitxajazo, seria un altre jugador top.
1: L'última, Nacho, la premsa especialitzada en bàsquet està parlant avui de la possibilitat que ve Fenerbahçe, ve València Bàsquet paguen la clàusula de Joel Parra per a treure'l del Barça.
0: Mira, el tema de Joel Parra va per la línia també de la necessitat dels equips importants, en aquest cas València Bàsquet, de cupos de jugadors seleccionables, no? De jugadors nacionals, però de jugadors de primer nivell, perquè tu incorporar jugadors nacionals et pots incorporar, però igual no tens ese jugador que te doni minuts de qualitat, no? Però és una bona peça. A mi també, aquesta maniobra, mirant un poc la vinculació de Joel Parra pues en la seva terra, un poquetet del que ella ha generat també allí, i de la penya, se'n va al Barça, bueno, tot molt establit allí, veig una operació que no és massa fàcil, perquè també s'ha ficat per el ministre del Batxe, per tant, anem a veure, sí que hi ha aquesta necessitat que te comentava del tema de cupos, del tema de jugadors de formació, i anem a veure, definitivament va d'una manera clara per este objectiu, però ahí jo crec que la historieta va estar més apretada perquè, a part d'aparèixer l'equip també un poc la base, no?, del jugador de, diguem, format allí, bueno, format a la penya, però d'allí, sí, de Barcelona, que això va fer un poc l'operació, jo crec, un pèl·liu més complicada.
1: Nacho Rodilla, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per analitzar aquests moviments de mercat en València Bàsquet. Continuarem xerrant, perquè sembla que València Bàsquet està obligat a de reestructurar i a de rearmar-se de cara a la pròxima temporada, on també competirà en Eurolliga. Nacho, gràcies, bona nit.
0: Vinga, bona nit.
1: Nacho Rodilla, per cert, s'està revisant un possible penal en el partit que a hores d'ara està en... no sé si és un penal, perquè no sé si l'acció era dins o fora de l'àrea, o una cartolina per una colzada d'un jugador de Colòmbia o un suís, que crec que la cosa va quedar en no res. Minut 65 de partit, empaten a 0 Suïssa i Colòmbia, d'ací va eixir el rival de l'Argentina. 11:25 sobre l'Argentina, sobre el Mundial i sobre moltes coses ha de parlar Miqui en la seva càtedra. Vinga, anem allà.
2: La cátedra de Miki.
1: Eduardo García Belda, Miki, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
3: Bien.
1: Hoy es un buen día para tú, ¿no?
3: Según cómo se mire.
1: Venga, pues ahora va a celebrarlo con toca.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Selva Folcato.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
2: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: ritme de rock, comencem este nou capítol de les cançons de la nostra vida, Mar.
1: Així és, Arturo, però em sembla que temporalment continuem en la mateixa època. Tu i jo, molt lluny de ser projecte per als nostres pares, i ells quasi acabant de nàixer. Estem encara en els 60.
0: Sí, i és que sembla que els 60 donaren per a molta música. Ens centrem avui en una figura clau per entendre la nostra història musical. Parlem, com no, de l'Elvis Valencià, el mite, el gran rocker per excel·lència, Bruno Lomas.

0: Però així som gent curiosa i hem investigat un poc en la vida de l'artista. Bueno, avui parlem de Bruno Lomas, o millor dit, d'Emilio Baldoví, nascut a Xàtiva.
1: Efectivament, nascut a Xàtiva l'any 1940. Des de ben jovenet es va interessar pels nous ritmes que venien de fora. Fill d'un metge militar, a sa casa van

intentar per activa i per passiva que estudiara una carrera per fer d'ell un home de profit. Però Emilio tenia altres plans en la seva vida. Va estudiar a l'Institut Dominicos de la ciutat de València, on vivia la seva família, i allí va ser on va començar a escriure la seva història, que a la fi és un capítol destacat en la història de la música valenciana.

0: El seu primer grup, Los Milos, amb dos amics de l'institut, es va formar entre classe i classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Una banda que versionava les cançons dels primers rockers que venien de ben lluny, com Buddy Holly, a qui fins i tot imitaven bulleres de pasta negres. De fet, se sap que això només era un recurs estètic, ja que ell no tenia cap problema amb la vista.
1: La Facultat de Dret va acollir el naixement de Los Milos, però Emilio Baldoví, que encara no havia adoptat el nom artístic de Bruno Lomas, va abandonar els seus estudis ben prompte, ja que l'adrenalina que li donava l'escenari no la trobava a cap aula i ell sempre va ser molt conscient del seu talent com a rocker, un dels pioners a tot l'estat i un dels més internacionals.

0: Ell és un gran fan de tot este moviment rocker internacional i un dels seus ídols és el francès Johnny Hallyday, a qui coneix després d'una actuació al Parador del Foc en les falles de 1963. El francès convida a los Milos a fer una gira francesa. L'únic que accepta és ell. I com que els seus companys decideixen no anar, s'emporta els integrants de la banda Los Diàbolos per fer aquestes actuacions.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: I així és on n'hi ha drama. I és que a la tornada de França se n'adona que Los Milos han canviat de nom, ara són Los Top Son, i han editat un EP que gravaren amb Emilio abans de marxar, sense consultar-ho amb ell. Este fet és el detonant del trencament de l'amistat i de tota relació musical i professional.

0: I ara, pareu atenció, que ens acostem a un moment essencial en la seva història.
1: Després d'esta primera visita francesa, és quan adopta ja per sempre el nom artístic que l'acompanyarà i que el farà famós, Bruno Lomas. I el nom complet de la banda que l'acompanya serà Bruno i los Rockeros. Degut a eixa primera incursió francesa, Bruno i los Rockeros decideixen tornar a provar sort i uns mesos després inicien una altra gira per França. Esta volta s'instal·len a París, on es relacionen amb les persones més influents de la indústria musical francesa. El colofó d'esta aventura francesa són les actuacions que van aconseguir en la famosa Sala Olímpia. Es converteixen en la primera banda espanyola en actuar en aquest escenari i, degut a l'èxit, són prorrogats durant tot un mes. En esta sala van tindre l'honor de compartir cartell amb Stevie Wonder, Dionne Warwick i The Shirelles.

0: Van estar un any a França, on van fer més de 100 concerts. Van gravar un EP per al segell Bel Air i es van consolidar en l'elit del pop europeu no només a nivell artístic, sinó també pel que fa als ingressos. Ells mateixos confessaren a la revista Fonorama haver guanyat més de 80.000 pessetes al mes durant aquells temps, quan el sou mitjà a les nostres terres era de 5.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Bruno canvia radicalment de look. Abandona les ulleres de pasta a l'estil de Buddy Holly, es talla el serrell i canvia la seva forma de vestir, adaptant-se a la moda anglosaxona que segueixen els rockers més famosos del món. En aquell moment, podríem dir que Bruno Lomas és un autèntic sex symbol segons els cànons de l'època.

0: amor.
1: El 1964 tornen a casa Bruno i los rockeros. Això sí, cadascun amb un cotxe esportiu i instruments i equip de so renovats a l'última. Abans d'acabar l'any, fan un concert a València i, segons les cròniques de l'època, la joventut valenciana es va quedar impressionada amb aquell so tan potent i amb un Bruno Lomas que es menetjava i dominava l'escenari a l'estil d'Elvis Presley o Johnny Hallyday.

La ràdio era el mitjà per excel·lència per al pop dels 60, però la televisió en una Espanya en blanc i negre venia pegant fort. Salto a la fama va ser el programa precursor de gente joven a una recent nascuda televisió espanyola. El programa era un concurs en el que joves promeses de la cançó competien per assolir la buscada fama. Bruno Lomas es va presentar i va guanyar sense cap problema. L'any 1965 és l'any d'or en la seva carrera musical. Edita 7 EPs amb Los Rockeros, on es troben les grans cançons de tota la seva discografia.

0: I esta que sentim, Sí, sí, nena, forma part del primer EP que va publicar amb el seu nom. Es tracta d'un twist que va compondre ell mateix. Recordem que les cançons sempre les firmava com a Emilio Baldoví.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Bruno Lomas i la resta d'artistes de la seva època no abandonaven l'oportunitat de publicar versions de les grans veus de la música internacional d'aquella època, moltes vegades adaptades al castellà. Una de les que més èxit a les llistes de vendes va tindre aquell 1965 va ser el Memphis, Tennessee, de Chuck Berry.

0: Els anys 60 suposen l'eclosió de la música pop i rock a les nostres terres i a la resta de l'Estat. Els programes de ràdio, les discogràfiques, els guateques i els concursos musicals són els pilars d'una nova indústria que naix a l'empart dels nous ritmes que arriben de molt lluny. I un dels festivals més potents en eix en 1965 era el Festival de la Canción Mediterrània, que celebrava la seva 7ª edició a Barcelona.
1: Escoltem El Mensaje, la cançó amb la que Bruno Lomas va aconseguir el segon premi en este festival barceloní. Es tracta d'una balada feta a mida de la seva potència vocal, encara que l'anyunyen un poquet d'eixa

força rock and rollera que l'havia caracteritzat des del principi. Els autors són Arcusa i De la Calva, dos cognoms claus en la història de la música espanyola.

Este tema és un anticip de canvi d'estil que evoluciona al de cantant melòdic més proper a Tom Jones, encara que mai va acabar abandonant del tot el seu estimat rock and roll. D'esta època destacaríem dos temes. El primer, Como ayer.

Un canvi d'estil que porta també a un canvi de banda, ja que els rockeros no acaben d'ubicar-se en aquestes noves cançons. Torna un any després al Festival de la Canció Mediterrània de Barcelona amb esta cançó i repeteix també amb els autors del tema, que tornen a ser el duo Dinàmico, creadors de hits. En este cas, aconsegueix el primer premi i el número 1 a les llistes de vendes. Un èxit redó.

0: va participar a Benidorm amb Amor Amargo, una de les cançons més populars de tota la seva discografia, també de la mà del Dúo Dinámico. Si la cosa funcionava, per què canviar-la? Però no va aconseguir cap premi, a pesar de que aquesta cançó era la gran favorita del públic, ja que tenia tots els ingredients de cançó festivalera de l'estiu. El públic va xiular el veredicte del jurat, que va donar com a guanyadora a l'artista catalana de 12 anys, Alicia Granados, amb Nocturno. Però Amor Amargo va ser un èxit de vendes i de públic. Va assolir el número 3 a les llistes i es va convertir en una de les cançons més ballades eix estiu.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Des del Teatro Calderón de Barcelona vamos a presentar a la estrella de la canción nacional y por primera vez para grabar un disco en directo que es Bruno Lama.
0: I uns mesos després de tota esta voràgine, ja en 1967, grava el primer LP de rock espanyol enregistrat en directe, Bruno Lomas canta en directo.

només en la seva carrera, sinó també en la història de la música de tot l'estat. Gravat en rigorós directe, sense retocs d'estudi. També va ser un repte per als tècnics de gravació que s'enfrontaven a una novetat. La qualitat del disc, salvant totes les distàncies temporals, és molt superior a discos en directe gravats molts anys després. I un dels secrets és que Bruno Lomas havia pujat ja a multitud d'escenaris i sabia com moure's en escena sense desafinacions ni distorsions. Però no podem oblidar tampoc una altra dada important, i és que la gran majoria dels temes que va gravar tant amb Los Milos com en solitari al principi de la seva carrera van ser realment gravacions en directe sense públic, en les que tot es feia en una o dos pistes sense talls.

I eixe any 1967, Bruno Lomas fa la seva primera incursió en el cinema amb Codo con Codo, una pel·lícula de Víctor Agut junt a Maciel i Mickey i los Tonics. I el 1968 publica el seu segon LP, Cara i Cruz, i el seu primer fracàs. Un disc amb arranjaments orquestrals on es presenta com un crooner, cantant cançons de Sinatra, bossa noves i estàndards.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Culpa la discogràfica del fracàs i decideix anar-se'n i tornar un poc als seus orígens per tal de recuperar els fans que havia perdut en esta deriva. Però no ho acaba d'aconseguir i comença la dècada dels 70 un poc tocat i vivint dels èxits dels 60, on va arribar a ser el més gran. Però abans del declivi definitiu, aconsegueix un nou hit que el situa novament a les llistes de venda.

0: sin temor.
1: Vent sin temor es converteix en la cançó de l'estiu de 1972, una versió del How do you do del dúo dels Països Baixos Mouth and McNeil, que Bruno Lomas interpreta magistralment amb tot el seu bagatge i experiència. L'últim gran èxit seu i el que més escoltes té a dia d'avui a totes les plataformes. Esta cançó compta amb un videoclip gravat per Valerio Lázarov en Ibiza. Un èxit que avança al final artístic d'un dels mites de la música valenciana de tots els temps. A partir de 1974 hi han tres factors que marquen la seua caiguda artística. La incapacitat d'adaptar-se als nous temps musicals com el rock progressiu o el glam, la mala sort amb els mànagers i l'apropament a les idees de l'extrema dreta. Tot això va fer que el mite s'anara diluint a poc a poc.
2: La nostra història i les nostres cançons.
3: I arriba en 1988 i una de les bandes més en forma de les nostres comarques, Seguridad Social, li proposa un duet en esta cançó que sentim, Todo por el aire, que ret homenatge al patriarca rock i la costa a les noves generacions.

Dos anys després, en agost de 1990, té un accident de cotxe i allí, en la carretera, acaba la llegenda de Bruno Lomas, als 50 anys. Va viure i morir com els seus ídols, James Dean o Eddie Cochran.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: Amb Bruno Lomas, la música valenciana va fer un salt qualitatiu. Va demostrar que des d'ací es podia aspirar a una carrera amb projecció estatal i fins i tot internacional. Però també va mostrar les contradiccions d'aquella generació. L'èxit ràpid, la pressió mediàtica i les dificultats personals que molts artistes van patir en silenci. I amb una taula vella... Sense figures com ell, la història que continuarem explicant en els pròxims capítols no hauria estat possible. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Exònims! Què són els exònims? Algú sap?
3: No!
2: No, tranquils, no patiu, que jo vos ho explique. Un exònim és una adaptació tradicional d'un topònim.
4: Que diu què?
2: És a dir, el nom propi d'un lloc...

0: en una llengua que no és la pròpia d'aquell lloc.
1: Ah, ara ho he entès.
0: Hi ha ciutats que tenim costum d'anomenar en la seva forma pròpia en valencià. Londres, Saragossa... Que ho diem així en lloc de London, Zaragoza o Córdoba. I com sabem quina forma convé utilitzar per a aquest topònim?
2: Depèn.
0: Molt fàcil. Si existeix el topònim adaptat al valencià, és recomanable que el fem servir.
3: Efectivament.
0: Però què passa amb els topònims amb doble denominació? Txan-txan! No us preocupeu, que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la forma en la llengua que estem utilitzant.
2: Molt millor.
0: És el cas de municipis del nostre territori en què, quan parlem o escrivim en valencià, optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
4: Estupendo!
0: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL, o bé en el nomenclàtor toponímic valencià, o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes de Punts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
1: Què és això? No tinc ni idea.
0: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí? Sí! I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
9: La iaia li la dona.
0: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
10: No sé. El iaio... els les regala.
0: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
9: La iaia li l'explica.
0: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia, l'enhorabona.
11: Bravo. Sí, senyor.
0: I fins ací ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
12: Ho fas molt bé.
13: Això és el més gran del món.
14: Està de categoria.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes de Punts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: La Dixi!
15: Però què dius?
0: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
16: Quina ironia, quina cunyata!
0: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
17: Queda clar?
0: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
18: Ah, vale.
0: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
19: Home, pues clar.
0: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
1: Ah, ara ho he entès.
0: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
3: Efectivament.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
6: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Les llengüetes de Punts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
20: Tira-li, enxufa-li!

0: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
1: Un tratge que doni alegria per on passe.
0: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
2: Clar que sí.
0: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
3: Hòstia, pilotes!
0: I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
3: M'encanten!
0: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
4: Quin comboi!
0: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
5: A punt ràdio.
6: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
7: La nit d'un 7 de juliol, a Roma, va unir per primera volta en una actuació en públic les veus dels tres tenors. Tres veus llegendàries, les de Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, sonant alhora al Teatre de les Termes de Caracalla de la capital italiana. Una cita lírica única i de primeríssim nivell retransmesa per televisió que van seguir aproximadament 1.500 milions de persones d'arreu del món. Era la véspera de la final del Mundial de Futbol d'Itàlia i aquell concert històric marcaria un punt d'inflexió en la percepció de l'òpera a escala mundial. La idea d'este concert quallaria com una cloenda esplèndida de la cita mundialista. Recordem que els tres tenors, a més de ser figures aclamadíssimes del món de l'òpera, també eren grans aficionats al futbol. Un dels aspectes més recordats de la nit fou la naturalitat i la química que tots tres van exhibir en escena, un respecte mutu que va connectar profundament amb el públic, amb bromes i interaccions espontànies que contribuïren a humanitzar la percepció, sovint solemne, del món de la lírica i els seus intèrprets. A més, el repertori estava dissenyat per a ser tot un èxit, amb una intel·ligent combinació d'àries populars i cançons tradicionals conegudes per un públic que potser no era l'habitual als coliseus de la lírica. Temes com Nes un dorma de Puccini o Sole mio van ressonar amb força entre una audiència emocionada. I això que els tres protagonistes del recital van haver d'esforçar-se no només per a coordinar els estils, sinó també les agendes que, a priori, no quadraven. Finalment, tot va encaixar i aquella col·laboració puntual es convertiria en més habitual a partir d'aquell moment. Domingo, Carreras i Pavarotti tornarien a retrobar-se en nombroses ocasions per a repetir l'experiència d'aquell 7 de juliol del 1990.
6: Comprimits efervescents.
7: Ven i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Bon dia des de Beniparlem, un nou podcast de Punts de Llengua. Avui ens centrarem en consells per a parlar en públic, ja que sabem que en els exàmens orals molta gent té problemes de nervis i d'inseguretat per por de parlar davant d'altra gent. Ho farem acompanyades de dos comunicadors molt joves, molt professionals i amb unes trajectòries més que interessants. Posem fil a l'agulla presentant els convidats, que són Sergi Moyano i Cèlia Cerezo.
8: Hola, què tal?
0: Bon dia.
8: Bé, Sergi és més jove que jo.
0: Tu pareixes molt jove també.
8: Per l'estil.
0: Sergi Moyano és un periodista de Carcaixent que ha estudiat a l'UGI, a la Universitat Jaume I, i que ha treballat per a mitjans com ara TV3, El Levante, A Punt, i actualment ho fa a Televisió Espanyola. És així?
9: Sí, més o menys.
0: Més o menys, perquè no ho dic del tot bé. Matisa-ho, Sergi.
9: No, vull dir que al final hi ha col·laboracions concretes, yeah. Això, però les pràctiques de la universitat...
8: Que és faena, també.
9: També és faena, també és faena, sí.
0: Per descomptat, jo això ho conto com a faena. L'altra convidada és Cèlia Cerezo, també periodista de la Pobla de Vallbona, Camp de Túria, graduada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha treballat en A Punt i en RAC1. Cèlia, tu et coneixes a la perfecció aquests estudis i aquest edifici. Benvinguda a la casa.
8: Gràcies. Bé, RAC1 sí que eren pràctiques també, però és treball.
0: En quin programa de RAC1?
8: Bé, les notícies 14-15 que es deien cada setmana, currando.

0: Molt bé, molt bé. Doncs ben retrobats els dos, benvinguts els dos, i espero que passem una estoneta d'allò més divertida, sí, més molt entretinguda. Preguntetes, vinga. Sergi, a quina edat vas saber que volies dedicar-te al periodisme? Abans de caminar o després?
1: Després, però massa pronte, perquè...
2: Miente, en el líquid amniòtic ja volia ser periodista, i ja l'ecografia al micròfon al costat.
1: Jo en principi, de molt jove, volia ser artista faller. M'agradava molt fer manualitats i coses vinculades amb l'art. I vaig optar per un altre tipus de comunicació.
0: L'art dels textos.
1: Sí.
0: Molt bé. I a mi em sona que tu a l'institut ja havies fet un documental sobre memòria històrica a Carcaixent.
1: Sí, bé, la primera cosa que vaig fer va ser un documental xicotet, molt precari, sobre la pantanada de Tous.
0: Ostres.
1: Sí, i ja quan vaig complir 16 anys vaig fer un docu sobre la Guerra Civil a Carcaixent, vaig entrevistar moltíssima gent del
0: poble. Jo l'he vist. Que sí, guai. Sí. Normalment, quan pensem en joves de l'institut més guerra, el que ens ve al cap és el videojoc Call of Duty. Però a tu et picava la curiositat periodística. No sé si eres molt gamer, jugador de jocs.
1: No, la veritat és que no. Els jocs, en general, mai han sigut...
0: Si m'ho hagueren no preguntat, jo hauria dit que no. Però no mai se sap, no? I Cèlia, eres jugadora de videojocs?
2: Jo, o sea, no tant, però jo vaig tenir una temporada molt forta amb los Sims. Que n'hi havia una època en els 2000 de los Sims 2. Los Sims 2 i les 4 estaciones. Los Sims 2 i mascotes. Jo m'ho comprava tot, fins i tot revistes que valien com 5 euros, me deixava les estrenes en les revistes de los Sims, però, vamos...
0: Metarealitat.
2: Sí, sí. I control alt, no sé quin, com era el comando per a fer els trucs,
0: sí,
2: i em forrava. El moderlo del truc dels diners. I, bueno, jo em pegava unes viciades a los Sims.
0: Els Sims també sé que s'han utilitzat també per a ensenyar llengües, per a aprendre llengües. Si configuraves en altres llengües, sí, els videojocs, ixa metarealitat, és molt útil, no?, per a aprendre llengües. I, Cèlia, tu què és el que més t'apassiona de dedicar-te a l'audiovisual? L'estabilitat laboral, els diners que van ahí caen del cel?
2: L'estabilitat laboral és una cosa que quan fas el que t'agrada no et planteges, però quan vas agafant edat i veus un poc els jornals que hi ha, la duració dels contractes, ja dius, a veure, m'encanta la meva professió, però reconeixes que si vols no tindre ansietat per pagar factures o pagar despeses, gastos, capritxos, el que siga, no és la millor feina del món, però de moment no la canvie i bé, disfrute un poc de cada feina que t'arriba.
0: Déu proveirà. Sí. Imagine que no només parleu valencià, parlareu alguna altra llengua. Sergi, tu per exemple, quines llengües parles o tens intenció de parlar o has intentat estudiar?
1: Parlar valencià i castellà, però després també nocions bàsiques de francès i anglès.
0: Très bien.
1: Sí, jo.
2: Jo, pues, valencià en primera instància, sí. El castellà amb espardenyades en valencià, que és la cosa més estranya del món, en lloc de dir apoyo, dic recolzamiento,
0: i em quedo
2: en ample, i, bueno, castellà... anglès, el que t'ensenyen a l'escola i un poc més, perquè m'agraden les llengües, i un poc d'alemany, però és que és molt difícil.
0: L'alemany no... és fotut.
2: No. M'encantaria aprendre gallec, perquè em pareix una llengua molt fàcil i és de l'estat, i per què no aprendre totes les llengües de l'estat?
1: Sí. I euskera és una llengua també molt interessant.
0: Sí. Preciosa. Però
2: un poc com l'alemany, plena de declinacions, sí, i coses.
0: És aglutinant també. I sí, complicadeta, però molt apassionant. És un dinosaure, una llengua dinosaure, que és molt antiga, no? Vinga, va. Vos hem convidat perquè ens ajudeu a parlar millor en públic, que és la vostra especialitat, entre d'altres. Imagina que...
2: Fins fa poquet.
0: Ai, però això no s'oblida, això és com anar en bicicleta. Si ja ho heu sigut, esteu ahí. Aleshores, intentaré jo presentar un decàleg de consells per a parlar en públic i vos aniré deixant pas perquè el complementeu com a experts, més experts que jo, en parlar en públic. Jo parlo davant dels meus alumnes i a vegades alguna aparició estel·lar en mitjans com esta, però vosaltres sou proletaris de parlar en públic. Primer consell. Per a vèncer els nervis i millorar la nostra capacitat de comunicar en públic, siga en una conferència, siga davant d'una càmera o en un examen oral, el que cal és preparar-se bé, estudiar el contingut i organitzar el teu discurs. Coneix la matèria a fons per a sentir-te segur o segura el dia de la intervenció en públic.

0: Cèlia, tu què creus?
1: A veure, donem tips, no? Donem consells per a intentar parlar en públic i no posar-se nerviosos, no?
0: Sí, tu creus que el que he dit quadra? El tema que és de preparar-se la matèria abans...
1: Sí, a veure, jo crec que això és superimportant, perquè si no t'ho saps massa bé i no estàs acostumada o acostumat a exposar-te públicament, no tens la seguretat de conèixer bé la matèria, perquè no domines el context, no domines la comunicació no verbal i verbal. O sigui, que si t'ho prepares molt, molt, molt bé...
0: Millor.
1: Més nervis.
0: Però també és veritat que si us dediqueu al periodisme i sobretot al tema informatius, que els dos ho heu fet, i ja el temps corre, juga a la vostra contra, no? Per a preparar-vos com ho feu, per a intentar pareixer que sou experts en temes que són tan dispersos.
2: Clar, és que la televisió és el dissimule, no?
1: Sí, és la mentida.
2: Sí, aparentar que saps del que estàs parlant, etc. A veure, jo crec que hi ha una cosa clau que és tindre clar els ítems, no? Un poc l'estructura de què és el que vols contar i a partir d'ahí, depenent també del temps que tingues, no cal escriure-ho tot abans de dir-ho, però sí un poc tindre el fil per a poder contar-ho, i al final la millor improvisació és la que es prepara, no?
1: Sí, és un poc una contradicció, no? La improvisació preparada, però començar amb el més important i bé, és que te diria que al final ho vas fent conforme practiques, no? Com anar en bici, les primeres voltes te caus, necessites les rodes de darrere,
0: sí,
1: però després ja tens com una forma de funcionar, t'acostumes a articular bé les frases sense trabar-te davant de càmera i desafiant els nervis, encara que estan.
0: Està tot més automatitzat, però,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: El segon consell és parlar davant d'un espill i gravar-vos, veure-vos com faria Pep Guardiola amb els seus jugadors.
1: Més que davant d'un espill, millor gravar-se en càmera, en vídeo, perquè tu en un espill estàs veient tot el moment, no? Però en un vídeo ho tens registrat i pots veure-ho, revore-ho, tornar a veure-ho, dir per què està mala tinc tan amagaeta, per què no em fique més recte o més recta, per què no alce més la mira o entone millor o em somric més. Jo crec que millor gravar-se.
0: Funciona, no?
1: Sí.
0: El tercer consell és conèixer el teu públic, adapta el teu missatge segons qui t'escolta per a connectar-hi més. Sergi, això parlant des d'una tele, per exemple, com ho podríem...
2: A veure, és complicat, perquè els mitjans de masses, no, que, per exemple, eres televisió pública i t'estàs adreçant a un públic molt gran i molt divers, és complicat posar-li cara i ulls. Jo sempre intento visualitzar la meva veïna Maria Amparo. Pues això,
0: boníssim.
2: És intentar explicar-li les coses.
0: Sí, no? Com un espectador mitjà que puga sintetitzar el més sabut, no el més rústic. Bé, això que he dit no estic d'acord, perquè pot ser molt rústic i molt sabut també, però clar, com un prototipus generalista.
2: Al final és que se t'entenga i adaptar-te també a que hi ha gent que té diferents nivells culturals i tant d'entendre.
1: Però jo crec que d'entrada no cal dir, no, gastaré un lèxic o unes paraules més tècniques. No, jo crec que en els mitjans tot allò que siga tecnicisme, ni per a una iaia de 70 anys, ni per a un xiquet de 10, ni per a un adolescent de 16, com millor expliques o més planer sigues o més utilitzes els termes més habituals, millor, clar, més divulgatiu. Si hi ha algun tecnicisme que està és notícia o s'ha de dir sí o sí, explicar-ho, matisar-ho.
0: Fer una paràfrasi, una definició, explicar-ho, no?
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: El quart consell, comença i acaba amb força. Una bona introducció captarà l'atenció i et donarà la confiança per continuar, i un tancament sentenciós definitiu oferirà una sensació de consistència, de saber de què parles. Seria així, Sergi?
2: A veure, és important, jo crec que quan fem directes en la televisió o fem una peça, una notícia, la primera i l'última frase sempre són
1: les
2: clau.
1: Les que sentencien o les que capten, no? La primera capta, l'última sentencia. I també, si eres original o... Sí, no sé. Clar, és que el llenguatge audiovisual, la típica peça en què comences fent tu una aparició en càmera... Si estàs parlant de les bicicletes, muntada en una bici, en lloc de començar locutant bicis que passen, no sé, l'original.

0: realitat, l'impacte, no? Al final, tant de TikTok, tant de vídeo breu que impacta, com a que te vas adaptant
1: sí,
0: un poc.
1: Anem adaptant el llenguatge. Pensem que són consells de periodistes que podrien servir també a una personeta que s'està intentant examinar d'una llengua, en este cas de València. I ahí el que tenim molt és la qüestió dels nervis, que jo imagino que ja no, vosaltres ja ho haureu superat, però en algun moment, depenent de quina connexió, Sergi, pot ser que encara sentes algunes cusquerelletes a l'estómac?
2: Sí, perquè al final jo també acabo de començar i tampoc estàs posat del tot. I els nervis sempre estan, sempre, jo crec que sempre estaran. El que passa és un poc aprendre a domar-los, no? I que no juguen males passades. I també aprofitar-los, perquè també aquests nervis et donen una capacitat de concentració, no? Que vas a mil i sí, això també va bé.
0: L'estrès bo que diuen, no?
2: Sí.
0: Jo crec que el que hem comentat, si es graven en vídeo no només veuen els seus defectes o virtuts,
1: sí,
0: sinó també s'estan exposant a la mirada, que és l'objectiu de la càmera, però és una forma de... Han d'habituar-se, no? És com una immunització a la vergonya.
1: Com un entrenament.
0: Si poden parlar davant de familiars, entrenar davant d'amics o amigues, també és com acostumar el cos a eixa exposició i eixe moment de...
1: d'atenció
0: sí,
1: col·lectiva.
0: De que et miren, de que has de comunicar, però tant de observar i escoltar i entendre...
2: Sí, sí, parlar en públic jo crec que és fonamental també des de l'escola. Jo recordo que vaig tindre una profe en l'ESO que ens obligava a fer-ho i estava molt bé perquè ens deia, mira, heu de preparar-vos un monòleg i exposar-lo a classe.
1: Fantàstic.
2: I això va molt bé perquè jo crec que per a tots els àmbits laborals va bé saber expressar-se.
1: I és cert que en ensenyament en infantil se treballa molt l'expressió oral, però després en primària i en secundària s'abandona molt l'expressió oral, se centra molt en l'escrit. I de fet a França, per exemple, ara en el que és la selectivitat, l'accés a la universitat, han posat una prova oral. A tots els alumnes que entren a la universitat han posat una part oral de l'examen.
0: És que és totalment cert, no causa reflexionar-ho, però sí, és que l'oral
1: sí,
0: no
1: es treballa
0: no
1: molt.
0: Es
1: treballa en infantil i se va perdent després, i a la universitat te trobes ahí que has de fer exposicions i no saps ni com gestualitzar, com utilitzar el llenguatge corporal. Aleshores, com diu Cèlia, el tema de gravar-se, mirar-se els moviments és important. I el sèptim consell seria modular la veu. El tema de variar el to i la velocitat per a mantindre l'atenció i transmetre diferents emocions. Ho feu? Vos agrada exagerar-ho? Cèlia, per exemple, o ho feu més discret?
0: No, però és que tu pareix... O sigui, ho fas tu, sobretot quan comences, que comences lineal o no li poses sentit a la frase, a les paraules, a mesura que vas agafant experiència, ja li fiques l'entonació, ja ho interpretes. Sí, és important. És important perquè un text no és lineal, la vida no és lineal. Doncs els textos tampoc són lineals. S'ha de posar... També és difícil que no tot el món sap col·locar la veu, els nervis et fan afonia i és complicat.
1: Se t'inflamen les cordes vocals quan estàs estressat.
0: Sí. Si t'importa molt i no et fa res... no només invertir en classes de valencià, sinó en un, jo que sé, un logopeda.
1: Un logopeda és fonamental. Jo també ho he après, això.
0: O que s'apunten també a cursos de locució i doblatge, que has d'interpretar i llegir davant de gent. I n'hi ha diversos nivells.
1: És interessant.
0: La forma també d'entrenar i d'exposar-se davant de la gent.
2: Jo crec que la locució és com una repuntadora. Jo recordo de xicote sentir a Matías Asunción en la repuntadora, no? I és com parar... saps? Ixos canvis de ritme que fan que la gent també capte el que vols dir i parar-te en la paraula que toca i anar més ràpid en la construcció, que no és tan important.
1: Però al mateix temps una cadència, no? Com la repuntadora que tu dius, tampoc ser histriònic, sinó una cosa controlada.
2: Clar, és trobar el punt mig, perquè també depèn del que estigues parlant. Hi ha coses que necessiten més intensitat i d'altres que no tant.
0: Sí, és un tema que permet estar alegre, somriure molt, perquè quan somrius també locutes somrient. De normal, crec que és un consell que solen donar
1: pot ser interessant,
0: no?
1: Pot ser interessant en les proves també no entrar amb una cara de pànic, com si entrares a l'escorxador, no? Una cara un poc d'alegria, relaxació, distensió facial. Vuitè consell, és gestionar-se bé el temps. Si tens 3 minuts o 3 minuts i mig en una connexió d'un informatiu o bé en un examen de València per al teu monòleg, doncs que això estiga compensadet, no?
0: El més important

0: primer. I com a molt tres ítems, no? És llenguatge TikToker total.
1: I jerarquitzar.
0: Tres ítems, això i això. I el més important o més impactant, el primer.
2: Clar, perquè si vols condensar-ho tot en tres minuts i anar de passada per alguns temes, és millor centrar-te en dos o tres i poder desenvolupar-los bé, que no voler abarcar-ho tot.
1: I estic d'acord. I després ja, estes es acaba i passem al superjoc que vos hem preparat. Un consell seria preparat per a preguntes o interrupcions o coses que puguen passar inesperades. No penses que això et puga descol·locar molt, sinó aquesta flexibilitat. I l'últim, concloure amb claredat, tancar la intervenció, resumir punts clau, agraint, que no està en el que feu en les connexions perquè passeu la paraula a l'estudi, però en un examen oral podria ser ixa conclusió que fora sintètica i
0: contundent. 140 caràcters, no, 60.
1: Molt bé, vinga, juguem.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Ara vos posem uns talls de veu de comunicadors famosos i m'agradaria que els comentàreu entre els dos per tal de trobar-hi punts forts però també coses que podrien millorar aquests comunicadors. Segur que n'hi ha perquè ningú no és perfecte i menys en qüestions de comunicació verbal, tots ens equivoquem. Va, comencem el joc. Primer tall de veu, sabríeu qui és?
4: Hola, bona nit. Benvinguts, senyores i senyors, a la cita de cada dimarts en Canal 9. Ja saben, el nostre concurs Tria 3. Es dona la benvinguda no sols en nom propi, sinó també en el de les nostres amigues del programa.
1: Fins així.
5: Ximo Rovira.
1: Ximo Rovira, ha tornat.
0: Ximo Rovira, que bonico és. És de casa.
1: Què vos pareix? La locució ixa que feia quan encara no tenia ni barba?
0: Per a ser de les primeres i ser una època molt primigènia, jo el veig molt bé.
2: Molt natural.
0: Sí, potser feia molta cantarella, però sí, almenys no era ni avorrit ni lineal, perquè en aquesta època, als 90, en informatius, per exemple, sí que eren supercorrectes de la taula aquests i superseriosos, però bueno, això és un programa d'entreteniment, però...
1: I varia una miqueta.
2: A més, també hi ha un estil, no?, d'aquesta televisió dels anys 90, de bona nit, benvinguts, esta nit, anem a tindre així... No
1: engolat,
2: sé.
1: Engolat.
2: Sí.
1: D'acord. Vinga, passem al següent tall.
6: I ja ho tenim tot a punt. I avui tenim un públic estupendo. Ja fa molts anys que vaig anar a visitar este poble. Jo faria una recomanació a la gent. Que visiten més els nostres pobles i que coneguen com és la nostra gent.
0: A veure, estic entre tres.
1: Estàs entre tres, a veure, Cèlia.
0: Jo diré que té a veure amb el món de la moda, Francis Montesinos, però em recorda a Paco Nadal i també em recorda a Julio Tormo.
1: Oh, i és un remi... És una
0: mescla, és una barreja.
1: De tots, no?
0: No sé,
1: Sergi?
2: Joan Monleón.
1: Joan Monleón, el millor de tot el món. I què penseu de com comunicava Joan Monleón?
0: Jo crec que era molt proper. Era com un veí del teu poble, amb qui et diverties molt, el que et feia a les festes del poble. Ei, molt proper, molt divertit, molt dinàmic. I mira que no és de la nostra època.
2: Però jo crec que també per aquestes característiques que tu ara assenyalaves va ser capaç d'arribar a una part molt important de la població, també castellano parlant.
0: També és de veres que amb tant de poca oferta televisiva era molt fàcil, era més fàcil connectar amb la televisió valenciana, però sí, a més arribes, és que era molt proper, era amb qui tu passaves bé, no?, concursant.
1: Sí, segurament per a una llengua formal, estàndard...
0: No caldria.
1: Més seriosa se'n va massa cap al col·loquial, però en general té una riquesa i una frescor...
0: Segur que soltaria expressions, no? O com? No ho sé, és que no és l'època de Joan Monleón, crec que no existia ni el meu projecte de... No estava ni en projecte.
1: Disseminació. Vinga, l'últim tall, a veure què vos pareix, qui pot ser...
7: Pues bé, així estem ja preparadíssims per a divertir-nos i avui en un concurs que és supercanyero i superdivertit, eh? Tu saps de què va el concurs, Vita?
8: Sí.
7: Sí, perquè ja t'ho han explicat un poquet abans, eh? I què esteu preparats per a jugar?
8: La mòmia.
7: La mòmia, però estàs preparat per a jugar?
8: Sí.
7: Sí? Com te diuen a tu?
8: Germán.
7: Germán, i a tu?
9: Santi.
1: Què us pareix?
0: La de les primeres presentadores de Babalà, algun cognom Roldán per ahí?
1: Sí, Rondán, crec que era.
0: Rondán o Roldán, o Rondán.
1: Paqui Rondán.
0: Paqui Rondán.
2: Però jo no li posa cara ara.
0: A veure...
1: Sou més de Bradelo.
0: Sí, nosaltres som de l'època Bradelo, ni de Choni Poti... Era Choni? Choni?
1: Johnny?
0: Toni Poti?
1: Johnny, que anava vestit com d'Indiana Jones. Sí. És que jo soc més vella que vosaltres, jo soc d'aquesta època.

0: Nosaltres som de l'època de Babalan 3D damunt d'una nau, bueno, jo, almenys, i de Babalan peluig gegant, amb Pau i Nina.
1: A mi m'hauria agradat ser de la gent.

0: el meu amor infinit.
1: Gràcies a
0: tu. I el dels meus companys.
1: I molta sort a la gent que s'examina i que perden la por. Que els que examinen potser estan pensant en l'esmorzar. Que no estudien tant.
0: Sí, sí, clar. Molta sort per a tot el món. I com defensa el meu amic i mestre Joaquim Dols, expert en ensenyament de llengües, i la seva col·lega Roxane Gagnon, un dels mecanismes més potents de l'aprenentatge per mitjà de videotutorials o de vídeos gravats en general és la mimesi, la imitació. Per tant, convé que trobeu comunicadors en valencià amb un estil formal que vos agrade i que intenteu imitar-los. Així millorareu la vostra manera de parlar en públic. Fins així el programa d'avui, de Ven i Parlem. Adeu.
1: Adeu.
2: Ven i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: A la mar, senyores...
4: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Ràdio, de tu a tu.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Benvinguts a este temps de ràdio en la vesprada d'A Punt, que disfrutem de moments especials, de convidats que comparteixen les seues històries i col·laboradors que ens ajuden a entendre el món en què vivim. Recordem alguns d'aixòs moments que hem compartit al llarg de la temporada.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Avui arrenquem amb Gonzalo Gómez. Gonzalo és doctor en història, divulgador i egiptòleg, un dels majors coneixedors de la cultura de l'antic Egipte. Ens presenta en el seu últim llibre un treball magnífic sobre una de les civilitzacions més fascinants de la història, els egipcis i els seus increïbles avanços en les diferents branques de la ciència.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.